0: vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som.

acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Alerta, Ràdio Castelldefels! Llibres a la vista! Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.

0: que els Telefels així som.
1: Sabíeu que, durant els segles XVI i XVII, a Castelldefels van tenir lloc diferents atacs pirates?
2: Bocins d'història.
1: Els pirates, procedents del nord d'Àfrica, venien a buscar persones per vendre-les com a esclaves o per demanar un rescat per elles. A més, el Garraf era un lloc perfecte per amagar-se i assaltar després els vaixells que passaven a prop entrant o sortint de Barcelona carregats de mercaderies. A mitjans del segle XVI, els veïns i veïnes de Castelldefels no podien refugiar-se al castell. Quan hi havia atacs pirates, havien de fugir als boscos propers i deixar les cases desprotegides. El castell estava en mal estat i derruït degut als atacs que havia patit durant la Guerra Civil Catalana el 1468. L'any 1550, el baró de l'Emprunyà va decretar, a causa de la situació, reconstruir el castell. Tot i la reconstrucció del castell i de les dues torres que ja hi havia a Castelldefels des del segle XIV, els veïns i veïnes no estaven del tot tranquils amb els possibles atacs de pirates. Algunes famílies amb diners van construir o restaurar les seves masies i al voltant van aixecar unes altes torres de defensa on des de dalt es podia veure la costa, que en aquell moment es trobava més propera al poble. Actualment es conserven 12 torres, la majoria de propietat privada.
2: Bocins d'història.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
2: No, no, amb tarja no, amb targeta.
1: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, si us plau.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Castelldefels, així som.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Castelldefels, així som.

0: algun dia aprendré en aquesta segona temporada, espero fer-ho, que quan s'encén la llumeta és quan haig de parlar. Amics i amigues del Crit a la Terra, sóc el Miqui Renard, estic molt content d'avui començar aquesta segona temporada d'aquest estimat Crit, que avui, per exemple, per celebrar-ho hem recuperat el Tarzan, però no us preocupeu que després també tindrem a la Towanda. Bé, doncs com és segona temporada us haig d'explicar moltes cosetes i avui tinc la sort de poder dir que parlarà molta gent perquè som uns quants que estem al darrere d'aquest invent que esperem que aquest any compleixi bé el segon any i d'aquí 10 anys puguem dir que portem aquest desè aniversari. Vull dir-vos que aquest any serà una miqueta diferent. Farem l'entrevista cada 15 dies o Madonna, però no sempre ho faré jo. Aquest any l'Andreu fa un pas endavant i conduirà el programa, doncs, com a mínim tantes vegades com jo, ens anirem tornant. El Martí, que és el que fa normalment, sabeu, el tema de l'art, també l'hem convidat, s'ho està pensant, alguna vegada igual s'anima i condueix el programa. La Lourdes, que seguirà col·laborant amb aquest Crit a la Terra, també potser d'aquí un temps s'anima. El cas és, per dir-ho clar, que volem fer una cosa més col·lectivitzada, un crit més plural, i doncs jo estic encantat d'haver-los convidat i que doncs com a mínim de moment l'Andreu accepti aquest repte i el tindreu aquí molts dies assegut. Què més us volia dir que serà diferent aquest segon any? D'entrada els convidats seran nous, però al mateix temps també repetirem amb molts dels amics i amigues que van venir perquè en tots ens va faltar, per sort, el temps per esplaiar-nos una miqueta més i a veure si aquesta temporada en tenim temps. Esperit de servei és el que té aquest programa i canviarem aquestes tres coses que jo els demanava als col·laboradors, els anuncis de la nostra vida, les tres persones que més t'han marcat, etc. Aquestes coses que els demanava ho canviarem per una frase d'algun personatge, intentarem mantenir la paritat aquí, o Madonna, i anirem fent un recull que espero que amb el temps es pugui convertir en un llibre de personalitats que fan un crit aquí a la Terra i no al cel, que ja sabeu que no ens escolten, i que és un crit interessant d'escoltar. I bé, intentarem que trobeu que és força adient el que expliquen, el que comparteixen, i bé, ja m'ho direu d'aquí un temps, quan puguem treure aquest projecte, que ara mateix és això, un projecte de futur llibre del Crit a la Terra. Jo vull començar, de fet, amb l'Arcadi Oliveres, que sabeu que és un de... és una de les persones que més ha marcat a nivell social la meva vida, i voldria doncs començar aquesta secció amb una frase d'ell. Després la Lourdes, per mantenir la paritat, la Lourdes la trucarem per saludar-nos en aquesta segona temporada, i també ella farà la part en femení per, com dic, doncs mantenir aquesta paritat. I després ja passarem, quan jo hagi fet la frase de l'Arcadi, a saludar el nostre convidat d'avui, que us sonarà una miqueta. Però m'espero una mica de dir-ho, després de llegir el que ens deia fa un temps l'estimat Arcadi Oliveres. Jo no vaig estudiar econòmiques per fer més rics els que ja ho són, sinó precisament per veure què es pot fer per treure de pobres els més pobres davant un sistema tan injust com el que vivim. Això ho va dir l'Arcadi Oliveres i Boadella, activista que no es limitava a dir les coses, sinó sobretot a portar-les a terme. I d'això gairebé no hi ha un poble de Catalunya que no em pugui donar fe, perquè gairebé crec que els va trepitjar tots en el seu temps lliure, i ja dic, amb una bonhomia i amb una, amb unes ganes de servei insuperable. Amic Sebas.
1: Molt bona nit, Miqui.
0: Molt bona nit. Tal? Normalment et tenim a l'altra banda de la peixera.
1: Normalment sí, allà estem.
0: Però avui t'he liat i dic, ostres, doncs m'agradaria molt entrevistar-te, xerrant-te una estoneta, no cal.
1: Perfecte.
0: Que sigui entrevista. I aquí tenim el Sebas avui al davant, que vol dir que darrere doncs, avui tenim l'amic Miguel, que precisament fa ara més o menys un any va fer el primer programa.
1: També va fer el primer programa de la primera temporada.
0: Per tant, Miguel sempre també serà part, evidentment, d'aquest...
1: El progre Miguel.
0: El progre Miguel serà sempre part d'aquest programa. Doncs anem a parlar una miqueta de tu, Sebas, avui. Avui no t'escapes. No
1: avui he d'escalfar la gola una mica, no, per parlar, perquè jo no estic acostumat a parlar davant del micro, però bueno, farem el que es pugui i el que es deixin.
0: Dir-vos que el Sebas aquest any serà el nostre tècnic també, que comptarem de nou amb el Salva, que farà les entrevistes pim-pom, avui li farà el Sebas aquesta entrevista pim-pom. Seguirem comptant, com us deia, amb la col·laboració de l'Eures Carreras, del Martí, que també l'he nomenat, també nomenat a l'Andreu, amb la poesia. Per tant, gairebé serem els mateixos, només que serà com més repartit el temps en el que cadascú estarem al davant d'aquest micro. Sebas,
1: molt bé.
0: Quants anys portes amb això de la ràdio ara mateix?
1: Doncs mira, l'abril vaig començar el meu tercer any ja aquí, com a tècnic. Jo vaig començar, feia molt de temps ja, quan la ràdio estava allà dalt, a la Casa de la Cultura. La meva mare tenia un programa i jo venia de vegades de convidat, un programa així com de teatre i una mica d'humor. Jo venia de convidat i també feia com una mica de tasca tècnica també ja al control. Abans es podia fer autocontrol dels programes, a l'antic estudi de la ràdio. I jo vaig començar, ja et dic, això seria el 2014-2015, i després ja el 2023 vaig començar aquí com a tècnic.
0: Com a tècnic.
1: A l'abril, 17 d'abril.
0: Vale, però ja portaves...
1: O 19, no, 19, 19 d'abril, perquè 17 és l'aniversari, el 19 d'abril vaig començar.
0: Ja portaves uns quants anys mamant de...
1: Sí, ràdio, bueno, l'únic que vaig fer de ràdio va ser això, aquesta primera experiència. M'agradava molt la ràdio perquè la meva mare feia ràdio a l'Uruguai. La meva mare, bueno, jo també vam néixer a l'Uruguai, ella feia ràdio allà i jo escoltava ràdio ja de petit. I després aquí vaig fer aquesta, la meva primera experiència amb la ràdio, i després, clar, quan vaig estudiar el món del so i tot això, doncs vam fer les matèries de ràdio que eren habituals als estudis.
0: Des de que tu vas tenir coneixement d'aquests deus any 2013 o així, no? Fins que després vas entrar al 23, uns 10 anys després, havia canviat força...
1: Sí, sí, ha canviat tot.
0: Als estudis vas veure que la cosa era molt més complexa que el que...
1: Clar, clar. Jo, per sort, no vaig arribar a l'època de la cinta i el magnetòfon i tot això, que a vegades ho parlem amb el company, amb el Miguel, que això sí que eren uns mestres de fer ràdio, eren quasi cirujanos a l'hora de posar talls, de posar falques i tot. Era tot molt... molt laboriós, i ara, clar, amb l'avanç de la tecnologia és molt més fàcil. S'ha de saber també, perquè has de saber el que estàs fent, i sobretot la ràdio té...
0: Us ho puc confirmar, fa màgia. Els Sebas, tu li portes, com sol dir-se...
1: I sobretot jo crec que el que més costa és conèixer el llenguatge de la ràdio, tant tècnicament com a l'hora de parlar. La ràdio té un llenguatge molt marcat, molt esquematitzat, i tu has de treballar pensant en que la persona només està escoltant, no està veient. Clar. Llavors hi ha coses que no es poden fer, clar, no es pot parlar un damunt de l'altre, no es pot tirar una cosa que tingui, no tingui sentit sense una imatge. Has de mirar tota aquesta visió, i sobretot el més difícil, i el que jo vaig aprenent cada dia, és a fer llenguatge de ràdio, tant com a tècnic com a locutor també.
0: Jo no volia entrar en aquest tema perquè avui el que interessa ets tu, no el programa, però ja que ho dius, què li diries al crit de la terra i a aquest conductor de què ens manca? Que
1: ja no, jo penso que... Ja, aquí, ja portem un any, ja vam parlar en el seu moment de fer com unes seccions més marcades. És molt important a la ràdio un programa que sigui d'una hora, que no sigui una xerrada d'una hora, perquè la gent pot desconnectar molt ràpid. Llavors, les seccions és el que més funciona a la ràdio, sota el meu punt de vista, eh? I tenir aquestes seccions de poesia, seccions d'art amb el Martí, la secció aquesta del ping-pong que va estar fent la Lourdes un temps mentre el Salva no podia, tot això dona una vida i un format i un moviment al programa que fa que l'espectador sempre tingui, a l'espectador no, al oient sempre tingui un estímul nou.
0: Vale. No has dit res de sorollets, eh?
1: No, a mi els sorollets m'agraden, m'encanten. De fet, jo faig programes que són tota l'estona, el tècnic reacciona amb sorolls de memes o de ja-ja-ja, o aplaudiments, o rialletes per aquí.
0: Però aquest no seria aquest programa. Aquí, com veieu, exacte, com sentiu, el so és bastant despullat i parlem del que parlem, o fem el que fem. I sí que hem posat, perquè bé, doncs perquè em van dir que alguna cosa havíem de fer, el crit del Tarzan, perquè és el crit de la terra, el crit de la Towanda, a vegades en caixetes de música hem fet una mica de música de fons.
1: Exacte.
0: Sí que el Salva, que en sap més de ràdio, que porta molt de temps, sí que la seva secció té la seva musiqueta.
1: Té la seva musiqueta. És molt, molt comú també als programes de ràdio fer-li un indicatiu a cada secció, és a dir, pues, l'art amb Martí Guinovart, tal. I això amb una música...
0: Ets un poeta, a més, eh?
1: o coses d'aquestes que fan que l'oient sàpiga què és el que està escoltant. I això s'ha de fer sempre a l'entrada i a la sortida de la secció, perquè hem de pensar que la ràdio és un aparell que està constantment a les cases canviant de freqüència. Llavors, si algú ens agafa ara mateix, pues, l'oient ha de saber que estem aquí parlant al crit de la terra, no, a la 98.0, i que la secció que ha començat Art amb Martí Guinovart, quan acabi Art amb Martí Guinovart, per molt si tu l'agafes entre mitges.
0: Vale. Prenc nota, eh? O sigui, tot això ho anirem fent amb el temps. Jo és que els sorollets ho entenc com una cosa més d'aquesta societat ràpida.
1: Sí, els sorollets és una cosa més artística i més de generar estímuls, diguem, a l'oient constantment, però que pot no entrar en el programa, no té per què entrar en tots els programes.
0: Va haver una època de TV3 terrible, terrible, o de Catalunya Ràdio, crec,
1: sí,
0: que a cada cosa que explicaven

0: jugar amb el silenci, perquè el primer que pensa la gent quan escolta un silenci és s'ha espatllat la ràdio.
1: Ja.
0: Llavors, per això, és el que et deia al principi, el llenguatge de ràdio és el més complex de fer ràdio, tant com a, ja et dic, com a creador de programa com a tècnic també.
1: Tornem al Sebas Andrade. D'aquí un temps, que com veus això de seguir a la ràdio? Tens aspiracions diferents? Un dia vols dirigir el Cotarro?
0: No tinc moltes ganes de dirigir, perquè jo ja s'encarreguen els que estan preparats per això. Jo sóc tècnic i m'agrada progressar com a tècnic, però clar, aquí no pots progressar més. O sigui, som els tres tècnics que estem a la casa,
1: fem
0: de tot, i sí que podem proposar idees i som ben rebudes sempre, i però sí, no descarto, pues, si he de marxar en un futur i buscar unes noves aspiracions. A mi m'agrada molt el teatre, per exemple, i m'agrada molt la tècnica del teatre com a tècnic. Llavors, potser, qui sap, però ara mateix no tinc en ment marxar.
1: Tu em deies que no estàs acostumat a parlar davant del micro, no ho sembla, la veritat. A part, fas teatre, projectes molt bé la veu. Llavors, es nota que aquest mundillo del teatre el tens dintre. Per aquí què? Com ho veus, això? Fas teatre,
0: bueno,
1: actualment?
0: Bueno, faig teatre actualment. Vaig estudiar teatre. Bueno, vaig fer el batxillerat d'arts escèniques. Després em vaig voler formar per fer les proves a l'Institut del Teatre. Per situacions de la vida no vaig decidir finalment fer-ho. Llavors vaig tirar per la part tècnica. Però sí, ara continuo, vaig estar treballant un temps com a profe de teatre per nens, per joves de 13 a 18 anys, perquè a mi m'agrada molt el teatre dins de la... ensenyar teatre fent servir la història del teatre, tant de l'antiga, dels grecs, dels romans, tot el que va passar amb Shakespeare, amb Stanislavski, i totes aquestes fusions jo les aplicava d'una manera que els joves agafessin també la gràcia que té això i que puguin aplicar a l'hora de crear els seus personatges. Llavors vaig fer de profe, ja et dic, abans d'entrar aquí, jo treballava d'això, vaig entrar aquí i ara...
1: I aquestes coses per iniciativa teva, o també els mestres que van tenir treballaven així? O...
0: Jo el mestre que vaig tenir treballava amb això, i a mi és el que més em va agradar i em va marcar. Llavors jo ho feia perquè m'agradava la forma d'entendre com va evolucionar el teatre i com tu pots treballar aquesta evolució en els teus personatges. Penso al final el teatre, pues, la tasca de l'actor, si bé no ve marcada bastant per la direcció, no?, el que t'estigui dirigint, però també té molta part de creació pròpia. I aquesta creació, si tu tens les eines per crear... Pues és molt més ràpida, molt més fàcil. A més que jo preparava molt els meus alumnes també per la vida, per el dia a dia, perquè eren joves que s'havien de presentar a exàmens orals, que havien de fer presentacions, que havien de posar-se davant de gent, i potser eren persones que eren molt tímides. Llavors això eren eines que també li ajudaven al seu dia a dia a comunicar-se, a parlar, a fer-se entendre. Llavors sí, el teatre és molt important per mi. De fet, ara estic ja no tant com a professor, sinó com a actor a la companyia Diviértete, a la part professional que tenim. I llavors en aquesta part professional, pues, fem produccions una mica més elaborades, una mica més treballades, i en aquest cas, pues, ara estem a punt d'estrenar al novembre una producció infantil que parla de les emocions, de la gestió de les emocions als nens, i com entendre una mica què és el que li està passant.
1: Faig una part, ara entrarem amb això, dius, però amb això que explicaves ara, m'agradaria entrar en tres pel·lícules que m'han vingut al cap escoltant-te. Una és César debe morir, no? Que és teatre dintre les presons. Sí. Si l'has vist, és una cosa tremenda.
0: Sí, sí.
1: Llavors, el que va allà a fer això, o els que van... Realment treballa una mica semblant a això que tu deies amb els nois, no? Una
0: Exacte.
1: Mica, una pel·li molt recomanable. Després m'ha vingut al cap el Discurso del Rei.
0: Discurso del Rei.
1: Que és, que vol dir que si tu treballes també l'addicció, no?
0: Sí, per, exacte.
1: Perquè s'ha mensurat.

0: final, sí. I finalment, amb això últim que has dit, què era aquesta última part que aneu a estrenar?
1: Sí, aneu a estrenar una obra que es diu Emociones a Montones. És una mica inspirada també en una pel·lícula de Disney que van fer, no? Que Inside Out, o del revés.
0: Aquesta, això anava a dir-te. Aquesta és la que
1: també és una mica... La nostra és bastant més infantil, és perquè els nens que vinguin pues, sàpiguen identificar què és el que li passa al cos quan està content, quan està trist, quan està enfadat i com pot d'una manera gestionar-ho i en recordar-se d'aquesta obra quan estigui... Pues...
0: Amb quants nens, nenes estàs treballant aquesta obra?
1: No, aquesta la fem tot els actors som adults, som sis actors només, i és una obra de petit format, 50 minuts, una hora, i té molta música, té molta història, molta vestuari, és atractiu i és per públic més jove infantil, diguem. Però no estem treballant en joves.
0: Sí, sou adults que treballeu una mica per nens. Això vol dir que pot rodar pels col·legis?
1: Podria rodar, sí. La idea seria aquesta. La presentem al Teatre Plaça no sé quin dia de novembre, ho tinc apuntat, però puc dir. Dins del cicle de teatre Linajena, que és el cicle de teatre amateur que està...
0: Que sí, que serà el segon any, no?
1: Segon any, que ho ha impulsat l'Ajuntament. L'obra serà el 8 de novembre a les 6 de la tarda.
0: Al Plaça.
1: Al Teatre Plaça, mm-hmm. Sí.
0: Haurem de ser-hi. Sí, aquí la teva mare col·labora...
1: La meva mare ha escrit, ha guionat i està dirigint juntament amb mi. Jo sempre, des de fa ja 3 anys que faig una mica la direcció artística dels espectacles així de la productora gran, diguem, van fer La Bella i la Bèstia el 2016, van fer Aladdin el 2022 i van tornar a fer La Bella i la Bèstia l'any passat amb motiu del desè aniversari o més, no, més anys de la companyia, i aquestes produccions així més grans amb actors més treball, no professionals perquè no es dediquen, no guanyem diners, però sí matxaquem més i treballem com a professionals sense cobrar el que cobren els professionals, sí que les dirigeixo artísticament jo perquè és una cosa que m'agrada.
0: Això és competència directa en performing arts?
1: No, perquè a mi no m'agrada parlar de competència quan estem en un àmbit local. Per què? Perquè recordem que Castelldefels té 70.000 i pico d'habitants, ja som una ciutat molt gran en què ens agrada dir-li poble, no? A tu,
0: que
1: a mi també.
0: Tothom té una part de pastís.
1: Exacte. I totes les companyies tenen el seu públic i moltes vegades el públic és el mateix per totes, però des de Paranoia que porta la tira d'anys.
0: També Paranoia, La Quarta Paret.
1: La Quarta Paret, Nuevo Horizó, que ara no sé com està, Metanoia... Diviértete, ja, un munt dels principiantes, Petit Món, teatre...
0: Carles Olivares, no em tinguis en compte que ho ha dit ell, el de Metanoia, jo clar, ho tenia al cap, que sapigueu que Metanoia actua el dia 20...
1: Actua el dia 20 amb l'Arte, amb la Manoli, ara he quedat malament perquè he dit...
0: Tothom al teatre,
1: sí,
0: a veure,
1: exacte,
0: la Manoli, la direcció del Carles... I allà trobarem els Sebas, que va veure com fan altres companyies, no? Perquè
1: exacte, a mi m'encanta...
0: En veritat us retroalimenteu, entenc,
1: exacte,
0: no?
1: Sí. Per exemple, nosaltres amb Metanoia compartim una actriu, que és la Manoli, que també treballa a les nostres
0: llavors
1: produccions
0: sí que
1: has quedat
0: molt
1: grans.
0: Malament.
1: Sí, perquè només m'has recordat d'ella.
0: És lògic, és lògic.
1: No, perquè jo treballo amb ella també tots els caps de setmana, llavors la tinc per la mà, però sí que és veritat que és important el fet de que entre nosaltres, entre les escoles de Castelldefels, pues, ens impulsem entre nosaltres, col·laborem, treballem junts, ho fem ja, perquè... Va sorgir fa un parell de Carnestoltes la idea de que la reina Carnestoltes o el rei Carnestoltes no s'hagi de contractar de fora i si no siguin les pròpies escoles que estan treballant per la ciutat, amb la ciutat, les que puguin gestionar això. I va fer un any La Quarta Paret juntament amb Diviértete, després sé que la festa que es fa de l'enterrament del rei o la reina la fa Performing Arts... Les Festes del Mar, El Desembarcament Pirata, gestionat per Performing Arts, Paranoia té els espectacles del Dia de la Dona...
0: I l'escola infantil també, no? Paranoia té ara una escola infantil del teatre.
1: Bueno, sí, té Paranoia Teatre i Paranoia Estudi. Paranoia Estudi és com més l'escola, diguem, i Paranoia Teatre és més com el grup.
0: El cas és que em dóna la sensació, jo que més o menys us conec una mica tots, que Castelldefels ha fet un salt endavant amb aquest aspecte molt gran.
1: Sense dubte, sí. Sí, la veritat és que...
0: Podem estar molt orgullosos de...
1: que hi ha molta cultura, no tan sols al teatre, també ara en música estan veient molts joves que estan sorgint després d'aquestes concursos que estan fent, nous talents i tota la movida de la Festa de la Música. Bueno, la Festa de la Música aquest any ha sigut un èxit amb més de 80 actuacions al mateix dia a Castelldefels.
0: Tu vas fer la tècnica aquí? O...
1: No, jo vaig estar d'oient. Un oient més. M'agrada estar a aquestes festes perquè també pots conèixer gent i pots aprendre i és molt, molt divertit i molt interessant aquesta comunicació que hi ha i aquest, com es diu, coworking, no? Una mica. Però talent emergent, el que vulguis a Castelldefels.
0: Ara posarem una primera cançó, però deixem fer-te una darrera pregunta. Com a tècnic, el tema del teatre, el Teatre Plaça, aquí què? No tinc ni idea, eh?
1: Bueno, el Teatre Plaça sí que és veritat que ha tingut una millora de material l'últim any. S'ha comprat taula de so nova, s'ha comprat taula de llums nova, s'ha comprat llums noves que calien i que feien falta perquè era un teatre molt modern, però amb infraestructura moderna, però amb material antic. Llavors s'ha fet una primera inversió, però sí que és veritat que s'ha de millorar s'ha de fer una millora no tan acústica per teatre, perquè l'acústica per teatre és perfecta, perquè està molt bé plantejat, sense la utilització d'altaveus, diguem. A l'hora de fer servir altaveus, ara que estan venint molts musicals amb micro, la megafonia que hi ha al teatre és molt nul·la i molt dolenta, i això jo penso que és la segona inversió que hauria de fer al teatre. Però clar, això t'estic parlant d'inversions que potser ronden els 70.000, 100.000 euros. Llavors, són coses
0: que
1: grans.
0: Que no és d'un dia per l'altre que
1: exacte.
0: Pot fer-se. El que no és d'un dia per l'altre és la cançó i l'artista que va sonar, que per mi és una dona i una cançó que és actual i que sempre ho serà, i una veu meravellosa, a veure què us sembla.

0: Salva, company, què dius?
1: Molt bona nit, com anem, Miqui? Escolta, moltíssimes gràcies per comptar amb mi en aquesta nova temporada del Crit a la Terra, que bueno, em fa moltíssima, moltíssima il·lusió, eh?
0: I molt, jo molt content que puguis ser-hi aquí, que puguis retrobar-te amb la teva secció i amb un vell conegut aquí, amb un nou conegut que tens a la meva dreta.
1: Sí, no? Bona nit, Sebas.
2: Bona nit, Salva, què tal?
1: No, escolta, mira, aquí avui et toca a tu.
2: Sí, sí.
1: A l'altre costat, costat del vidre, no?
2: Exacte, a l'altre costat del vidre i aquí a veure aquest ping-pong. No se'm dona molt bé a mi el ping-pong, però anem a jugar.
1: Ara ho mirem. Va, vinga, anem a jugar una miqueta al ping-pong, que ja saps, és una bateria de preguntes i tu contestes el més ràpid possible, d'acord?
2: Perfecte.
1: Doncs vinga, va. I a més ja l'has sentit més d'una vegada.
2: Sí,
1: que
2: sí.
1: Que m'has de dir un esport.
2: Un esport, mira, ara et diré el pàdel. Estic molt amb el pàdel, ara.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do, mira, no m'havia dit mai el pàdel. Molt bé, molt bé. Escolta, si no fossis del Castelldefels, de quin equip series?
2: Bueno, jo aquí sóc una mica xaquetero, perquè jo sóc del Madrid, però bueno, del Madrid et diré.
0: Tallem la programació.
1: Bueno, tu mateix.
2: Sí, sí, que venga la por mí.
1: Bueno, deixem el Madrid. Doncs vinga, una ciutat on et trobaríem?
2: A Madrid.
1: A Madrid.
2: Sí.
1: Molt bé, bona ciutat. La veritat és que és una ciutat meravellosa on val molt la pena visitar-la, i tant que sí. Una beguda.
2: Una beguda, l'aigua.
1: L'aigua? Hòstia, ets totalment absteni.
2: Sí, no bec alcohol, no fumo, no... No m'ha donat encara.
1: Molt bé. Escolta, un indret de Castelldefels que enyoris perquè ha canviat molt o perquè ja no existeix o perquè abans tenia un encant més agradable?
2: Mira, a mi m'agradava molt la polideportiva.
1: La polideportiva.
2: On estava la Xirgo abans.
1: Uf.
2: Jo vaig arribar el 2004, encara continuava això. 2004-2005, vaig arribar a Castelldefels, encara estava.
1: Sí?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, un escriptor.
2: Un escriptor? Pues et podria dir Shakespeare.
1: Uh-huh. I un pintor?
2: I un pintor... Picasso.
1: Un llibre.
2: Un llibre, La casa de Bernarda Alba.
1: La casa de Bernarda Alba, hòstia, Déu-n'hi-do, vas molt teatral, tu, eh?
2: Sí, sí, jo és que tiro cap a casa sempre.
1: Tires cap a casa. Una pintura.
2: Una pintura al Guernica.
1: Al Guernica, sí, senyor. Què prefereixes, amb la llum encesa o apagada?
2: Apagada.
1: Apagada. I gos o gat?
2: Gos.
1: Gos, de totes. Molt bé, doncs escolta, m'has passat aquest ping-pong. Veus com ha sigut facilitat?
2: Ah, sí, és que estic amb el pàdel, ja et dic. Ara el pàdel, el ping-pong, una mica al revés, ho dic ja.
0: I el t'he escoltat, aquest ping-pong, el t'he escoltat, el t'he preparat.
1: El t'he escoltat, sí. Escolta'm una cosa, ara sí que les que venen ja són més personals i aquí
2: vale.
1: Una miqueta més de temps. I no sé si ets un tio molt romàntic o què, però et preguntaré una cosa que ningú s'oblida mai. Com va ser aquell primer petó?
2: Va ser una mica desastre, la veritat.
1: Una mica desastre.
2: Però bueno, era jove, els nervis... Bueno, però bonic, un desastre bonic.
1: Però a que no l'oblidaràs mai?
2: No, mai.
1: És increïble, aquell primer petó no s'oblida mai. Una altra cosa, on et trobes millor, fent teatre o sent tècnic de ràdio?
2: Ara mateix fent teatre, actuant.
1: Actuant. I què és pitjor, un blanc en ràdio o quedar-te en blanc al teatre?
2: No, un blanc en ràdio és molt pitjor. Perquè el blanc en teatre és... Tens els recursos ja com a actor per poder sortir d'allà o un company t'ajudarà, però a la ràdio estàs aquí una mica sol.
0: Com el cullerol.
1: No, i la ràdio que té és que 4 segons en blanc
2: sí.
1: Sembla que siguin 10 minuts.
2: És el que dèiem abans amb el Miqui, d'una persona, un oient, escolta un blanc i diu, s'ha espaiat la ràdio.
1: Sí, és horrible. O sigui, jo sé que també ets un gran aficionat a la màgia,
2: sí.
1: Encara la practiques?
2: Sí, de vegades sí, més cartomàgia, però sí.
1: Escolta'm, això amb el Miqui hem de muntar un duo, tu i jo.
0: Ostres, sí.
1: I fer un espectacle aquí a la biblioteca, on sigui,
2: d'aquest
1: saló. Podem fer perfectament, no?
2: Sí, jo recordo aquell que vam fer al Teatre Plaça fa ja, pues no sé, si 10 anys mínim.
1: Potser més de 10 anys.
2: Sí,
1: potser més de 10 anys.
2: Com per arte de màgia, em recordo.
1: que tu, a més, amb tu vam fer una paròdia imitant un número que hi havia del Cirque du Soleil.
2: Sí.
1: Que jo feia el joc amb els aros i tu em anaves bellugant al focus.
2: Ah, exacte, exacte.
1: De pallasso. Va ser
2: molt divertit, sí.
1: La veritat és que va ser una obra molt, molt xula i ho vam passar molt, molt bé fent.
2: La veritat que sí. Sí.
0: És que el Seba estic descobrint que amb el jove que és, que no ho hem comentat, déu-n'hi-do la trajectòria que porta, eh? Vull dir...
1: No, i a part, és un pedazo d'actor, jo el recordo, jo et vaig veure fer de la bèstia.
2: Sí.
1: I, escolta, vas fer un paperasso.
2: Moltes gràcies, sí. Moltes gràcies.
0: Aquí sortia el nostre amic en comú, Paco, no?
2: Paco Ávila, sí.
0: Ah, el Paco Ávila.
2: No, Paco Ávila, Paco Vázquez.
1: No, Paco Vázquez.
2: Sí, que els confon, els Pacos. Paco Vázquez, sí, va sortir a la primera versió, la que van fer el 2007, segons
0: sé. Sonava, sí.
2: Que feia de...
1: Jo recordo haver-te vist a tu, fent de la bèstia, i la gent que vas fer un papelón, tio, vas fer un papelón.
2: Moltes gràcies. La veritat que sí, a mi també m'agrada molt. Vaig fer aquest, vaig fer després... del geni d'Aladdin, que també em va agradar molt aquesta caracterització. I després, fa poc menys d'un any, vaig tornar a fer la bèstia en 5 passes que vam fer, 4 passes.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el muntatge que teniu amb tot el que és el Divertete, no? Que
2: sí.
1: El grup aquest teatral, que utilitzeu molta gent amateur, i és brutal la qualitat que teniu, que és molt impressionant, la veritat. Cada vegada que ho siguis m'ha agradat molt.
2: Gràcies, de veritat.
1: I bé, però què l'esteu, Hem de fotre un bol amb tu i jo junts, encara que sigui aquí a la biblioteca.
2: Exacte, sí, o aquí a la ràdio podem fer alguna cosa així xula
1: també. De close-up. Fem un espectacle de close-up que ens ho podem passar molt, molt
2: sí.
1: Bé. Ja veuràs. Escolta'm, l'última pregunta. Va, què faries per canviar aquest món?
2: Canviar tots els que manen per altres.
0: Directament.
1: Però això és complicat. Bueno, ho tenim a les nostres mans, no?
2: Sí, exacte. Votar, per exemple, també.
1: Sí, això és important. No és a votar. Et fan por les extremes dretes o ets d'extrema dreta?
2: No, em fan una mica de por, sí. Em fan una mica
1: ara d'aquest auge de l'extrema dreta,
2: sí.
1: Realment em té molt, molt acollonit. Molt acollonit.
2: Sí,
1: perquè sembla que la història es pot arribar a repetir, no? D'una manera o altra.
2: Exacte.
1: Potser amb altres personatges, però que acabessin el mateix, perquè en definitiva tots són persones, no?
0: I a mi ara em toca fer el paper del dolent i dir que aquest és un meló que obrirem altre dia.
1: Escolta'm, moltíssimes gràcies per deixar-me aquest temps. No sé si m'he passat de temps o no, perquè jo estaria hores parlant amb els seus i amb tu, Miqui, però
0: sé
1: que jo tinc la meva secció al seu temps i no sé si m'he passat
0: o no. Que, per cert, aviat ens reescoltem a Ràdio Vilamajor, no?
1: Sí, perquè ja, com que ja estic recuperat de la vista i tota la història, que vaig tindre aquell petit problema, també el problema, volia començar ja aquesta setmana, però no hem pogut començar perquè canviem l'estudi. De Ràdio Vilamajor tenim estudi nou, ara estem
0: Ostres.
1: Al carrer, i estem des del carrer, i, bueno, tenim un estudi no molt gran, però molt, molt acollidor i molt xulo.
0: No et vull donar enveja, però
1: el
0: que et falten segur són dos tècnics com els que tenim aquí, com el Miguel i com el Sebas.
2: No, totes les ràdios tenen bons tècnics.
0: Bueno, el Salva fa de tot allà.
1: I les ràdios són molt, molt agradables. I fer ràdio a mi és una cosa que m'encanta i d'aquí no em
0: trauràs. El Salva Saloma Pop, allà a Ràdio Vilamajor.
2: Autocontrol, això s'estila molt a la ràdio.
1: Sí, jo soy el hombre orquesta, ho faig tot jo.
2: Sempre trucades, tot.
0: Bueno, company.
1: Sí, que jo mateix.
0: I moltes gràcies.
1: La gran pèrdua que perdem a la Judit, que se'ns ha posat a treballar els caps de setmana i no podrà vindre a ajudar-me aquest sol dia, que serà un problema, perquè és la meva assessora musical i tindré que fer-ho a distància.
0: Més suma orquestra encara. Salva, moltíssimes gràcies per seguir participant i ens tornem a escoltar ben aviadet, d'aquí 15 dies,
1: molt
0: si et sembla.
1: Doncs vinga, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada,
1: i bon programa.
2: Sí. Adéu, Salva, gràcies.
0: I ara
1: adéu,
0: com...
1: I queda en peu, que hem de fer...
2: Sí, ho farem.
1: Vinga, parlo amb el Miqui.
2: Vinga.
0: I ara, doncs, aquí ve el nostre col·laborador que a partir d'enguany passa a ser pràcticament el codirector d'aquest Crit a la Terra. Us deixo amb la poesia de l'Andreu.
3: Bon vespre. Avui que reprenem les emissions, ho fem amb una de les veus més singulars de la literatura catalana contemporània. Potser pel fet d'haver-se donat a conèixer tard, cap als anys 80, i de que ha viscut una mica lluny del món literari català. Us estic parlant de la Felicia Fuster. Us en faig 5 cèntims. Va néixer el 1921 a Barcelona i va morir a París el 2012, ciutat on s'hi havia exiliat voluntàriament a principis dels anys 50. La poesia de la Felicia Fuster es caracteritza per una forta personalitat, ella mateixa ho deia, per aquest afany de llibertat que ha desenvolupat en tots els àmbits de la seva vida i que es manifesta tant amb la seva obra literària com pictòrica, perquè també va dibuixar. De fet, una figura fonamental de la seva joventut fou en Josep Francesc Ràfols i Fontanals, que va afavorir moltíssim i de manera determinant el seu coneixement avançat en el camp del dibuix i de la pintura. La Felicia ens ha deixat una obra escrita força extensa. Us destaco els títols Una cançó per a ningú i 30 diàlegs inútils, que va ser finalista del Premi Carles Riba l'any 84, amb un pròleg de Maria Mercè Marçal. És important citar-la perquè amb la Maria Mercè Marçal va mantenir una relació molt estreta. I aquest tipus de relacions en aquest món, com en tots els mons, és important. No? Altres títols que destaco són Aquelles cordes del vent, el pròleg que el va fer el Francesc Parcerisses, un altre grandíssim poeta, o el recull I encara, que va rebre el Premi Vicent Andrés Estellés. La poesia de la Felicia la va escriure, jo penso, i amb això ja està d'acord gairebé tothom, gairebé la majoria de les opinions, que estava dirigida a tothom, però no defuig en cap moment el seu compromís social. De fet, d'aquí ve també la seva relació intrínseca amb la Maria Mercè Marçal. I a l'hora d'escriure-la va fer servir formes tant d'avantguarda com la tradició japonesa, que en aquell temps va estar molt de moda, amb molta influència a l'àmbit català. Jo us volia portar una gravació amb veu seva, però no ha pogut ser. Totes les seves gravacions estan guardades en fons documentals sense accés al gran públic. Una d'elles, precisament, és la de la Maria Mercè Marçal. Així que us porto un dels seus poemes més bonics amb veu d'una de les alumnes de l'Oficina de Català del Vendrell. El poema és preciós. Es titula No em despulleu i soni així.
4: No em despulleu, de Felicia Fuster. Abans que el gran compàs no em paralitzi amb la geometria de la mar, no em despulleu. No em despulleu del temps ni d'aquells mots que, fins llebrats, jo feia càlids. Sé que el meu cant avui no arribarà ni a les òrbites baixes i el món em pesarà. Tant és. Deixeu-me. Deixeu-me el formigueig d'aquest cap ple de festa i les ales als ponts. Deixeu-me blanca, calç apagada, encesa, poca cosa, no res, amb els peus nus. Sé caminar descalça. I més, i encara sé, només el que s'esborra té importància.
3: Doncs sí, Felicia, allà on siguis et deixarem blanca i descalça, malgrat sabem que saps caminar prou sola, tal com vas demostrar. Bé, aquest ha estat el tall poètic d'avui, una de les grans de la poesia catalana contemporània que ella mateixa havia difugit del món mediàtic. Bé, doncs, fins aquí. Dir-vos ara que, molt probablement, com ja us ha dit en Miqui, prendré jo la conducció del programa, amb molta il·lusió, de forma més o menys compartida, és a dir, en Miqui no desapareix ni de bon tros, el vull aquí, a la meva vora, i mantindrem la línia que portem en un format gairebé igual. Així doncs, bon vespre i moltíssimes gràcies per l'atenció.
0: Martí, què tal? S'ha escoltat el
5: company... Miquel.
0: Has escoltat el company Andreu?
5: Tot just un trosset, però bueno, en fi, jo crec que és una declaració d'intencions pel que he sentit, eh?
0: Sí, sí, serà una cosa això més col·legial, més col·legiada, més plural, i ja he dit abans que tu no m'has escoltat, però ja he dit que algun dia igual tu també t'animes i agafes algun dia de tant en tant.
5: No, jo segurament sí, no ho descarto en absolut.
0: I tant que sí.
5: Segurament serà així, però m'ho he de preparar una mica més.
0: Molt bé.
5: De moment, amb la col·laboració puntual, doncs anem fent.
0: Molt
5: anem
0: bé.
5: Fent.
0: Col·laboració.
5: Amb ganes i amb bona energia per començar aquesta nova temporada. Vull dir que és el primer dia, collons.
0: Molt bé. Col·laboració que la setmana que ve...
5: Ja I perdoneu per els, no, el llenguatge.
0: No estem en horari protegit.
2: Està tot permès, no? Està tot permès.
0: Has sentit la nostra tècnica aquí, eh?
2: Digue'm.
5: Salutacions, una abraçada ben forta i enhorabona, jo el sentirem diferit.
2: Molt bé, a veure què ja em diràs la propera setmana què et sembla.
0: És un crac. Martí, doncs res, era saludar-te, dir-te això, que la setmana que ve ja t'esperem segurament amb l'Andreu, que
5: sí.
0: Ja vulguis venir a l'estudi o amb el tall de veu que vulguis fer, i ja mirarem el temps, però serà un temps generós. I això, doncs moltes ganes també de seguir escoltant-te.
5: Perfecte.
0: Doncs ara anem a trucar a la Lourdes i t'esperem sense falta la setmana vinent.
5: A Ràdio Castelldefels hi seré.
0: Molt bé, guapo.
5: D'acord?
0: Fins aviadet.
5: Abraçada ben forta.
2: Abraçada.
0: ¿Qué tal, Lourdes? Ya tenemos aquí... Ahí.
2: No, yo creo que los tiempos de la radio no son tan rápidos. Hemos de esperar que...
0: Ah, vale, no, como he visto que la llumeta seguía encesa, digo...
2: No, claro, porque parlem una mica, si vols.
0: Y mira que ya me había dicho el Miguel, ¿eh?
2: Fem un recull.
0: Has de parlar una estoneta...
2: Claro, entre trucada y trucada, que...
0: Es el que té que... Només porto un any i un dia fent.
2: No? Però visc com ja... Jo ho he interpretat ja només amb la mirada del Miquel, ja ho tinc calat, ja sé que hem d'estirar una mica.
0: Què diu aquest home ara?
2: A la tele fan així, no? Quan has d'estirar, et fan...
0: Per cert, això del teatre que et deia del tècnic, no sé si m'has acabat d'entendre per on anava, vull dir que si tu fessis un dia de tècnic de so d'una obra de teatre o del Teatre Plaça, sí, en concret, això seria un com una escala de la teva...
2: No, una escala... No, perquè ja ho he fet. Jo les produccions que porta la meva mare les faig jo tècnicament, diguem així. A mi és una cosa que m'agrada i conec molt bé a l'equip del teatre, perquè jo vaig tenir la sort de fer pràctiques allà durant uns mesos, llavors, i tinc molt bona relació amb els tècnics, llavors...
0: Qui també coneix la gent del teatre i gairebé a tothom aquí a Castelldefels és la nostra amiga Lourdes. Què tal, companya?
6: Hola. A tothom no, eh? Em queden uns 15.000 que no...
0: Bé, Lourdes, jo al principi del programa, que encara no has pogut escoltar, he dit això, que ara aquest any enguany serà una cosa més més plural, aquest programa. He dit també que...
6: Eclèctic.
0: Sí, i que començava amb una reflexió de l'Arcadi Oliveres i que tu faries, diguéssim, la part de paritat de la part femenina, tot i que tu a més vols fer, m'has comentat un anunci de coses que hem de pensar i que hem de tenir en compte, no?
6: Sí, bé, gràcies per seguir-me convidant i espero que durant aquest any curs doncs pugui també participar i aportar. I jo us volia aportar una reflexió perquè en aquest mes de setembre, el dia 21, doncs es celebra mundialment el Dia de la Pau. I quan diem pau, moltes vegades doncs caiem en aquella, no sé, en aquell tema naïf, no? O ingenu del color, que sí, és un símbol i que evidentment ens recorda, però que jo us vull convidar a que al voltant d'aquest 21 de setembre fem una reflexió sobre què vol dir la cultura de la pau, no? Que abasta tot allò que fem en quant a les relacions humanes. És a dir, que des de la relació amb el veí, amb la nostra parella, amb la nostra família, els nostres fills, els nostres companys de feina, tot es pot treballar des de la cultura de la pau, des del diàleg, des de la diversitat, des del respecte, que és això. I més enllà, doncs, hi ha també doncs, el que decidim de fer amb les nostres vides, el que comprem, a qui li comprem, si mirem les marques del que comprem, si estem finançant guerres d'una manera indirecta.
0: Mm-hmm.
6: Això passa moltes vegades, no? I que ja sé que direm, no es pot fer tot. Ah, evident, jo em coneixeu, no sóc una persona que en aquest sentit digui doncs hem de fer tot i hem de ser això, ingenus pensant que ho podem canviar tot, però sí crec que podem canviar petites coses de la nostra vida quotidiana, gestos quan comprem, mirem d'on venen, si estem finançant una...
0: Pots recordar...
6: Una guerra, un genocidi...
0: Quina data no? És aquesta que ens proposes de reflexió?
6: Perdona?
0: Quina data deies que és això?
6: Quina data?
0: Sí, la data d'aquesta jornada.
6: La data
0: jornada.
6: És el 21 de setembre,
0: 21
6: que és el
0: setembre.
6: Dia Mundial de la Pau, i com que ens estem apropant, doncs també no, una mica pensant els dies de, no és que en aquell dia pensem i després ja està. Ens han de servir per integrar-ho a les nostres vides,
2: exacte.
6: No?
2: Exacte, hauríem de pensar...
6: Aturem a pensar en el dia del medi ambient, doncs a partir d'aquell dia començar a reciclar d'una altra manera o consumir d'una altra manera. Doncs el Dia de la Pau ens ha de servir per revisar, no? Com són les meves relacions amb els altres, i soc més aviat beligerant, a vegades soc massa vehement, no? Coses que poden semblar petites, però que al final ens aporten molt perquè ens ensenyen o ens ajuden a entendre perquè altres doncs institucions, mecanismes, funcionen a partir d'un altre tipus de valor o de sentiment, no? La prepotència, la superioritat, la falta de diàleg, no?
0: Aquest
6: la
0: programa,
6: cultura de pau,
0: per
6: tot.
0: Suposat, vol sumar-se a aquest tipus de pensament que avui ens apropa a la Lourdes Carreras, justament un dia que hem escoltat també l'Arcadi Oliveres, dos grans exacte. Personalitats que s'ocorren i que val la pena escoltar sempre. Lourdes,
6: moltes gràcies per trucar-me.
0: T'estàs escoltant el Sebas també, que avui el tenim de convidat.
2: Lourdes, què tal?
6: Sí. Hola.
2: Bona nit, que vam compartir hola, una mica la diada l'altre dia.
6: Sí, junts. Sí, vam estar junts. I doncs això, estar junts, no? És cultura de pau.
2: Exacte.
0: Lourdes,
6: doncs
0: moltes gràcies.
6: Moltes gràcies per la trucada i ens anem escoltant.
0: Molt bé,
6: seguim
0: molt bé, col·laborant.
6: Bueno, bona tingladura, es diu, no? Bon, sí. Bon viatge pel programa.
0: Moltíssimes gràcies.
6: Vinga, salutacions a tothom.
0: I ara anem a escoltar una segona cançó que ja la vam fer fa un any, però que avui vull que l'escolteu amb veu d'un altre personatge que és tot un monstre de la música.

0: Mami, mami, quina meravella. Amb això vam començar ara fa un any i avui repetim, perquè no podia imaginar jo aquell dia la de versions, la de gent que ha versionat, en aquest cas és el gran Joe Cocker, la de gent que ha versionat aquesta cançó, senzilla però molt, molt sentida, i per mi, com sempre, és un homenatge a les nostres estimadíssimes mares. Al principi del programa, Sebas, t'he dit que aquí deies que no hem d'explicar coses que no es poden veure i ara anem a trencar aquesta regla també. Tenim una petita exposició a l'estudi de la ràdio que explica'ns una miqueta.
1: Sí, aquesta és una exposició que es va fer pel 25 aniversari, la van fer els nostres companys Ana López i el Xavi Martín. Per el 25 aniversari, amb un recull de fotografies i d'informació tant de personatges que es van apropar aquí a la ràdio durant la seva trajectòria des del 1982 fins al 2007, crec que arriba aquesta exposició, també com a persones que es van apropar a Castelldefels, actuacions, músics, aconteciments que van donar pas a la cultura i a la història de la ciutat, i també una petita reflexió de cada any de les músiques que ens van deixar o van néixer en cada any.
0: Això es pot venir a visitar aquí a la ràdio?
1: Sí, a veure, no convertim això en un museu, però el que s'apropi per aquí el podem deixar que passi i que miri una mica. Si no hi ha molta feina, els podem... veniu millor per la tarda.
0: Us ho dic perquè realment és una exposició petita, però déu-n'hi-do, estem parlant de l'any 82 a l'any 2007, dius?
1: Sí, bueno, està fins al 2005 aquí, però hi ha un any més allà.
0: I és brutal la de quantitat d'informació i la de quantitat de fotos que això significa.
1: Això és una feinada molt gran. 8, que...
0: 12, uns 16 panels.
1: No està pagada.
0: És brutal. O sigui, us convido que passeu a veure-la, això sí, a les tardes.
1: Passeu a les tardes, ja han vingut algunes persones i s'han apropat i feu fotos. I
0: ja que no tenim un espai expositiu, que vull que no tinc el Martí aquí per dir-ho, ja ho dic jo per ell.
1: Exacte. Doncs... Bueno, s'està habilitant un nou espai expositiu aquí aquí al costat, sí. A Can Roca Baix,
0: sí,
1: una ja sala molt petita.
0: Ja m'ho vau dir un dia i ja vaig passar, ja vaig...
1: Ja és una sala molt petita.
0: La innocentada.
1: Exacte.
0: Perquè és una sala, ara que no em sent ningú, no sé si em passaré, sento que... També és veritat que el silenci també crea expectatives.
1: Sí, és una sala.
0: Indigna. És una sala indigna.
1: Exacte. Però amb el poc espai que hi hagi a Castelldefels, pues, s'hauria d'habilitar alguna sala més.
0: Exactament.
1: Per exposar art, i això em dona també... passa a mi una mica amb el tancament que volia fer, és que la gent s'apropi a la cultura, que es faci cultura, art, música, teatre, el que sigui, però fem ciutat, fem cultura i fem de Castelldefels una Castelldefels cultural.
0: Aquest programa, si suma, anava a fer-li una darrera pregunta que ja no cal perquè ja ho ha dit tot. M'hauria agradat saber què, com a vegades dic, què no t'he preguntat que t'hagués agradat. Pots respondre, però gràcies pel teu speech, al qual aquí...
1: M'hauria agradat que em preguntis quina edat tinc, que no me l'has preguntat.
0: Vinga, aprofita.
1: No, tinc 27, estic soltero i entero.
0: Però
1: per
0: no
1: a qui l'escutxe.
0: Ara entenc que té ja bagatge perquè no és tan... És jove,
1: semblo,
0: però
1: semblo
0: sembla
1: més
0: jove del que és.
1: Exacte.
0: Bé, companys i companyes, us deixo en aquest primer programa amb el nostre estimat Félix Rodríguez de la Fuente i la seva El Hombre i la Tierra Salvatge.
1: Bona nit.
0: Bona nit, moltes gràcies.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ei, vinga, som-hi ja, és el moment.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes a Ràdio Castelldefels.

acústica, elèctrica, clàssica. Continuem a les 6 cordes a Ràdio Castelldefels.

sincronitza les arrels de la música americana. Barrets de cowboy, botes de cuir i les millors històries fetes cançó. Comença The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

Sintonitza el millor country. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Què tal? Com esteu? Avui continuem amb l'estabilitat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, un dia de sol, totalment tranquil, amb temperatures potser un palet més moderades que ahir. Poden arribar amb facilitat entre els 30-31, les més altes 32-33 a ponent i al sud del país. I això es mantindrà així encara tot el que resta de setmana, amb un repunt de la temperatura de cara a divendres. I la setmana que ve sembla que tot tendiria a anar-se normalitzant. Si és veritat.
0: Tot això després d'un incendi aquesta nit en una residència de gent gran. Això ha estat a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, que ha deixat 11 ferits i un total de 70 persones ateses, sobretot per inhalació de fum. Els ferits, la majoria han estat menys greu, han estat hospitalitzats. Antonio Carballo, del Servei d'Emergències.
2: Són afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia, més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
0: I un altre ensurt de les últimes hores. L'estació de Rodalies de Fabra i Puig continua tancada i ho estarà uns quants dies, després que hi caigués part del fals sostre del vestíbul. Hi ha 3 ferits lleus i encara s'estan investigant les causes d'aquest esfondrament. Òscar Playà és director de Rodalies.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també a partir de les 9 amb el gran protagonista del dia. Atenció, ens acompanyarà el jutge del Tribunal Constitucional, José María Macías, és qui va redactar ahir el text negant l'amnistia a Jordi Turull i els seus companys del TC li van tombar la proposta. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: El Constitucional defensa amnistiar els líders del procés per la malversació i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem aixecar l'ordre de detenció de l'expresident i la inhabilitació dels exconsellers.
0: I avui també toca estar pendents del Marroc i també de la frontera amb Ceuta. Coincidint amb les eleccions, en aquell país, els serveis d'intel·ligència espanyols han detectat l'arribada de subsaharians al nord de l'Àfrica, el que alimenta la teoria d'un nou intent d'entrada massiva convocat avui a través de les xarxes.
5: We have asked Morocco for actions and also for answers, because it is also clear that its border control failed.
0: L'alerta d'avui al reforç policial a la frontera coincideix amb el primer cop que Pedro Sánchez assenyala Rabat per l'entrada massiva de finals de juliol. Assegura que ha demanat explicacions per haver fallat en els controls fronterers. Sánchez ho ha dit a la CNN des de Nova York, on assisteix a l'assemblea de la ONU, i aquest dimecres intervé també al ple el president de l'Iran, després de les paraules de Donald Trump.
6: Would you annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again.
0: El president dels Estats Units va amenaçar d'aniquilar l'Iran si no s'arriba a un acord aviat. I avui també, a l'Àgora, del matí de Catalunya Ràdio, parlarem del que ha passat amb Aliança. Parlem, de fet, amb la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, el partit ultra que s'ha enfangat amb la figura de Lluís Companys, després de defensar la Junta de Portaveus que retirés una sanció a Vox per fer servir expressions com aquesta.
7: Lluís Companys va ser un assassí. Va crear el Comitè Central de Milícies de Catalunya, que va assassinar a més de 8.000 catalans innocents.
0: Després, el partit de Silvio Riols va assegurar que havia estat un error, però avui explicarem en aquest programa que no és la primera vegada en què reunions a porta tancada Aliança defensa que Vox pugui fer servir expressions com aquesta amb l'excusa de la llibertat d'expressió. Tot això el dia que, com dèiem, ens acompanyarà l'exvíctima d'ETA, Maixabel.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem ara el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel Tribunal Constitucional, que ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia al defensar que la malversació es pot amnistiar i d'aquí a 15 dies dictarà la primera sentència, que per cert obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció que té contra Carles Puigdemont. També la inhabilitació dels exconsellers i acostarà també, finalment, el retorn de l'expresident a Catalunya.
2: Ara, el ple del Constitucional, el més decisiu, serà el 6 d'octubre.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
4: Un ple que servirà perquè el magistrat conservador José María Macías presenti una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria progressista i, en contra del que ell pensa, defensi que es pot amnistiar la malversació. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i, en aquest punt, el criteri que adopti el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. La resta de recursos d'empara, com ara els de Puigdemont, Oriol Junqueras o els exconsellers com Romeva, Comín i Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència que obrirà la porta del retorn de l'expresident a Catalunya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Junts per Catalunya creu que el pronunciament del Constitucional és una desautorització absoluta als jutges del Tribunal Suprem, que diuen han fet activisme polític amb els líders del procés.
5: El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el 6 d'octubre.
6: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
5: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, González Boya, apuntava que l'expresident podria tornar a l'octubre.
7: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda. ¿No?
5: Per Esquerra Republicana, els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei.
1: I Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de les fronteres del Marroc. Això per l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol.
2: En una entrevista a la CNN, el president espanyol ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
8: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
2: Sánchez ho va dir des de Nova York, on està participant en l'Assemblea General de les Nacions Unides. Allà el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí s'estan reunint per abordar el retorn dels migrants i la gestió de la frontera davant les noves crides a les xarxes per entrar avui a Espanya. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol de la frontera amb més agents.
1: I a les 10 del matí, hora nostra, obren els col·legis electorals al Marroc, que avui vota la composició del nou marc parlamentari.
5: La crisi migratòria i la falta de perspectives del jovent obren la porta a una gran abstenció. Tot i que no hi ha enquestes, es preveu la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes en un país on el rei té un gran poder.
9: El magnat de centre-dreta Aziz Ahanouch aspira a repetir mandat si és la llista més votada, però el sistema marroquí l'obligarà a buscar socis de govern. Fins ara han estat els nacionalistes d'Istiklal i els liberals del PAM, una formació apadrinada pel ministre i també president de la Federació Marroquina de Futbol, Fousseil Egja. El guanyador, de fet, haurà de gestionar el Mundial 2030 i la pugna amb Espanya per la final, en un escenari on el futbol s'ha convertit en eina geopolítica. Unes eleccions, les d'avui, on s'espera una baixa participació, en especial dels joves, el col·lectiu més desmotivat per la política. Avui també hi ha reforços de seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les crides a una nova entrada massiva fetes a les xarxes, en uns comicis on la migració ha estat absent de la campanya electoral. Des de Rabat, Nando Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Donald Trump diu a l'Assemblea General de l'ONU que podria aniquilar l'Iran, però confia a poder arribar a un pacte. Membres de delegacions dels Estats Units i la República Islàmica es troben a Nova York per explorar també un acord de pau. Nova York, Oriol Serra.
10: El president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb l'aniquilació si no accepta un acord que, segons assegura, seria molt beneficiós per aquell país.
11: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
10: Les últimes hores, mediadors nord-americans i iranians han mantingut converses a Nova York. Segons mitjans iranians, s'haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Avui, precisament, està prevista la intervenció iraniana al plenari de l'ONU. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més coses. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran en l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
2: El foc s'ha declarat cap a 11:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladades a diferents hospitals. 4 a Granollers, 4 més a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo, responsable del SEM, explica que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
3: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
2: Els bombers amb 13 dotacions han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora i en el moment dels fets a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors.
1: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i podria estar-ho diversos dies. Això després que ahir a la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés també 3 ferits lleus.
5: Les causes de l'incident encara no se saben. Els afectats els va caure sobre uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix que formaven part del fals sostre de la zona central del vestíbul de l'estació, on hi ha les màquines validadores de bitllets. Els 3 ferits els van traslladar a la Vall d'Hebron, l'estació es va evacuar i es va tancar, i això tindrà afectacions en el servei, com explicava el director de Rodalies, Òscar Playà.
12: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
5: Però ja també va descartar que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana tinguin res a veure amb aquest esfondrament, perquè els treballs afecten el paviment i no pas el sostre.
1: I atenció a l'embolic amb Aliança, perquè el partit va assegurar ahir que es va equivocar al votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys. La veritat, però, és que abans d'aquesta votació ja havia defensat el partit d'extrema dreta.
2: El suposat error va tenir lloc a la Junta de Portaveus, però el cert és que la formació de Sílvia Orriols ja s'havia oposat una primera vegada a amonestar el diputat de Vox, Joan Garriga, per qualificar Lluís Companys d'assassí. Va ser en el marc de la comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament. Fonts coneixedores dels fets han confirmat al matí de Catalunya Ràdio que aleshores Orriols ja es va oposar a l'amonestació a Vox per afirmacions com aquesta, emparant-se en la llibertat d'expressió. En aquella reunió de fa gairebé un any, la líder de l'extrema dreta catalana hauria anat més enllà, tot recordant l'assassinat dels germans Badia sota la presidència de Companys.
1: Ahir la diputada d'Aliança, Rosa Maria Soberana, no va fer sinó que mantenia en públic una postura que Orriols ja va defensar en privat.
5: I en aquesta ocasió la mateixa Orriols l'ha esmenat i atribuït la decisió a un error. De fet, fonts d'Aliança rebutgen absolutament titllar de Companys d'assassí, encara que rebutgen també que el Parlament pugui sancionar els diputats pel que consideren un odi subjectiu.
1: I per cert que Orriols situa com a referent la dura política migratòria andorrana.
2: En declaracions de la televisió andorrana posava com a exemple la nova legislació d'Andorra orientada a controlar l'augment provisional.
13: Crec que Andorra s'ha donat de la problemàtica a temps i que està posant eines per revertir-ho. També a nivell d'opinió pública doncs, estan molt més conscienciats i, per tant, és un exemple a seguir i des de Catalunya doncs, ho percebem amb certa admiració.
2: Els últims anys, el govern andorrà ha imposat un sistema de quotes de noves entrades en funció de les necessitats de l'economia.
1: I Salvador Illa compareix avui al Parlament de Catalunya per abordar el fiasco de les proves PISA de Catalunya.
5: És un dels diversos fronts que té oberts Educació, que encara no ha arribat a un acord amb els sindicats majoritaris per posar punt final al conflicte a les aules. Els aliats parlamentaris d'Illa li demanen que ho aprofiti per fer un cop de timó al departament. Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
14: Menys autocomplença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
15: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
5: La resta de l'oposició confia molt poc a les explicacions que pugui donar el president. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
16: Aquest govern no té cap mena de credibilitat per poder liderar la crisi d'educació.
17: Podrem comprovar si el senyor Illa està disposat a aplicar les receptes de tothom.
5: Amb la compareixença d'Illa, el ple del Parlament reprèn la seva activitat després de l'aturada de l'estiu. La setmana que ve s'hi farà el debat de política general.
1: I el govern vol impulsar al llarg de l'any de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
2: Ho va anunciar ahir el president Salvador Illa, hores abans, com dèiem, de comparèixer avui al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA.
18: El Departament d'Educació ja va obrir el meló de regular la intel·ligència artificial i ara el govern ha fet un pas més, que es passi d'una recomanació a una prohibició plasmada en una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve. Ho deia ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc

0: convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
1: Però sigui com sigui, aquesta nova estratègia de Madrid ha irritat alguns països. Suècia creu que Espanya barreja coses diferents.
2: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
1: Lituània ho troba inacceptable. Alemanya ho critica i l'opinió de Berlín importa perquè sempre ha estat un dels grans obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I el cap d'informació dels Mossos contradiu la consellera d'Interior i defensa la presència de dues agents d'incògnit a l'assemblea de docents.
4: Carles Hernández, que va compareixer al Parlament, ha rebutjat demanar disculpes pel cas.
5: El cap d'informació dels Mossos assegura que estudiaran si cal mantenir aquests mètodes, però nega que les dues agents s'infiltressin. Hernández també defensava que en cap cas estigués desautoritzant la consellera Parlon, que sí que va qualificar d'infiltració i d'error aquella operació.
6: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret.
5: Els grups de l'oposició han criticat durament la intervenció i li han retret que no demanés perdó. Oriol Pujado pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Mentrestant, el govern espanyol es compromet a prorrogar les ajudes al gasoil agrícola, però el sector ramader no se'n refia.
7: El ministre d'Agricultura, Luis Planas, es va reunir ahir amb representants del sector primari i a la sortida feia aquest anunci.
8: Se van a prolongar las ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola? Mi respuesta es sí, vamos a hacerlo.
7: Tot i això, va advertir que Brussel·les ha posat límit a les ajudes que poden donar. El sector espera que es concretin probablement la setmana que ve, però ja avisen que si les consideren insuficients, convocaran mobilitzacions.
9: Fa 6 mesos, el litre de gasoil agrícola costava 96 cèntims, mentre que ara arriba a 1,5 euros. Una situació que preocupa el sector, que veu insuficient. L'anunci ahir del ministre d'Agricultura, Luis Planas, té prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre de gasoil fins a finals d'any. Sentim Raquel Serrat, d'Unió de Pagesos, Vicenç Pasqual de Jarc i Pere Roque de Saja.
10: És una mesura completament insuficient i no és el que volem.
11: No arriba petroli, és evident, tots estem perjudicats, però els aliments que produïm o haurem de deixar de produir aliments o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
12: Les pròrrogues amb aquest encariment de costos d'hidrocarburs no són suficients.
9: Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I pel que fa als esports, Robert Prat.
13: El Barça que debuta a la Champions femenina a les 9 davant el París en transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs. I Lamine Yamal creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial i no només per un golejador.
3: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Lara García, bon dia.
14: Bon dia.
3: La primera. El cançó.

0: Poques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Les noves localitats ja es poden comprar als canals oficials.
1: La segona. Llamar.

0: Saxeni estrena nou single, Malalt de somnis, una cançó que tracta de tornar a casa quan ja has acabat un llarg viatge o una època intensa de la vida i necessites recuperar força amb els teus. La banda de Lleida està preparant una actuació molt especial a la platja del Bogatell divendres 25 de setembre per les festes de la Mercè. El Sextet Lleidatà consolida aquest 2026 com un dels millors de la seva carrera. Recordem que el van començar amb el premi Enderroc a la crítica al millor disc pop-rock de grup per a Joc de Nens.
1: I la tercera?

El Liceu inaugura avui temporada amb aquesta òpera que sentim, Aïda, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i la més retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el paper protagonista de l'esclava captiva i el tenor Peter Beccawa com a Radamés, dirigits pel mestre italià

0: Antonio Manacorda, al capdavant del cor i l'Orquestra Simfònica del Liceu.
1: Desitgem una bona temporada al Liceu, que pinta molt, molt i molt bé. Tot això avui, que és dimecres 23 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Joana amb 2 quilos 880 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i el Marco a 6:15 a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9, entrevista el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que s'ha mostrat contrari a aplicar l'amnistia a Jordi Turull.
4: A 9:15 parlarem del rebuig d'Aliança Catalana a amonestar Vox per haver qualificat Lluís Companys d'assassí. En parlarem amb la diputada del partit, Rosa María Soberana.
3: A les 10, entrevista a Núria Ortín, autora del llibre Mira'm, que recull diverses històries relacionades amb els centres penitenciaris, una de les quals és la de la Maixabel Lassa, una de les primeres familiars de víctimes d'ETA que van accedir a reunir-se a la presó amb l'assassí del seu marit, que també ens acompanyarà a l'estudi.
4: I a les 11, tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. Avui també parlarem amb José Coronado, que protagonitza El problema final a Netflix.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, ja ha començat la tardor astronòmica, però sembla que continuarem tenint un temps estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, totalment. Avui amb sol a tot arreu, temperatures de 30-31 graus, potser les més altes 32-33 al sud. Sí que avui ha baixat força la temperatura a la Costa Brava. Aquests últims dies hi havia una mica de tramuntana calenta. Ahir, per exemple, a Roses hi havia 25 graus ara mateix i, en canvi, avui en tenen 14. A Ripoll hi ha 12, a Coll de Nargó 14, a Riudecanyes 19 graus i a Badalona 23 graus a aquesta hora. I aquests pròxims dies continuarem encara, sota els efectes del temps estable, amb un repunt de la temperatura de cara a divendres. El cap de setmana començaria a baixar lleugerament i sembla que la setmana que ve es va confirmant l'acostament d'alguna borrasca que comenci a fer canvi el temps i sobretot que comenci a fer baixar la temperatura.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera, com anem?
3: Doncs mira, pel que fa al trànsit ja hi comença a haver retencions, les habituals, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, i pel que fa al transport públic, recordem que a partir d'avui els trens de la línia R4 no fan parada a l'estació de Fabra i Puig per aquest despreniment que hi va haver en el sostre. De fet, Renfe diu que estarà tancada fins a nou avís. La circulació de l'R4 es manté, això sí, amb normalitat, i els viatgers que tinguin destinació Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera Meridiana, continua el trajecte amb la L1 del metro, i els bitllets, això sí, abonaments de Rodalies, estan habilitats per aquest transbordament.
1: Són les 6:25. I aquesta hora activem el satèlit des de Londres. Saludem Quim Olivares, bon dia.
6: Good morning.
1: Des de Moscou, Cristina Solías, privet.
7: Privet.
1: Des de Jerusalem, Jordi Brascó, shalom.
8: Shalom, Ricard.
1: I des de Madrid, Dani Sánchez-Aja, bon dia.
9: Bon dia.
1: Comencem pel País de Gales. La policia Quim amenaça els conductors de 4x4 que tinguin comportaments incívics o malmetin hàbitats protegits de confiscar-los els vehicles a l'acte.
6: Sí, és una moda amplificada per les xarxes socials. Gent vinguda d'arreu del Regne Unit va fer TikToks en àrees naturals remotes galeses, d'aiguamolls i torberes, i circulen amb tot terrenys, motos o bicis elèctriques empastifades de fang i provoquen danys irreversibles. De fet, destrossen torberes que han trigat uns 400 anys a formar-se. Els que van enxampar fa uns dies hauran de pagar una multa de més de 2.000 lliures cadascun i se'ls ha suspès el permís de conduir 2 mesos. A partir d'ara, però, la policia els confiscarà el vehicle i hauran de tornar a casa a peu.
1: A Rússia s'ha posat de moda, atenció, celebrar bodes falses. A més, Cristina, estan inspirades en els anys 90 i 2000.
7: Sí, els assistents no es coneixen de res i cadascú assumeix un rol típic dels casaments. Hi ha els nuvis, el padrí, les dames d'honor, la tieta que veu i plora, i tots van mudats amb els lluentons, les sabates punxegudes o els vestits de lleopard característics d'aquells anys. Per participar-hi s'ha de pagar l'equivalent a uns 30 euros, que inclouen el banquet i el ball. Segons els psicòlegs, els joves necessiten una vàlvula d'escapament en un moment d'ofec social per la guerra i, a més, senten nostàlgia d'una època que molts no han viscut, però que identifiquen amb el confort, la llibertat i la festa russa.
1: I a Israel hi ha molta expectativa pels dos partits que la selecció de futbol juga contra Irlanda durant aquesta aturada internacional. Per què, Jordi?
8: Doncs perquè a Irlanda són moltíssimes les veus que demanaven que aquests partits no es juguessin. Finalment, la federació, que no volia assumir problemes administratius, va fer un gest, diríem, a mig camí. Va decidir que el partit que s'havia de jugar a Irlanda es jugui finalment a Sèrbia. La controvèrsia ha revifat aquesta setmana després que el seleccionador d'Irlanda, que és islandès, Heimir Hallgrímsson, utilitzés el terme genocidi i reclamés a la UEFA que expulsés Israel de totes les competicions oficials. La resposta de la Federació Israeliana ha estat la de catalogar-lo d'hipòcrita, ignorant i estúpid.
1: I a Madrid, el govern d'Ayuso acull amb els braços oberts la fira immobiliària de District, però no evita, Dani, les protestes que la van fer marxar de Catalunya.
9: Si a Fira de Barcelona es llançava pintura als congressistes, a IFEMA, activistes per l'habitatge, han llançat pamflets i bombes fetides a Isabel Díaz Ayuso.
10: Erático de 6,3 millones y una señora de 27 años a la calle.
9: Abans, la presidenta madrilenya posava la catifa vermella als fons immobiliaris i presentava Madrid com una terra d'oportunitats.
11: Ni tutelamos ni dirigimos. Lo que hacemos es defender la mirada liberal de la vida para que el talento de aquí y de allá hagan cosas fascinantes.
9: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que rebutjaven participar al Saló, s'han mantingut com a patrocinadors.

0: I en esports, el Barça debuta a la Champions femenina davant del París a partir de les 9.
1: Amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio, tot i la renovació de l'equip, la portera del Barça, Cata Coll, entén que el públic confia a veure un equip campió. Són declaracions al tot costa.
2: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'afició d'aquesta equip.
1: Pere Romeu, tècnic blaugrana.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
0: I el Madrid acusa el president de la Lliga, Javier Tebas, de no ser el president de tots.
1: La postura de Tebas de no fer costat a les queixes del Madrid va provocar la reacció del Club Blanc, que va emetre un comunicat en què afirmava que els clubs es mereixen un dirigent neutral i al servei de tothom. Coming.

0: Lamine Yamal diu que la pilota d'or ha de ser pels jugadors diferencials o només pels que marquen gols.
1: És en una entrevista al diari L'Equip. Es va explicar d'aquesta manera.
2: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viendo de jugar.
1: I avui a 8:45 a Reus, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espar Uni Girona i el Cadí La Seu.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Calaf a les 7:42.
3: I es pondrà a les 7:50 del vespre.
0: Temperatures a aquesta hora?
4: A Solsona 14 graus, a Tarragona 24 i a Mataró 22.
0: Pel que fa al temps, avui el dia continuarà assolellat i càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, l'excepció la tenim a la Costa Brava perquè ja no bufa la tramuntana i la temperatura ha refrescat, però avui amb previsió que al migdia s'arribi entre els 30-31 graus a gairebé tot arreu, 32-33 a Ponent i al sud.
0: I pel que fa a les carreteres i al transport públic, com estan a aquesta hora?
6: Doncs ja hi comença a haver les primeres retencions, les habituals, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, Renfe avisa que a partir d'avui fins a nou avís, l'estació de Fabra i Puig estarà tancada. Això vol dir que els trens de l'R4 no hi pararan.
0: Tot això avui, que és dimecres 23 de setembre del 2026. I aquests seran els cinc noms del dia. El primer, amnistia.
3: El Tribunal Constitucional ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers i acostarà el retorn de l'expresident a Catalunya.
0: El segon, Marroc.
4: Pedro Sánchez admet per primer cop diferències en el control de fronteres per part del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. Tot i això, davant l'alerta per una possible nova entrada massiva de migrants i quan el Marroc fa eleccions legislatives.
0: El tercer, Orriols.
3: Embolic amb Aliança Catalana, el partit diu que es va equivocar al votar en contra d'una sanció Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys, encara que prèviament ja havia defensat el partit d'extrema dreta per aquesta qüestió, segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio.
0: El quart, residència.
4: Un incendi aquesta nit en una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès. El Vallès Oriental ha deixat un balanç provisional d'almenys 11 ferits. Els serveis d'emergències han arribat a atendre una setantena de persones, la majoria per inhalació de fum. No se'n coneixen les causes.
0: I el cinquè, educació.
3: Salvador Illa compareix avui al Parlament per abordar el fiasco de les proves PIS a Catalunya. Els aliats parlamentaris del president li demanen que ho aprofiti per donar un cop de timó al Departament d'Educació.
0: I què més ens deixa la matina de Brussel·les, Pol?
7: Doncs la crida de la presidència irlandesa del Consell de la Unió perquè els 27 tanquin abans que acabi aquest any un acord pel pressupost comunitari per al període 2028-2034. Les principals friccions són pel volum i pel finançament d'aquests comptes. Els països del nord aposten per retallades, França o Espanya per seguir sent ambiciosos i buscant noves fonts d'ingressos.
0: I amb què ha anat a dormir Estats Units?
7: Washington i Londres han acordat una aliança en intel·ligència artificial per protegir les infraestructures nacionals crítiques. Ho ha anunciat el primer ministre britànic, Andy Burnham, que ha explicat aquest acord des de Nova York, on ha promès que posarà la IA a l'eix de la seva presidència del G20 el 2027.
0: I amb què ha anat a dinar avui la Xina?
7: El president Xi Jinping, que està viatjant precisament cap als Estats Units per reunir-se amb Donald Trump, una trobada bilateral que arrencarà aquest dimecres i s'allargarà fins divendres. Posarà a prova l'estabilitat estratègica constructiva, això és literal, que van acordar tots dos a la reunió que van tenir a Pequín el mes de maig. Es tornarà a parlar de Taiwan o de la cursa en la intel·ligència artificial.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrada sobretot en Donald Trump.
8: Sí, Trump, que es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia. Un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al País i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el busca raons d'Orient, titula El Periódico. És, de fet, la foto comuna de portada. El veiem a Trump tant en aquests tres diaris com a l'Ara. No apareix, però, El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez. L'altre gran tema de portada és l'amnistia, el tema d'obertura de l'Ara, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau, puntualitza El País i que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo. I per acabar, també en portada, El Periódico Jaume Collboni, amb foto inclosa, que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra, treu mig cos i diu: triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I a la premsa comarcal, els transportistes alcen la veu a Girona per les dificultats de treballar el casc antic de la ciutat, Lara García.
9: Sí, ho llegim al diari de Girona. L'associació de transportistes demana buscar solucions conjuntament amb l'Ajuntament per resoldre els problemes de càrrega i descàrrega a les ciutat, especialment al barri vell. Tot plegat després que els veïns del nucli s'hagin tornat a queixar dels camions i dels transportistes que fan aquestes tasques cada matí. Els transportistes aleguen que la falta d'espai i les limitacions horàries del nucli antic compliquen i molt la seva feina. El Diari de Tarragona dibuixa com serà el nou barri del Nàstic. El projecte vol transformar 13 hectàrees dels terrenys del voltant del camp de futbol. El diari diu que encara falta l'aprovació definitiva. Els promotors estan readaptant el projecte per incorporar l'augment del 30 al 40% de reserva d'habitatge protegit. I el Segre destaca avui un incendi a Ordino, Andorra. El diari explica que el foc, que va cremar ahir al matí, ha danyat completament 7 blocs d'edificis de l'urbanització de luxe La Carola, a la parròquia d'Ordino, i no hi ha hagut ferits.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, el Barça comença aquesta nit el camí cap a la final de Varsovia.
1: Debut a la Champions femenina a les 9 davant el París, transmissió d'aquesta casa a la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid, que exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs, i Lamine Yamal, que creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial i no només per un golejador. A 9:15 a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Espar, Unigirona i el Cadí la Seu.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant a la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 41 dies. I aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. El discurs d'ahir del president Trump a Nacions Unides va ser marca de la casa. El president va dir que al costat de Venezuela els Estats Units comerciaran el 60% de tot el petroli del món. La realitat és que amb les dades actuals se superaria per poc el 20%. També es va vantar d'haver acabat amb el conflicte de Gaza, salvant milers de vides, va dir. La realitat és que, com ha informat el Ministeri de Salut de la regió, des d'octubre a Israel hi ha matat més de 1.000 persones, incloses militants de Hamas i civils. També va dir que gràcies als atacs discrecionals de l'exèrcit ha acabat amb el 97% del comerç de droga marítim, un triomfalisme que no li compra ni la seva pròpia administració. De fet, el departament de fact-checking del New York Times va contar una desena de mentides fàcilment contrastables en aquest discurs. Però això a Trump tant li fot, perquè els vots que li interessen són de gent que no llegeix el diari i que ja li va bé que li menteixin, sempre que guanyi Amèrica.
11: Catalunya Ràdio. Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
11: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta amb la notícia que el Tribunal Constitucional ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia.
4: Els magistrats han trobat en el text del conservador José María Macías contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. Ara caldrà redactar una nova proposta de sentència que es debatrà al ple del 6 d'octubre. Aquesta sessió serà decisiva perquè el Constitucional sentenciï ja a favor de l'aplicació de la llei i el Suprem aixequi l'ordre de detenció contra Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers Jordi Turull, secretari general de Junts.
16: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
3: L'endemà d'aquesta decisió, avui, el magistrat José María Macías serà al matí de Catalunya Ràdio. I en la crisi de Ceuta, Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres per part del Marroc a l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol.
4: En una entrevista a la CNN, el president espanyol ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
17: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
4: Sánchez ho ha dit des de Nova York, on participa en l'Assemblea General de l'ONU. Justament avui, que s'especula sobre una nova entrada massiva, la Moncloa ha reforçat el costat espanyol de la frontera amb més agents.
3: Avui el Marroc fa eleccions per escollir nou Parlament. A partir de les 10 del matí obren els col·legis electorals.
4: La crisi migratòria, justament, i la falta de perspectives del jovent obren una porta a una gran abstenció. Tot i que no hi ha enquestes, es preveu la revàlida de la coalició actual, que és de dretes i nacionalistes, en un país on el rei té un gran poder. El guanyador haurà de gestionar, entre d'altres, l'organització del Mundial de Futbol del 2030 i la pugna justament amb Espanya per la final.
3: I embolica amb Aliança Catalana, el partit va assegurar ahir que es va equivocar al votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys.
4: El suposat error va tenir lloc a la Junta de Portaveus, però el cert és que la formació de Sílvia Orriols ja havia rebutjat una primera vegada amonestar el diputat de Vox, Joan Garriga, per qualificar Lluís Companys d'assassí. Va ser fa un any en el marc de la Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament. Fonts coneixedores d'aquests fets van confirmar a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, que Orriols es va emparar en la llibertat d'expressió. En aquella reunió, la líder de l'extrema dreta catalana hauria anat encara més enllà, tot recordant que l'assassinat dels germans Badia es va produir sota la presidència de Companys.
3: Ahir la diputada d'Aliança, Rosa Maria Soberana, no va fer sinó mantenir en públic, per tant, una postura que Orriols ja va defensar en privat.
4: Sí, en aquesta ocasió la mateixa Orriols l'ha esmenat i ha atribuït la decisió a un error. De fet, fons d'Aliança rebutgen absolutament titllar Companys d'assassí, encara que sí que suposen que el Parlament pugui sancionar els diputats pel que consideren un odi subjectiu.
3: I n'estem molt pendents. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit.
4: El foc s'ha declarat cap a 11:15 a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos, situat al carrer Llerona. Els serveis d'emergències han atès una setantena de persones, sobretot per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits. La majoria han estat menys greu que els han traslladat a diferents hospitals, a Granollers, a Mollet i a Sant Celoni. Antonio Carballo és responsable del SEM.
18: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
4: En el moment dels fets, al centre hi havia 80 residents i 6 treballadors. Els bombers han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora.
3: I atenció si sou usuaris de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona, perquè avui estarà tancada i podria estar-ho diversos dies. Això després que la tarda caigués part del sostre del vestíbul, un accident que ha deixat 3 ferits lleus.
4: Les causes encara no se saben. Els afectats els va caure sobre uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix que formaven part del fals sostre de la zona central del vestíbul de l'estació on hi ha les màquines validadores de bitllets. Els 3 ferits els van traslladar a la Vall d'Hebron. L'estació es va evacuar i es va tancar i això tindrà efectes en el servei, com explica el director de Rodalies, Òscar Playa.
19: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
4: També va descartar que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana tinguin res a veure amb l'esfondrament.
3: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Manresa desplega un pla de xoc per transformar el centre històric, la part més degradada de la ciutat. Ho fa a través del pla de barris.
4: Mobilitzarà més de 9 milions d'euros en ajuts i actuacions per la rehabilitació d'habitatges, comptant la part privada.
3: Manresa, Nàtia Dell.
20: El percentatge d'ajudes va en funció del que es vol rehabilitar i del perfil del sol·licitant, des d'arreglar la façana a posar ascensor. L'alcalde Marc Eloi confia que el pla marqui un abans i un després al centre històric que s'ha anat deteriorant.
21: Som davant d'un tren que no podem deixar escapar. Convidem a tots els propietaris del centre històric a sumar-se a aquestes ajudes per tal de que sigui una taca d'oli que ens permeti començar a revertir la situació dels habitatges del centre històric.
20: El pla ha tingut molt en compte components socials. L'aportació pública entre la Generalitat i l'Ajuntament és de 6 milions. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquí a Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici.
4: Ho matisen des del temple després que el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntés en roda de premsa que només se'n veuria afectat un, el de Núñez i Navarro. Era la proposta de mínims de la constructora, que també plantejava reubicar els veïns en un nou edifici al carrer Mallorca i indemnitzar els que tenen pisos turístics o de lloguer. El sentim.
22: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
4: Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions. La constructora calcula que el temple podria estar acabat aquí uns 10 anys.
3: I Barcelona es torna a convertir en un escenari obert a les arts del carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
4: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, el Jardí Joan Maragall i, per primer cop, també la plaça de les Glòries.
3: Marta Vives.
2: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Exit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal, que combina teatre amb música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó, de l'ICUP.
5: Per tant, per nosaltres doncs, és un alta veu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
2: Xangai com a ciutat convidada serà molt present a la programació. El fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. També podrem veure els Pallassos Sense Fronteres de Tortell Poltrona a l'aqueducte de Ciutat Meridiana o muntatges sense text als jardins de Joan Maragall com l'animal més perillós del món de la companyia irlandesa Jazzville Productions, el comiat dels escenaris de Claire Ducrot o la proposta de dansa contemporània Sadness Land de la companyia catalana Carla Cisteré. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I aquesta nit TV3 estrena la segona temporada de Soc i Seré.
4: El programa torna amb una nova tanda de 100 concursants, més proves, novetats i un gran premi que passa de 20 a 50.000 euros. La colònia Rossinyol de Manlleu a Osona es converteix en l'escenari principal on els aspirants s'enfrontaran per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. En declaracions als matiners, Àngel Llàcer ha avançat la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora entre les principals novetats.
6: Balls tradicionals, llengua, literatura, d'història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs, m'acompanya i presentem junts el programa.
3: I un apunt de teatre.
23: La història d'amor entre Paris, el formós...
4: El llibre de Gràcia va estrenar ahir Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra presentada al teatre el 1979. Miquel Mas Fiol firma la proposta.
24: Miquel Mas Fiol ha passat pel Tour Mix la vella Helena del 79 i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia, amb referències al teatre actual i als seus protagonistes. El públic de l'espectacle ho ha rebut així.
25: Divertida, irreverent, risc.
26: Que són uns punquis.
27: Molt diferent del que vam veure l'any 79. Cali, Vilano i Seran en un altre... un altre registre.
24: I precisament entre aquest públic, alguns dels històrics fundadors del Lliure, Ima Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Muntsa Alcanyit, que han rebut un fort aplaudiment la nit de l'estrena. En aquest muntatge que celebra amb nostàlgia els temps passats, però que alhora apunta que encara tot està per fer. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I quan passa un minut de 6:45 del matí, pel que fa al temps, des de les 2:05 de la matinada, ja som tècnicament a la tardor, però avui continuarem tenint un temps estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
28: Bon dia. Sí, avui és el dia de l'equinoxi de tardor. Tenim aquestes temperatures que encara continuaran altes, potser avui una mica més moderades, amb màximes de 30-31 graus en general. Les més altes poden arribar als 32-33 a Ponent i al sud de Catalunya. Sí que aquesta hora han baixat força les temperatures a la Costa Brava. Ja no bufa aquella tramuntana calenta que teníem ahir. A Sant Pere Pescador ara mateix tenen 11 graus. A Martinet a la Cerdanya 9 graus, 17 a Igualada o 19 graus a Cunit. I sembla que aquests pròxims dies continuarà fent sol, tranquil·litat. Divendres puja una mica més la temperatura. El cap de setmana baixa lleugerament, encara amb un temps molt estable. Potser diumenge començarem a veure com augmenten una mica els núvols de cara a la tarda, perquè serà un primer senyal del canvi que arriba la setmana que ve. És un canvi moderat, amb fronts que arriben de l'oest de la península Ibèrica, que podrien fer que tornin les temperatures al seu lloc.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
29: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 i la 2 d'entrada a Barcelona. També a la C17 en sentit Barcelona, a l'altura de Parets del Vallès. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de l'R4, perquè l'estació de Fabra i Puig està tancada des d'avui i fins a nou avís. Per tant, els trens no s'aturen en aquesta estació. A la resta de la xarxa de Rodalies, alguns retards, com per exemple a l'R11, on hi ha demores d'uns 10 minuts.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui...
0: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Juanes. És responsable del restaurant Casa Juaco, ubicat a Collserola. Explica que des que es van decretar restriccions pel brot de pesta porcina africana a finals del passat mes de novembre, l'activitat del seu establiment i de tots els de la zona ha baixat dràsticament, fins al punt de comprometre'n la viabilitat. Els locals poden obrir, però expliquen que amb les prohibicions d'accés al parc natural pràcticament no tenen clients. Davant d'això, insisteixen a demanar una flexibilització de les restriccions.
1: Jo estic pagant un preu massa alt perquè no és culpa meva i de manera molt greu que estem pensant en tancar. Això ens anem enterant el que van dient a la tele si és que diuen alguna cosa.
0: La Generalitat es remet a les previsions fetes de poder flexibilitzar aquestes restriccions abans de finals d'any.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
7: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les esperances de noves negociacions entre els Estats Units i l'Iran fan que el preu del petroli baixi per sota dels $100. Avui el barril de Brent se situa en $98. Les borses europees van tancar ahir amb moviments molt moderats i pendents de les trobades de Trump a l'Assemblea de l'ONU. L'IBEX va quedar pràcticament pla. Una foto semblant a la de Wall Street, el Dow Jones ha tancat amb un lleuger descens del 0,30%. I a aquesta hora les borses asiàtiques celebren la baixada del cru, la de Tòquio puja un 1,40%. Estàs estudiant, estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
9: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
8: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Per Catalunya!
15: Coincidint amb el 85è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, Catalunya Ràdio estrena el podcast d'investigació periodística, dramatització i reflexió històrica en defensa de Companys.
11: De separar Catalunya d'Espanya.
15: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
12: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
15: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
13: La terra no és dolenta, no ho creiem.
15: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3CAT.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: 9 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
30: Bon dia.
3: Girona, Maria Rovira, bon dia.
31: Hola, bon dia.
3: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
32: Què tal, bon dia.
3: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
33: Hola, bon dia.
3: Comencem a Lleida, on avui l'actualitat estarà dividida. Sabrem què pot passar amb la nova ordenança municipal de la ciutat que pretén prohibir l'ús del burca als espais públics i també sobre les propostes que el Sindicat Unió de Pagesos vol plantejar per fer front a la crisi que afronta el sector agrari, Júlia.
30: Sí, per una banda, este matí hi ha roda de premsa de Junts on esclariran si divendres donaran suport o no a la nova ordenança de civisme que vol tirar endavant el govern del PSC. Una ordenança que preveu regular l'ús del burca en espais públics. Si voten a favor al ple, es podrà aprovar, però si s'abstenen, el PSC es quedarà sense suports suficients. Això per una banda, però també pendents d'Unió de Pagesos, que presentarà avui diverses propostes per abordar les crisis que afronta el sector primari des de l'increment de costos, com el del gasoil que estem explicant, al canvi climàtic.
3: A les comarques gironines, el sector del càmping es troba avui en una important cita anual, Maria.
31: Doncs sí, avui comença el Congrés Professional del Turisme i el Càmping a Castell d'Aro, al Baix Empordà. Abordarà els reptes que tenen. Destaca el de la gestió de personal, ja que, com en el sector del turisme en general, els costa trobar professionals i expliquen que, per tant, és important poder retenir els bons professionals. També tractaran la introducció de tecnologia i com els pot ajudar a millorar la gestió. És un congrés que arriba a la 8a edició i l'organitza l'Associació de Càmpings de Girona.
3: A Barcelona avui comença la Festa Major, la Mercè. Marc.
32: Sí, el tret de sortida el donarà el pregó. Serà el saló de cent de l'Ajuntament de Barcelona, en guanyar càrrec del mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. Antoni Falgueres regenta el celler de Gelida, és l'emblemàtica botiga del carrer del Vallespí, fundada l'any 1895 pel seu besavi, Ton Falgueres. Ell és, doncs, la quarta generació al capdavant del negoci. I avui també trobareu, esclar, molta música, els guanyadors del Sona Nou a la plaça de Catalunya de Barcelona, Pol Batlle, el Teatre Grec, Sabor de Gràcia, a la Seu del Vespre, a l'Avinguda de la Catedral.
3: I d'una festa major a una altra, Tarragona viu avui el dia gran de la festa major de Santa Tecla, Ricard.
2: Sí, i tant, després d'una nit protagonitzada per les revetlles, avui viurem els moments més intensos de Santa Tecla. D'aquí uns minuts, d'aquí res, a les 7, començarà el toc de matinades pels carrers del nucli antic per despertar tothom amb el so dels diferents grups de les gralles de la ciutat, fins i tot aquells que van una mica passats de mamadeta. No hi faltarà avui la missa, l'anada a l'ofici, el ball de dames i vells i la diada castellera a la plaça de la Font. De fet, aquest és un dels actes forts de la jornada, eh? Sobretot si tenim en compte el bon estat de les quatre colles castelleres de la ciutat. És any de concurs de castells i això es nota.
3: Gràcies, Ricard. Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
5: Debut del Barça a la Champions femenina a partir de les 9 davant el París, en transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid, que exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i que estigui al servei de tots els clubs, mentre que Lamine Yamal creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial, no només per un golejador. A Primera Federació, avui el Sant Andreu juga contra el Real Madrid Castella a partir de les 9 a Can Dragó.
3: I ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
6: El Barça inicia avui un nou camí a la Champions femenina, un nou cicle, un nou Barça sense Alexia, que per força serà diferent, però que no hauria de voler dir que les blaugranes hagin perdut la seva condició de favorites per la competició. Un equip que ha disputat 7 de les últimes 8 finals, que n'ha guanyat 4, mereix aquesta etiqueta. I precisament el repte de tornar a guanyar ara sense 4 titulars de l'última final posarà a prova l'ambició d'aquesta plantilla.
3: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya
10: Ràdio. Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda. La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel o Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
13: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
16: Joel Parra l'enfonsa.
13: La Lloberes.
17: Bloc directe sempre central.
13: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dijous a partir d'un quart de nou, Barça F és el canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
16: Barça fins al tard.
13: Fem que Europa ens escolti.
3: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui, Ana Rosa Quintana i Jorge Javier Vázquez.
18: Si li faltava alguna cosa a Telecinco, era una guerra en antena dels seus presentadors. Ana Rosa Quintana va respondre a Aire en directe a la puya que Jorge Javier li va soltar en el seu programa. Va dir... El presentador, amb ironia i sense més, són quasi les 6 de la vesprada i en estos moments estem vivint un moment històric a Mediaset. A esta hora de la vesprada, este és el primer programa que no produís Ana Rosa Quintana. I la Quintana li ha contestat: benvinguts al segon programa de la meua productora. Ho va dir amb el mateix to. Jo, si fora directiva de la cadena, els cridava al despatx del director.
3: I a la recomanació del dia, avui que és el Dia Internacional de les Llengües de Signes, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Sorda.
19: Un drama multipremiat, íntim i sensible, d'aquells que t'apropen i et sensibilitzen amb realitats que potser no coneixeries d'una altra manera. Amb un tàndem protagonista encertadíssim, l'actor oient Álvaro Cervantes i l'actriu sorda Míriam Garlo, que interpreten una parella a punt d'afrontar un doble repte, ser per als primerencs i gestionar alhora una maternitat amb molts interrogants en un món pensat per les persones oients. De fet, hi ha una escena que ho copsa amb molta contundència. Podeu veure Sorda a Movistar Plus, inclòs en el preu, i altres plataformes de pagament.
3: I què deien els altres ahir, Jovany?
20: Ahir vam sentir com Jiménez Los Santos gairebé arribava a l'èxtasi mentre explicava que la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, seria jutjada. També vam gaudir amb els jocs de paraules involuntaris de Ricard Ostrell.
21: El Barça perd 17 jugadors.
20: I vam sentir com Jorge Javier Vázquez llançava una ganivetada a la seva companya de cadena, Ana Rosa Quintana.
22: A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos.
20: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.

0: dia, Canalies.
1: Bon dia, com estàs?
0: Bé, amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Inner Circle i Games People Play. I és que tal dia com avui, un 23 de setembre, però de l'any 1889, Fusajiro Yamauchi va fundar a Kyoto Nintendo Koppai amb l'objectiu de fabricar i comercialitzar les tradicionals cartes japoneses conegudes com Hanafuda. Dècades més tard, l'empresa va entrar en altres sectors abans de convertir-se en el gegant mundial dels videojocs Nintendo.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A partir de les 9, avui parlarem amb el màxim protagonista d'avui. És el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías. Serà el protagonista de les últimes hores per haver convertit probablement ell mateix en l'últim jutge a negar l'amnistia. Pol Foradada.
1: De fet, els seus companys del ple del TC van tombar la seva proposta per negar el perdó a Jordi Turull i ara l'haurà de reescriure. A la vista no queda cap obstacle per tal que el Constitucional avali definitivament l'amnistia el proper ple 6 d'octubre i deixi aleshores el Suprem sense més marge de maniobra.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
2: Un ple que servirà perquè el magistrat conservador José María Macías presenti una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria progressista i, en contra del que ell pensa, defensi que es pot amnistiar la malversació. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, i en aquest punt el criteri que adopti el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. La resta de recursos d'empara, com ara els de Puigdemont, Oriol Junqueras o els exconsellers com Romeva, Comín i Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència que obrirà la porta del retorn de l'expresident a Catalunya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com va anar la reunió d'ahir del TC, en què la majoria progressista va deixar clar que acabarà imposant el seu criteri favorable a l'amnistia? En té els detalls Lot Serra.
3: Macías va fer una exposició inicial i la resta de membres del ple, 10, van intervenir. Qui més es va estendre va ser la també catalana Laura Díez, del Bloc Progressista, que va subratllar que la interpretació del Suprem i de Macías sobre la malversació no és raonable ni lògica. Això és clau perquè la pota fonamental del debat jurídic és: pot o no pot el Constitucional corregir una interpretació del Suprem? Si condueix a conclusions no raonables i il·lògiques, sí que pot. I la majoria progressista del TC creu que la tesi que els líders del procés van tenir un guany patrimonial al no pagar de la seva butxaca el referèndum és totalment incoherent amb el que persegueix la llei d'amnistia. Cándido Conde Pumpido, president del tribunal, també va prendre la paraula en la mateixa línia. Macías no va replicar els seus col·legues i va acceptar que el 6 d'octubre Conde Pumpido també porti la seva sentència sobre l'amnistia, que és la que es votarà i aprovarà. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que està debatent al Tribunal Constitucional aquests dies són els recursos dels 7 líders a qui encara no s'ha concedit l'amnistia per l'última maniobra del Suprem per no aplicar la llei.
1: Són Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín i Lluís Puig. Tots ells acusats o condemnats per malversació. Recordem que la llei, l'amnistia, contemplava que el perdó no es donés a aquells que s'haguessin enriquit amb el procés. I el Suprem es va aferrar a això en una interpretació una mica rocambolesca. Deia que si havien pagat l'1 d'octubre amb diner públic i no de la seva butxaca, indirectament n'havien tret un benefici econòmic.
4: Entramos en la fase final. Y la fase final es que, como dijo Ana Ferrer, la magistrada que discrepó del Soviet Supremo, de lo que yo llamo el Soviet Supremo, no el Tribunal Supremo, dijo: ustedes están construyendo una ficción jurídica, una entelequia, para colocarse por encima de la ley.
1: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el periodista especialitzat en informació de tribunals Ernesto Ekaizer. No s'atrevia, però, a fixar una data concreta per al retorn de Puigdemont, ja que deia que el Suprem pot encara trigar algunes setmanes a resoldre-ho.
0: Des de Junts apressen el Suprem que aixequi ja l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, cosa que permetrà a l'expresident tornar a Catalunya sense cap risc. Jordi Turull.
5: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
0: Avui en parlarem a l'Àgora amb David Madí, Montserrat Nebrera, Eva Pomares i Nacho Corredor, el dia en què entrevistarem José María Macías, magistrat del Tribunal Constitucional.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dimecres 23 de setembre, el dia comença amb 22 graus a Gavà, al Baix Llobregat, 16 graus a Seguim de Freixenet, a la Segarra, i 10 graus a Torroella de Fluvià, a l'Alt Empordà. Aquí ha baixat la temperatura perquè ja ha fluixat la tramuntana calenta que bufà aquests últims dies. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat a tot arreu i amb una temperatura alta encara, que pot arribar al voltant dels 30 graus a gairebé tot arreu, potser 32 o 33 a les zones més càlides. I en previsió que de cara a divendres encara s'enfili una mica més la temperatura.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb cua per entrar a Barcelona per la B23 a Sant Feliu de Llobregat, per la Pota Nord a Santa Coloma, la C58 a Montcada, i el primer tram de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat també comença a anar molt carregat.
0: Ara són les 7:05. I és hora de repassar el que cal saber d'aquest dimecres 23 de setembre. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García, bon dia.
9: Bon dia.
0: I comencem per l'estació de Rodalies de Fabra i Puig, que està tancada.
10: Avui hi podria estar-ho diversos dies després que ahir a la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés tres ferits lleus.
0: Última hora des de Fabra i Puig, Joan García.
11: Bon dia. És l'antiga Sant Andreu Arenal a la Meridiana. L'estació està acordonada amb personal de Renfe que informa els viatgers. A dins encara el fals sostre que ahir va caure sobre els torns de validació i va fer tres ferits lleus. Els trens de l'R4 no s'hi aturen. Si es vol venir aquí, on paren a més autocars que van cap als dos Vallesos i Osona, s'ha de baixar a Sagrera i arribar-hi amb la L1 del metro, la vermella. Atenció també als usuaris de la R3, que pel tall del desdoblament arriben amb els autocars aquí, a Fabra i Puig. No podran agafar el tren de la R4 aquí durant els pròxims dies. Si han d'anar cap al centre de Barcelona, ho han de fer amb la línia 1 del metro i si necessiten el tren el tindran a Sagrera. A l'estació de Fabra i Puig Renfe hi havia començat obres aquesta setmana. Entre les millores hi havia netejar i pintar el sostre.
0: Incendi a l'Ametlla del Vallès.
12: Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran d'aquest municipi del Vallès Oriental. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. Els 11 ferits estan en estat menys greu, els han traslladat als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni.
13: El foc es va declarar cap a 11:15 a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. Antonio Carballo, responsable del SEM.
14: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
10: En el moment dels fets, al centre hi havia 80 residents i 6 treballadors.
0: Moviments.
12: De subsaharians cap a Marroc que alimenten l'alerta d'una nova entrada massiva a Ceuta coincidint avui amb el dia d'eleccions al Marroc. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol de la frontera amb més agents. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ja explicava dilluns al matí de Catalunya Ràdio que estan en alerta.
15: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio y estoy en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio.
0: No alarma, però sí alerta. I mentrestant, recula.
13: Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. Des de Nova York, on Sánchez participa a l'Assemblea General de l'ONU, el president espanyol ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà. Ho ha dit en una entrevista a la CNN.
16: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
10: Justament la crisi migratòria i la falta de perspectives del jovent obren la porta a una gran abstenció a les eleccions d'avui, que trien nou parlament.
17: El magnat de centre-dreta Aziz Ahanouch aspira a repetir mandat si és la llista més votada, però el sistema marroquí l'obligarà a buscar socis de govern. Fins ara han estat els nacionalistes d'Istiklal i els liberals del PAM, una formació apadrinada pel ministre i també president de la Federació Marroquina de Futbol, Fousseil Egja. El guanyador, de fet, haurà de gestionar el Mundial 2030 i la pugna amb Espanya per la final, en un escenari on el futbol s'ha convertit en eina geopolítica. Unes eleccions, les d'avui, on s'espera una baixa participació, en especial dels joves, el col·lectiu més desmotivat per la política. Avui també hi ha reforços de seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les crides a una nova entrada massiva fetes a les xarxes, en uns comicis on la migració ha estat absent de la campanya electoral. Des de Rabat, Nando Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui posarem atenció a aquest embolic.
12: Amb Aliança Catalana, el partit va assegurar que es va equivocar quan va votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Companys. El suposat error va tenir lloc a la Junta de Portaveus, però el cert és que la formació d'Orriols ja havia rebutjat una primera vegada amonestar el diputat de Vox, Joan Garriga, per haver qualificat Lluís Companys d'assassí.
13: En aquest cas va ser fa un any en el marc de la Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament. Fonts coneixedores dels fets confirmen al matí de Catalunya Ràdio que aleshores Orriols es va emparar en la llibertat d'expressió. En aquella reunió hauria anat més enllà, afirmant fins i tot que l'assassinat dels germans Badia es va produir sota la presidència de Companys.
0: Les proves PISA al Parlament.
10: Salvador Illa compareix avui per abordar el fiasco de les proves PISA a Catalunya. Els aliats parlamentaris d'Illa li demanen que ho aprofiti per fer un cop de timó al departament. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
18: Menys autocomplaença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
19: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
12: La resta de l'oposició confia molt poc en les explicacions que pugui donar el president. Amb la compareixença d'Illa, el ple del Parlament reprèn la seva activitat després de l'aturada de l'estiu, la setmana que ve, si fa el debat de política general.
0: 14 anys.
13: Va camí de ser l'edat límit per a la intel·ligència artificial. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors d'edat. Ho va anunciar ahir el president Salvador Illa.
0: Maria Costa.
10: El Departament d'Educació ja va obrir el meló de regular la intel·ligència artificial i ara el govern ha fet un pas més, que es passi d'una recomanació a una prohibició plasmada en una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve. Ho deia ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
10: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui, atents a dues estrenes. La primera, Soc i Seré.
10: I aquesta nit TV3 n'estrena la segona temporada. El programa torna amb una nova tanda de 100 concursants, més proves, novetats i un gran premi de passat que passa de 20 a 50.000 euros.
12: La colònia Rossinyol de Manlleu a Osona es converteix en l'escenari principal on els aspirants s'enfrontaran per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. En declaracions als matiners, Àngel Llàcer avança la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora.
19: Balls tradicionals, llengua, literatura, d'història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs m'acompanya i presentem junts el programa.
0: I la segona estrena?
13: Després de Soc i Seré, TV3 estrena País d'Altura, una sèrie de 10 capítols que retrata Catalunya des de les alçades. L'actor David Verdaguer és qui guia aquest viatge amb un relat àgil i amb un punt d'humor. Un recorregut que també ens permet conèixer testimonis arrelats al territori per descobrir les seves peculiaritats.
0: I el Lliure de Gràcia va estrenar ahir Tot fent la vella Helena.
20: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella...
10: De Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra presentada al Teatre 1979. Miquel Masfiol firma la proposta.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, debutant.
21: A la Champions femenina, el Barça rep el París a partir de les 9. Transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. Cata Coll, jugadora del Barça, declaracions al tot costa.
22: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquesta lliga.
21: El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs i a quarts de nou a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, Esparun i Girona, Cadila Seu.
0: Ara són les 7:13.
10: Bon dia, i ara fem un repàs de les portades d'avui, centrada sobretot en Donald Trump. Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia. Un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials, i afegeix al País, i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el buscarraons d'Orient, titula el periòdico. És, de fet, la foto comuna de portada. El veiem a Trump tant en aquestes tres diaris com en l'Ara. No apareix, però, al Mundo, justament perquè aquest diari opta per parlar avui de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez. L'altre gran tema de portada és l'amnistia, és el tema d'obertura de l'Ara, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. Un pas clau, puntualitza el País, que aclareix la tornada de Puigdemont, sentència el Mundo. I per acabar, també en portada, el periòdico Jaume Collboni, amb foto inclosa, que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampli d'una finestra, a l'ampit d'una finestra, treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
23: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
24: I des de 16.400 euros.
23: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
25: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el cel blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Balsareny, 17 a Pineda de Mar i 19 a Sant Just d'Esvern. Carreteres, Mireia Sala.
8: Retencions a la C58 a Sant Quirze del Vallès i a Montcada, a la Pota Nord a Santa Coloma, a la Ronda de Dalt del Nus de la Trinitat a Vall d'Hebron i la B23 a Sant Feliu de Llobregat.
13: A Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici.
5: És el matís que el temple ha fet a les paraules de la Junta Constructora després que asseguressin que només afectaria un bloc, el Núñez i Navarro.
13: Txell Garriga.
6: Aquesta era la proposta de mínims de la constructora que el temple ja ha matisat. Sentim Xavier Martínez, el director de la Junta Constructora.
26: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
6: Ara, qui té l'última paraula és l'Ajuntament de Barcelona, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Més notícies. El Bages Manresa desplega un pla de xoc per transformar el centre històric, la part més degradada de la ciutat, ho fa a través del pla de barris.
5: Mobilitzarà més de 9 milions de...

0: Nadals i també internacionals per les festes de la Mercè Marta Vivas.
1: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Exit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal que combina teatre, música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó, de l'ICUP.
2: Per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
1: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també a la Mercè. De la Sagrada Família. Destaquem tres concerts, per exemple, els guanyadors del Sona Nou a les 7 de la tarda a la plaça Catalunya, Pol Batlle al Teatre Grec i també Sabor de Gràcia a les 10 del vespre a l'Avinguda de la Catedral. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
6: 17, 23, 33, 46 i 47, i els sols, el 4 i el 5.
5: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
7: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
3: Els sons del matí.
8: Un ple que servirà perquè el magistrat conservador José María Macías presenti una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria progressista.
9: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política.
10: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda. ¿No?
11: El president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb l'aniquilació si no accepta un acord que, segons assegura, seria molt beneficiós per aquell país.
12: Would you annihilate the Islamic Republic?
13: It was a very, as usual, a very ideological speech. Not back as supported by facts.
14: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació.
15: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, xifres i imatges del dia. Les tres paraules del dia en Francesc Soler. Avalar.
16: Donar un aval o garantia per assegurar el compliment d'una obligació, especialment de pagament, o respondre d'alguna cosa o algú. El Tribunal Constitucional avala l'amnistia i, per tant, ja no hi ha excuses de mal pagador per no aplicar-la als líders del procés.
15: Aniquilació.
16: És l'acció o l'efecte d'aniquilar, és a dir, de destruir completament o de reduir a no res una cosa o una persona. Donald Trump amenaça l'Iran des de la tribuna d'oradors de la seu de les Nacions Unides. Els envio a l'infern sense possibilitat de supervivència i sense esperança de grandesa i generacions futures, es pregunta el president dels Estats Units, com qui desflora una margarida. El cert és que 7 mesos després d'entrar en guerra no sap com acabar-la i d'aquí 6 setmanes té les eleccions de mig mandat. L'aniquilació de la República Islàmica sona promesa electoral i ja sabem en què acostumen a quedar. Paper mullat.
15: Controlar.
16: Verificar, vigilar, dirigir o dominar el funcionament d'un sistema, una màquina o una situació. Pedro Sánchez ha reconegut per primer cop que el Marroc va fallar en el control de la frontera. Per tant, que no hi havia intencionalitat en la seva manca d'entusiasme a l'hora d'aturar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Hi ha qui pensa que el règim marroquí, just al contrari, controla perfectament la situació.
15: Posem-hi ara 3 xifres amb Mara García.
17: 40. El Congrés dels Diputats tramita una llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats es puguin prejubilar sense penalització. Actualment hi ha casos en què s'apliquen penalitzacions que poden arribar a retallar fins al 30% de la pensió. La reforma té garantida l'aprovació definitiva.
15: 14.
17: Podria convertir convertir-se en l'edat mínima legal per accedir a la intel·ligència artificial. La Generalitat vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a aquesta tecnologia als menors de 14 anys.
15: 71.
17: Són les persones que han estat ateses en un incendi aquesta nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades principalment per inhalació de fum. Els bombers amb 13 dotacions han pogut apagar l'incendi en menys

0: Una hora.
1: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig dues persones en un faristol transparent a dalt d'un terrat. Si veuen els cotxes passar per baix, són la primera ministra danesa i el cap de govern de Groenlàndia. Darrere hi ha les banderes dels respectius territoris.
2: És la foto de la seva compareixença ahir per explicar l'acord amb els Estats Units sobre la seguretat de Groenlàndia. És la posada de llarg d'un tracte que va anunciar primer Donald Trump i que tanca més de 2 anys de pressions i amenaces. La novetat és que els països que no siguin de l'OTAN en cap cas podran establir bases militars en aquest territori autònom de Dinamarca.
1: A la segona imatge hi veig un portàtil encès en una habitació amb poca llum, on també hi ha una tauleta oberta i una noia que està mirant un mòbil. Un mòbil que està connectat. També damunt la taula hi ha uns cascos grans.
2: És la imatge que tria La Vanguardia per parlar de l'addicció al mòbil. Apunta que l'accés al primer telèfon intel·ligent és als 10,8 anys, segons el diagnòstic de l'impacte de les tecnologies a salut d'infants i adolescents que ha fet la Generalitat, té conseqüències en el desenvolupament del llenguatge, malestar emocional o trastorn del son, entre d'altres.
1: I a la tercera imatge, ja ho veig, ja ho sento de lluny, és un dels actes més emblemàtics de les festes de Santa Tecla de Tarragona. És l'Àliga baixant les escales de la catedral per un petit passadís que obre la gent, que va amb un got, per cert, de mamadeta, i els aliguers van amb samarretes grogues, però l'Àliga no porta cap missatge reivindicatiu. Ricard Buigas, per què?
3: Doncs t'has fixat bé, eh? Mira, diuen que davant dels problemes que afecten la ciutat com la brutícia, l'absència de les barraques, d'altres de globals com la manca d'habitatge o d'internacionals com el creixement de l'extrema dreta o el genocidi a Palestina, enguany els ha estat impossible triar-ne un. Això sí, has dit que els aliguers porten samarretes grogues a la foto. Doncs bé, mira, han repartit 1 miler de samarretes grogues per representar que la baixada de l'Àliga és un acte d'unió popular obert a tothom i lliure de qualsevol discriminació, eh?
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: I aquesta matinada, a les 2:05, ha començat, atenció, la tardor astronòmica. Avui a La cara B del temps volem saber com pinta meteorològicament la nova estació. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, abans de res, deixem comentar que quan fem pronòstics estacionals, normalment treballem amb 2 models, l'europeu i l'americà. Llavors, el model europeu s'actualitza un cop al mes, el dia 5 al migdia. Per tant, si et sembla, aquest el comentarem d'aquí 2 setmanes.
1: Val.
5: I, en canvi, el model americà, aquest s'actualitza tots els dies i avui analitzarem aquest. Llavors, ens diu que l'octubre podria ser més plujós de l'habitual al Mediterrani i, en canvi, al nord d'Europa hi hauria menys precipitació del normal. Aquesta configuració ens fa pensar que podria ser un mes favorable perquè les borrasques desviïn de les seves latituds habituals i ens arribin aquí. Esperem que sigui veritat. I pel novembre intuïm un patró de borrasques atlàntiques que podrien deixar molta pluja a les Illes Britàniques, a la Bretanya, a l'oest de la península i, en principi, menys pluja aquí al Mediterrani. I tots 2 mesos amb temperatures 1 o 2 graus per sobre de les habituals. Això és el que diuen els models estacionals per aquesta tardor. A mitjà termini, sí que sembla que la setmana que ve s'acostaran algunes borrasques per l'oest de la península, i aquí ens arribarien més desgastades, però podrien deixar una mica de pluja i potser una mica més de fresca.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: us en foteu amb el seu consentiment. I la resposta era: va feu, va far-se d'algú, equival a fotre-se'n. I qui respon a les befes amb un bé feu, doncs és que les consent. Avui dimecres, un Enigmàrius zoològic, el cosí tossut del dofí. De 5 lletres. El cosí tossut del dofí. 5 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una ovella es queda atrapada dins d'una canonada de formigó i han de venir els bombers a rescatar-la. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia diu que l'ovella és un marrà, és a dir, una ovella mascle. També diu que pesa 100 quilos, que es diu Rambo, i que actualment té 9 ovelles pretendents que competeixen per la seva atenció exclusiva. La notícia detalla que el marrà Rambo es va quedar atrapat dins d'una canonada de formigó que hi havia al camp i que es va necessitar l'intervenció d'un equip de 4 bombers per aconseguir extreure-la. Per fer-ho, els bombers van ficar unes varetes de neteja de xemeneies, una corda i un llençol protector dins de la canonada per envoltar l'ovella Rambo i poder-la fer-la lliscar sense que corregués cap risc. Dit i fet, segons la notícia, el Rambo va sortir totalment il·lès. Per últim, la notícia també informa que aquesta intervenció va ser la número 200 que feia l'equip de bombers aquest any.
1: I això és real o fals? Catalunya Ràdio.
0: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una ovella es queda atrapada dins d'una canonada de formigó i han de venir els bombers a rescatar-la és una notícia real. Ha succeït a prop de la ciutat de Somerton, al sud d'Anglaterra. Pels més curiosos, podeu trobar el vídeo del rescat del marrà Rambo a Facebook.
1: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
1: I avui pot ser un bon dia, sapiguem-ho de la mà de la Nerea Sanfe.
9: Passejar pels carrers de Barcelona ja fa temps que és quasi impossible. Però és que ahir vaig fer un tomb per Tossa de Mar i també ho va ser. El turisme massiu, tot i ser setembre, s'obri pas en pobles i ciutats. Fins a quin punt hem deixat que les cartes de restaurants i les botigues estiguen en anglès o alemany i com a última opció, si existeix, en català. És un bon dia per parafrasejar el grup Svetlana. Una ciutat de la gent, una ciutat per la gent. Tant de bo fos possible. Bon dia.

0: Són 7:45. Avui és dimecres 23 de setembre, ens despertem amb 15 graus a Roses, 10 graus a Vilella i 20 a Tarragona, el dia en què entrevistarem a les 9 del matí el magistrat del Suprem, José María Macías. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
0: Digues, digues, Francesc.
1: 11 persones ferides han estat traslladades a l'hospital i una 60 més han estat ateses arran d'un incendi en una residència de gent gran aquesta nit a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental.
2: 3 persones més també van resultar ferides per l'esfondrament d'un fal sostre al vestíbul de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig. L'estació seguirà tancada uns quants dies.
1: A les 9 al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías. Ha estat l'últim jutge de l'Estat en negar l'amnistia als líders del procés.
2: De fet, el ple del Tribunal Constitucional va rebutjar ahir la ponència en què rebutjaven l'amnistia Jordi Turull. Ja no queda cap obstacle per l'aval definitiu al perdó al ple d'aquí dues setmanes.
1: Alerta a la frontera de Ceuta i al Marroc després que els serveis d'intel·ligència espanyols hagin identificat l'arribada de subsaharians al nord d'Àfrica.
2: Això alimenta la teoria d'un nou intent d'entrada massiva avui dimecres coincidint amb les eleccions al Marroc.
1: Avui al Parlament el president Illa donarà explicacions sobre el desgavell a les proves PISA a Catalunya on els resultats no han estat concloents perquè es va excloure massa alumnes de l'examen.
2: I a Nova York avui el president de l'Iran intervé al ple de l'Assemblea de les Nacions Unides després que Trump amenacés ahir d'aniquilar el país si no s'arriba a un acord.
3: En esports, el Barça debuta a la Champions femenina a partir de les 9 davant al París, transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs, mentre que Lamine Yamal creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial, no només per un golejador.
0: I pel que fa al temps, continuem amb sol i amb calor. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui tota la setmana, fins i tot de cara a divendres, encara pujarà una mica més la temperatura. Avui tan sols ha refrescat a la Costa Brava, perquè ja no bufa la tramuntana calenta dels últims dies. Tot i això, al migdia arribarem als 30 graus a gairebé tot arreu.
0: I pel que fa a la mobilitat d'aquesta hora, amb problemes i retards a l'R1 per un nou robatori de cable de coure. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Retards de fins a mitja hora, segons ens expliquen alguns usuaris, i també trens que s'aturen quan no toquen a l'R1, a la línia del Maresme, a causa d'un nou robatori de cable de coure, aquesta vegada entre el Clot i Sant Adrià del Besòs. Hi ha menys trens dels habituals, són 4 per hora i sentit. D'altra banda, a l'R3 també hi ha hagut una incidència a la infraestructura que fa que hi hagi servei alternatiu per carretera entre la Molina i Puigcerdà. I pel que fa a l'R4, recordem que a partir d'avui fins a nou avís els trens no s'aturaran a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona perquè ahir va caure un sostre. Els viatgers que van a Fabra i Puig poden baixar a la Sagrera i continuar el trajecte amb l'L1 del metro.
0: I a les carreteres, una avaria complica ara mateix el trànsit a la 2, Mireia Sala?
6: Sí, el cotxe avariat talla un carril i provoca cua del Papiol a Molins. Retencions també a la B23 a Sant Feliu i Esplugues, a l'AP7 a Santa Perpètua en sentit sud, a l'entrada de Barcelona des del Vallès per la C58 i la C33 i a la Ronda de Dalt del Nus de la Trinitat a Sant Gervasi en sentit Llobregat.
0: Ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
7: Avui, Ricard, em dona el tràmit la llei d'amnistia. Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un Trump que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el buscar raons d'Orient, titular El Periódico. És, de fet, la foto comuna de portada. El veiem a Trump en gairebé tots els diaris. No apareix, però, a El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez. I l'altre gran tema de portada avui és l'amnistia. És el tema d'obertura de l'ara, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. Un pas clau, puntualitza El País, que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. Quan són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui varietat d'editorials i articles d'opinió als diaris.
8: Comencem per l'amnistia. El diari Ara titula l'amnistia s'obre camí i assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez. A El País, els presidents de Ceuta i Melilla, Juan Jesús Vives i Juan José Imbroda, defensen en un article conjunt que les dues ciutats autònomes són Espanya. A El Mundo, un dia més, editorial contra el president del govern espanyol, es titula l'estat captiu de Sánchez, mentre que en l'àmbit internacional La Vanguardia considera que l'acord entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units mostra que la diplomàcia val molt més que l'amenaça d'anexió. I per últim, El Periódico, a l'editorial, fa una anàlisi de les Nacions Unides arran de l'Assemblea General d'aquesta setmana. El diari veu l'ONU desgastada.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
9: Aquest dilluns era el Dia Mundial de l'Alzheimer i he llegit diverses notícies sobre noves teràpies i perspectives de diagnòstic precoç. Albert Lleó, cap del Departament de Neurologia de l'Hospital Sant Pau, diu a La Vanguardia que és l'inici d'una nova era en el tractament, tal com va passar amb el càncer fa 20 anys. El problema, ara per ara, és l'accessibilitat. A Espanya s'ha rebutjat finançar els dos medicaments aprovats internacionalment que poden retardar el deteriorament cognitiu en fases inicials. Haurem d'esperar-ne més notícies.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
12: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
13: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi sobren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa de llum. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. Aquí i al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
16: I moltes eines, eh? Moltes eines, sí, ja.
17: Si ho peio, quins amics tens?
15: Bueno, tenia ja, no els tinc.
17: Ah, tenies.
15: Aquests,
17: clar,
15: ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:15. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui se'n recordarà de les festes?
1: Doncs la regidora de festes de Benicàssim. No perquè hagi sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora, que era entre els barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus. Ho llegim al Levante.
0: Qui ha viatjat de Roses a Galícia?
2: Doncs un veler, però el tema és que el van interceptar a Galícia amb més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al Diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els 4 tripulants de l'embarcació i el presumpte líder de la xarxa que estava establert a les comarques de Girona. Els agents van començar a seguir la pista del veler després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: I què s'ha cremat?
1: L'organització de luxe La Carola d'Ordino Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex, amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Tampoc ha calgut evacuar cap persona afectat. Uns 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho recull el Punt Avui.
0: Van a la baixa.
2: Les adopcions de gats i gossos van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia, ho diu un informe definitiu que recull El País. Detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: La millor aerolínia del món.
1: Singapore Airlines. Ho constaten els premis World Airlines Awards, considerats els Oscars de la indústria aeronàutica. És el resultat d'una enquesta de 24 milions de passatgers que avaluen fins a 300 aerolínies. Entre els punts que valoren és el de tenir el millor catering a bord. A la seva germana de baix cost, Scoot, també l'han triat com la millor aerolínia d'aquesta categoria. Completen el podi de la categoria general Qatar Airways i Cathay Pacific Airways. A Vueling la nomenen la millor aerolínia de baix cost d'Europa. Ho llegim al debat i punt.
0: I atenció, si teniu reserves d'hotels en plataformes com Booking o Airbnb, compte perquè hi ha una alerta d'estafa.
2: Si els lladres envien un missatge de WhatsApp alertant que hi ha un problema amb l'allotjament i que si no resol immediatament es perdran els diners i l'habitació. Com que el missatge és perfecte i inclou dades com el DNI o les dates de la reserva, la víctima s'ho creu i accedeix. Ho veiem al Nacional.
0: 7:39, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Forada i Lara Garcia.
17: El New York Times desmenteix algunes afirmacions de Donald Trump al discurs d'ahir a l'ONU. El president va assegurar, per exemple, que la guerra a Gaza havia acabat gràcies als Estats Units, i el diari recorda que, tot i que bona part dels combats a gran escala s'han aturat, Israel continua llançant atacs regularment a Gaza i el nombre de morts segueix augmentant. Trump també va afirmar que els Estats Units de Venezuela aglutinen el 60% del petroli mundial, cosa que el New York Times nega amb dades oficials. Diu que Venezuela té 303 milions de barrils, mentre que els Estats Units en tenen uns 46 milions aproximadament. Això representa un 22% de les reserves mundials. I a França, el govern duplica les ajudes davant la pujada del preu dels carburants. Le Monde destaca que l'Estat donarà un nou ajut de 100 euros als conductors que utilitzen el cotxe per anar a treballar. Se'n podran beneficiar uns 5,5 milions de francesos.
20: I la premsa econòmica també aborda la pujada dels carburants i l'energia. Cinco Días destaca que el govern espanyol estudia una intervenció en els preus del gas per frenar l'augment de la factura elèctrica, però encara cal estudiar-ho bé per no perjudicar les renovables i trencar les normes del mercat europeu, segons el diari. En aquesta línia, l'economista avisa que la pujada d'energia i carburants pot desencadenar una crisi comercial. Alerta que el cost de transportar cru ha arribat a cotes de fins a 55 milions d'euros. I l'ON Economia publica avui que el jutge que investiga el fundador i conseller delegat de Glovo, Òscar Pierre, ha acordat deixar-lo a un pas del judici oral, o sigui, d'asseure'l al banc dels acusats per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors en mantenir-los com a falsos autònoms quan estava obligat a contractar-los com a empleats. El jutge ha acordat el trasllat de les diligències a la Fiscalia i a les acusacions perquè en 10 dies formulin els escrits d'acusació. Això suposa un nou pas perquè Pierre acudeixi finalment a judici oral.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, destaquem l'inici de la Champions femenina.
3: Nova aventura pel Barça per aconseguir el seu cinquè títol, un destí clar a la final de Varsovia. Aquest és l'objectiu, com apunta l'esportiu.

0: Les Blaugrana intentaran jugar la seva setena final consecutiva. El diari Ara apunta que el principal maldecat de Pere Romeu és si podrà comptar amb Kika i Vicky. La Vanguardia demana respecte pel rival. El París, de fet, és un equip pioner a l'hora d'independitzar-se de l'estructura masculina. Ho va fer fa 40 anys. El diari Esport diu que Florentino Pérez ja n'està tip de Javier Tebas i que demana el seu cap amb un comunicat contra la Lliga. Joan Bails escriu que Florentino, quan perd, necessita un culpable. Per La Vanguardia, aquest Madrid està ancorat al 2010 a nivell esportiu i dona una dada. El Madrid és l'equip que menys corre de tota la Lliga, 96 quilòmetres per partit. El diari Marca adulcora aquesta dada, diu que el més important és la intensitat i no pas els quilòmetres recorreguts. I el periòdico parla d'un Barça que va trencar les promeses sobre el Palau Blaugrana, i és que el nou pavelló queda al marge del pressupost de la remodelació del Camp Nou. De moment, el nou Palau Blaugrana espera un inversor que pagui les obres i exploti el recinte.
1: I acabem el repàs amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: S'estavella Jaén, torna al lloc del sinistre amb un altre conductor a gran velocitat i tots dos es neguen a fer la prova d'alcoholèmia.
3: Sí, el primer vehicle circulava a gran velocitat, la conductora va perdre el control i va acabar impactant contra diferents elements de la via. Quan hi van arribar els agents, la noia es va negar a fer la prova d'alcoholèmia. Un amic la va anar a buscar a peu i, mentre s'estaven fent els treballs de neteja, un vehicle es va aproximar a gran velocitat al lloc. Quan els van aturar, van comprovar que qui anava al volant era el company de la conductora accidentada i també es va negar a bufar. Ho hem vist a Jaén oi.
1: I el Botox pot arruïnar-te l'orgasme? Atenció, perquè un estudi revela el seu efecte sobre el plaer.
4: Sí, Mujeres Punes explica que els investigadors nord-americans Masters i Johnson van observar que hi ha quatre fases de la resposta sexual. L'excitació, és a dir, l'inici de la resposta física, l'altiplà, la fase just abans d'arribar a l'orgasme, i la resolució, el retorn gradual a l'estat normal. Es veu que durant l'altiplà s'arrufen les celles com a expressió prèvia a l'orgasme, però si s'injecta Botox entre les celles es perd aquest moviment i això pot provocar tenir un orgasme menys plaent.
1: Tenim, atenció, nou rècord Guinness, el cotxe més estret del món fa només 50 centímetres d'amplada.
3: Sí, és el Fiat Panda de 1993, transformat en un monoplaça de només 50 centímetres d'amplada. Un parell de pams. Manté les quatre rodes, però no us emocioneu massa perquè no compta amb l'homologació per circular per la via pública, és a dir que ara per ara només serveix per exhibir-se en esdeveniments dedicats a l'automoció. Veient les fotografies que ha publicat 20 Minutos Motor, el mini Panda o Pandin sembla més una broma creada a mia.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Mira, avui felicitem el cantant Julio Iglesias, que en fa 83. També l'actor Patrick Criado, 31, i acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco.
1: Patrick Criado és aquell que va venir una vegada a la tele?
4: No, és el que feia Les Noches de Tefía, guapíssim, guapíssim.
1: D'aquests actors que...
4: A on va venir?
1: No el trobàvem. No te'n recordes?
4: A Col·lapse?
1: Sí, on era? No el trobàvem.
3: Va tenir una urgència.
1: Va aixecar tots els canals del micròfon i el vam trobar ràpidament.
4: El vam localitzar molt ràpid.
1: El vam trobar, estava al lavabo.
4: I no estava a l'entrada de la tele.
1: I el vam trobar ràpid. El so inconfusible de lavabo, sí. Bé, i el santoral?
3: Mal de panxa.
1: Això després, sí.
4: Sí, exacte. Santa Tecla, Sant Lli i Sant Constant.
1: I acabem, millor que no, el repàs de la premsa anant al quios vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 23 de setembre de 1996, la gran estrella del Barça, el brasiler Ronaldo Nazario, celebra els 20 anys amb una festa al Planet Hollywood de Barcelona. A Ronaldo l'acompanya la família, futbolistes de l'equip, Joan Gaspar, els fills de Núñez i les ballarines brasileres del Força Barça d'Alfons Arús. Ronaldo ha aconseguit 5 gols en 3 partits, però la vinyeta d'Òscar Nebre del periòdico és molt crítica amb els entrenadors d'aquell Barça, Bobby Robson i José Mourinho. Diu que són l'abuelo Cebolleta i el Chico Martini. I ara fa 30 anys la portada del periòdico era per Michael Jackson, que arribava a Saragossa per fer l'únic concert de la gira History a Europa. 3.000 persones l'esperaven a sota l'hotel. Ell saluda des del terrat amb barret i ulleres negres, visita nens a un hospital, surt a un centre comercial a comprar discos, entre ells la Macarena, i ofereix un concert de 3 hores amb els seus grans èxits, aixecant les banderes dels Estats Units i d'Espanya.
2: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés. Catalunya
8: Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: El sector logístic català consolida el seu pes dins del mercat estatal. Segons el Clúster Logístic de Catalunya, l'augment de la demanda d'espais logístics i l'atractiu de la regió per als inversors estan impulsant el creixement del sector. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional, pensat per preparar professionals capaços d'afrontar els nous reptes del comerç, el transport i les operacions logístiques.
8: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:47. Repassem els titulars d'en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Una persona mort, atenció, i 10 ferides en un incendi en una residència de gent gran aquesta nit a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental.
11: Sí, és un balanç d'ara mateix que acabem de conèixer. Pel que fa als ferits, han estat menys lleu i les han traslladat a diversos hospitals. Una seixantena de persones més han hagut de rebre atenció, sobretot per inhalació de fum. Antonio Carballo, responsable del SEM, ens deia això.
12: Algunes han dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració.
1: I ho acabem de saber, atenció, perquè hi ha hagut una explosió de dipòsit de gas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a l'Alt Empordà.
13: Sí, hi ha dues persones ferides, una en estat crític, ingressada a la Vall d'Hebron.
1: De seguida ampliarem també aquesta informació. I atenció als usuaris de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig perquè està tancada.
11: Avui, i podria estar-ho diversos dies, encara després que ahir a la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus.
1: Alerta a la frontera de Ceuta i el Marroc.
13: Després que els serveis d'intel·ligència espanyol hagin identificat l'arribada de subsaharians al nord d'Àfrica, coincidint avui amb eleccions al Marroc. Mentrestant, Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres en l'entrada massiva a finals de juliol. Són declaracions a la CNN.
14: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
1: A les 9, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías. És l'últim jutge a negar l'amnistia als líders del procés.
11: Amb el ple del Tribunal Constitucional va rebutjar ahir la seva ponència. Ara se n'haurà de redactar una de nova que es debatrà d'aquí dues setmanes. Serà decisiva perquè el TC ara sí sentencia a favor i el Suprem aixequi l'ordre de detenció contra Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers.
1: I Salvador Illa donarà avui explicacions sobre els errors de les proves PISA a Catalunya.
13: Els resultats no han estat concloents perquè es va excloure massa alumnes de l'examen. El president de la Generalitat compareix al Parlament.
1: I avui, dia d'estrenes a TV3.
11: Amb la segona temporada de Soc i Seré, Àngel Llàcer ha avançat als matiners la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora. Després del Soc i Seré, TV3 estrena País d'Altura, una sèrie de 10 capítols que retrata Catalunya des de les altures.
1: I el Barça debuta a la Champions femenina.
13: Serà a les 9 al Johan Cruyff davant el París amb la transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Bon dia.
1: A Barcelona hi tenim el Marc Jurado, bon dia.
16: Bon dia.
1: I a Tarragona, la Clara Chavarría, bon dia.
17: Bon dia.
1: A Lleida, avui tindrem novetats sobre l'ordenança municipal que pretén prohibir l'ús del burca als espais públics. En concret, si prosperarà o no, Estela.
15: Sí, perquè això depèn de què voti el grup de Junts al ple de divendres, si suma o no els seus vots favorables als de l'equip de govern del PSC que promou l'ordenança. Doncs bé, aquest matí han convocat una roda de premsa per explicar què han decidit. Esquerra, el Comú i també el PP ja sabem que hi votaran en contra. I a la mateixa hora, a les 11, també pendents d'una convocatòria d'Unió de Pagesos, mouen fitxa i presenten propostes i accions davant l'acumulació, diuen, de crisis que afronta el sector agrari, començant per l'increment de costos, com el del gasoil, que s'ha encarit més d'un 60% en l'últim mig any, també en malalties ramaderes o produccions alterades pel canvi climàtic.
1: i en aquest cas a les comarques gironines, pendents d'una explosió aquesta matinada, com dèiem, en un hotel de Peralada, a l'Empordà. Què sabem, Fèlix?
16: Doncs que hi ha dues persones ferides, ens confirmen els bombers, un en estat crític i un altre de lleu. Un d'ells és el propietari de l'hotel rural, és la masia Can Carbó de les Olives. Això és el nucli de Vilanova de la Muga, a Peralada. I ha passat quan a les dues de la matinada hi ha hagut una explosió al dipòsit de gas proper. Ha provocat que hagin col·lapsat bona part dels tancaments, com les finestres. Hi ha hagut un incendi en aquesta masia, que és de planta baixa i dos pisos, i els danys estructurals són greus. A aquesta hora els bombers ja han marxat, n'estarem pendents. També avui seguirem des de Girona la 8a edició del Congrés Professional del Turisme i el Càmping, que aquest any es fa a Castell d'Aro, al Baix Empordà.
1: I a Barcelona avui comença la Festa Major, que és la Mercè, Marc.
17: Sí, el tret de sortida el donarà Ricard el Pregó. Serà el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, enguany a càrrec del mestre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. Antoni Falgueres regenta el celler de Gelida, l'emblemàtica botiga del carrer Vallespí, fundada l'any 1895 pel seu besavi Tom Falgueres. Ell és, doncs, la quarta generació al capdavant del negoci. I avui, per la Mercè, també trobareu molta música.
18: A la Sagrada Família, fins la Rambla de les Flors, passen pel Parkway, mig plena de colors.
17: Els guanyadors del Sona Nou a la plaça de Catalunya, Pol Batlle al Teatre Grec i aquests que sentim, Sabor de Gràcia, a les 10 del vespre, a l'Avinguda de la Catedral.
1: I de Festa Major en Festa Major, perquè avui a Tarragona viuen el gran dia de la Festa Major de Santa Tecla, Clara.
15: Exacte.
1: Vinga, bonadetes.
15: Sí, exacte. Ho anuncia el toc de matinades que sona des de fa una estona pels carrers de la ciutat. De fet, fa un moment passaven els grallers i timbalers per aquí sota el nostre balcó. En el dia gran de les festes destaca la presència del seguici festiu en actes com ara l'anada a l'ofici al matí o la processó de la relíquia de Santa Tecla. L'altre focus d'atenció és la Diada Castellera amb les quatre colles de la ciutat que podrem seguir amb els companys del programa Tres Rondes.
1: I la mamadeta tot el dia, eh? No hi ha una hora concreta, eh?
15: No, no, això mamadeta tot el dia i si vols tot l'any, també.
1: Sí.
16: Els bombers estructurals són greus. Els bombers ja han marxat a l'habitatge i ja està.
1: Gràcies, Fèlix. Gràcies, Girona. Gràcies, Lleida. Gràcies, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un
16: bon dia. Greus.
15: Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ja ha començat la tardor astronòmica, però encara tenim un temps estiuenc. Eloi.
20: Bon dia. Sí, així es mantindrà tota la setmana. Encara pujarà una mica més la temperatura de cara a divendres. Avui l'únic lloc on ha refrescat una mica és a la Costa Brava, que ja no bufa la tramuntana calenta. Ahir, per exemple, teníem 24 graus a Roses, avui n'hi ha 14 a la mateixa hora, 13 graus ara mateix a les Borges Blanques, 17 a Sant Cugat del Vallès, i en previsió que avui les temperatures s'enfilin fins als 30-31 graus a gairebé tot arreu, potser 32-33 a les zones més càlides.
1: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions habituals per entrar a Barcelona. Mireia?
21: Sí, els accessos des del sud hi ha retencions a la 2 del Papiol a Molins, la B23 de Molins Esplugues i la C32 a Viladecans. També hi ha cua a l'entrada des del Vallès per la C58 i la C33 i a l'AP7 a Barberà. A més, hi ha hagut un accident a l'AP7 a Bàscara, a l'Alt Empordà, que talla un carril en sentit Girona.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
23: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
24: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Juanes. És responsable del restaurant Casa Juaco, ubicat a Collserola. Explica que des que es van decretar restriccions pel brot de pesta porcina africana a finals del passat mes de novembre, l'activitat del seu establiment i de tots els de la zona ha baixat dràsticament, fins al punt de comprometre'n la viabilitat. Els locals poden obrir, però expliquen que amb les prohibicions d'accés al parc natural pràcticament no tenen clients. Davant d'això, insisteixen a demanar una flexibilització de les restriccions.
25: Jo estic pagant un preu massa alt perquè no és culpa meva i ara no sabem res. Això ens anem enterant el que van dient a la tele si és que diuen alguna cosa.
24: La Generalitat es remet a les previsions fetes de poder flexibilitzar aquestes restriccions abans de finals d'any.
23: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto a vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636 36 06 09. I com cada dia a aquesta hora és el moment de repassar el preu de les coses, avui parlem d'ous.
15: El preu dels ous és un dels millors termòmetres del cistell de la compra. Segons les últimes dades de l'INE, l'ou és un dels productes que més ha pujat de preu, en concret un 14% en un any. Des del Mercat de la Independència de Terrassa, en Jordi Pallarès, que té una parada d'aviram, ens explica un dels motius pels quals ha pujat tant el preu dels ous.
0: Penseu que un dels principals motius és la grip aviar. La temporada passada es van haver de sacrificar 2,7 milions de gallines ponedores a tot l'estat espanyol. Menys gallines, menys ous, i ja sabem què passa quan hi ha menys oferta.
15: Així doncs, anem a veure a quan venen els ous al mercat.
0: Jo avui, el preu de la dotzena del ou ecològic són 6 euros. I el preu del camperol, 4,50. No és que l'ou sigui millor o pitjor, sinó que és la gallina tal i com està criada.
15: A la granja Comallonga, Cabrianes, del Bages, l'Oriol produeix ous de gallines ecològiques. És membre de la cooperativa La Dotzena, amb 20.000 gallines repartides en 7 granges. Les seves gallines ponen ous que després van a parar a les botigues. I també als mercats, com el de Terrassa, explica que produir una dotzena d'ous costa al voltant de 3 euros.
3: Nosaltres a les botigues aproximadament els venem a 4,50, la dotzena. Així amb botigues petites, no parlem de grans volums, sinó botigues que es queden una caixa o poques. I llavors aquestes botigues, cada una s'aplica al seu marge, venen pel voltant dels 6 euros la dotzena.
15: Ara mateix les botigues venen la dotzena d'ous ecològics a uns 6 euros, ja ho sentíem. Les grans superfícies, però, poden negociar preus molt més baixos amb els productors perquè compren enormes volums i tenen costos diferents. Per exemple, a Mercadona, aquesta setmana trobem la dotzena al voltant dels 3-4 euros.
1: Fixem-nos ara on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, què costen els serveis jurídics d'un ajuntament als tribunals? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha constatat un augment de litigis que ha tensionat els seus serveis jurídics. Tenia 3 advocats que compatibilitzaven la representació del consistori als tribunals amb l'assessorament jurídic en tasques del dia a dia, però ara només en té 2. Per això vol contractar professionals externs que s'encarreguin dels procediments contenciosos administratius. La licitació seria per als pròxims 2 anys, amb un pressupost de 153.000 euros. Serien poc més de 3 euros i mig per lloretenc i lloretenca.
1: Què destaquem a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Avui us porto un TikToker català que s'ha fet viral per criticar obertament, mentre condueix el seu camió, el comportament a la carretera de ciclistes, conductors de Dàcies i altres camioners que van amb una sabata i una espardenya. Ell és en Pep Bala i fa vídeos com aquest.
6: Iepa! Hòstia, saps que fas de tragar pols d'aquests putos Dàcies. Veieu aquest Illuminati d'aquí davant? Sí, aquest tipus de gent que surten de casa ja amb les antiboides posades, no fos cas...
1: En Pep Bala.
5: És en Pep Bala.
6: Sí, són els mateixos que no posen els intermitents, els mateixos que quan van a repostar s'equivoquen de banda, sap? I han de passar...
1: El seguiré, Pep Bala, el seguiré.
5: Sí, està molt bé. Sí, és un compte que cada cop guanya més adeptes per la seva capacitat divulgativa, perquè ho fa en català, Ricard, i perquè fa allò que fa la majoria quan condueix, deixar-se endur per les baixes passions i faltar la resta d'usuaris. Així treus tot el mal rotllo del dia i surts del cotxe, doncs mira, escolta'm, amb un cutis meravellós.
1: Més, és l'espa, és l'espa.
5: Exacte.
1: Elisenda Pineda, gràcies.
5: A tu.
1: I per arribar al punt de les 8 del matí, avui dediquem la cançó als qui parleu amb les mans, amb el cos o amb la mirada. I en recordeu que escoltar va molt més enllà de les orelles.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, doncs cua a la C55 Cabrera per enllaçar amb la 2. Retencions a la B23 de Molins Esplugues, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la P7 a Barberà i la Ronda de Dalt, des del nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi. A més, hi ha hagut un accident a la P7 a Bàscara, a l'Alt Empordà, que talla un carril en sentit Girona.
1: Una persona morta i 13 més ferides i hospitalitzades per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, sobretot per inhalació de fum. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Dues persones ferides, una en estat crític per una explosió de gas en un hotel de Peralada. L'edifici ha patit danys estructurals greus amb el col·lapse de bona part dels tancaments de l'edifici. L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir després que ahir a la tarda va caure part del sostre del vestíbul i va deixar 3 ferits lleus. Encara no se'n saben les causes. Junts considera una desautorització absoluta al Tribunal Suprem el pronunciament del Constitucional sobre l'amnistia. El TC avala que la malversació es pot amnistiar i el 6 d'octubre arribarà el ple decisiu amb una sentència que costarà el retorn de Carles Puigdemont. Pedro Sánchez admet per primera vegada deficiències del Marroc en el control de la frontera durant l'entrada massiva a Ceuta. Ho fa el mateix dia que el Marroc celebra eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontent del jovent. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primera vegada en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacte. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè doni un cop de timó a Educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general previst per la setmana que ve. Barcelona es converteix amb les festes de la Mercè des d'avui fins diumenge en un gran escenari d'arts de carrer. Companyies catalanes, estatals i internacionals oferiran espectacles gratuïts en 7 espais de la ciutat amb la plaça de les Glòries com a novetat.
3: Esports.
1: Montserrat Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça debuta a la Champions femenina de futbol avui a les 9 davant a París Futbol Club en transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. 3 jugadores són dubte per al partit: Quica Nazaret, Vicky López i Aitana Bonmatí. L'extrem del Barça, Lamine Yamal, creu que la pilota d'or hauria de ser per a un jugador diferencial i no només per a un golejador. El Madrid, per la seva banda, exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs. A 8:45, a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, entre l'Espart, Uni Girona i el Cadí La Seu. I en tenis, Bassols és amb l'equip espanyol que aquest matí debuta a la Copa Billie Jean King contra el Kazakhstan.
1: Primer dia de la tardor marcat per un ambient més propi de l'estiu, un matí assolellat durant les hores centrals del dia. Les temperatures pujaran i les màximes se situaran entre els 27 i els 33 graus. A la tarda predominarà el sol i hi ha bona mar en general.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Renault.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia. Ja es poden presentar candidatures als Premis Ciutat de Castelldefels 2027. L'Ajuntament ha obert el termini perquè la ciutadania proposi persones, entitats, empreses o projectes que contribueixen a fer créixer la nostra ciutat. Per primera vegada, la convocatòria dels guardons incorpora aquest procés participatiu. Les candidatures es poden presentar fins al 27 de novembre a través del registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Els Premis Ciutat de Castelldefels de caràcter bianual celebraran la seva setzena edició el 2 d'abril de 2027. Les cases dels infants celebren aquesta tarda la seva festa del cor. De 5 a 7 de la tarda, la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer acollirà aquesta nova edició d'un espai pensat per compartir joc, experiències, moments de trobada i relació entre infants i famílies. La festa permetrà conèixer de prop el projecte educatiu municipal de les cases dels infants, adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Hi haurà diferents racons de joc i activitats i és una oportunitat per conèixer l'equip educador i els serveis que ofereixen a els quatre centres municipals. I el repàs de l'agenda d'aquesta tarda. A les 4 de la tarda, la Masia de Can Roca acull una sessió de portes obertes i un taller d'estimulació cognitiva a càrrec de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat. Recordem que precisament el passat dilluns commemoràvem el Dia Mundial d'aquesta malaltia. A 6:15, la biblioteca proposa 15 minuts comptats amb una sessió de lectura de contes per a infants a la seva sala infantil. I de 6:15 a 8:15, a la sala Margarida Xirgo, també de la biblioteca, taller de ioga en cadira a càrrec de Natalie Collart, de ioga a domicilio. Més informació en directe a Ràdio Castelldefels, al 98 FM, o bé a radiocastelldefels.org. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: Todo sesión. Ey, que no te flashen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
4: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
5: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
6: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
7: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
8: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
9: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
10: Si quieres viajar con nosotros,
11: te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas,
10: el programa de viajes de Radio Castelldefels.
12: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Molt bon dia. Ja estem a l'equador de la setmana, arribant aquest dimecres 23 de setembre. Comencem un nou Castelldefels Desperta al matinal de Ràdio Castelldefels, en el que us acompanyarem fins les 10 del matí. En directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels, aquí a la plaça Neus Català, al costadet de la biblioteca, i estem al control tècnic Gerard Carreras i jo mateixa, Estefania González, informant-vos. Al llarg d'aquestes dues horetes farem un repàs al context informatiu, als titulars que ens marquen aquesta jornada de dimecres. De fet, ja hem arrencat la jornada amb un primer butlletí, ja sabeu, el butlletí Castelldefels avui de les 8 del matí, on hem destacat dos titulars d'aquesta jornada i fet el repàs de l'agenda com fem cada dia. I ara començarem amb una mirada general a les notícies que anirem ja detallant al llarg d'aquest Desperta. A més que, primer us avanço, les entrevistes que tenim plantejades per la jornada d'avui. A la primera hora, d'aquí uns 20 minutets aproximadament, parlarem amb la Sandra Martínez, cap de Serveis Urbans de l'Ajuntament, perquè ens ha d'explicar una campanya ben especial pensada pels més petits de la família per fomentar el reciclatge del vidre. Estem parlant d'aquesta campanya, aquesta col·laboració entre Ecovidrio i l'Ajuntament amb Disney per fer la campanya Reciclar vidre és una gran aventura. Aquesta iniciativa el que farà és portar-nos a partir de demà dijous 24 de setembre i fins al 5 d'octubre contenidors tematitzats de personatges de Disney, Pixar i Marvel a la nostra ciutat. I demà serà l'acte de presentació oficial i també al llarg del dia hi haurà un punt informatiu. Això serà al pati de l'edifici de la República. Els detalls, com dèiem, a l'entrevista que tindrem en uns 20 minutets aquí al Castelldefels Desperta. A més, recordem també que venim de la campanya de reciclatge per aconseguir la bandera verda enguany, per renovar-la un any més, una campanya adreçada a la restauració de Castelldefels, també campanya amb Ecovidrio, centrada en el reciclatge del vidre. El balanç ens el portarà també la Sandra Martínez. I a la segona hora parlarem d'aquesta gran trobada, aquesta primera edició de la trobada d'entitats Fem Poble, una jornada que viurem aquest dissabte 26 de setembre al llarg del dia a la plaça de l'Església, on trobarem prop de 40 associacions del teixit de la nostra ciutat, que no només serà com una fira d'entitats on hi haurà carpes per poder-nos informar, sinó que també ens oferiran tallers, activitats, una manera diferent d'apropar-nos a aquest món de l'associacionisme, i si tenim inquietuds podrem resoldre-les i potser, qui sap, oferir-nos voluntaris per compartir el nostre temps i ajudar a que la riquesa associativa de Castelldefels continuï creixent. D'això en parlarem a la segona hora. Tot just en una horeta tindrem aquí els estudis a la Sara Sagarra, tècnica de l'àrea de participació ciutadana, perquè ens doni tots els detalls i puguem repassar la programació d'aquesta jornada de dissabte. I acabarem el Desperta d'avui amb la secció de la biblioteca, una secció setmanal on repassem, en aquesta ocasió amb la directora de l'equipament, Míriam Huguet, les novetats, els llibres i no només llibres, també parlem de música, de pel·lícules, de còmics, de jocs de taula, fins i tot tenen una gran varietat aquí a les col·leccions de la nostra biblioteca municipal. Ens destacarà algunes propostes per públic adult, per públic infantil, i també ens repassarà l'agenda del que està per arribar aquests darrers dies de mes i principis d'octubre. Això per una banda, pel que respecta a les veus que ens acompanyaran al llarg d'aquestes dues horetes que ens complementaran la informació. I per altra, recuperant el titular destacat d'ahir a l'informatiu de Ràdio Castelldefels, amb el company Xavi Martín, ens destacava la satisfacció municipal per l'ús que es fa del WhatsApp de la neteja. El coneixeu, aquest WhatsApp? Tenim un telèfon aquí a la ciutat

0: Generalitat de l'Ajuntament i ens destacava que avui dimecres i demà dijous hi ha tall de trànsit al carrer Doctor Fleming. Entre Avinguda Lluís Companys i Avinguda Diagonal, aquest tram del carrer està tallat per la renovació de la pintura al paviment. Aquí el que hem de tenir en compte és que les línies L95 i X95 tenen les parades finals i, per tant, no podran fer el seu recorregut habitual per aquest carrer. A les pròpies parades, a les dues parades afectades, trobareu també la informació i en aquest Desperta repassem aquesta informació de servei. I amb la mirada posada a la jornada de demà, ja us comentava que per una banda, el dijous el que tindrem a la ciutat és aquesta presentació de la campanya Ecovidrio, una campanya pel reciclatge del vidre. Això serà a 11:45 al pati de l'edifici de la República, però també des de l'àmbit institucional. Demà a les 9, al Saló de Plens, es celebrarà la Junta Local de Seguretat. Una trobada de coordinació entre els cossos de seguretat i sota la presidència de l'alcalde Manu Reyes per analitzar com ha evolucionat aquests darrers mesos la ciutat en aquest àmbit de la seguretat. I demà dijous al vespre, ja a 9:15 del vespre, tindrem la nit del comerç. Tot just venim de celebrar la nit de l'esport amb aquests reconeixements, guardons a les persones que tenen una bona trajectòria, que cal reconèixer en l'àmbit esportiu a la nostra ciutat. I demà tindrem aquesta nit del comerç que també serveix per posar en valor la feina del teixit comercial, el comerç de proximitat de la nostra ciutat que dona vida també als nostres carrers. I amb això arriba el moment de fer la connexió amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quin és l'estat actual de la mobilitat a les principals vies de sortida i accés a Castelldefels. I ja sabeu que de dilluns a divendres aquest és el tret de sortida a tota la informació que està per arribar al Castelldefels Desperta. Comencem!
1: Castelldefels Desperta.

0: Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la situació és complicada a la xarxa viària catalana, sobretot a l'autovia 2. Hi ha retencions a Brera en sentit Barcelona, més endavant retencions de Sant Andreu de la Barca a Pallejà en sentit Barcelona per una furgoneta avariada que ara ocupa el voral. També hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona per un accident que també ocupa el voral. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà a Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha lentitud i aturades de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'autopista AP7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud i a Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C58 retencions de Terrassa Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, i situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Molt bon dia, Mireia, i gràcies.

Comencem amb aquesta notícia destacada entorn al WhatsApp de la neteja. Ahir ens visitava a Ràdio Castelldefels el regidor d'aquesta àrea, David Soler, i ens expressava la satisfacció des de l'Ajuntament, una satisfacció municipal, pel que respecta a l'ús que es fa d'aquest WhatsApp de la neteja, que recull incidències que comunica al veïnat i mira de resoldre.

0: Nules. Només cal enviar una fotografia de la incidència detectada i indicar-ne la ubicació. El número és el 670-66-90-20. Es tracta d'una via directa per informar de problemes de neteja i altres incidències a l'espai públic. Així ho explicava ahir el regidor de neteja, David Soler.
1: La resolució de les incidències és quasi immediata. Diem que totes les incidències generals estan resoltes abans de que acabi el dia i moltes d'elles en les primeres 2-3 hores ja queden resoltes. Tenim equips específics d'atenció a el que seria el WhatsApp de la neteja i la veritat és que hem intentat també millorar molt la comunicació i també l'efectivitat en quant a explicar al veí que allò ja ha quedat resolt. Ja sigui enviant una fotografia amb l'element o la problemàtica resolta o comunicant-li que això ha sigut ja retirat i, per tant, agrair-li també aquesta col·laboració. I és un servei que funciona extraordinàriament bé.
0: El responsable polític de la neteja municipal també aprofitava l'ocasió als micros a Ràdio Castelldefels per convidar la ciutadania, que encara no coneix aquesta eina, aquest recurs que posa a disposició l'Ajuntament, convidava a fer més ús d'aquesta via de comunicació d'incidències. Escoltem de nou a David Soler.
1: Per tant, jo recomano a tothom que si veu quelcom a la via pública que no està bé, algú que està brut, algú que està trencat, algun contenidor que no funciona, algun element que s'ha de retirar, una paperera que estigui plena, ja sigui que tingui també brutícia o excrements dels animals al voltant de la porta de casa seva o en algun carrer que sigui complicat de travessar, que ens enviï una fotografia i una ubicació d'aquesta qüestió i, evidentment, com ja li dic, molt ràpidament s'atendrà aquesta petició i s'arreglarà el que s'hagi d'arreglar. Per tant, jo convido tothom a participar-hi.
0: L'Ajuntament també recorda que ofereix un servei gratuït de neteja de pintades. David Soler.
1: Igual que el tema de les pintades, tenim un servei gratuït a tots els particulars i comerços de la ciutat de Castelldefels. Només han d'omplir un formulari que està a la pàgina web de l'Ajuntament i que en la revista El Castell estan tant el número del WhatsApp de la neteja com també l'enllaç i el QR per accedir a aquest formulari per poder retirar les pintades. L'únic que ens han de donar és autorització per poder treballar en aquesta propietat privada, com podria ser la façana d'un establiment o d'una vivenda. Però la voluntat de l'Ajuntament és retirar tots aquests elements que embruten, que degraden la ciutat com són els grafitis i, per tant, el que volem és la màxima col·laboració de tothom. I, a més, repeteixo, és un servei gratuït.
0: Amb la intenció de prestar un servei de neteja a la ciutat més eficaç, l'Ajuntament ofereix aquest WhatsApp de la neteja a través del telèfon 670 66 90 90 20, un número que també recolleix incidències referents al servei de jardineria. L'horari d'atenció d'aquest WhatsApp és de dilluns a divendres, des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, i dissabtes i diumenges de 8 del matí a 2 del migdia. D'aquesta manera, la ciutadania pot enviar via WhatsApp la seva foto denúncia i l'Ajuntament activa a partir d'aquest missatge els mecanismes per poder donar resposta el més aviat possible a incidències o actituds incíviques relacionades amb el servei.
2: Castelldefels desperta.

0: I seguim parlant de via pública, però en aquesta ocasió ens centrem en la mobilitat als carrers de Castelldefels. Es mantenen, per una banda, les afectacions per obres als carrers, al carrer Barcelona, per una banda, i a l'Avinguda Diagonal, per altra. A més, aquest dimecres, avui i demà dijous, tenim una nova afectació, un tall de trànsit al carrer Doctor Fleming. En aquest cas és per treballs de pintura del paviment, són aquestes dues jornades quan es realitzaran les feines. Ens explica, ens dona més detalls el tècnic municipal de mobilitat, Òscar Herrero.
1: Mantenen les afectacions que hi ha, no? El carrer Barcelona està tallat el sentit muntanya, sentit cap al centre de la ciutat, entre Pitor i Molinot, bàsicament, i Marisol, millor dit. I després tenim també les obres que s'estan fent a l'Avinguda Diagonal, no? Que està afectada entre l'Avinguda 320 i també fins a arribar a la 302, i en breu s'ampliaran fins a la 300. Val? Però això ja la setmana vinent ja ho parlarem més en detall. Són les dues obres i sinó que tenim més importants ara obertes a la ciutat. I després una incidència petita per a demà, perquè per a demà de dimecres i dijous l'Avinguda Doctor Fleming, entre Diagonal i Lluís Companys, estarà també afectada per obres de pintura. No? És el manteniment que es fa ordinàriament, no? per pintar i mantenir la senyalització viària. I aquí afecta, bueno, estarà tallat el trànsit, també afecta les línies d'autobús que passen per aquí. No? Tenim la X95, la L95, que passen per aquesta zona. Pues les últimes parades, no, que estan aquí a la muntanyeta, per aquesta zona, per Doctor Fleming, pues pujarà l'autobús per primer de maig i després ja recuperarà ja a Lluís Companys, fa la rotonda i la parada que està allà d'origen i final, aquesta sí que la farà. No? I quedaran afectades les dues parades que estan a Doctor Fleming.

0: Castelldefels Desperta.
1: Este septiembre, Ecovillo y Disneyland París se unen para llenar de magia las calles de España. A partir del 15 de septiembre podrás encontrar contenedores inspirados en algunos de los personajes más representativos de Disneyland París. Además, podrás entrar en el sorteo de un viaje a Disneyland París, conseguir uno de los miniclubs exclusivos de la campaña o llevarte una de nuestras bolsas para reciclar vidrio. Si no quieres perderte nada, estate atento al perfil de Ecovidrio. Muy pronto te contaremos más. Porque cada botella que reciclas cuenta y porque reciclar el vidrio es una gran aventura.
2: Parlem ara de reciclatge de vidre, d'una gran aventura, com ens deia aquesta promoció d'una nova campanya que arriba a la ciutat. Una iniciativa que el que vol és fomentar el reciclatge de vidre, especialment entre les famílies i els infants. A més, aprofitarem també l'ocasió d'aquesta nova entrevista al Castelldefels Desperta per fer balanç de la campanya d'estiu d'Ecovidrio, que en aquest cas ens arribava adreçada al sector de la restauració. Per donar-nos tots els detalls, ens acompanyarà per telèfon la Sandra Martínez, cap de Serveis Urbans de l'Ajuntament. Sandra, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bon dia.
2: Doncs mira, començarem per fer iniciar de manera breu. Sé que segurament ara tothom el que està desitjant és conèixer més d'aquesta campanya, que a més sona tan il·lusionant pensant en els contenidors que ens acompanyaran a partir de demà durant uns dies aquí a Castelldefels per fomentar el reciclatge, però el que voldria és començar fent un balanç del que hem viscut també aquest estiu a més de 200 establiments de restauració, bars i guinguetes també de Castelldefels que sumaven al moviment Banderes Verdes d'Ecovidrio. Quina valoració feu ara que ja estem a finals de setembre? Com ha anat aquest estiu a la ciutat?
3: Sí, hola, doncs mira, la veritat és que el balanç és molt positiu perquè, com ja vam comentar, les visites realitzades als establiments han sigut superior a la que teníem prevista inicialment i, a més, amb un molt bon resultat perquè veiem que s'està fent un bon reciclatge per part del nostre sector de l'hostaleria. Satisfets per veure, per comprovar que un any més el sector hostaler de Castelldefels és un aliat per avançar en el reciclatge i a l'economia circular de Castelldefels. I ara estem a l'espera de tenir tots els resultats per part d'Ecovidrio, perquè bueno, nosaltres tota aquesta iniciativa està englobada dintre de la campanya Banderes Verdes i l'objectiu era renovar la bandera verda de Castelldefels. I estem això, a l'espera de tenir les dades perquè es tenen en compte tres aspectes. Una, per una banda, la participació dels establiments. Per una banda, quin és el percentatge de reciclatge, si realment incrementem el reciclatge durant l'estiu a tot el municipi. I també la implicació municipal en campanyes de sensibilització envers la importància de la separació del vidre. Llavors, ara mateix Ecovidrio està treballant amb aquestes dades i bueno, estem a l'espera que ens diguin si revalidem o no la bandera verda, que esperem que sí perquè les dades ens diuen que la campanya ha estat un èxit.
2: Uh-huh. Per posar en context, Sandra, no seria la primera vegada que Castelldefels aconsegueix aquest distintiu, oi?
3: No, correcte. De fet, Castelldefels es caracteritza perquè fa un molt bon reciclatge del vidre i, de fet, vam guanyar banderes el 2021 i també el 23, 24, 25. Llavors, la idea o l'objectiu és aquest 2026 revalidar-la. Mm-hmm. Però, bueno, estem satisfets de com s'ha desenvolupat la campanya, però també de com es comporta la ciutadania i el sector hostaler i no tenim dubte d'aquest any també revalidarem.
2: Doncs estarem pendents des de Ràdio Castelldefels quan hi hagi més notícies amb aquest balanç ja definitiu amb xifres i veure si aconseguim revalidar un any més aquesta bandera verda. I precisament acaba aquesta campanya d'estiu i juntament, des de l'Ajuntament amb Ecovidrio, heu posat en marxa una nova iniciativa, però en aquest cas amb un públic molt diferent. Estem parlant d'aquesta campanya Reciclar Vidre és una gran aventura. Què busca aquesta nova campanya? Explica'ns una mica i quan comença, perquè ja la tenim aquí a tocar.
3: Sí, està a punt. Doncs la campanya, igual que la bandera verda, estava destinada a tot el municipi, però molt enfocada a l'hostaleria, perquè és un gran sector que consumeix molt vidre. La campanya que comencem ara va més enfocada a la conscienciació de les famílies i especialment als infants. Llavors, és una campanya que ens fa molta il·lusió presentar-la aquí a Castelldefels. Som una de les 9 ciutats espanyoles seleccionades per participar en aquesta edició i bueno, creiem que tindrà molt d'èxit. L'objectiu és fomentar la recollida selectiva, implicar les famílies i especialment els infants de la mà de Covidro i de Disneyland.
2: I com fareu aquest, com es fomenta aquest reciclatge entre els infants? Què és el que trobarem perquè els infants s'animin i els cridi l'atenció aquest reciclatge del vidre?
3: Bueno, doncs, d'entrada, l'inici de la campanya es farà amb un acte inaugural aquest dijous 24 a les 6 de la tarda a l'edifici de la República, on està l'oficina de l'OAC, aquí al costat de l'Ajuntament. Es farà un acte inaugural on s'explicarà tota aquesta campanya, gaudirem de la presència de l'alcalde Manu Reyes, de la gerent de Covidrio Sílvia Mayo i també de Herbal Internacional, que és una empresa que està col·laborant en aquesta campanya. Llavors, bàsicament la campanya consisteix en la instal·lació de 5 contenidors de vidre que estaran tematitzats amb personatges de Disney, de Pixar i de Marvel. Com a personatges destacats, per exemple, estaran personatges de Frozen, Elsa i Anna, de Toy Story, Woody i Jessie, i també de Marvel tindrem contenidors d'Iron Man i de Black Panther. Llavors, jo ja els he vist i la veritat és que són contenidors molt macos, molt espectaculars, que cridaran molt l'atenció dels nens. I a banda d'aquests contenidors que tindrem més de 10 dies, hi haurà una carpa amb educadors ambientals que explicaran quins residus van al contenidor verd, quins beneficis ambientals té el reciclatge de vidre, explicaran que el vidre, si es recicla, que de fet es pot reciclar infinites vegades i que això ens estalvia utilitzar nous recursos del medi ambient. I llavors fer-ho a través de Disney i personatges que també els agraden als nens, pensem que aproparà molt als nens perquè tindran moltes ganes. Comentar també que en aquestes carpes, que estan els educadors ambientals els dies 24 i 25 de setembre, doncs, a banda d'explicar tota aquesta informació, s'entregarà material. Material repartiran bosses reutilitzables de Disney que ens ajudaran a fer la separació de vidre a casa. I també, una cosa que jo crec que també agradarà molt, és que els contenidors disposaran d'un codi QR que permetrà entrar en un sorteig. I s'assortejarà un viatge a Disneyland París i també 200 miniglus tematitzats amb aquests mateixos personatges. Llavors, pensem que és una campanya molt atractiva i que engrescarà molt els petits. Aprofito també per comentar que aquesta campanya està impulsada per Ecovidrio, que té la col·laboració de Disneyland París i que també té la col·laboració d'una empresa propera, Herbal Internacional, que també ha fet una donació a l'Ajuntament amb alguns productes infantils de Disney que també es repartiran aquests dies. O sigui que estem segurs que serà un èxit aquesta campanya també.
2: I Sandra, estic pensant que amb aquesta mirada al públic infantil per consolidar l'hàbit de reciclatge pot ajudar també a entrar per aquest públic perquè dins de les famílies també s'estabilitzi aquest foment del reciclatge del vidre?
3: Sí, està clar. Al final els infants són els grans transmissors d'hàbits sostenibles a les famílies. Llavors, tenim comprovat que quan els infants a casa estan sensibilitzats, sempre acaben engrescant als adults i tot acaba funcionant millor.
2: I Sandra, ja que ens comentaves que tindrem aquest punt informatiu amb monitors ambientals que ens donaran informació sobre la iniciativa, ens donaran aquestes bosses reutilitzables també, i jo crec que és bon moment per recordar un aspecte molt bàsic i ajudar també a la ciutadania que tingui dubtes al respecte, que és el que hem de posar exactament al contenidor verd i quins residus de vidre no podem posar?
3: Doncs els contenidors de vidre bàsicament són envasos de vidre. Una ampolla de vi, un flascó de llegums, un perfum, l'envàs de vidre, tot aquests el que serien envasos de vidre van al contenidor verd. Hem de recordar que en aquest contenidor no s'hi poden posar altres productes com poden ser com poden ser part de la vaixella. Els gots, tot i que siguin també, semblin de la mateixa composició, que siguin també transparents, no és el mateix vidre, no és la mateixa composició i pot fer malbé tot el procés de reciclatge. Llavors, els gots o plats de ceràmica, tot això no hauria d'anar al contenidor de vidre. De fet, perquè la gent ho entengui millor, quan nosaltres tenim una copa de vidre, que no és un envàs, una copa brilla. I brilla perquè té una sèrie de components que no són els mateixos que té una ampolla. Llavors, sobretot recorda això, que són envasos de vidre, perquè si posem altres coses, fa malbé tot el procés de reciclatge. Llavors, s'ha de tenir present que són envasos.
2: Mm-hmm. Doncs, Sandra, hem començat parlant del sector de la restauració amb aquest balanç inicial, perquè encara ens queda conèixer els resultats de la campanya Ecovidrio adreçada a aquest sector de la ciutat que s'ha desenvolupat al llarg de l'estiu amb la col·laboració de més de 200 establiments de Castelldefels. Acabem parlant ara de les famílies, concretament dels infants, d'aquesta campanya tan il·lusionant amb Ecovidrio i Disneyland París, que demà mateix tindrem la presentació a la tarda, com ens explicaves. Dos públics molt diferents, però en tots dos casos estem parlant del mateix gest, que és separar correctament els residus perquè puguin tornar al circuit productiu. M'agradaria acabar justament aquest mes de setembre, que tothom tornava de les vacances, tornem a la rutina, tornem a aquest curs escolar, entre cometes, també per tothom. Si haguessis d'explicar-nos quin repte tenim encara a la ciutat, com encareu des de l'àrea de serveis urbans, concretament des de neteja, en aquesta matèria de reciclatge, com ho veus, Sandra? Quin balanç ens fas? Què ens destacaries que podem seguir treballant al llarg d'aquest curs escolar també en el checklist de la neteja de la ciutat?
3: Bueno, a nivell de neteja, al final hi ha un tema molt important que és de civisme, de conscienciació i de estimar-se la ciutat. Llavors, sí, demanem la col·laboració ciutadana, perquè nosaltres des de l'Ajuntament estem posant molts mitjans per tenir una ciutat ben guapa i ben neta i que doni goig, i necessitem la col·laboració de tothom. I a nivell de reciclatge, doncs, seguir engrescant a la ciutadania, els diferents sectors, els diferents agents del municipi, perquè reciclin, perquè... al final, si nosaltres fem el petit gest de reciclar aquell producte, es recicla i hi ha una segona vida. D'un producte que ja no ens serveix, podem obtenir-ne un altre. En canvi, si no fem reciclatge, al final això, tot i que s'intenti recuperar el màxim possible, molta part acabarà anant a abocador o a incineració, i al final l'objectiu és evitar que això passi o minimitzar-ho. Llavors, en aquest sentit, per reengrescar la gent i que ho facin entenent el per què i engrescats i amb il·lusió, doncs fem campanyes com aquesta, com la de reciclar vidre. És una gran aventura, però també us avenço que anirem fent més accions. Llavors, de cara al novembre, també tenim previst fer una acció de reciclatge de RAEs, que són residus d'aparells elèctrics i electrònics, que potser no els dimensionem gaire, la gent no se va gaire conscient, però també la importància de portar-los a les deixalleries i no abocar-ho al contenidor perquè es pugui fer un bon reciclatge. I això serà de cara al novembre, ja anirem fent més accions de diferents fraccions de residus perquè la gent vagi sent conscient a Castelldefels.
2: Perfecte. Sandra Martínez, cap de Serveis Urbans de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estoneta, per explicar-nos el balanç de la campanya d'estiu adreçada a restauració i aquesta nova iniciativa que podrem viure de prop demà al pati de l'edifici de la República amb aquests contenidors tematitzats de Disney, Pixar, Marvel, una iniciativa pensada pels més petits i que també servirà per consolidar hàbits dins de les famílies, dins de la ciutadania de Castelldefels, amb aquesta mirada, aquest repte que ens comparties també ara aquests minuts finals. Moltes gràcies, Sandra, i molt bon dia.
3: Doncs moltes gràcies. I res, simplement això, que us esperem a tots a l'acte inaugural de demà a les 6 de la tarda al pati de l'edifici de la República i que disfruteu dels contenidors que tindrem aquí.
2: Apuntadíssim, Sandra. Fins demà.
3: Molt bé, gràcies.
0: Castelldefels desperta.

0: i canviem de tema, tot i que en la mateixa línia, perquè estàvem parlant de fomentar hàbits saludables de reciclatge, ara parlarem d'uns altres hàbits que també són molt saludables. Estem parlant de la riquesa associativa de la nostra ciutat i que aquest dissabte la plaça de l'Església es convertirà en un punt de trobada per conèixer millor aquesta part tan important de la vida de Castelldefels, les entitats i les associacions que treballen i desenvolupen un conjunt d'activitats, de propostes, projectes al nostre municipi. En parlem ara amb una de les persones que ha estat treballant en la preparació d'aquesta jornada, una primera edició. Estem parlant de la trobada d'entitats Fent Poble i parlem ara amb la Sara Segarra, tècnica d'aquesta àrea de participació ciutadana. Sara, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Explica'ns una mica, hem dit que és la primera edició d'aquesta trobada Fent Poble. Des de l'àrea, com va néixer aquesta iniciativa?
1: Bueno, aquesta iniciativa va néixer de l'impuls polític, del desig polític de donar un espai a l'espai públic, no?, i un dia de reconeixement a tot el moviment associatiu de la ciutat. I és veritat que, tot i que la proposta va ser una proposta política, el primer que es va fer, tenint en compte que som l'àrea de participació, va ser consultar el teixit associatiu com, quan i de quina manera volíem fer aquesta trobada. I el que vam llançar una crida, una proposta, a veure si generava interès entre el món associatiu fer aquesta trobada i ens va sorprendre molt favorablement que més de 40 entitats des del minut 1 s'apuntessin a la proposta, sense haver determinat ni tan sols el que faríem, no? Llavors, es van dissenyar una sèrie de trobades, vam fer una macrotrobada el mes de març, en la que vam convidar totes les entitats a idear i a dissenyar com seria aquesta trobada. Val a dir que aquesta proposta, la proposta, diguem, tècnica, la fem en col·laboració Departament de Participació i també Casa d'Oficis, d'acord? El projecte de Casa d'Oficis ha estat donant suport a tot el disseny de la proposta des del minut 1. Una de les coses que vam demanar a la Casa d'Oficis és que investigués com es feien aquest tipus de trobades en altres municipis. I els joves del mòdul de dinamització comunitària van començar a idear, a pensar, a investigar de quina manera es feia, no?, propostes que es feien en altres municipis. I el que vam fer conjuntament va ser preparar aquesta macrotrobada que et comentava. En aquesta trobada hi van participar 35 entitats, per tant, gairebé la totalitat de les entitats que després participaran a la fira. I aquí vam treballar dos aspectes, l'aspecte logístic i de disseny de la trobada i l'aspecte comunicatiu, entenent que tractant-se d'una trobada amb tants agents diferents, amb tantes propostes diferents, necessitàvem una campanya comunicativa que també és en aquesta línia, no?, d'unió, de reconeixement, de fer-ho entre tots i totes. I d'aquesta trobada van néixer una sèrie de propostes que després tècnicament s'han anat concretant i s'han convocat una taula amb una comissió més específica d'una part de les entitats que es va mostrar interessada en concretar les propostes, no?, i en dissenyar conjuntament amb nosaltres com ho faríem. I així hem anat treballant i a poc s'ha anat construint, s'ha anat estructurant i ara ja estem a pocs dies vista perquè és aquest dissabte i s'espera una trobada molt intensa amb moltes propostes i molt interessant.
0: Mm-hmm. Ens deies que hi participaran prop de 40 entitats i per tot el que ens estaves explicant ara, Sara, jo el que m'estava apuntant precisament és que no és una trobada per les entitats, és una trobada amb les entitats.
1: És una trobada amb les entitats. Una mica l'ADN del departament en general sempre és fer les coses d'una manera col·laborativa en la mesura que puguem, sempre que el temps ho permeti. I així ha estat una trobada dissenyada amb les entitats, sent conscient que era la primera vegada que ho fèiem, que hauríem d'anar millorant el model si es segueix fent, però sí que des del minut 1 s'ha fet en col·laboració amb les entitats i totes les propostes que hi ha sobre la taula en aquesta trobada, totes venen per part de les entitats. Tots els tallers que s'ofereixen, les exhibicions que es fan, les propostes de distribució de la plaça, com estem distribuïdes, com decorem els espais, quin missatge donem, el lema de la trobada, els elements comunicatius del cartell, del díptic, tot ha estat dissenyat amb les entitats.
0: Com s'arriba a aquest lema que tot just mencionaves, Fent Poble?
1: Bueno, com et comentava, en aquesta macrotrobada que es va fer i es van treballar aquests dos aspectes, a la taula comunicativa van passar els quatre grups, d'acord? Vam dividir les entitats en quatre grups i van passar tots per la taula de comunicació. De seguida, el que fèiem era fer una pluja d'idees de conceptes que en el seu cap relacionaven quan parlàvem de què vol dir per tu associar-te, què vol dir per tu fer comunitat, què vol dir per tu el món associatiu. I apareixien imatges i apareixien lemes, no? I entre aquestes imatges doncs, apareixia constantment, entre el seu discurs, aquesta sensació com de producte que creix, que s'enforteix, sortia un arbre, sortien doncs això, com les arrels, i aquesta simbologia d'un creixement conjunt, no? I després sortien doncs, conceptes com de fer comunitat, fer poble, fer ciutat, no? Fer alguna cosa conjuntament amb aquesta idea de visibilitzar que dia a dia i hora hi ha entitats a la ciutat operant i treballant, i de vegades és invisible perquè la feina que fan és més o menys visible, o la fan al carrer o la fan a dins dels seus edificis, però que fem poble cada dia, no? I llavors, i una de les coses que també es va canviar va ser el nom, perquè en un primer moment li vam dir fira d'entitats, després li vam dir mostra d'entitats, i elles van coincidir totes en aquesta sensació de fer trobada, és a dir, de que era un espai perquè la ciutadania veiés el que hi ha, però també era un espai perquè les entitats entre elles també es trobessin, no? I com que això es va definir així, un dels elements importants d'aquesta celebració del dissabte és que quan la gent arribi a la plaça s'hi trobarà 5 ambients diferenciats. Cada ambient correspon a una categorització per tipus d'entitats. S'hi trobaran les esportives, l'ambient esportiu, l'ambient cultural, l'hem dit espai, l'espai esportiu, l'espai cultural, l'espai social i veïnal, l'espai de salut i l'espai de solidaritat i natura. I aquests espais, les entitats estan col·locades conjuntament, amb aquesta idea de generar també espais de conversa i de coneixença, i cada espai davant seu, a banda de tenir totes les carpes d'entitats, té un espai on s'hi generaran els tallers i on també hi ha possibilitat de que si, per exemple, ve una persona interessada en una de les entitats, no hagis de conversar dempeus a la carpa i tal, sinó que et puguis moure a l'espai, seure i tenir una conversa tranquil·la amb aquesta taula en aquest lloc.
0: Aquest és el clar punt fort d'aquesta trobada, molt, molt adient aquest canvi de la paraula, perquè precisament és que no és una fira, no té res a veure amb una fira. Si pensem en una fira, pensem en aquestes carpes informatives, podem anar, podem conèixer els detalls de l'entitat, que ens expliquin, però buscàveu aquesta part experiencial, que realment les persones també que tenen neguits, inquietuds, que potser poden formar part de la riquesa associativa de Castelldefels, tinguin aquesta jornada, que el que permetrà és que realment experimentin, que no només es quedin amb la informació, molt bé, tenim els espais, tenim les entitats que m'expliquen, però realment compartirem, i també aquesta mirada a que puguin compartir en família, que no només quedi com un aspecte individual, va per aquí a tota aquesta feina que heu preparat en la programació, perquè a més heu preparat un fulletó amb això que ens explicaves, aquest mapa dels espais diferenciats, i tenim moltíssimes activitats, moltes propostes en diferents horaris.
1: Totalment, sí, sí, és una proposta molt variada, que busca públics diferents. La majoria de propostes per part de les entitats tenen un caire més adult, però sí que hi ha activitats infantils i familiars, algunes les impulsen els joves de la pròpia Casa d'Oficis, que han fet un exercici també de pensar activitats infantils relacionades amb aquests àmbits, és a dir, quan l'activitat infantil de Casa d'Oficis de Cultura va relacionada amb activitats culturals, no? I així amb les altres. Llavors, ha estat una sorpresa molt gratificant. És a dir, al final hi participen gairebé 40 entitats, però hem de pensar que en una jornada de no tantes hores, perquè és tot un dia, però és de 10 a 2 i de 5 a 8, encabim 25 tallers simultanis i 10 exhibicions, que és una gran quantitat de propostes que s'aniran realitzant una darrere l'altra. A l'escenari, cada mitja hora, hi ha un tastet d'una exhibició d'una entitat que ofereix alguna cosa. I aquí hi ha entitats escèniques, de dansa, no? Entitats de salut, entitats culturals, cant, coral, xaranga, hi ha de tot, no? Llavors, tot això es combina, tota aquesta proposta es combina amb un element de carrer que les entitats també demanaven, no? Que no només fos una fira expositiva, sinó que la ciutadania que passés per allà d'alguna manera portés el seu granet de sorra a tot això. I llavors es va idear, amb aquesta simbologia que et comentava, un petit espai just davant de l'Ajuntament, que és l'espai de les Oliveres, i col·locarem 4 arbres, 4 oliveres de veritat, que i allà dinamitzarem una petita proposta ciutadana en la que la ciutadania que anés passant per la fira pugui escriure en un petit paper que simbolitzi si alguna vegada d'alguna manera han estat vinculats a algun projecte en una escola, en una família, en un projecte associatiu, no? Que tothom en algun moment de la seva vida s'hi ha trobat compartint un projecte amb més gent. Quin és l'aprenentatge? Què t'emportes? Quina és la màgia de realment participar en el teu dia a dia en un projecte, no? I això s'anirà penjant. I va acompanyat d'un espectacle d'una companyia teatral, d'un actor que ens acompanyarà i dinamitzarà aquesta proposta ciutadana, no? És un espai, doncs això, on hi haurà moltes propostes, totes simultànies, esperem que la gent s'hi passi i descobreixi, no? I de fet, el mapa que s'entrega, a la part final del mapa, a banda de que puguin tenir tota la programació, de que tinguin els noms de totes les entitats, hi ha un petit espai perquè la gent pugui apuntar quins descobriments ha fet en aquesta fira, no? Que es pugui emportar aquests contactes, aquests noms d'aquestes entitats o dels projectes que li han engrescat, amb la idea de que porti a vincular, de que després d'això i de tot l'esforç hi hagi gent que sumi els projectes, no? I que cada any sumem més gent als projectes. I per això la mostra, la trobada es fa al setembre, també amb la idea de que la gent pugui començar el curs, amb aquest impuls que porta el setembre a fer coses noves, no? O a provar coses noves. I, bueno, tenim moltes propostes a la vegada i per tothom.
0: Veig precisament en aquest fulletó i el que ens mencionaves, aquesta moda com de llibreteta on apuntar i connectar, com posa aquí, apunta i connecta, al costat d'aquestes 39 entitats locals que hi participen. I a més trobem un QR, aquest QR que porta a l'àrea de participació ciutadana, més informació de les entitats, potser?
1: Exacte, hi ha una web específica a dins de l'apartat de participació, hi ha un apartat específic de la trobada on poden trobar el programa i on poden trobar totes les entitats que hi participen. I quan cliques a l'entitat hi podràs trobar la xarxa social o la manera de contactar amb aquesta entitat, no? Una breu descripció de l'entitat, amb la idea de que si has conegut algú i no me'n recordo com es deia, doncs pot accedir a través d'aquest QR. I comentar també que hi ha un altre element comunicatiu que hem fet entre totes, que és el vídeo de promocional de la trobada. Una mica amb l'ADN de la trobada, era un vídeo que havíem de fer conjuntament. La comissió més operativa va idear la proposta de fer un vídeo conjuntament i es va fer, per part de Casa d'Oficis, la feina de cridar totes les entitats en diferents horaris, gravar, i la consigna que es va donar a les entitats és que vinguessin a gravar amb un gest o amb un element propi de la seva entitat i el vam preparar per xarxes socials, perquè les entitats van demanar que es preparés un vídeo que poguessin compartir a través de les seves xarxes, que poguessin compartir a través dels seus grups de WhatsApp, i així es va fer, i el vídeo es va fer públic el dilluns, i és un vídeo molt curt però molt bonic, no? On cada entitat al final ha fet l'esforç de venir a la plaça en una hora determinada, de gravar, estan fent molts esforços, participen al disseny, a les comissions operatives, preparen el que faran a la mostra, preparen els tallers que oferiran, estaran tot el dia allà, venen a gravar un vídeo. Crec que no es pot demanar res millor que tot el que ens estan donant i tot el que estan col·laborant.
0: I com està funcionant aquest vídeo ara mateix? Indicaves que tot just el vau publicar el dilluns, encara estem a dimecres, estem a tocalla d'aquesta cita, però amb dos dies d'evolució, quina és la trajectòria d'aquest vídeo a xarxes?
1: Nosaltres com a departament, una cosa que ens ha sobtat és que de sobte ens estan contactant entitats que per algun motiu no s'havien enterat del procés ni de la mostra, i han aparegut tres o quatre entitats dient que volien participar, no? Aquestes alçades lamentablement no ha estat possible perquè ja està tot preparat i contractat i tot el programa ja està fora, però bueno, ha estat un goig veure que traiem un vídeo i que el vídeo el que provoca és ganes d'haver participat, no? Sabem que les entitats estan fent crida als seus socis per venir, estic seguríssima que compliran la plaça, perquè quan ja parlem amb elles moltes ens diuen ja ho tenim tot preparat, farem això, farem allò, portem un mes i mig treballant, bueno, s'estan esforçant molt i anirà molt bé.
0: Ens deies que és un tret de sortida pel curs, com també el curs escolar vostre, des de Participació Ciutadana. Ens destacaves, òbviament, les grans protagonistes d'aquesta jornada són les entitats, posar en valor també tota la feina que han fet i tot el que hi ha darrere per arribar a aquesta jornada, aquesta primera edició. Dic primera edició perquè, de fet, a la comunicació també ja ho heu comentat d'aquesta manera i fa pocs dies ens visitava aquí a Ràdio Castelldefels la regidora Mariana Ortega de Participació Ciutadana i ens confirmava que ja s'ha treballat amb aquesta mirada a aconseguir que es consolidi en el calendari. Com ho valoreu des de l'àrea?
1: Ho valorem molt positivament. Aquest és un tipus de format d'acte de reconeixement de la vida associativa que en altres municipis s'ha fet i es fa durant molts anys. Aquí a Castelldefels, quan vam començar a investigar, crec que en alguna vegada s'havia fet un. I es feia una mica en el marc de la fira comercial, no? Que també és una cosa que nosaltres fem com a departament al Nadal, donem suport a això. Però la idea era tenir un dia especial propi, dissenyat per les entitats, dissenyat pel teixit associatiu, de celebració, i poder-lo mantenir seria un goig, no? Al final anem a veure també com responen les entitats, com va aquesta primera vegada, però la idea seria poder-la mantenir. Jo crec que sí que es consolidarà. De fet, és una data al calendari que a principi està reservada i que es pot, si agrada, si es vol i si l'avaluació és positiva, és una feinada. És una data que tècnicament és complicada perquè hi ha l'estiu de per mig i bueno, tot és més complicat, però jo crec que si les entitats ho incorporen al seu calendari habitual i sembla que és del seu interès, doncs que pot ser una data fixa en el calendari.
0: I una dimensió potser menys visible és que potser aquesta trobada també genera connexió entre les associacions, perquè estem parlant de que 39 entitats locals coincidiran en el temps aquest dissabte i a més venim del que ens explicaves, mesos de preparació, de feina individual per cadascuna de les entitats, però de trobades també. D'aquí creieu que poden sorgir nous projectes de ciutat?
1: Estic segura. De fet, la macrotrobada que vam fer inicial on es van treballar aquestes taules, vam destinar un temps que potser per altres equips no és tan valuós, però per nosaltres com a equip de participació ho és molt, que és un temps de coneixences. La Casa d'Oficis va impulsar una dinàmica de coneixença en el que les entitats es presentaven, explicaven una mica què és el que feien, no? I li passaven la paraula a una altra entitat. I va ser molt positiu veure que és veritat que hi ha gent que porta participant tota la vida, no? Que la coneixem, que la veiem pel poble i que sabem qui és i que porta 40 anys a esforçar-se per tirar endavant un projecte. Però hi ha entitats noves, hi ha entitats que han canviat de junta, no? I moltes deien, ostres, és que no coneixia que existia tot això. Nosaltres, com a participació, estem molt en contacte amb tot el teixit associatiu, però moltes d'elles no es coneixen. I així sorgeixen. Passant-se el dia a la plaça i conversant, s'obren moltes portes, no? I moltes possibilitats. I estic segura que això passarà.
0: Ja per acabar, em cridava l'atenció quan vaig veure el mapa, com s'havien ubicat els espais i que hem parlat, òbviament, el que dèiem. Ja em repeteixo perquè ho comentàvem, o ens ho has posat sobre la taula molt clar, les protagonistes són les entitats, però existeix al Servei Municipal de Participació Ciutadana un acompanyament que no només és un servei, són unes persones professionals que ajudeu, doneu suport, sinó que també tenim uns equipaments municipals que donen suport.
1: Totalment.
0: I precisament en aquest mapa veiem una mica com també al centre, però a un costadet, com em transmet molt aquesta imatge d'acompanyem, però no som protagonistes, però heu d'estar aquí també. I tenim l'espai de Centres Cívics i Biblioteca i, òbviament, un punt d'informació.
1: Sí, totalment. Va ser una aposta des del minut 1. És a dir, nosaltres al final l'objectiu de la trobada és que tot l'ecosistema, per així dir-ho, que es mou entorn al món associatiu estigués present aquell dia a la plaça. I quan parles amb les entitats, tant els centres cívics com la biblioteca, són un grandíssim referent. És a dir, no és només el fet de que són els edificis que acullen aquestes activitats, sinó que realment hi ha un contacte molt directe. Moltes de les entitats formen part, per exemple, de les taules de programació dels centres cívics, utilitzen la biblioteca, fan activitats, programen quan hi ha setmanes específiques, col·laboren en molts sentits. Llavors era important que referents d'aquests equipaments i d'aquests serveis també estiguessin presents aquell dia, no? com a part d'aquest ecosistema, tant per les entitats que potser no coneixen i poden apropar-se a aquests estants, com perquè simbòlicament estiguem compartint un dia conjuntament. I el Departament de Participació, que aquell dia farà una mica la tasca de punt d'informació, també hi serà present. I et volia explicar un afegit. Nosaltres, com a Departament de Participació, fa uns mesos que treballem amb el que li diem un mapatge d'actors, d'acord? Una de les coses que teníem entre mans era actualitzar el registre d'entitats, actualitzar la informació que tenim sobre el món associatiu, no? I volíem anar més enllà i col·laborant tot el departament, Nova Ciutadania, Servei de Mediació, Servei d'Intervenció... disculpa, a l'espai públic i nosaltres col·laborant tots i equipaments vam posar en marxa amb una subvenció de la Diputació aquest projecte. La idea és renovar tota la informació que tenim sobre el que passa a nivell social a la ciutat, tant entitats com col·lectius no formalitzats, com també persones que nosaltres li diem agents comunitaris, que són persones que sabem que generen moviment, que són motors en alguns aspectes, en els que siguin. No? Aquestes persones que saps que has de trucar perquè tenen coneixement sobre un tema, perquè estan vinculades, perquè et poden apropar a una altra persona. Llavors, per nosaltres és molt important tenir aquesta informació perquè ens ajuda a l'hora de preparar, doncs, a dissenyar política pública, de preparar projectes, no? d'intervenir a l'espai públic, cadascú des del seu punt de vista. Doncs aquell dia a la plaça, aprofitant que tindrem una part del teixit associatiu allà, vindran, ens acompanyaran els dos companys de la consultora que ens està ajudant i passaran carpa per carpa a entrevistar a les entitats que hi participen. I també estaran al punt d'informació amb la idea de començar a actualitzar aquesta informació, començar a convidar les entitats a que comencem a col·laborar d'una manera més estructurada i així... cap endavant. L'objectiu del departament és estructurar fermament la política de suport a l'associacionisme. Es posa en marxa d'aquí molt poquet ja l'oficina d'entitats, amb la idea de tenir una persona que ja la tenim que podrà fer aquest servei d'acompanyament i d'assessorament. I tots aquests elements al final han d'estructurar el nostre pla de suport a l'associacionisme, actes de reconeixement, saber qui són, tenir una persona a disposició de donar suport, formar-les, saber què els interessa. No? Estem treballant en diferents sentits per fer-ho.
0: Una darrera pregunta sobre les activitats que tenim aquest dissabte. Estava pensant ara que potser com a informació pràctica algú es pregunta si cal fer inscripció prèvia d'alguna de les propostes.
1: No cal fer inscripció prèvia. És una de les coses que es van parlar i es va decidir que era molt complicat de gestionar, que després potser la gent no hi anava. Llavors, si vols fer una activitat, és tan senzill com estar al lloc indicat en el moment indicat.
0: Perfecte. Sara Segarra, tècnica de Participació Ciutadana. Gràcies per explicar-nos aquesta trobada, però amb una mirada molt més enllà, perquè tenim el dissabte a tocar, un dia que aprofito per fer el darrer recordatori, comença a les 10 del matí, hi haurà una aturada al migdia de 10 a 2 i després de 5 a 8 torna a estar tot disponible en marxa a la plaça de l'Església, aquest dissabte 26 de setembre, i agraeix-te també tot l'avançament que ens has fet dels reptes que teniu sobre la taula ara mateix, aquest mapatge d'actors, actualitzar el registre d'entitats, posar en marxa l'oficina d'entitats, grans projectes que encateu, que continueu des de l'àrea de Participació Ciutadana. I també m'he apuntat, de cara al balanç, òbviament ja et convido a que fem després un balanç d'aquesta primera edició de la trobada Fem Poble, trobada d'entitats Fem Poble. M'he apuntat aquest espai Oliveres, que m'ha semblat un espai també molt simbòlic i del que us demanaré a Participació Ciutadana que ens compartiu també aquesta recollida de missatges.
1: I tant, és la idea.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sara, i fins la propera. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, ens veiem dissabte.

0: Castelldefels Desperta.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Castelldefels Desperta.

I continuem ara parlant de l'àrea de neteja. Us faig un resum perquè ja passa un quart d'hora de les 9 i hem encetat aquesta segona hora del Castelldefels Desperta. Al llarg de la primera hora hem parlat de precisament l'àrea de neteja, hem parlat amb la Sandra Martínez, cap de Serveis Urbans, sobre aquesta campanya d'Ecovidrio que té el tret de sortida demà amb un acte al pati de l'edifici de la República, això serà a les 6 de la tarda, i el que estem parlant és d'aquests contenidors tematitzats de Disney, Marvel, Pixar, amb els que es vol aconseguir fomentar l'hàbit saludable, aquesta conducta habitual de reciclatge de vidre entre els infants i que això es traslladi, òbviament, a les famílies. També ens han fet un balanç molt positiu de la campanya Banderes Verdes, una campanya també en col·laboració amb Ecovidrio i que s'adreça als establiments comercials, als establiments turístics de Castelldefels, de restauració en concret, i que per ara tenim aquest balanç positiu, però ja s'estan recopilant totes les xifres i ben aviat coneixerem si Castelldefels torna a renovar un any més, perquè no seria la primera vegada que la ciutat aconseguís aquesta bandera verda. L'any passat la va aconseguir, ja era la quarta vegada, així que amb l'àrea de neteja, la ciutadania i en aquest cas concret la restauració de la ciutat ha tornat a sumar esforços. Més de 200 establiments de la ciutat s'hi sumaven en aquest reciclatge per aconseguir una nova bandera verda. I demà, això sí, apunteu-vos la cita a la tarda al pati de l'edifici de la República, al costat de l'Ajuntament, per conèixer de prop aquesta iniciativa en col·laboració amb Ecovidrio i amb Disneyland París, perquè, atenció, hi haurà un sorteig entre les persones que recicleu. Això ha estat a la primera hora. També tot just, si ens estàveu escoltant, hem parlat ja de la trobada d'entitats que arriba aquest dissabte a la ciutat, una trobada de la que ens ha donat tots els detalls la tècnica de participació ciutadana Sara Sagarra. Tot aquest contingut ja el podeu recuperar, ja sabeu, a radiocastelldefels.org, si us heu perdut alguna de les entrevistes. Atenció, perquè això no us la podeu perdre. I sumeu-vos com a cita destacada, més enllà de l'acte de demà a la tarda al pati de l'edifici de la República.

0: sinó el tema principal en aquesta àrea és la Junta Local de Seguretat, que es celebrarà demà al matí al Saló de Plens. Això serà a partir de les 9 del matí, una trobada tancada, no és un acte obert al públic, perquè el que es reuneix és un òrgan col·legiat de coordinació entre els diferents cossos de seguretat i on es compartiran les xifres dels darrers mesos en aquest àmbit a la nostra ciutat. Estarem també pendents de les notícies que ens arribin quan ens comparteixin aquestes xifres per informar-vos demà a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a la 1 del migdia. I ara ens centrem en l'altre tema també que ens destacava David Soler sobre la seva altra àrea de neteja. En aquest cas ens parlava de la flota de vehicles de neteja urbana que incorpora 7 nous camions de recollida d'escombraries. A més, en paral·lel, l'Ajuntament també projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que aquest nou pla arribi a tots els barris de la ciutat. Pel que respecta als vehicles, el regidor de neteja, David Soler, feia recompte i ens explicava que en aquest mandat el mandat es tancarà amb 14 nous camions de recollida de residus i 3 noves baldejadores.
1: Entre la setmana passada i aquesta setmana ja estan arribant doncs 7 nou camions de recollida d'escombraries i, per tant, acabem doncs i culminem doncs aquest procés de transformació completa de tota la flota de neteja dels carrers de la ciutat, no només de neteja, sinó també de recollida de residus. S'han incorporat doncs 14 nous camions de recollida de residus, d'aquests easy, dels camions grans que veiem recollint els contenidors. A més, tenim un camió específic per netejar doncs els contenidors per dins i per fora, que es netegen completament i que surt cada dia. A més, hem renovat totes les doncs, equips d'hidroneteja de contenidors i també de carrers i hem incorporat 3 noves baldejadores, una d'elles que arriba doncs, també aquesta setmana i que tenim doncs, ja complet aquest nou equip de 3 noves baldejadores.
0: Explica també el tinent d'alcaldia, regidor de neteja, David Soler, que el municipi treballa per posar en marxa un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió.
1: I a més, doncs, començarem a veure doncs, més freqüència de neteja amb aigua a pressió als carrers de la ciutat. S'ha dissenyat doncs, un nou pla que intentarà arribar a tots els barris de Castelldefels i que tant d'horari diurn com també en les zones doncs, on hi ha menys afectacions per soroll doncs, també faran alguns trams en horari nocturn. I la veritat és que estem doncs, treballant per intentar doncs, acabar aquest procés que també doncs, vam intentar iniciar a l'inici de la legislatura, que és transformar Castelldefels perquè sigui una ciutat doncs, guapa i neta, com és el nou eslògan doncs, de l'empresa municipal de neteja. I crec que ho estem aconseguint.
0: Entén el govern municipal que la preocupació ciutadana per la neteja s'ha moderat gràcies a les inversions que s'han dut a terme aquests darrers anys.
1: Encara que quedi molt per fer, encara que Castelldefels doncs tingui punts que encara hem d'intensificar la neteja i que, evidentment, doncs, hem d'anar acompanyat de campanyes de civisme perquè la gent doncs emporti menys i sobretot faci molt, molt millor ús dels elements per generar residus i per doncs, dipositar-los, però crec que estem aconseguint un canvi de tendència important a Castelldefels, no? I jo crec que ara ja no és la principal preocupació de la ciutat, com va ser quan vam arribar doncs, al govern municipal, sinó que ara realment quan tu surts al carrer i et pares amb la gent ja comença doncs, a reconèixer que hi ha una millora substancial en la neteja dels carrers de la ciutat i per tant doncs, això és un esforç doncs, que agraïm.
0: El regidor de neteja, David Soler, també aprofitava per reconèixer la professionalitat dels treballadors que, dia rere dia, miren de mantenir guapos i nets als espais públics. Estava intentant trobar jugar amb aquest nom de Castelldefels guapa i neta, que ja sabeu que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania aquest Instagram amb aquest lema de l'àrea de neteja i m'ha sortit aquest guaps i nets, molt bé. Doncs amb això aprofitem també per fer un reconeixement a la professionalitat dels treballadors i les treballadores que formen part d'aquesta àrea i que cada dia, també com veiem a l'Instagram de Castelldefels guapa i neta, es van publicant cada dia diverses actuacions que es realitzen a la nostra ciutat. Si encara no seguiu aquest perfil, ja sabeu que podeu apropar-vos a través de xarxes a aquesta feina diària que realitzen des de l'àrea d'espai públic, de neteja, per mantenir els nostres carrers ben guapos, ben nets i que tothom puguem gaudir de la nostra ciutat amb la seva millor imatge. I escoltem ara

0: David Solé amb aquest reconeixement.
1: Evidentment, doncs, té molt a veure també amb la gran professionalitat de tots els treballadors de l'empresa de neteja que cada dia surten al carrer i que van sortint amb unes eines doncs, que potser no eren les millors per poder fer la seva feina, i ara que tenim doncs, una flota completament renovada i tota la maquinària és nova, doncs jo crec que la feina s'està fent molt més a gust, amb molta més professionalitat i, a més, amb molta més eficiència. I, per tant, doncs, jo crec que això doncs, fa guanyar Castèfels.
2: Castelldefels desperta.

0: Els castellers de Castelldefels participaran el 3 d'octubre al concurs de castells de Tarragona, una fita històrica per als grocs que tornaran a la màxima competició del món casteller 32 anys després de la seva última participació.
1: Fer castells és molt més que aixecar-nos els uns sobre els altres. És confiar, és ajudar, és posar-hi el cos, les ganes i el cor. És entendre que, quan tots empenyem en la mateixa direcció, podem arribar molt més amunt del que ens pensàvem. I aquest any volem arribar molt amunt. Perquè després de 32 anys, la colla castellera de Castelldefels torna al concurs de castells. El 3 d'octubre tornarem a posar el nom de Castelldefels a la Tarracorena.
0: Els grocs, els castellers de Castelldefels s'estan preparant per viure una de la que serà les jornades més importants i emocionants de la seva temporada, aquest concurs de castells que tindrà lloc el pròxim dissabte 3 d'octubre a les 4 de la tarda a la Tarracó Arena Plaça de Tarragona. Per a la colla, aquesta actuació té un significat molt especial. 32 anys després, els castellers de la nostra ciutat, tornen a la Tarracó Arena Plaça per participar en la que és una de les grans cites del món casteller. Amb l'objectiu de fer una gran actuació i portar el nom de Castelldefels tan amunt com sigui possible, la colla està fent aquests dies una crida a totes aquelles persones que vulguin sumar-se a la pinya i viure aquesta jornada des de dins. Entre les accions que estan realitzant per fer aquesta crida, trobem un reel, un vídeo publicat a les seves xarxes socials, d'aquí hem extret aquest petit tall que escoltàvem ara mateix per part de Jan Molero, de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, i precisament Jan Molero també ens visitava al programa, al magazín Així Som, amb la companya Anna López, que li feia una entrevista per donar suport a aquesta actuació, a aquesta participació a la gran cita del 3 d'octubre i fer aquesta crida a la col·laboració ciutadana per al concurs de castells.
2: El proper 3 d'octubre Tarragona acollirà la 30a edició del concurs de castells, un concurs en el qual participaran els castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Per això som amb nosaltres Jan Molero, president de l'agrupació. Què tal, Jan?
3: Molt bon dia.
2: Bon dia. I Pau Anyel i Eva Herrero. Ella i ell són castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
2: Doncs primer de tot volia parlar, Jan, amb els dos, que els fa que vulguin dedicar-se, implicar-se en el món casteller.
5: Doncs, no sé, m'agrada molt sobretot l'ambient i, doncs, m'agrada molt allò. També m'agrada, doncs, bueno, òbviament pujar.
2: I en el teu cas, Eva?
4: Jo crec que al final els castells és una cosa que quan ho veus a plaça et crida l'atenció d'una manera o una altra, i entrar a la colla i formar part i fer cultura d'aquesta manera amb tothom, doncs és molt xulo i t'acaba enganxant.
2: Quants anys teniu?
5: Jo tinc 14.
4: Jo 18.
2: Doncs ja en som part de l'equip dels castellers, gent molt jove que, bueno, que evidentment va als assajos i després actua i tot això.
3: I tant, són part fonamental de la colla, igual que qualsevol altre membre, però en especial ells, que som el futur. Bueno, fa gràcia perquè tu només tinc 3 o 4 anys més que ells.
2: Sembla que l'avi, però tampoc.
3: Sempre l'autoritat ja. Però això, que al final la canalla que va pujant i ja es converteix en castellers al 100% formats, no? I preparats per pujar i ser autònoms, doncs és molt important que aquesta gent s'impliqui i aquí estan intentant convèncer la gent perquè vinguin al concurs, que com sabeu és una data molt important i assenyalada per nosaltres, i enguany encara més que podem tornar a Tarragona. Doncs fa 32 anys, si no vaig errat, que vam deixar-hi d'anar perquè el concurs es compon per 3 edicions diferents des del 2014, i nosaltres havíem anat fins ara, en aquesta època del segle XXI, doncs a la sessió de Torredembarra, que es fa el diumenge anterior, és a dir, aquest diumenge.
2: Mm-hmm. Quin és l'objectiu dels castells de Castelldefels en aquest concurs?
3: Això els hi deixo un beig, a veure què diuen. Que es mullin, que es mullin.
5: Jo crec que voldran tirar màxims.
4: Sí, el concurs sempre és una diada que volem apretar. En aquest cas, sí, si la gent està una mica atenta del nostre Instagram i dels assajos, es pot intuir els castells que volem fer, però bueno, al final serà la tècnica qui decidirà el que sigui millor per tots i el màxim que puguem fer.
2: Jan, quants castells podeu presentar al concurs?
3: Doncs el concurs de castells té 5 rondes i puntuen els tres millors castells. Llavors la intenció és si es pot fer tot en 3 rondes millor i si es cal millorar o algun castell t'ha quedat carregat o has fet algun intent i intentes muntar el castell, doncs pots fer 2 castells més per aconseguir puntuar aquests 3 castells. A la sessió de dissabte serem 18 colles, totes més o menys del nivell que ara hem assolit. Aquesta pujada a nivell nostre ens ha permès estar dissabte a Tarragona amb colles de 8 i 8 i mig.
2: Gràcies, Pau Anyel, Eva Herrero, ells són part de la colla dels castells, i gràcies al president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, que aquest proper 3 d'octubre tingueu molta sort en la tercera edició del concurs de castells de Tarragona.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I per preparar aquesta jornada tan important, la colla també obre les portes dels seus assajos especials previs al concurs. Tots aquells que vulguin participar-hi estan convidats a assistir els dimarts i els divendres. Per una banda, els dimarts, aquests assajos es fan de 7 a 2 quarts de 10 de la nit i els divendres de 9 a 11 de la nit. Uns assajos que serviran per preparar les estructures, conèixer la dinàmica de la colla i, sobretot, començar a fer pinya abans de marxar cap a Tarragona. A més, des de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, per facilitar que tothom també pugui sumar-se a aquesta jornada dins de la crida que fan a la col·laboració, a la participació ciutadana, els castellers ofereixen a les persones participants el transport en autocar d'anada i tornada entre Castelldefels i Tarragona, pícnic per a tota la jornada per agafar força i compartir el dia, samarreta de la colla per vestir tots junts a la plaça, també per fer més força, i sempre és més maco que sigui compartida d'aquesta manera. Una imatge que de ben segur el dilluns, després d'aquesta participació a la Tarracó Arena, podrem comentar aquí al Castelldefels Desperta i veure com estic pensant ara també barrejant, perquè aquest dissabte tenim aquesta trobada Fent Poble, i el Fer Poble també el farem a Tarragona amb aquesta participació activa de la ciutadania, amb la nostra representació dels castellers de Castelldefels, els coneguts com els Grocs. Una experiència inoblidable formant part de la pinya i de l'equip dins d'aquesta jornada històrica.
6: Castelldefels Desperta.
1: El 3 d'octubre tornarem a posar el nom de Castelldefels a la Tarracó Arena, amb la nostra camisa, amb la nostra colla. I el millor de tot, amb la nostra gent, amb tot un poble. I per fer-ho possible, et necessitem. Ens cal a la colla. I et necessitem a tu. Vine a fer pinya. Vine a viure-ho. Vine a compartir un dia que recordarem durant molts anys. Perquè el 3 d'octubre no hi anirà només una colla, hi anirà Castelldefels.

0: Castelldefels Desperta. Biblioteca de butxaca.
1: Després d'aquesta petita pausa musical, ja tenim aquí als estudis de Ràdio Castelldefels, asseguda amb nosaltres a la Míriam Huguet, directora de l'equipament, la biblioteca. Molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
1: Benvinguda, després de l'aturada estival també que fèiem d'aquesta secció, avui ja torna la secció de Biblioteca de Butxaca.
2: Exacte, torna a la biblioteca.
1: I torna, com sempre, comencem parlant de recomanacions. Què ens recomaneu aquesta setmana pel públic adult?
2: Doncs mira, sí, ahir, 15 de setembre, vam sortir les novetats de coneixements i bueno, hi ha una pila de llibres, de recomanacions. Els llibres de coneixements, com ja sabeu, són els llibres que són més temàtics, no? Que parlen, doncs, tenim els de filosofia, psicologia, religió, llengües, medicina, cuina, vida sana, no? I jo avui he triat dues recomanacions de les que han sortit. La primera que us volia recomanar es diu Viu la teva creativitat, és de la Vilma Montoliu i ens parla de que tots tenim aquesta part de creativitat, que la creativitat ens pot ajudar a moltes coses, tots tenim aquell talent, no? I bueno, jo crec que està molt bé, no? Ens parla que és un artista, com ens hem de sentir artistes, les diferents mirades artístiques, no? I un llibre, doncs, això, que ens farà sentir artistes a tots, no? I això ens pot despertar el talent que portem a dins. Després, l'altra recomanació que he portat avui és un llibre que es diu Sal del laberinto, de l'autor Antonio Domingo Soto, que em fa especial il·lusió que hagi sortit aquest mes i poder-lo recomanar perquè és un autor local. L'Antonio és d'aquí de Castelldefels i és psicòleg i ha tret aquest llibre, que la veritat és que ha tingut molt, molt d'èxit, i és, no?, una guia psicològica com per sortir d'aquests pensaments obsessius, el TOC, el trastorn obsessiu-compulsiu, no? Ha sigut, no?, sempre un tema recurrent i que a vegades ha estat mal entès o mal diagnosticat, i bueno, doncs ell ens fa unes recomanacions per sortir d'aquest laberint o d'aquesta ansietat o d'aquest trastorn, no tenir com eines per conèixer o per sortir d'ell, no? És un llibre amb bastantes eines pràctiques que, a més, properament, ara no recordo, disculpeu, el presentarà més aquí a la biblioteca també i bueno, també és una bona recomanació de les novetats de coneixements d'aquest mes.
1: Jo ja estava també en paral·lel, Míriam, apuntant-me que és un autor local i dic, des de Ràdio Castelldefels,
2: sí,
1: anem de fer una entrevista.
2: I tant, estarà encantat.
1: Estarem pendents d'aquesta presentació del llibre i, com comentaves, també mencionaves Vida Sana, aquests dos llibres també dins del benestar emocional, de la salut mental.
2: Sí,
1: que entren,
2: sí,
1: dins, sí, d'aquesta col·lecció, que és el punt fort de la nostra biblioteca.
2: Sí.
1: Entra una mica així també, no?, pensant,
2: sí,
1: en la creativitat com,
2: sí,
1: un element de benestar emocional.
2: Sí.
1: I aquest altre també, m'ha semblat molt curiós el nom també que tenia de Sal del laberinto.
2: Sí, sí,
1: saben,
2: sí.
1: Està ben triat.
2: Sí, la veritat
1: I
2: és que sí.
1: Amb això passem, aquestes eren les dues recomanacions que ens has seleccionat i que ens has presentat entorn a l'àmbit d'adult, i ara passem a les recomanacions per públic infantil. Que has triat en aquesta ocasió, Míriam?
2: Bueno, aquestes eren les recomanacions de destacar alguns llibres dels que ens sortim les novetats de coneixements. Després, a més, la biblioteca tenim el document de la setmana, que triem un document i cada setmana tenim una recomanació d'adult i una recomanació infantil. Llavors, aquesta setmana, el llibre de la setmana infantil és un llibre que es diu Mesuramania, que parla de les mesures, no?, i com entenem les mesures. No només el sistema mètric o les mesures del temps, sinó que ens fa descobrir, no?, altres mesures, com es mesura el pes digital, com es mesura la llum, el color. És un llibre molt complet, on ens parla absolutament de com es mesura tot. També amb un punt històric, no?, la longitud, doncs com es mesurava antigament, i també d'una manera molt, molt propera pels nens i amb unes il·lustracions. En aquest cas, l'autor és en Kiko Sánchez, que és l'autor tant el que ha escrit com el que ha fet les il·lustracions, i és molt interessant i està molt ben explicat amb unes il·lustracions que crec que poden agradar molt als més petits i als no tan petits, eh? Sempre les recomanacions de coneixements, jo sempre dic que sí, que en principi no, estan com dirigides o adaptades perquè els nens els sigui més fàcil, però a vegades els adults també ens van molt bé que ens ho expliquin així, no? Això, té totes les principals mesures del món, amb curiositats, amb mesures que no coneixem, molt xulo, molt xulo, us el recomano, el Mesuramania, el llibre d'aquesta setmana infantil.
1: Que curiós el nom, perquè recordo també, Míriam, que m'havies explicat que, no sé si és aquest mes, que teniu una activitat que era Amazonamania o alguna cosa així, em sembla molt,
2: sí,
1: veritat.
2: Sí, el documental del mes.
1: El documental
2: del mes, en aquest cas per adults. Sí, es diu Amazonamania i, bueno, parla una mica de l'Amazona.
1: I amb això continuem amb la segona proposta per públic infantil.
2: Sí. No, en aquest cas és d'adults.
1: Un altre d'adults, ara
2: sí,
1: ja.
2: Sí. Perquè al llibre de la setmana sempre fem una recomanació per adults i una recomanació infantil. La infantil és la que us he comentat i la recomanació d'adults per aquesta setmana és un llibre de coneixements, perquè just han sortit també les novetats de coneixements, i és un llibre que es diu El gos mestís i és una guia il·lustrada per identificar les races del teu gos. No? Tenim els gossos mestissos, no? Que se suposa que no són d'una raça pura, són de... pues, bueno, aquest llibre ofereix d'una manera amena i molt visual, amb unes il·lustracions molt boniques també, que ha fet Gosby, per identificar les races, no?, de les quals pot venir el teu gos, no?, basant-se en trets físics, en comportament, no?, pots aprendre quines són les característiques úniques del teu gos per saber doncs, bueno, d'on pot venir, de quines races, quins encreuaments, no?, pues el gos, com un homenatge als gossos que no tenen raça i a la bellesa, no?, també d'aquesta diversitat canina. Està molt bé, jo crec que és molt interessant, no teníem res en aquest sentit, no? Sempre són com de races o de gossos més genèrics i aquest doncs, que parli del gos mestís doncs, és la recomanació d'aquesta setmana.
1: Uh-huh. I més aquí a Castelldefels, que tenim molts gossos des de l'Ajuntament, sí. A més s'han estat col·locant
2: I tant.
1: Per canins per aquest mateix motiu.
2: Sí, a més els pot ajudar a entendre, no? Perquè a més veus, pues, és mestís, però de quina raça, o pues, té aquesta raça, ah, pues, mira, és que és d'aquesta raça més aquesta, llavors pot tenir aquest comportament, no? Entendre també millor el teu gos.
1: Uh-huh. Molt bé, molt interessant aquesta altra novetat que trobarem a la biblioteca, en aquest cas destacada, perquè a més venies també amb aquesta exhibició, amb aquest document que acompanya quan trieu material i el poseu també
2: perquè
1: les persones...
2: Sí, expliquem una miqueta, per si algú, ja que el recomanem, per què el recomanem, no? Doncs al costat hi ha com el cartell, que també ho posem a la web i a xarxes, diem, doncs recomanem aquest perquè aquest, això, l'altre, que la gent tingui una mica d'informació també.
1: Uh-huh. Ara que menciona les xarxes, el vostre perfil oficial és VIP Castelldefels,
2: sí,
1: no?
2: A Instagram, sí.
1: Perfecte.
2: Sí.
1: I amb això arribem a la part on et pregunto que és que habitualment, gairebé totes les setmanes, teniu que amb motiu d'alguna commemoració o alguna celebració concreta també prepareu un extra, una exposició o algun tipus d'activitats que vagi entorn a aquesta commemoració. En aquest cas, hem de parlar de la 44a setmana del llibre en català que començarà el seu tret de sortida, serà aquest divendres 18 de setembre, s'allargarà fins al 27 de setembre i com a prèvia, vosaltres ja estem més que preparats i preparades a la biblioteca.
2: Sí. Nosaltres ja fa uns anys que col·laborem amb la Setmana del Llibre en Català, no? Des de les biblioteques intentem ser punts de difusió perquè ens sembla una festa molt interessant i per poder arribar a tothom. I llavors nosaltres preparem les biblioteques, preparem aparadors, no? Tenim com un repte, que és cada biblioteca ha de preparar un aparador per donar-ho a conèixer. Llavors pues, la meva companya Iolanda, que és la que s'encarrega, no?, de pensar aquestes idees en col·laboració de la resta de l'equip, doncs han fet aquesta proposta d'enguany que hem utilitzat com els cartells, no?, que han decidit aquest any per la Setmana del Llibre en Català, que són com persones amb molts ulls, no? Suposo que per estar molt atents o per poder llegir molt, que a tots ens agradaria potser tenir més ulls per poder llegir més, tenir més temps i més capacitat per llegir. I a partir d'aquí doncs, s'ha fet una selecció de llibres en català, molts d'ells que estaran presents també a la Setmana del Llibre en Català. Les biblioteques assistirem el 22 al matí, és el dia de les biblioteques, diguéssim, allà a la Setmana del Llibre en Català, i bueno, allà estarem també.
1: I estava pensant, Míriam, tu t'imagines havia vist el cartell i havia vist, crec que són com quatre ulls,
2: sí,
1: tu t'imagines,
2: sí,
1: amb cadascun dels ulls agafar un llibre diferent?
2: Ostres, imagina't, no, ens tornaríem locos, potser, però...
1: Complicat, bueno. Però el somni de molts i moltes, sí. apassionats de la lectura.
2: Sí. A més, després fan premis, o sigui, les diferents biblioteques com competim una miqueta també amb l'aparador.
1: Ah,
2: llavors,
1: bé.
2: No sé, de moment no ens han dit res, no sé si hem guanyat o no... algun premi.
1: Ah, estarem pendents. Això ho sabreu el mateix, sí, dimarts 22 de
2: pues,
1: setembre?
2: Potser sí.
1: Doncs estarem en contacte, sí, Míriam, sí, a veure com,
2: sí,
1: va aquesta
2: jornada. No hem guanyat cap any, eh? No sé jo.
1: Bueno, però mai se sap, eh? Toquem fusta, aprofitem,
2: sí,
1: a veure si hi ha sort.
2: Sí.
1: Doncs amb això arribem ja a la darrera pregunta, que és el moment de parlar de l'agenda d'activitats que,
2: sí,
1: ens destaques de la biblioteca aquests dies.
2: Doncs pues mira, com ja sabeu, ja han sortit les activitats de setembre, estem a punt de publicar les d'octubre, la setmana que ve ja tindreu tota la informació de les activitats del mes d'octubre. Però, com estem a setembre, aquesta setmana us convido, pel que fa a activitats d'adults, a que ens acompanyeu al Club de Cinema. Iniciem de nou al Club de Cinema demà, dijous, 17 de setembre, a 7:15, comentarem la pel·lícula El Guateque, de Blake Edwards. En aquest cas, una pel·lícula no per comentar les pel·lícules d'humor, que sembla que siguin com un gènere menys o que no siguin importants, doncs a partir de la pel·lícula del Guateque, que tothom qui vulgui pot haver vist o no, la comentarem amb el Pep Prieto, el nostre crític de cinema de referència, i us convido perquè és una oportunitat per parlar de cinema i compartir-ho amb la resta de gent que hi participa.
1: Molt bé, aquesta és la que ens destaques per demà dijous a la tarda, en concret a 7:15 de la tarda, començarà aquest Club de Cinema. Per aquesta setmana o per la següent hi ha alguna altra activitat que ens destaquis?
2: Doncs sí, m'agradaria destacar el divendres 25 de setembre a 7:00 PM. Ens fa molta il·lusió poder participar en aquest projecte. És un projecte que es diu Música Fons, de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, on podrem oferir un concert que crec que pot agradar molt, sobre música tradicional llatina a càrrec de Luna Orleans. Aquest projecte musical sorgeix de la necessitat de narrar històries i expressar idees a través de la música, no? La creadora, la Luna Orleans, té influències de jazz, de música llatina i de pop, que fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que creiem que us pot agradar molt, perquè la proposta submergeix en diferents gèneres, diferents cultures, i bueno, la veritat és que no para de formar-se, i la Luna ha participat en diferents festivals, en diferents actuacions, també fins i tot en televisió, o sigui que us convido a que ens acompanyeu el divendres 25 de setembre a 7:00 PM en aquest concert.
1: Perfecte, Míriam. En aquest cas cal fer inscripció prèvia?
2: Sí, recomanem inscripció prèvia per nosaltres tenir una mica de previsió de la gent que serem i poder-ho tenir tot preparat correctament.
1: I ens avançaves que ja tenim a tocar també aquesta programació d'octubre. Mm. En quin dia, sempre feu el mateix dia la publicació d'activitats i després les inscripcions?
2: Habitualment és el 21 de cada mes. Habitualment, sí que ho en diumenge o en dissabte o depèn com, llavors ho movem al 22 o 23, depèn. Però en principi seria el 21 de cada mes, i en el moment que les publiquem també s'obren les inscripcions en el mateix moment.
1: Sí. En paral·lel, perfecte. Sí. Doncs la setmana vinent estarem pendents d'aquestes novetats que publiqueu per l'octubre, i amb això tanquem aquesta... Ui, m'estic avançant, tinc senyals, algú m'està dient que falta alguna coseta. Míriam, què m'he saltat, perdona.
2: Sí, perdona, no, m'agradaria també destacar alguna activitat infantil.
1: Ostres, és veritat, quedant només amb el públic adult. Sí, endavant, sí. Públic
2: Mira,
1: infantil.
2: Mira, per les activitats infantils, convidar a tots els infants de Castelldefels, que hem tornat amb els 15 minuts comptats. Els 15 minuts comptats és una activitat diària que fem a la sala infantil, on expliquem contes a càrrec del personal de la biblioteca, i ja hem començat. O sigui, que ens agradaria molt que comenceu a agafar l'hàbit cada tarda. Són 15 minutets, a 6:15 PM, doncs teniu 15 minutets per acompanyar-nos. Després, també volia destacar als ratolins de biblioteca, també aquesta setmana, el dissabte, ja tornen els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits. Són els contes per infants de 0 a 3 anys, i aquesta setmana, el dissabte, a 11:15 AM, comptarem amb la Mont Mas, que és una narradora oral magnífica, on ens explicarà el seu conte de Cabres Cabretes. Us la recomano molt. I per últim, també convidar-vos, perdoneu, el dimarts 29 de setembre, encara falta una miqueta, però és un taller que hem fet altres vegades i ha funcionat molt bé, i creiem que és molt interessant que pugueu participar, que es diu El ratolí Pérez i la màgia de les dents. Aquest taller el podem oferir gràcies a la col·laboració de la Imma Santana, que és la higienista dental d'atenció primària del CASAP Can Bou, i a més amb la Lola Conde, que és una tallerista. Llavors aquest taller té una part d'explicar com són les dents, com surten les dents, com ens hem de raspallar les dents, no? Sobretot d'higiene dental per part de la higienista de Can Bou, però després també fem un taller molt xulo amb la Lola Conde, que preparem la nostra porta pel ratolí Pérez. Llavors, és per infants de 5 a 8 anys, que és quan comencen a caure les dents i tot això, i el recomanem molt el dimarts 29 a 6:00 PM, també.
1: Estava pensant ara que aquest va en la línia de quan ens ofereixes també recomanacions de, per exemple, avui portaves un llibre amb il·lustracions per públic infantil, sí. I deies que potser pels adults també anava bé. No et diré jo, sí, que això de la higiene dental per adults...
2: Sí, no, tens raó. La veritat, ho hem plantejat amb la Imma i amb la Lola. Ho estem mirant de poder fer el mateix en versió per adults, que hi hagi aquesta part teòrica per adults i després pues, una petita part pràctica de preparar alguna coseta. Sí, sí, sí, sí.
1: Jo faria aquesta porta encantada també,
2: de ja, la porta també és veritat. Però bueno, sí, sí, propostes com més per adults, sí, sí, estem en ello, a veure si surt.
1: Molt bé, doncs ara ja sí que tanquem aquesta secció de Biblioteca de Butxaca, on Míriam Huguet, directora de la biblioteca d'aquest equipament municipal, ens has ofert una gran varietat tant de propostes de lectura com d'informació sobre aquesta setmana del llibre en català, més amb una exposició que ja teniu d'una gran selecció de llibres que podem triar i remenar, a veure quin ens agrada més i quin ens llegim amb cadascun dels quatre ulls que ens proposa
2: sí,
1: el cartell.
2: Exacte.
1: I a més aquesta agenda, aquest repàs a l'agenda i activitats destacades per públic adult i també per públic infantil i familiar. Moltes gràcies, Míriam.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Vinga,
2: bon dia.
1: Fins la propera. Molt
2: adéu,
1: bon dia.
2: Gràcies.
0: Biblioteca de Butxaca.

0: I ara, el temps amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
1: Bon dia, de moment continuem amb l'anticicló ben assentat sobre la zona de la península Ibèrica, sobre Catalunya i, per tant, amb molta tranquil·litat meteorològica i les pertorbacions, de moment, ben allunyades de nosaltres. Tot això fa que parlem de sol, que s'imposa ja des de primeres hores del matí, d'una temperatura que, si bé primera hora ha estat un pèl més baixa que la d'ahir, avui podríem veure la temperatura una miqueta més alta en algunes zones. Seria el cas, per exemple, de Ponent, zones de la depressió central, en canvi baixaria una miqueta cap al nord-est o també cap a la Vall de l'Ebre. Però, en definitiva, un ambient atípic per aquesta època de l'any, amb temperatura molt alta per estar ja a finals de setembre i amb màximes que poden arribar a rondar els 30 graus o superar-los en zones de l'interior, especialment cap al terç oest i, sobretot, de nou, cap a la zona de la Vall de l'Ebre, on, tot i que baixi una miqueta respecte a la d'ahir, encara veurem màximes avui que localment arribaran als 32 o 33 graus. Un ambient suau, càlid, podríem dir, sobretot al centre del dia, que continuarà els pròxims dies, de moment, amb ben pocs canvis a la vista. És tot de moment, ho deixem aquí.

0: En aquests darrers minuts de programa del Castelldefels Desperta d'avui, que us recordem, portem des de les 8 informant-vos de tot el que cal conèixer, de tot el que està, cal estar al dia de la nostra ciutat, i a les 10 serà el torn de fer el pas al magazín amb la companya Anna López. Però abans d'acomiadar-nos, posem el focus, com us estava dient, en l'acte, el gran acte que tenim aquesta tarda. Estem parlant de la festa del cor dels espais familiars, una festa que es va ajornar el passat 9 de setembre, si no m'equivoco, si era justament fa dues setmanes quan estava prevista la celebració d'aquesta festa a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, a causa de l'alerta de pluges intenses que van viure en aquella jornada, es va necessitar posposar la celebració. Però des del projecte educatiu de les cases dels infants municipals, que s'adrecen a famílies amb infants de 0 a 3 anys, no volien perdre l'ocasió d'acostar el seu servei a la ciutadania i que tant famílies com els infants gaudeixin d'aquesta nova edició, la 700a edició de la Festa del Cor, i comparteixin de 5 a 7 de la tarda davant de l'edifici de la República, en el pati i en la zona de vianants d'aquest carrer Arcadi Balaguer, racons de joc i activitats pensades per als més petits, i també un espai de trobada entre famílies i els professionals, una iniciativa, una festa de trobada que permetrà donar a conèixer els 4 espais familiars que formen part de la xarxa municipal de les cases dels infants. Estem parlant d'aquests centres d'educació de 0 a 3 anys, Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via Mar i Canai Maric. Rosa Mestre és la responsable de coordinació d'aquests equipaments municipals.
1: La Festa dels Espais Familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició, i és una festa que va néixer de del desig de, per part de les educadores, dels equips d'educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit, no? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem, i també és un moment per difondre les propostes que nosaltres tenim en les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda, no? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
0: Un dels elements centrals d'aquesta jornada, d'aquesta tarda, serà el joc, una eina fonamental per al desenvolupament dels infants durant aquests primers anys de vida, de 0 a 3 anys, segons el criteri que ens exposava Rosa Mestre.
1: Partim de la base que un dels pilars del projecte de les cases dels infants és el joc, l'aprenentatge a través del joc. O sigui, els infants, en realitat, en aquestes edats primerenques, que són tan importants per al seu desenvolupament futur, perquè és on es generen totes les bases de la personalitat i de tot el sistema cognitiu, el joc és un pilar fonamental. El joc lliure, però que no per ser lliure és un joc poc pensat. Vull dir que nosaltres les propostes de joc que fem sempre són pensant en el moment evolutiu en el que es troben els infants i per oferir oportunitats de descoberta, d'experimentació i sobretot de gaudi també, no? També és un moment per mostrar a les famílies quina tipologia de jocs poden fer els seus infants i com sovint ens sorprenen perquè són capaços de fer moltes més coses de les que nosaltres ens imaginem. Val? Per tant, bueno, oferir un espai de joc adreçat a aquestes edats tan primerenques sí que pensem que és una bona oportunitat, i fer-ho en el carrer doncs també. No? Per les famílies també és important perquè es troben entre elles, poden observar les seves criatures, poden observar les criatures dels altres, i això també és una font d'aprenentatge entre iguals molt important.
0: Des de les cases dels infants destaquen també que aquests grups, aquests espais familiars, afavoreixen la creació de xarxes de suport entre les famílies, ja que poden compartir experiències, resoldre dubtes i rebre orientació de professionals especialitzats en educació i criança.
1: quan hi ha una família que rep una criatura per primera vegada, hi ha una part molt important d'il·lusió, de, no? Però també hi ha una part molt important d'això, de desconcert, de dubtes, de situacions noves que et trobes cada dia. Abans, en èpoques anteriors, quan la gent vivia en família extensa, doncs tenia sempre una àvia, una tieta, algú per dir, escolta, m'està passant això, què tal? Tot això en les últimes dècades ho hem anat perdent, no? Les famílies que tenim en aquest moment són famílies nuclears. Aquí a Castelldefels també, que és un municipi d'acollida, tenim moltes famílies que els seus familiars més propers els tenen lluny, els tenen en altres països i tal. I aleshores hi ha moltes famílies que es troben en una situació de bastanta solitud i de bastant desconcert. Per això nosaltres pensem que aquests grups d'acompanyament són tan importants, no? Perquè les famílies es troben amb altres famílies de tot tipus de tipologia de famílies, perquè en realitat per aquesta experiència passa tothom que és pare o mare sense tenir en compte la seva condició social, la seva cultura, perquè és una cosa comú per tothom. I el que tenen de bo és que tots es troben en la mateixa situació, no? Que tenen un infant petit, que és el seu màxim interès i la seva màxima preocupació, i alhora tenim aquesta gran riquesa que és la visió i l'acompanyament dels professionals que són experts en aquests temes, no? Que poden posar l'accent en allò que realment és o no és i donar també el seu criteri professional.
0: És aquesta mateixa tarda de 5 a 7 a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer quan podrem viure aquesta festa del cor oberta a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys i molt important també tenir en compte que no cal fer inscripció prèvia, només apropar-nos a aquesta jornada que ens servirà per informar-nos sobre els diferents serveis del projecte municipal de les cases dels infants que, a més, encara disposen d'algunes places disponibles en aquests grups d'espais familiars per a aquest curs.
2: Castelldefels desperta.
0: I apurem els darrers segons de programa per acomiadar-nos. Fins demà dijous, de nou, un Castelldefels desperta de 8 a 10 del matí. Amb tota la informació, això sí, demà us esperarà el company Xavier Martín. Que passeu molt bon dia i fins demà dijous.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio
3: Castelldefels. La secretària general. Expliqui'ns-ho. És la cap d'atur que han agafat? Seran els caps d'atur aquestes tres persones que formen part d'aquests expedients? Que, per cert, ja sap que si hi ha un alt càrrec per la llei de transparència del 2014, aquest...
2: Castelldefels avui.
0: Molt bon dia, repassem els titulars locals d'actualitat. Comencem amb dos titulars relacionats amb l'àrea de turisme i concretament de gastronomia de la ciutat. El primer titular, la mostra de cuina escalfa els fogons al Parc de la Muntanyeta, acull el 3 d'octubre l'edició número 35 d'una mostra que comptarà amb una cinquantena d'establiments i activitats durant tot el dia. L'esdeveniment culinari més important de la ciutat torna a reunir els millors xefs de Castelldefels i a oferir una experiència gastronòmica única a les persones assistents. I continuem amb turisme i gastronomia, perquè quatre restaurants de Castelldefels ens apropen la samfaina de la comarca. La campanya, del 21 de setembre fins al 18 d'octubre, ofereix diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional per posar en valor els productes frescos i de temporada del Parc Agrari del Baix Llobregat. En concret, a Castelldefels hi participen en la campanya Temps de Samfaina al Baix Llobregat els restaurants Casanova Beach Club, Embarcadero, Restaurant Andalusia, Lucía i Sol Raig by Tiburón. I acabem amb la mirada a l'àmbit de la mobilitat, ja que a la jornada d'avui dimecres i també demà dijous hi haurà tall de trànsit al carrer Doctor Fleming per la renovació de la pintura al paviment. Mentrestant, també continuen les afectacions per obres al carrer Barcelona i a l'Avinguda Diagonal. I, a més, al llarg del matí d'avui, dimecres 23, des de les 8 del matí fins a les 12, tenim tancat l'aparcament de darrere de l'església per fer la segona estesa de terra vegetal i finalitzar d'aquesta manera les tasques de reparació de l'aparcament. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem de nou en una nova hora, en punt, per compartir més notícies de Castelldefels. Fins ara.
2: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. I parlarem de coses referents a l'agenda del cap de setmana, com per exemple de la trobada de vehicles clàssics que es durà a terme al Parc de la Muntanyeta el proper diumenge. També ens referirem a l'activitat Nits de Música i Bon Rotllo que té lloc aquest divendres als jardins del castell, i on actuarà doncs un grup on participa una antiga col·laboradora d'aquesta casa, Mercè Soler. Es diu Quartet Grup. I ens farem ressò de la ballada de boxing amb el Xavier Gilabert, que organitza el mateix i que tindrà lloc la setmana vinent. Ens vam acostar també la roda de premsa protagonitzada per José Sacristán, que als 88 anys doncs, posa en marxa en el Teatre de Romea de Barcelona El hijo de la cómica, basat en el llibre de memòries de Fernando Fernán Gómez, El tiempo amarillo. I a la nostra cofia avui, com cada dimecres, movem. En aquest cas ens acompanyarà el regidor Javi Martín. Comencem, welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Habaneres. Cançó de taverna i aroma de mar. Cada setmana, la nostra tradició més viva a la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels Coffee.
1: Doncs efectivament, ja amb nosaltres Gavi Martín, regidor de Movem en Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Doncs hem de parlar de la manifestació que van convocar més de 200 entitats contra l'ampliació de l'aeroport del Prat i que va tenir lloc el passat diumenge a Barcelona.
2: Sí, primer de tot, donar les gràcies a les entitats que van organitzar la manifestació. La veritat és que, segons l'organització, van superar les 30.000 persones, 5.500 segons la de la policia local. En qualsevol cas, la sensació al carrer era de moltíssima gent omplint les carrers de Barcelona, de molta gent amb molta il·lusió de que un cop més es podria donar un pas enrere per l'ampliació d'aquest aeroport i per una aposta, no?, per una forma de viure i de moure's més sostenible, i cert optimisme, no?, perquè la sensació és que, per molt que el govern pues ecocida, no?, del senyor Illa o del negacionisme climàtic del Partit Popular o del negacionisme climàtic de Vox, no?, d'aquesta lluita contra qualsevol cosa que tingui a veure amb la mobilitat sostenible per pur càlcul electoralista, o en el cas del Partit Socialista i els seus companys en aquest camí del Partit Popular, de donar ales a l'especulació urbanística, a l'especulació immobiliària, a l'especulació, a la massificació turística. En aquest camí van de la mà tots els grans partits. Doncs la gent està convençuda de que, per molt que ho intentin, Europa ho evitarà, no?, la normativa, la legislació europea. I en aquest sentit, no?, l'esquerra alternativa, doncs, amb Comuns, amb Sumar, amb els partits, amb la resta de partits, esperem, doncs, donar la lluita i guanyar-la, perquè això és del tot insostenible. El model de creixement històric que han defensat els grans partits és incompatible amb el manteniment de la vida al territori. Estan carregant, doncs els pocs espais naturals que queden al Baix Llobregat i al Barcelonès, i això té afectacions molt greus a la salut respiratòria, a la salut mental. També s'està demostrant, no?, tots els efectes dels estudis sobre totes les micropartícules que tenen afectació directa contra la salut de les persones, i això pensem que ha de ser la força que mogui a la gent a sortir al carrer. I si quan no surts al carrer, hi ha gent que no surt al carrer, potser que no es manifesta i que no omple els carrers, lamentablement no estem en aquest moment de la vida, tu quan parles aquest tema a qualsevol persona, sigui quin sigui la seva ideologia, és molt habitual, no?, que la gent acostuma a estar d'acord en que això és una bogeria i que hi ha sistemes alternatius de creixement sostenible que són compatibles amb el medi ambient, com són, doncs, la inversió en rodalies, la inversió en alta velocitat, que és menys contaminant, que pot generar una economia, pues, sostenible que compatibilitzi el creixement econòmic amb la cura del medi ambient i amb el futur de les nostres nens i nenes, i aquest és el camí que han de seguir, per molt que uns grans superpoderosos que estan en connivència amb el Partit Socialista i amb el Partit Popular els interessi l'especulació, el creixement turístic, per maximitzar beneficis.
1: En tot cas, queden 5 anys perquè finalment s'acabi de redactar aquest document i s'aprovi.
2: Sí, això és un camí a llarg termini, que portem ja anys, ja sabeu, no?, que és una lluita a llarg termini, que no podem en cap moment baixar la guàrdia, i perquè aquest escalfor del carrer, aquest sentit comú, és el que finalment pot acabar, doncs, fer reculant a certs partits, no?, que al cap i a la fi, doncs no volen tenir molt desgast pel tema aquest de l'ampliació d'aeroport, i per tant, ja en siguin 5, 3, 4, doncs, sempre que hi hagi nous anuncis o sempre que hi hagi activitat envoltant a intenció de voler ampliar l'aeroport, doncs, jo crec, no?, mantenir un bloc ferm entre els que es defensen més el medi ambient, els que estan més pel tema de la salut, els que estan més pel tema de la mobilitat, els que estan més pel tema del turisme, els que estan per l'habitatge. No recordo que estava el sindicat, el sindicat de llogateres, els sindicats de classe de treballadors, estava gent de diferents sectors, no? Doncs jo crec que una de les intencions és anar treballant dels que volen ampliar l'aeroport, és treballar-ho poc a poc, dividir les lluites, comprar els ajuntaments amb ofertes, no?, d'inversió per punts, per hubs tecnològics o per construcció d'habitatge que tindrà una part d'habitatge de lloguer assequible. Vull dir, hi ha tota una mena de trampes i estratègies del gran capital perquè aquests interessos d'ells, no, surtin endavant i estan disposats, doncs, a negociar i a fer transaccions, i jo crec que aquí la unitat del sentit comú, de que un sistema diferent és possible, doncs s'ha de mantenir, i com deia abans, confiant plenament en la legislació europea i aquest projecte, doncs, finalment s'aturi.
1: Doncs parlant de mobilitat, vostès presenten una moció en el darrer, en aquest proper ple del mes de setembre, que es celebrarà, com sabem, aquest divendres a partir de la 1 del migdia.
2: Això mateix, sí, el primer que vull dir d'això, no, i ho hem dit a l'article d'aquest mes al Castell, i ho dèiem també a l'inici de la moció, és que quan es produeixen fets tan greus, no, com el que va viure al carrer 11, doncs més enllà, no, d'esperar les...
1: S'està referint a l'accident de trànsit que va acabar amb la mort de...
2: Exactament.
1: D'un jove, un patinet.
2: Un jove, un atropellament múltiple, una de les persones dels quals aquest jove de 16 anys va morir, atropellat per excés de velocitat i per una persona que haurà de ser jutjada i que té tota la pinta que presumptament, doncs, serà condemnada, perquè això s'estima, no, que conduïa a prop dels 120 km/h, i veurem, no, que s'esclareixin el judici i els termes d'atropellament. En qualsevol cas, sí que han, doncs, fruit de parlar amb la gent al carrer, de veure la situació, evidentment es fa una reflexió a nivell global, no? Més enllà d'aquest cas, jo sé que aquests moments són bons per pensar com estem plantejant la mobilitat de la ciutat, com està la transició cap a una mobilitat sostenible, que això vol dir, doncs, el màxim de seguretat pels peatons, el màxim de seguretat pels vehicles de mobilitat personal, com són els patinets i les bicicletes. Que el màxim de nivell de seguretat d'una ciutat, el màxim d'entregada a la mobilitat sostenible, mai evitarà, no, segurament, doncs, potser accidents com de l'altre dia, però sí que, com a mínim, doncs, hem d'avançar perquè sigui el màxim de garanties i la màxima seguretat. I aquest punt, no, on es va produir l'accident, doncs és un dels punts que precisament, doncs, molts defensors de la mobilitat sostenible de Castelldefels tenien des de fa anys detectat com un punt negre, un punt crític, perquè hi havia excés de velocitat, perquè en aquest tram no hi ha un carril bici segregat, perquè no hi havia un pas de vianants elevats. Com dic, tot això segurament no hagués evitat la mort de la persona, això que quedi molt clar, però sí que, com a mínim, les administracions hem d'anar cap a aquesta línia, cap a la mobilitat sostenible i al màxim de seguretat, primer en el vianant, segon en les bicicletes i els patinets, i en últim lloc els cotxes, que han de tenir, doncs, el màxim de restriccions possibles en el centre de les ciutats, i han de tenir aparcaments al voltant del centre de les ciutats per després moure's pel carrer. També hem de tenir, i hem trobat a faltar, més campanyes en aquest sentit, apostant per la mobilitat sostenible, més campanyes de la nostra ciutat, amb el nostre alcalde al capdavant, doncs, que aposti, no, perquè hi defensi aquest model de mobilitat sostenible, que creï consciència a poc en els vehicles de que la ciutat no és seva, la ciutat és prioritària pels peatons, i això ha de crear una cultura, doncs, de més sensibilitat cap a les bicis, no? Tots sabem que al carrer tots hem participat a converses de bar o de família en el que es criminalitza, no? part de la taula criminalitza el bicicleta, criminalitza els patinets perquè sí, a vegades poden cometre infraccions i se'ls ha de perseguir, se'ls ha de castigar, però no podem des de les institucions públiques incentivar aquest debat contra la mobilitat sostenible. La mobilitat sostenible no és un tema d'ideologia política, és un tema de sentit comú i de com estan avançant les ciutats i quina és la dependència del gas i dels combustibles fòssils que s'ha de trencar, i per tant els centres de la ciutat no poden estar entregades al cotxe com s'està fent o com s'ha donat un gir els darrers 3 anys en aquest govern municipal, que amb el fet simbòlic i més paradigmàtic que va ser el trencament del carril bici de la Pineda en el tram de passar sota les vies, i no haver acabat haver enllaçat l'avinguda de la Pineda amb l'ampliació del pont fins al passeig marítim en aquest tram on es va produir l'accident. Per tant, el que demanem en aquesta moció, més enllà d'aquest tram, doncs és, demanem que en altres trams també s'actuï en aquest sentit, que no es deixi d'apostar per tanta circulació compartida, encara que en alguns llocs sigui necessària, com ara, per exemple, s'està fent el Passeig del Brollador, un nou carril bicicleta que no s'ajusta al projecte original, que tenia més amplada, que implicava la pèrdua d'alguna plaça d'aparcament, que implicava doncs, que hi hagués més espai per als vianants, més espai per a gent gran, per als jocs de joves, i finalment, no, per aquesta poca voluntat de l'alcalde d'apostar per la mobilitat sostenible, per la queixa, no, d'alguns defensors del cotxe, doncs s'ha decidit destruir el projecte i el que se faran són projectes, arranjaments puntuals perquè no es perdi cap plaça de cotxe, per asfaltar de nou i perquè les bicis tinguin un petit espai per passar sense la separació adient amb els cotxes i que, ja et dic, hem demanat al projecte, ens han dit que és que no hi ha projecte, que són actuacions puntuals i que el projecte que estava previst no es farà. No? Doncs amb això passa en tot. No? I això és una ciutat que no avança en la mobilitat sostenible, sinó que va cap al sentit contrari i després doncs, fa titulars i parxes a nivell comunicativo per dir que ha fet carril bicicleta que quan els analitzes no són segurs, no estan ben connectats, donen molta més volta de la volta que ha de fer del cotxe, per tant van al sentit contrari del que hauria de ser.
1: Doncs una altra de les mocions que presenta el seu grup en aquest ple és referent a les escoles bressol.
2: Això mateix, bueno, ja és un clàssic, no? Any rere any, no? Tot, i jo ara amb l'edat que tinc, no? Que tinc molta gent al voltant que comença a tenir fills i filles, doncs és un tema que tinc també molt present a la meva generació, i evidentment és un neguit molt gran que hi ha, no? Les persones que tenen nens i nenes doncs, troben molt complicat per entrar a la xarxa d'escoles bressol, que és un model d'èxit que ha estat observat a tot arreu, que va implantar, no, el govern progressista des de fa més de 30 anys, i donen molt bon servei, estan molt ben equipades i tothom vol accedir, són universals, poden entrar totes les persones i, per tant, sempre hi ha més sol·licituds de les persones que entren, després hi ha molta oferta privada, i el que demanem en aquesta moció és que s'ampliï l'oferta. No? Hem de fer un estudi, evidentment, de la natalitat, de com està avançant, però tenim les dades que diuen que 130 persones es queden fora i tenim doncs, una oferta privada doncs, que no dona la qualitat i les garanties que dona el servei públic. Per tant, demanem l'estudi de la possibilitat de fer una cinquena escola bressol pública, llar d'infants pública a Castelldefels, i de mica també millorar els serveis de les que estan actualment, que actualment han reduït lleugerament les hores de suport de les llevadores i creiem que s'ha de recuperar. I en aquesta línia doncs, demanem això en el govern, que sabem que es fa a Castelldefels un esforç econòmic molt gran per donar aquest servei, però precisament no, en un país on estem amb una natalitat molt baixa, que és una societat que s'està envellint cada cop més i que necessitem per mantenir el sistema de pensions, per mantenir el nostre nivell de vida, jo crec que és bo incentivar que la gent tingui facilitats per conciliar i una d'aquestes facilitats és tenir accés a una escola bressol municipal.
1: A l'hora del dia del ple també figura l'aprovació inicial de la reforma de la cruïlla competència entre el carrer Major i l'Arcadi Balaguer, on actualment hi ha un pàrquing de vehicles.
2: Sí, això ràpidament, per dir-ho clarament, l'Ajuntament de Castelldefels, no, el govern del senyor Reyes, ha decidit que allà on podien haver-hi al voltant de 100 pisos de protecció oficial vagi un supermercat amb un mercat municipal. No? De nou ens col·loquen en un fals dilema. Ells estan venent la possibilitat de tenir un mercat municipal, cosa que sona molt atractiva i que tots podem compartir, que és bo, i el que fan és fer-ho a costa de carregar-se la possibilitat de fer pisos d'habitatge de protecció oficial, i nosaltres diem que no, que podem compartir la necessitat de fer un mercat, estudiem fórmules, però no podem perdre ni una oportunitat a una ciutat que no tenim lloc per construir. Llavors, això va passar al febrer, al març de 2025, després de totes les al·legacions que vam presentar a diferents partits i entitats, doncs torna a passar l'aprovació definitiva amb la idea general es manté intacta, no? Que és, com deia, no fer aquests pisos, aquests 100, entre 80 i 100 pisos al Cadí Balaguer i traslladar aquesta edificabilitat perdent 20 pel camí, per tant, es podrien fer en el futur potser al voltant de 50-55 al carrer Església, però ja diguem, estem perdent habitatge. No? I a part, des de Movem hem defensat sempre que els pisos, que els habitatges que vol fer que es podrien fer al Cadí Balaguer, els 100 es sumarien a 60 més que es podrien fer al carrer Església, que és on l'Ajuntament vol fer el supermercat. Per tant, sense liar la gent en temes tècnics, doncs, la proposta de Movem era fer 60 pisos de dotacionals per gent gran a carrer Església i al voltant de 100 pisos al Cadí Balaguer. Aquest govern el que ha decidit és fer un supermercat i la possibilitat de fer-ne 60 pisos de producció oficial. Per tant, jo crec que la comparació és odiosa. L'Ajuntament, tot i que planegi aquests pisos, d'augment en el seu mandat no haurà fet ni un sol pis i només el que ha fet és entregar les claus dels pisos que van fer el mandat anterior. I l'única excusa que posa és que Castelldefels o l'Ajuntament de Castelldefels no té competències i això ho ha de fer la Generalitat i l'Estat. És a dir, com fa la dreta, com s'ha inventat la postverdat, que ha inventat la dreta i l'extrema dreta, és el que fa el senyor Reyes, que és dir una mentida a costa de dir dues veritats. Dues veritats, l'Estat i la Generalitat són imprescindibles en resoldre el problema de l'habitatge, però l'Ajuntament a dia d'avui té eines per fer front a part d'aquest problema. I no és que no faci una, dos ni tres de les coses que pot fer com a alcalde, és que no fa ni una i actua tot el contrari. Com, per exemple, no és que no, només no faci pisos, sinó el que fa és permetre que ara a barris com el de Gran Via Mar, més rere més, entrin llicències de construcció d'apartaments turístics en zones on s'havia un habitatge. Per què? Perquè la normativa de l'àrea metropolitana ho permet, l'Ajuntament té la potestat de suspendre les llicències i demanar a l'àrea metropolitana que es deixin de poder demanar llicències en segons quins barris per protegir habitatges, per protegir idiosincràsia dels barris i l'Ajuntament va en el sentit contrari. Vol que hi hagi més plades hoteleres, més pressió turística que s'assumi a la pressió de les visites d'un dia, que són en part el motor de la ciutat, però que en el seu model, que comparteix en molts llocs amb el Partit Socialista, d'explotació turística, de més i més arribada de turistes, que el que fan és saturar, gentrificar, expulsar veïns, encarir preus i fa impossible viure a Castelldefels.
1: Doncs per acabar ja ràpidament, aquests dies també s'està reunint amb diverses persones de Castelldefels a nivell polític per explicar una mica doncs, la línia ideològica de Movem. Sí, la seva acció política.
2: Exactament. Estem ja a menys d'un any de les eleccions i ara és el moment d'ampliar la base. Evidentment, no són moments fàcils per qualsevol partit polític. En el descrèdit per tanta corrupció dels grans partits, per tanta ineficàcia de les institucions, doncs fa que molta gent, després del 15M, on es va encoratjar molt, doncs el nostre fracàs com a espai transformador de l'esquerra, per diferents motius que no entraré ara, no tots culpa nostra, molts sí, altres no, doncs hem fracassat en aquest procés de canvi i ara hem d'engegar un de nou. La dreta està governant a totes les comunitats, a moltes comunitats autònomes, a molts municipis i hem de donar la batalla a cada cita electoral doncs, creant aquest caldo de cultiu, demostrant perquè el senyor Reyes, per molt que s'amagui les seves sigles del PP, fa polítiques de dretes, per molt simpàtic que li caigui, per molt que sigui capaç en algunes ocasions de calar el seu missatge de que a Castelldefels no importa quin partit siguis, ser del Partit Popular afecta i si vols votar el Partit Popular i polítiques de dretes que encareixin la vida de la ciutat i que portin més turistes, d'acord, vota Manu Reyes, però que no t'enganyi, ell no està treballant per l'habitatge, no està treballant per la mobilitat sostenible i fa polítiques de dretes, que qui les vulgui votar, entesos, però nosaltres volem desemmascarar-lo i que la gent sàpiga que l'opció per defensar les polítiques progressistes que defensa Movem, està a Movem. I aquesta gent que vulgui estar implicada, doncs que tingui la confiança de que Movem les defensarem i que necessitem el suport de moltíssima gent i per això hem fet una crida per xarxes socials, per mail, amics, simpatitzants, perquè entrin a col·laborar Movem, per fer un grup, una llista que representi a tot el que és la ciutat i que vulgui començar una nova etapa a Castelldefels per canviar les polítiques.
1: Moltíssimes gràcies, Javi Martín, regidor a l'Ajuntament de Castelldefels, per Movem en Comú Podem. Fins un altre dia. Bon dia.
2: Fins una altra vegada, Sana.
0: Castelldefels Coffee.
3: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
5: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap 2006. Good night, everybody.
6: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Es troba en risc de pobresa o exclusió social. Tenim un 36,5 que té reconeguda alguna agenda específica i aquesta mateixa quantitat en risc de pobresa exclusió. No són la mateixa dada, és evident, però expliquen una mateixa transformació, les conseqüències de la desigualtat social que entren cada dia a l'escola. I, per tant, aquest coneixement, aquest creixement de les necessitats educatives no es pot afrontar només amb l'esforç del professorat ni amb recursos puntuals, perquè s'ha de poder atendre aquesta complexitat però dins i fora de les aules. Catalunya no és que tingui massa complexitat. El que té és massa alumne sense els suports que necessita. El que falten són professionals, temps i recursos per atendre'ls. I per darrer aclariment sobre aquest tema, l'èxit educatiu, des del nostre punt de vista, és aconseguir bons resultats sense excloure ningú, demostrar que l'escola pública pot atendre tota la diversitat que hi ha a les aules. I això no ho assolirem reobrint debats pedagògics que la comunitat educativa ja ha fet, sinó desplegant les condicions materials que la inclusió necessita. Més ràtios, més docents, professionals educatius, codocència, equips psicosocials i psicoeducatius estables, temps de coordinació i connexió efectiva amb salut i serveis socials. I també exigeix actuar sobre les causes externes que entren cada dia a l'aula. L'habitatge, la pobresa, la segregació. No es pot exigir una escola que compensi tota sola les desigualtats que les altres polítiques públiques continuen produint.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, repassem els titulars locals d'actualitat. El programa Tastant torna a la Biblioteca Fernández Jurado amb Tastant al món del llibre. Durant tot el mes d'octubre, l'equipament cultural acull un programa d'activitats relacionades amb el món dels llibres, amb tallers, xerrades, cinema o rutes literàries, entre altres propostes. Nous bancs a prop de les parades d'autobús per millorar el confort de les persones usuàries. Les parelles de manteniment de la via pública realitzaven un total de 37 treballs entre el 7 i el 18 de setembre. Entre totes aquestes actuacions realitzades destaca especialment la instal·lació de diversos bancs en punts propers a parades d'autobús. I a l'agenda del cap de setmana, des de l'àrea d'esports, ens arriba la marxa nòrdica de Castelldefels, que celebra ja la seva 8a edició. Serà aquest diumenge 27 de setembre, amb dues distàncies de 4 i 8 quilòmetres. La marxa nòrdica de la ciutat és una cita consolidada en el calendari esportiu local i reuneix aficionats a l'activitat física, la natura i els hàbits saludables. Les inscripcions online encara estan obertes. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. En una nova hora tornem amb més titulars. Fins ara.
2: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem ara amb el Quartet Grup. Ells són un grup de música compostat per dues dones i dos homes. Una parella és de Castelldefels i l'altra parella és de Gavà, i actuen aquest divendres als Jardins del Castell. Ara explicarem amb el Marc de l'espectacle, que ara explicarem quin és. Però primer saludem a tots i a totes. Mercè Soler, què tal?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí, Anna.
0: Una antiga col·laboradora d'aquesta casa, amb programes molt bons, que ara, bé, s'ha dedicat més a la faceta de la música, podríem dir, no?
1: Bueno, sempre he estat molt vinculada a la música, ja ho saps tu, que
0: m'he
1: cantat diverses vegades aquí i fora d'aquí, però ara estic més immersa que mai, sí, sí.
0: Ara parlarem del vostre grup. La Encarna Cantera, què tal?
2: Estoy estupendamente.
0: Encarna i Josep Lluís són parella, Josep Lluís García, què tal?
3: Matrimoni, benvingut. Bé, molt bé, moltes gràcies.
2: Igual. Matrimoni, casats aquí a Castelldefels.
3: Sí, sí.
0: I el Tomàs Godino, què tal?
4: Hola,
0: Tomàs?
4: Bona tarda.
0: Doncs parlem ara de vosaltres, com neix el vostre grup, Quartet Grup, i quin estil, Mercè, feu de música?
1: A veure, el quartet neix no fa massa. Va ser una idea de Tomàs Godino, perquè de fet tots cantem individualment, tots som solistes. Però en un moment donat, en Tomàs, després ja t'ho explicarà ell amb més detall, se li va ocórrer el fer en algunes ocasions, doncs, fer un quartet, i ens vam provar les veus, vam veure que encaixaven molt bé i a partir d'aquí, doncs, fem cosetes.
0: I Tomàs, com vas pensar tu que les veus de tots quatre podíeu quadrar en un grup?
4: Mira, perquè nosaltres vam començar, jo porto sol el president de l'Associació de la Gent Gran de Gavà i cada mes fent un concert, no? I llavors, bueno, ells participen també i fan alguna cançó i, bueno, participen com cantants i tal, no? I ells, la Encarna i José Luis, pues, fan parella també i canten en duo. I una vegada que, bueno, es va ocorreixer i va dir, oye, fem una prova, i vam fer una prova a capella. I vaig pensar, ostres, farem una prova cançons de mocedades, tu, a veure, anem com surt i tal, no? I aquesta prova a capella va sortir molt bé, dic, i des d'aquest moment vaig comentar amb ells, oi, farem un grup, què et sembla que farem un grup i tal, no? A part de cadascú té el José Luis toca i canta en conjunts a part, Mercedes també, Encarna també, i jo també, no? I tal, no? I per això hi vam començar, i aquest concert que fem al Castell, que és a través de l'associació de Canyars, que és del president, és el Pepe Soto, doncs allà llavors farem el primer concert que farem, saps? Ja hem actuat en altres puestos, que és per un puestos que és de l'associació, i tal, no? Però, bueno, aquí farem un concert, no? I esperem que continuem, no? A veure com sort. La veritat és que penso que agradarà molt, no? Agradarà molt.
0: Després parlarem del repertori del concert. Josep Lluís, tu cantes amb la teva dona des de sempre? Us, bueno, veu conèixer per la música?
5: No sé, pregunto jo. No té res a veure que ens coneixéssim per la música, però sí, jo som músic de fa molts anys, bueno, des dels 18 anys, en tinc 70, doncs vosaltres mateixos, no? Però sí que és veritat que jo amb ella la vaig conèixer amb uns altres derroteros i tal, però sí que és veritat que jo la vaig sentir cantar, vaig dir, anem a mirar, a veure, i tal. Jo com a músic, doncs, la vaig iniciar una miqueta, perquè, a veure, una persona quan comença a cantar, canta molt linealment i tal, jo sempre li deia, tu tens que omplir més, tens que fer això, tens que fer l'altre i tal, i la vaig una mica induir en el món de la música i tal, i dic, bueno, a partir de llavors sí que hem fet coses a duo, ella individualment, jo toco el piano també, fem cosetes i tal amb ella i tal, i bueno, així s'ha anat el tema, no?
0: Però el teu, o sigui, el ser músic era la teva professió, i en aquest cas, ara hablaremos con Encarna, encara tu eres aficionada a la música, no?
2: Sí.
0: Tu professionalment no t'has dedicado a esto, a cantar.
2: No, yo desde muy pequeñita, yo creo que tenía 5 años, que hacían bautizos en... Yo soy gaditana, de Algeciras. Uh-huh. Y mi madre, allí abajo, siempre los bautizos se hacían en casa con el tocadisco, la fiesta. Y yo recuerdo que mi madre ponía la música y me decían, ¡Cani, ponte a bailar! Y allí que iba yo con el vestidito. Sí. Yo creo que desde que nací que yo estoy con la música dentro. Pero ahora es cuando más me dedico a ella, ¿eh? porque yo he tenido que trabajar, he tenido que criar a mis hijos y ahora yo estoy libre, soy joven.
0: Efectivamente.
2: Porque soy joven.
5: No de edad, pero como todos, sí, joven.
2: Somos todos quinceañeros.
5: Claro. Sí, sí.
0: ¿És difícil aconseguir un temps per assajar? Encara que esteu ja tots i totes jubilades, si teniu més temps lliure?
4: Sí, sí, sí.
1: És difícil. Però bueno, perquè tenim activitat. És que, com deia l'Encarna, som joves i tenim moltes ganes de fer coses i sense donar-nos a compte ens anem comprometent amb coses i al final anem justos de temps. Però bueno, fem tot el possible.
5: Trobem sempre el moment per assajar, o sigui... Sí, a veure, què us sembla tal dia? No, tal, l'altre, l'hora aquesta, sí, no, pim, pam, allí estem. Allí estem i assajem.
0: Us heu posat d'acord amb els gèneres que havíeu d'interpretar o teniu clar quin tipus de cançons cantaríeu?
4: Sí, eso es, sí, esto es, sí, sí, porque sobre todo una de las cosas que tenemos claro es que tiene que ser canciones. Nosotros tenemos un tipo de público, el tipo de público pues son personas relativamente mayores, ¿no? O sea, decir, bueno,
1: con experiencia.
4: Aunque somos un grupo intergeneracional, ¿no?
2: Pero
4: sí, ya son canciones de todo tipo, pero canciones ya pues de los 70, 80, 90, pero el dúo dinámico de Camilo VI, claro, de Rafael, de Rocío Jurado, de
1: la, pero es Tomás es de la música pop, pero que casi claro, ha quedado como clásica, sí, dentro de ese estilo. Exacto. Son canciones que coneix tothom i que podrien
5: fer coses també actuals i tal, eh? Vull dir que no ens privaria, però clar, el nostre no seria això. No, el nostre és més aviat el que diu, no? Més aviat dels anys 70, 80, 90, i bueno...
2: Amb una música.
5: Sí, hem començat a fer coseta i tal, ens sona bé, ens... Dic, bueno, doncs tira milles, anem a fer aquest grup i sí, sí, hem fet aquest grup i...
1: Sí, a més, el José Luis toca molt bé.
4: Funciona,
1: sí, funciona. El José Luis toca molt bé el piano, toca diversos instruments, la trompeta, la guitarra també, no?
5: També,
1: amb el piano és genial. I de vegades ell m'ha acompanyat també a mi amb alguna cançó, que m'acompanya amb el piano.
5: El divendres t'acompanyo amb una, amb ell l'acompanyo amb una altra, i l'altra la toco jo i canto amb el piano.
0: Parlem ara de la part musical. Teniu l'acompanyament del piano teu o tindreu més instruments allà? O música per gravada?
4: Música per gravada. I també el que cantem amb... L'instrument és el que ell toca a piano. Llavors sí que cantem amb el piano, però és el que toca a piano.
5: Hi haurà tres cançons aquest dia, almenys. Altres dies igual hi haurà més coses amb piano i tal, però hi haurà tres cançons, una amb la Mercè, una amb el Tomàs, i una jo sol també, que seran amb piano, només piano i la veu i tal. I veus també, quan ell canta... Amb ella no, quan ella canta la seva no, però quan ell canta una, que és del Serrat, i l'acompanyo al piano i a la part, diguéssim, d'estribillo i tal, li faig una segona veu i queda molt bé, és una passada.
1: Perdona, Josep Lluís, és que ell és un geni fent segones veus.
5: Bueno.
1: O sigui, de veritat, fa unes segones veus que enriqueix la cançó d'una manera meravellosa. A més, li surt sobre la marxa, eh? No necessita assajar-ho massa.
5: Molts d'anys de música, Mercè. Sí, vull dir, molts anys. Jo porto des dels 18 anys por ahí. Por ahí vol dir sobre escenaris. Tinc 70 i segueixo sobre escenaris. I ja està. És una mica l'experiència, també, no? Clar que sí.
0: No pensat en interpretar cançons pròpies? No sé si tu ets compositor, a més...
5: De moment no en tenim, però podríem mirar de fer alguna cosa.
4: Sí que sortirà alguna cosa.
0: Mira, Encarna, quiere decir algo.
4: Sí que sortirà.
5: L'Encarna.
2: És que ell m'hi ha hecho a mi una canción.
5: Sí, jo li vaig fer una canció.
2: I ha hecho una sardana, també.
5: Ha fet una sardana, sí, bueno.
0: Ja hem parlat, eh? Ja hem parlat en una altra ocasió de la sardana, sí, me'n recordo.
5: Sí.
1: Amb la Pepa, no? Tu estaves presentant a l'acte, me'n recordo.
0: La veritat, sí, sí.
2: Perquè estrenó una sardana amb la Pepa.
1: Sí, sí, ella estava.
5: El dia de la diada de l'any passat es va estrenar la Cobla Baix Llobregat, me la va estrenar i tal, i bueno, va quedar molt bé, molt maca i tal. Però desgraciadament no hi ha ningú que digui hòstia, que guapa, una sardana d'un del poble i tant. Això no...
1: Va faltar publicitat.
5: Sí.
0: Però bé, bueno, que podríeu pensar en tenir un repertori propi, fins i tot, amb el
5: temps, no? Sí, no, Tomàs, podríem fer alguna cosa.
4: Sí, es podria fer, bueno, sí. Jo tinc alguna lletra i tal, perquè a mi m'agrada molt també fer coses d'aquestes i tal, i tinc alguna,
5: pues mira, lletra, alguna lletra i tal, no? Que poso
4: que, però clar, falta això, la música. Clar. Bàsicament, també, amb això, saps el que passa? Es passa ara que amb el temps que tenim i tal, pues, què passa? Ja estem bastant fent coses, no? Fent moltes coses i llavors i fem actuacions perquè ells van per un costat i jo tinc també un altre, jo també actuem per teatres i tal, no? I llavors què passa? Pues claro, falta temps, no? Però sí que ens agradaria, i més ara, t'ho dic, ho dic així, no? O sigui, en la IA pues se fa moltes coses, no? I llavors jo, en la lletra que jo tinc, pues vull posar-la a la IA, veure quina lletra, quina música em posa, no? Però he fet una prova i tal i queda molt bé. Però molt bé. I quan fas això no hi ha ningú que digui no, això és una còpia, no? No, perquè la IA no fa còpies, la IA te posa la música i tal, no? I la veritat queda bé, eh? O sigui, jo l'he posat la lletra i te posa la música i tal, però bueno, tinc que fer amb ells i tal, a veure com ho queda, no?
0: De moment, a quina hora us poden veure en aquest festival que tenen, recordem, el divendres vespre a nit als Jardins del Castell?
1: A les
5: 20,
1: no?
5: De 8 a 10 és el festival aquest que organitza el
0: PSOE, l'Associació dels Canyars.
5: I bueno, de 8 a 10 estem allà,
4: bueno, però de 8 a 8 perquè tenen que vindre abans de les 8, o sigui que no és que tu puguis entrar com... M'entens o no? O sigui, que no és que 10 a 10 pot entrar aquí. No, home, és un concert.
5: Sí. De 8 a 10 és el concert.
4: És un concert.
5: Nosaltres, mira, avui hem quedat inclús... Sí. Nosaltres anirem a les 5 de la tarda ahir per preparar coses, sonoritzar bé, que hagi una bona sonorització, sobretot, m'entens?
4: I després també, bueno, que també nosaltres el dia 3...
5: Exacte.
4: Tenim una... També no tenim... A veure, no és un concert, però sí que és més o menys... O sigui, també fem perquè fem teatre, no? I tenim una obra que fem a Gavà, que és Vinilos del Recuerdo, no?
5: Sí.
4: I se fa, és un teatre musical i els cantants són nosaltres, però cada un, o sigui, el quartet, però no. Independentment. O sigui, canta ella, individual, la Mercedes, o José Luis, encara, sí. Individualment. I tal.
1: Sí, és un format completament diferent, eh?
4: Sí.
1: Perquè
4: sí.
1: És una obra teatral,
0: sí,
1: que de tant en tant surt un tema musical.
0: I allà els interpretem vosaltres.
1: Sí.
4: Sí, que...
0: I oberts, evidentment, a tots els aquells que us vulguin contactar, no? A totes les festes o esdeveniments. Vosaltres esteu oberts a la contractació.
5: Sí, ens agradaria molt. Que és el que volem, que hi hagi difusió i que puguem...
4: Sí, mira, l'altre dia que vaig estar, el va comentar amb ells i tal, que jo estava en Penyesco, la idea vaig conèixer, sí. Bueno, que ens coneixia molt bé. Mira, i venen al concert, al nostre concert, venen. I tal, bueno, venen les famílies, o sigui, les parelles.
5: Sí,
4: lo que no venen és la parella que està en Lugo. Havia una parella de les parelles que van estar allà, perquè, bueno, i tal, i van conèixer i van estar... Bueno, la veritat és que tots els dies van estar quan hi havia ball i llavors pues, bueno, anaven i allà pues, bueno, prenien amb alguna cosa i van fer amistat, no? I venen perquè són d'aquí de Castelldefels, d'Hospitalet i de Sant Vicenç, i aquesta parella sí que venen al concert. I tal. Però n'hi ha una que era l'alcaldessa d'un poble molt petit de Lugo. I llavors, parlant i tal, dic, ostres, pues nosotros, que no sabia que nosotros cantàvem o que jo cantava, no? I dice, hemos contratado a Mocedades i tal. Y digo, ¿Mocedades? Digo, pues si no, yo tengo un grupo de Mocedades. Pues,
5: claro.
4: Y va a quedar así. Sí. Y digo, pero... Y, ostras, sí. Digo, ¿y tanto? Digo, y cobramos uno mucho menos que Mocedades. Y entonces, sí, sí, además hizo gracia. Y dice, oye, pues es para hablarlo y tal. Digo, pero además no solamente de Mocedades, sino que solamente, aparte, hacemos de otros grupos. O sea, hay que decir, pero de Mocedades hacemos muchas canciones. Sí. O sea, además salió con el pensamiento de hacer canciones de Mocedades, ¿no? Quiero decir que a lo mejor nos vamos un día a Lugo, porque es la alcaldesa de Lugo. De Lugo, no, de un pueblecito de Lugo, ¿no? Pero me hizo gracia cuando dice, hemos contratado a Mocedades. Y dije, Mocedades, pues sí.
5: La intenció també, una mica la intenció nostra és fer una mica varios, com es diu això?
0: Bolos?
5: No. Jope. Bueno, fer temes de mocedades,
4: sí,
5: com allà en què fan...
0: Covers, tributs, no?
5: Tributs a mocedades, sí. O consorcio, també,
4: sí,
5: que és una mica el mateix, però que ens surten molt bé.
1: És que, de fet, la idea, quan vam pensar en el quartet, la primera idea va ser, com ha dit el Tomàs, fer mocedades,
5: sí.
1: Perquè el tipus de música que feien ells encaixava molt bé amb la nostra manera de fer. Però d'aquí hem anat passant a ja agafar un repertori propi de cançons de tot tipus, fins i tot cançons de cantants solistes, que les cantem entre els quatre, i aquí ja agafem de tot. Potser el pa de paller continua sent mocedades, però ara ja ens hem llançat a tot tipus de música, sí, que cantem, fem versions entre els quatre, i ens es queda força bé.
5: Sí.
4: I del Duo Dinámico també, i de Camilo VI. I...
1: Sí, sí, sí. Fem duets també, perquè així com ells dos fan duets,
0: sí,
1: el matrimoni, el Tomàs i jo, que no som compañeros y, sí, sin embargo, amigos.
5: Sois el matrimonio B de la...
1: Sí. I també fem duets, que també en farem un, sí, el divendres que ve, i també,
5: sí, sí,
1: també ens queda bé.
4: I cancions fortes, o sigui, que són cancions... Aquest concert, o sigui, de Miguel Ríos, també.
0: Amb dificultats,
4: sí,
0: no?
4: Sí,
0: en marxa. Escolta'ns, molt d'èxits aquest divendres als Jardins del Castell i també a tots els propers concerts que feu, evidentment, Quartet Grup, Mercè Soler, Encarna Cantera, Tomàs Godino i Josep Lluís García. Molt d'èxits, i no només aquest divendres, com dic, sinó a tota la vostra trajectòria.
1: Moltes gràcies, Anna.
4: Gràcies.
1: Estàs convidada.
0: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: Agraït per tots.
0: Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
1: Molt bé. Gràcies.
6: Castelldefels, així som.

0: Pues nuestra unidad móvil nos conduce ahora a Janet School of English, Academia de Inglés en Castelldefels, en Pintor Serra Santa, local 15. Hablamos con Xavier Rius. ¿Qué tal? Buen día, Xavier.
1: Hola, buen día, Ana.
0: ¿Cómo anem?
1: Molt bé.
0: Escolta, no és això cert de que quan arriba el mes de setembre doncs ens comencem a interessar de nou, per exemple, per aprendre llengües estrangeres?
1: Sí, bueno, és quan comencen els cursos. La gent pues, està bé que vulguin començar des del principi i bueno, és una data perfecta per venir a veure'ns i veure el que oferim i bueno, si els interessa doncs apuntar-se amb nosaltres.
0: Xavier, expliquem des de quan funciona l'Academy School of English, Janets.
1: Des de quan? A 2005, ja fem, a l'abril farem 22 anys i bueno, acabem d'ampliar una mica les instal·lacions. Estava reformat el local, hi ha aules ben grans i bueno, un ambient perfecte perquè se sentin a gust els alumnes i participin a la classe, que això és el que volen la majoria i el que no poden fer fora d'aquí, no? El que volem és això, que hi hagi un ambient agradable amb els professors que són nadius i els puguin corregir i bueno, a practicar.
0: Molt bé. Quin és el perfil del vostre alumnat?
1: Hi ha de tot. Des dels 4 anys hi ha franges horàries per nens, que és per la tarda, a les 5:30. Després, adolescents, que hi ha molts grups, hi ha horaris a les 4 i a les 6:45. I després adults que venen pel matí o venen també a la tarda-nit, entre les 7 i les 10 de la nit. El dissabte també fem classes. Llavors l'edat és de tot. Hi ha gent gran, bueno, adults que només volen practicar per la feina i bueno, millorar i sentir-se més còmode en ambients laborals. I també veiem que hi ha molta gent gran que també s'apunta, jubilats, que volen viatjar i volen fer una mica exercitar la ment també, perquè això ens ho han dit moltes vegades, que els hi va bé per, bueno, per mantindre's actius, no?
0: Exactament. No cal tenir coneixements previs per això, oi?
1: No, normalment no. És millor si en tenen, perquè poden començar una mica més amunt i fer coses més entretingudes, però també tenim grups de nivell inicial que, bueno, han de tenir una mica més de paciència perquè, clar, començar un idioma nou quan ets gran, pues, costa, no? Els petits ho agafen molt bé perquè de seguida s'adapten a l'accent dels professors que tenim perquè són tots nadius i ho agafen a seguida, però la gent més gran és que li costa una mica més.
0: Has parlat de molts usuaris diferents perquè us adapteu precisament a les característiques de la vida laboral i familiar també de l'alumnat.
1: Exactament. Hi ha horaris, sí, que s'adapten a la vida familiar i també hi ha nivells i classes adaptades pel que vol una persona que vol estudiar i treure's un certificat de Cambridge, per exemple. Nosaltres som centre examinador de Cambridge i preparador i cada any fan alumnes, uns 140 alumnes fan exàmens amb nosaltres cada any i l'aprovat és molt alt, no? És d'un 95 cap amunt el percentatge d'aprovats. Llavors, també l'objectiu que tenen, hi ha un curs específic que poden fer, tant si és treure certificacions, com a la gent jove que ho necessita, o gent que ja està en el món laboral o jubilats que no ho necessiten, doncs també hi ha grups perfilats per ells.
0: Una vegada acabada la vida acadèmica aquí, al Janet School of English, hi ha algun lloc, no estava pensant, perquè abans existia, a Castelldefels, on es pugui posar en pràctica els coneixements, es pugui practicar de manera oral, que és quan realment doncs, s'acaba d'aprendre una llengua?
1: Jo crec que hi ha grups, em sembla una aplicació que es diu Meets a Barcelona, però aquí no ho he vist, o no em sona que ho facin ara gaire. Això és el que la gent busca, però aquí és el que oferim també. Les classes estan dirigides a la pràctica oral. Llavors, bueno, el consell que donaria és que vinguessin amb nosaltres.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, que estigueu aquí 20 anys més, per lo menos.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Xavier Rius, de Janet School of English, Acadèmia d'Anglès en Castelldefels, al carrer Pintor Serra Santa, número 15.
1: Molt bé, moltes gràcies, Anna.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
2: Les 12 del migdia. El president Salvador Illa reconeix des del Parlament que la Generalitat va cometre un error inacceptable durant les proves PISA. Junts demana la dimissió de la consellera d'Educació Esther Niubó i Esquerra Republicana i el PP denuncien maniobres per tapar el fiasco de les proves. El magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia a partir del 6 d'octubre, un cop hi hagi sentència favorable a aplicar l'oblit judicial pels casos de malversació. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el ponent del recurs de Jordi Turull ja avança que emetrà un vot particular. El Departament de Justícia obre un expedient per multar l'empresa d'intèrprets pels problemes lingüístics que hi va haver en el judici de Roger Espanyol. Des del Departament s'ha recordat a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que conegui la llengua. La jornada electoral al Marroc, on s'elegeix el nou Parlament, ha arrencat amb normalitat els centres de votació. Les eleccions legislatives estan marcades pel descontentament dels joves amb altes taxes d'atur i es preveu una gran abstenció. Una persona morta i 13 més ferides i hospitalitzades per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. Al CEMAT és una setantena de persones, sobretot per inhalació de fum. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Dues persones ferides, una en estat crític per una explosió de gas en un hotel rural de Peralada, a l'Alt Empordà. L'edifici ha patit danys estructurals greus i ha quedat ple de runa. I han detingut a Madrid la dona de l'arquitecte Josep Joan Pérez. Els Mossos la investiguen per la mort de la seva parella a la seva residència de Baqueira, a la Vall d'Aran, el 26 de desembre de l'any passat. S'espera que les pròximes hores la dona, que té 65 anys, declari als jutjats de Viella. I avui arrenquen les festes de la Mercè amb el pregó de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants. Entre altres activitats, la ciutat es convertirà fins diumenge en un gran escenari obert a les arts del carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
3: Esports.
2: Montse Arraia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça debuta a la Champions femenina de futbol a les 9 del vespre davant el París Futbol Club, al Johan Cruyff, amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. Tres jugadores són dubte per a partit. Quica Nazaret, Vicky López i Aitana Bonmatí. El Barça de bàsquet acaba de preparar avui el debut demà a l'Eurolliga contra l'Efes Pilsen al Palau Blaugrana. L'alè pivot Tosan Ebuoman és baixa segura perquè no s'ha recuperat de la lesió a l'espatlla. I aquest vespre, 8:45, a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Esparun i Girona i el Cadí la Seu.
2: Ens espera una tarda de calor d'estiu, una vegada més. Valors entre 28 i 32 graus a gran part del país de màxima. El sol serà present a tot el territori català i si apareix algun núvol serà ben poca cosa.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar les notícies locals d'actualitat. Renfe habilitarà autobusos alternatius per les obres de l'estació de Castelldefels. Aquestes obres de millora a càrrec d'Adif comportaran noves afectacions al servei ferroviari en dues fases. La primera del 31 d'octubre a la matinada del 2 de novembre i la segona del 14 al 20 de desembre. Aquestes actuacions permetran avançar en la nova configuració de vies i andanes, la millora de l'accessibilitat i l'increment de la capacitat i l'eficiència de l'estació. Renfe ha planificat un dispositiu que inclou autobusos directes i serveis en parades per garantir la mobilitat dels viatgers. Policia local realitza un manteniment dels coneixements de primers auxilis i reanimació cardiopulmonar. Era la setmana passada quan, en una formació, l'equip del cos de seguretat local practicava actuacions com la RCP, la posició lateral de seguretat, l'atenció davant d'una obstrucció de la via aèria i l'ús dels desfibriladors DEA. Els vehicles policials disposen d'aquest element, el DEA, per poder actuar davant d'una aturada cardiorrespiratòria mentre s'activa el sistema d'emergències. I a l'agenda del cap de setmana, el Parc de la Muntanyeta acull la quarta trobada de vehicles clàssics aquest diumenge. Més d'un centenar de vehicles, cotxes i motos de més de 30 anys d'antiguitat des de la seva fabricació s'aplegaran de 9 a 2 del migdia. També inclourà aquest acte de l'agenda local una botifarrada popular i moltes sorpreses més. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa. D'aquí una hora, el Toria de l'informatiu de Ràdio Castelldefels amb més notícies en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ai, per cert, tens pensat d'apuntar-te a la rua de Carnaval?
2: Sí, però encara no ho he fet, és que vaig de bòlit.
1: Doncs afanya't, perquè em sembla que hi ha un nombre limitat de participants.
0: En català, quan ens referim a una quantitat indeterminada, la paraula que utilitzem és nombre. Per exemple, aquesta temporada ha augmentat el nombre d'oients de Ràdio Castelldefels, o bé, un gran nombre de persones ha visitat l'exposició. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Castelldefels, així som!

0: Los aniversarios del 2026.
1: Guitarras amb ànima. Ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
1: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Benvinguts a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la d'aquest dimecres 23 de setembre. Un espai informatiu que presentem d'entrada en titulars. En marxa una campanya de controls policials per difondre la nova ordenança que regula l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat. Aprovada el juliol, la nova ordenança estableix sancions que poden arribar als 1.000 euros. Ja es coneix l'ordre del dia del ple municipal de divendres. Entre les mocions dels grups municipals que s'hi presentaran, Movem en Comú Podem porta a debat la proposta d'ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipals. Els personatges de Disney, Pixar i Marvel animen a reciclar més vidre. Aquesta setmana s'instal·len a l'edifici de la República nous contenidors amb decoració inspirada en personatges de ficció d'aquests estudis de cine. Demà arriba la nit del comerç, una trobada distesa que l'Ajuntament proposa com a reconeixement al teixit comercial local i com a espai de trobada per compartir inquietuds. S'hi presentarà, entre d'altres campanyes, la d'enllumenat del Nadal 2026. Aquesta tarda, nova edició, la setzena, de la Festa del Cor. L'objectiu és donar a conèixer la tasca de les cases dels infants, els quatre centres educatius municipals que tenen infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. Demà al vespre torna el documental del mes a la biblioteca. La primera projecció del curs la protagonitza Amazomania, una pel·lícula que critica la mirada colonial sobre el poble indígena dels Corubo, al Brasil. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem.

0: L'Ajuntament de Castelldefels posa en marxa una campanya per difondre la nova normativa que regula l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat. L'ordenança de mobilitat, aprovada el juliol, fixa per on poden circular aquests vehicles, a quina velocitat ho poden fer i quines conductes estan prohibides, amb sancions que poden arribar als 1.000 euros. David Soler és tinent d'alcaldia de Seguretat.
1: Donar a conèixer a tothom que tenim una ordenança aprovada de fa pocs mesos i que ja està en vigor i que posa una mica d'ordre en aquest desgavell que teníem a la ciutat de Castelldefels amb els vehicles de mobilitat personal o, doncs, col·loquialment parlant, els patinets, que porten un enrenou important als carrers peatonals i sobretot als peatons que els afecta de forma directa i sobretot a aquelles persones que són més vulnerables a la via pública, sobretot als nens i a les persones grans.
0: La campanya arriba després d'un estiu amb 20 accidents amb vehicles de mobilitat personal, un d'ells molt greu. Ha hagut també més de 200 denúncies i 60 patinets els ha retirat la policia local. El tinent d'alcaldia recorda que les sancions ara poden arribar fins als 1.000 euros.
1: Ja van començar aquestes setmanes a fer petites campanyes, però iniciem una de ciutat, una campanya de ciutat en la qual el que es vol posar de manifest és que hi ha noves regles pels patinets i que a partir d'ara les sancions són força elevades. Són força elevades, sobretot en aquells patinets que hagin estat trucats, que tinguin excés de velocitat i, per tant, estiguin circulant fora de norma. També ara hi haurà l'obligatorietat de l'assegurança i, a més a més, exigirem el tema del casc. I, per tant, són tota una sèrie d'elements que són importants a Castelldefels i que nosaltres volíem ser un dels municipis pioners en posar en marxa aquesta nova ordenança.
0: D'aquesta manera, aquestes properes setmanes, la policia local intensificarà els controls als BMP, els vehicles de mobilitat personal. Es busca, diu el tinent d'alcaldia, un grau més alt de convivència.
1: I el que volem és que es respecti la norma, que es respecti la norma, que respectin els vianants, que són les persones més vulnerables a la via pública, i sobretot que hi hagi una convivència pacífica entre els vehicles, els peatons i també amb altres elements de mobilitat, com pot ser també la bicicleta, i per tant hem d'intentar respectar l'espai públic i intentar entre tots ser conscients de que circulem moltes més persones per la via pública. Per tant, iniciarem aquesta campanya, a la qual s'iniciaran molts controls a la ciutat per part de la policia local i, evidentment, ens posarem ferms amb aquestes conductes irregulars a la via pública.
0: Parlem ara de política perquè ja es coneix l'ordre del dia del ple municipal de divendres. Entre les diverses mocions dels grups polítics que s'hi presenten, Movem Castelldefels en Comú Podem porta a debat la proposta d'ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipals. La proposta planteja incrementar les places públiques per donar resposta a la demanda de famílies de la ciutat. El portaveu de Movem, Javi Martín, explica els motius d'aquesta moció.
2: És un neguit molt gran que hi ha, no? Les persones que tenen nens i nenes troben molt complicat per entrar a la xarxa d'escoles bressol, que és un model d'èxit que ha estat observat per a tot arreu, que va implantar, no?, el govern progressista des de fa més de 30 anys. I donen molt bon servei, estan molt ben equipades i tothom vol accedir, són universals. I el que demanem en aquesta moció és que s'ampliï l'oferta. Demanem això al govern, que sabem que es fa a Castelldefels un esforç econòmic molt gran per donar aquest servei.
0: El ple municipal ordinari de setembre és aquest divendres a la 1 del migdia. El podran seguir complet en directe a través d'aquesta sintonia i del web de l'emissora municipal, radiocastelldefels.org. Els personatges de Disney, Pixar i Marvel animen a reciclar més vidre i a acostar-se als contenidors. Aquesta setmana s'instal·len a l'edifici de la República nous contenidors inspirats en personatges de ficció d'aquests estudis cinematogràfics. La campanya la impulsen Ecovidrio i l'Ajuntament. Començarà demà dijous i s'allargarà fins al 5 d'octubre. Hi haurà també un punt informatiu amb monitors ambientals que repartiran bosses reutilitzables. Amb aquesta acció es vol animar les famílies a reciclar més vidre. Sandra Martínez és cap de Serveis Urbans de l'Ajuntament.
3: La campanya que comencem ara va més enfocada a la conscienciació de les famílies i especialment als infants. Llavors, és una campanya que ens fa molta il·lusió presentar-la aquí a Castelldefels. Som una de les 9 ciutats espanyoles seleccionades per participar en aquesta edició i bueno, creiem que tindrà molt d'èxit. L'objectiu doncs, això és fomentar la recollida selectiva, implicar les famílies i especialment els infants de la mà de Covidro i de Disney.
0: La campanya per promoure el reciclatge de vidre s'obre demà amb un acte públic aquest dijous, dèiem, 24 a les 6, al pati de l'edifici de la República. Serà quan es descobreixin els contenidors de recollida de vidre que s'han tematitzat.
3: Bàsicament, la campanya consisteix en la instal·lació de 5 contenidors de vidre que estaran tematitzats amb personatges de Disney, de Pixar i de Marvel. Com a personatges destacats, per exemple, estaran personatges de Frozen, Elsa i Anna, de Toy Story, Woody i Jesse, i també de Marvel tindrem contenidors d'Iron Man i de Black Panther. Llavors, jo ja els he vist i la veritat és que són contenidors molt macos, molt espectaculars, que cridaran molt l'atenció dels nens. I a banda d'aquests contenidors que tindrem més de 10 dies, hi haurà una carpa amb educadors ambientals que explicaran quins residus van al contenidor verd, quins beneficis ambientals té el reciclatge de vidre, explicaran que el vidre si es recicla, que de fet es pot reciclar infinites vegades. I llavors fer-ho a través de Disney i personatges que també els agraden als nens, pensem que aproparà molt als nens perquè tindran moltes ganes.
0: A les carpes de promoció s'entregarà material promocional. A més, qui ho vulgui podrà participar en un sorteig.
3: En aquestes carpes, que estan els educadors ambientals els dies 24 i 25 de setembre, doncs, a banda d'explicar tota aquesta informació, s'entregarà material. Material repartiran bosses reutilitzables de Disney que ens ajudaran a fer la separació de vidre a casa. I també, una cosa que jo crec que també agradarà molt, és que els contenidors disposaran d'un codi QR que permetrà entrar en un sorteig. I s'assortejarà un viatge a Disneyland París i també 200 miniglus tematitzats amb aquests mateixos personatges. Llavors, pensem que és una campanya molt atractiva i que engrescarà molt, molt els petits.
0: Fins al 5 d'octubre. Per tant, Elsa i Anna, de Frozen, Buddy, de Toy Story, o Iron Man, entre d'altres, als contenidors de recollida de vidre de l'edifici de la República. Aquest dissabte arriba la primera trobada d'entitats, Fem Poble, així s'ha batejat. És una jornada que permetrà al teixit associatiu de la ciutat donar a conèixer les seves activitats. Sara Segarra, tècnica municipal de participació ciutadana, subratlla que les mateixes entitats han format part de la gestació de la trobada des del moment que va germinar la idea.
4: El primer que es va fer, tenint en compte que som l'àrea de participació, va ser consultar al teixit associatiu com, quan i de quina manera volíem fer aquesta trobada. I el que vam llançar una crida, una proposta, a veure si generava interès entre el món associatiu fer aquesta trobada i ens va sorprendre molt favorablement que més de 40 entitats des del minut 1 s'apuntessin a la proposta, sense haver determinat ni tan sols el que faríem, no? Llavors es van dissenyar una sèrie de trobades, vam fer una macrotrobada el mes de març, en la que vam convidar totes les entitats a idear i a dissenyar com seria aquesta trobada.
0: L'Ajuntament, l'àrea de participació ciutadana, destaca el paper crucial que han jugat les entitats a l'hora de dissenyar aquesta trobada Fem Poble.
4: L'ADN del departament en general sempre és fer les coses d'una manera col·laborativa en la mesura que puguem, sempre que el temps ho permeti. I així ha estat una trobada dissenyada amb les entitats, sent conscient que era la primera vegada que ho fèiem, que hauríem d'anar millorant el model si es segueix fent. Des del minut 1 s'ha fet en col·laboració amb les entitats i totes les propostes que hi ha sobre la taula en aquesta trobada, totes venen per part de les entitats. Tots els tallers que s'ofereixen, les exhibicions que es fan, les propostes de distribució de la plaça, com estem distribuïdes, com decorem els espais, quin missatge donem, el lema de la trobada, els elements comunicatius del cartell, del díptic, tot ha estat dissenyat amb les entitats.
0: Sara Segarra explica que la mateixa organització s'ha sorprès de l'interès de les entitats a l'hora de proposar i oferir activitats.
4: És una proposta molt variada, que busca públics diferents. La majoria de propostes per part de les entitats tenen un caire més adult, però sí que hi ha activitats infantils i familiars. Algunes les impulsen els joves de la pròpia Casa d'Oficis. Ha estat una sorpresa molt gratificant. És a dir, al final hi participen gairebé 40 entitats, però hem de pensar que en una jornada de no tantes hores, perquè és tot un dia, però és de 10 a 2 i de 5 a 8, encabim 25 tallers simultanis i 10 exhibicions, que és una gran quantitat de propostes que s'aniran realitzant una darrere l'altra. A l'escenari, cada mitja hora, hi ha un tastet d'una exhibició d'una entitat que ofereix alguna cosa. I aquí hi ha entitats escèniques, de dansa, no? Entitats de salut, entitats culturals, cant, coral, xaranga, hi ha de tot, no?
0: Per la seva banda, la regidora de Participació Ciutadana, Mariana Ortega, apunta que Fem Poble obeeix a l'esperit que mou a totes les entitats ciutadanes, que és el de crear comunitat.
5: La primera vegada que s'ha organitzat una celebració com aquesta, no? De una trobada d'entitats, y bueno, estamos contentos de cómo se ha desarrollado y a la expectativa de a ver cómo nos sale. La verdad que va a ser un encuentro de cerca de 40 entidades y también de algunos servicios municipales. Y yo creo que al final el Fem Poble, que es el eslogan que se ha elegido, ¿no?, para este día, pues resume muy bien lo que hacen nuestras entidades durante todo el año. Al final son ellas las que hacen ciudad, las que crean comunidad y las que crean este vínculo entre personas, que es lo que realmente es una ciudad, ¿no? Tenemos entidades de todo tipo, todas las entidades, nosotros hicimos la convocatoria a todas las entidades de la ciudad, de diferentes ámbitos, entonces eso es lo que queremos, ¿no? Una trubada donde no haya solo stands de entidades, sino que pasen muchas cosas, ¿no? Ahí habrá exhibiciones, habrá talleres, habrá charlas, bueno, un montón de actividades, una trubada que está viva, que está llena de acción y que realmente lo más importante, yo creo, de esa trubada es que se ha construido no para las entidades, sino con las entidades.
0: La jornada Fem Poble, aquesta trobada d'entitats, és aquest dissabte de 10 del matí a 2 i de 5 a 8 a la plaça de l'Església.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Travessem la ratlla de la meitat d'aquest informatiu a Ràdio Castelldefels aquest dimecres 23 de setembre. L'hem obert amb la campanya de control que la policia local fa aquests dies als patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Hi ha sancions de fins a 1.000 euros. La segona part de l'informatiu d'avui, entre altres qüestions, la dedicarem a parlar de la Nit del Comerç, una celebració que l'Ajuntament proposa com a festa de trobada del teixit comercial local. És demà, dijous, quan Castelldefels viurà una nova Nit del Comerç. La trobada està pensada com un espai distès per compartir experiències i posar en comú les diferents realitats del comerç local. Durant la vetllada, l'Ajuntament presentarà les accions de dinamització comercial previstes per a aquests mesos, fins a final d'any. Entre d'altres, la campanya d'enllumenat comercial de Nadal o l'encesa d'aquest enllumenat nadalenc. També es presentaran oficialment uns nous reconeixements adreçats als comerços de Castelldefels. Ana López ha entrevistat la regidora de Comerç, Mar Sicília.
7: Pues esta semana una de las noticias es la celebración de la Nit del Comerç. Para hablar de ello con nosotros la concejala de Comercio en el Ayuntamiento de Castelldefels, Mar Sicília. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días.
7: Bueno, pues ¿qué nos depara esta semana? Creo que se celebra el miércoles o jueves.
8: El jueves 24.
7: ¿Dónde se ubicará?
8: Bueno, este año la tradicional Nit del Comerç, que es una noche dedicada exclusivamente al comercio, al tejido comercial de nuestra ciudad, es una noche en la que todo el tejido comercial está invitada a pasar ese rato dedicado a ellos, a hacer un poquito de networking, a conocer un poquito no solamente las acciones que llevamos a cabo desde el ayuntamiento, sino también a conocerse entre ellos, ¿no? Este año, tradicionalmente lo hacíamos siempre en el castillo. Como todo el mundo sabe, el castillo ahora mismo está en un momento de obras en la parte jardinada y, por tanto, nos impedía poder celebrarlo allí por una cuestión de aforo. Estuvimos mirando otros edificios municipales, pero no conseguimos poder encontrar ninguno que se adecuara a las necesidades. Y dentro de toda la oferta que tenemos en nuestra ciudad privada, pues decidimos celebrarlo en el CBC, en el Casanovas Beach Club, en la playa.
7: ¿Cuáles van a ser los contenidos de esa gran noche del comercio de Castelldefels?
8: Pues como yo te decía, es una noche dedicada a ellos, al sector comercial, y todo con la intención de crear comunidad para nosotras que trabajamos en el área y para las personas que estamos al frente del gobierno municipal. En cuanto a comercio local, es muy importante el hacer comunidad, ¿no? Creemos que es una premisa fundamental. Sabemos que Castelldefels es una ciudad turística, pero el turismo abarca muchas cosas y la oferta comercial es una de ellas, por tanto, muy ligada también a la oferta turística, a la oferta gastronómica, a la oferta hotelera. Por tanto, creemos que dar relevancia a todo el tejido comercial es necesario. Reconocer la labor que hacen, reconocer el trabajo, reconocer, pues, ese, lo que te digo, el esfuerzo que hacen por crear esa comunidad tan importante para una ciudad, dar vida a los barrios.
7: Que vaya muy bien la NID del Comercio, señora Cecilia, este próximo jueves.
8: Pues seguro que irá muy bien y seguro que será un punto para encontrarnos, hablar, y seguro que surgen muchas iniciativas nuevas hablando con todo el tejido. Muchas gracias.
7: Gracias a usted, señora Cecilia, concejala de Comercio en el Ayuntamiento de Castelldefels. Que vaya muy bien.
8: Muchas gracias.
0: Els espais familiars de les cases dels infants surten al carrer aquest dimecres. Avui, amb una nova edició, serà la 16a de la Festa del Cor. L'objectiu és donar a conèixer la tasca d'aquests serveis municipals que s'adrecen als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. És una xerrada que és aquesta tarda, de 5 a 7, a la zona de vianants del carrer d'Arcadi i Balaguer, davant de l'edifici de la República. Hi haurà diferents racons de joc, activitats pensades per als més petits. Serà també un espai de trobada entre famílies i professionals. Aquesta iniciativa, la Festa del Cor, permet donar a conèixer els quatre espais familiars que formen la xarxa municipal de les cases dels infants. Són els centres d'educació 03 de Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via Mar i Can Aymerich. Rosa Mestre és la responsable de coordinar les cases dels infants municipals.
9: La Festa dels Espais Familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició i és una festa que va néixer de la del desig de, per part de les educadores, dels equips educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit, no? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem, i també és un moment per difondre les propostes que nosaltres tenim en les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda, no? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
0: La Festa del Cor és avui, aquesta tarda, a partir de les 5. És oberta a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys i no cal inscripció prèvia. Les activitats a la zona de vianants del carrer d'Arcadi Balaguer.
10: Since I was a kid, I've been fascinated by the great explorers.

0: después el chanta.
1: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
2: Què explica aquest documental i per què pot interessar? Quin seria el ganxo per a la gent de Castella?
3: Bueno, el primer ganxo és que, com hem dit, que del Festival Docs Barcelona surten els documentals que després circulen amb el Docs del Mes. Amazomania va rebre a la secció oficial d'enguany el premi a la millor pel·lícula, i això ja vol dir molt. Ha tingut el reconeixement dels professionals tant per temàtica com per tècnica. I què ens explica Amazomania? L'any 1996 s'organitza una expedició entre personal brasiler i personal suec per aproximar-se a la tribu aïllada dels Corubo. És algo excepcional. S'enregistren unes imatges, és un treball entre periodístic, antropològic, però clar, estem a l'any 96 llavors. Què ha passat? El temps i la història ens ha fet canviar moltes coses, hi ha uns canvis de paradigmes, hi ha certes revisions. Les revisions de drets humans, les revisions del fet colonial, les revisions de les minories ètniques i els seus drets, i el que el documental mostra una miqueta és el conflicte entre què significava allò el 96, l'any 1996, i la revisió posterior de tots aquests treballs.
4: Senyor Aïn...
2: És a dir, que pràctiques que donaven per fetes des del camp de la ciència, de l'antropologia, que donaven com a correctes a l'hora d'acostar-nos a aquestes comunitats, ara ja no ho són.
3: Clar, o sigui, tot s'ha revisat, a vegades es qüestionen, a vegades no es qüestionen, vull dir, perquè tot és dins d'un context, però el conflicte existeix. L'enregistrament d'aquelles imatges amb una intenció... que simplement era d'aproximar-se a aquella comunitat, però aquella minoria té uns drets, i tenia uns drets. I simplement el documental mostra aquesta possible revisió.
5: Journalists make a lot of money here, and you guys never pay back.
6: Si el teu filho morrer, depois falta do teu filho, quando teu filho, tu não chora.
2: Detalls concrets, hora, sala...
3: Doncs serà el dijous 24 de setembre. Projectem aquí a la biblioteca, a l'Espai Margarida Xirgo. La durada és de 93 minuts, l'entrada és gratuïta i lliure. I el que sí que cal comentar que els documentals són en versió original subtitulada al català. I com tu has dit abans, són documentals d'arreu del món. Per tant, parlem de, en aquest cas és brasiler, portuguès, suec, subtitulat en català, però tenim de tots els idiomes.
2: Iolanda, moltes gràcies. Recordem la primera projecció aquest mateix dijous, Amazomania. Gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
6: Tu no xora, tu xora.
2: Avui dimecres a Castelldefels tenim sol i temperatures altes, al voltant dels 28 graus, i sense precipitacions destacables a la vista. Amplia la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia!
7: Bon dia, de moment continuem amb l'anticicló ben assentat sobre la zona de la península Ibèrica, sobre Catalunya i, per tant, amb molta tranquil·litat meteorològica i les pertorbacions, de moment, ben allunyades de nosaltres. Tot això fa que parlem de sol, que s'imposa ja des de primeres hores del matí, d'una temperatura que, si bé primera hora ha estat un pèl més baixa que la d'ahir, avui podríem veure la temperatura una miqueta més alta en algunes zones. Seria el cas, per exemple, de Ponent, zones de la depressió central, en canvi baixaria una miqueta cap al nord-est o també cap a la Vall de l'Ebre. Però, en definitiva, un ambient atípic per aquesta època de l'any, amb temperatura molt alta per estar ja a finals de setembre i amb màximes que poden arribar a rondar els 30 graus o superar-los en zones de l'interior, especialment cap al terç oest i, sobretot, de nou, cap a la zona de la Vall de l'Ebre, on, tot i que baixi una miqueta respecte a la d'ahir, encara veurem màximes avui que localment arribaran als 32 o 33 graus. Un ambient suau, càlid, podríem dir, sobretot al centre del dia, que continuarà els pròxims dies, de moment, amb ben pocs canvis a la vista. És tot de moment, ho deixem aquí.

continguts del dia. És en marxa una campanya de controls policials per difondre la nova ordenança que regula l'ús dels patinets elèctrics a Castelldefels. Aprovada el juliol, l'ordenança estableix sancions que poden arribar als 1.000 euros. Ja es coneix l'ordre del dia del ple municipal de divendres. Entre les mocions dels grups polítics que s'hi presentaran, Movem en Comú Podem porta a debat la proposta d'ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipals. Demà arriba la Nit del Comerç, una trobada distesa que l'Ajuntament proposa com a reconeixement al teixit comercial local. S'hi presentarà, entre d'altres campanyes, la d'enllumenat comercial del Nadal 2026. Aquesta tarda, nova edició, serà la 16a de la Festa del Cor. L'objectiu és donar a conèixer la tasca que fan les cases dels infants municipals. Són els 4 centres educatius que tenen infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. I demà al vespre torna el documental del mes a la biblioteca. La primera projecció del curs la protagonitza Amazomania, una pel·lícula que critica la mirada colonial sobre el poble indígena dels Corubo al Brasil. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: a fons.
1: L'exposició Teníem por però calia sortir és una proposta que ens convida a fer un viatge per la història de la lluita pels drets de les persones LGTBI a Catalunya a través de fotografies, testimonis en primera persona i diferents materials d'arxiu. Parlem d'aquesta exposició amb la Sofia Hernández, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Sofia.
2: Bon dia.
1: Explica'ns una mica més aquesta mostra que vol donar veu a persones protagonistes de diferents generacions, crec que és el que és interessant també del moviment LGTBI.
2: Correcte. Aquesta exposició visibilitza el testimoni de 14 persones que han lluitat en relació amb els drets LGTBI i comparteixen les seves experiències, les seves lluites i també les seves reivindicacions a través de fotografies, testimonis i diferents materials d'arxiu.
1: És una de les propostes de l'Espai Montserrat Roig que ha preparat una nova programació d'activitats fins al desembre. Aquesta proposta inclou tallers, tertúlies i espais de formació, però també, com acaba d'explicar Sofia, diverses exposicions al voltant de la igualtat i els drets de les dones i del col·lectiu LGTBI. L'exposició, com dèiem, recull el testimoni d'aquestes 14 persones. Quines històries ens permet conèixer?
2: Ens permet conèixer històries de persones que han sigut activistes i històrics del moviment LGTBI aquí a Catalunya, com per exemple, potser us sona la Sílvia Reyes, l'Armanda Fluvià, Antoni Prades, Alpe Conceptes, Bea Espejo, que han sigut activistes que encara avui dia fan molta feina per al col·lectiu, no? Però que van estar lluitant en moments que era molt més difícil a nivell d'activisme i sobretot en moments de la història que no era tan fàcil, no? parlar d'aquests temes i quan totes aquestes persones van sortir i van posar el seu cos, no? per poder lluitar pels drets que avui dia sembla que ja els tenim aconseguits des de fa molt i no, realment no fa tant a nivell d'anys.
1: No fa tant i, per desgràcia, malauradament es continuen produint agressions envers aquest col·lectiu LGTBI.
2: Correcte, sí que hem avançat molt aquí a Espanya, a Catalunya, però malauradament és un tema que encara continua present aquest tipus d'agressió i per això cada vegada existeixen més protocols i més serveis, però per desgràcia, com amb la violència de gènere, continuem tenint casos, no?
1: En aquest sentit vaig lligada a la meva pregunta ara, perquè és important recuperar aquesta memòria del moviment LGTBI i donar-li visibilitat?
2: Doncs és molt important perquè moltes vegades pensem que els drets cauen de manera com fortuïta, no? Com si fossin qüestions que ja estan assolides o de manera espontània, no? quan realment els drets s'aconsegueixen perquè hi ha un col·lectiu de persones que lluiten, no? per aconseguir-los i no és una cosa que moltes vegades, per exemple, les persones joves no hem vist tota aquesta història i ja hem nascut, per exemple, o hem viscut tota la nostra vida amb el matrimoni homosexual, per exemple, ja legalitzat, no? però realment no és una cosa que hagi caigut d'un arbre i que hagi sigut, com deia abans, com una cosa fortuïta, espontània, sinó que ve d'una llarga trajectòria, no? de moltes persones que, com deia, doncs han lluitat per aconseguir tot això.
1: Aquí s'explica l'experiència de 14 protagonistes de diferents àmbits. Totes elles són conegudes a nivell professional o a nivell reivindicatiu d'aquest col·lectiu, però, clar, simbolitzen o representen a moltes més que al darrere.
2: Correcte. Hi ha activistes, per exemple, que van formar part del moviment d'alliberació de persones homosexuals, que va ser un dels primers moviments que va haver a l'estat espanyol als anys 70, que fins i tot van formar part d'aquest moviment, i altres que sí que són doncs, més actuals, no? que són més joves, però tant des de l'activisme més homosexual com també hi ha persones trans, per exemple, que han lluitat molt i sobretot a l'època dels 90 que han tingut una gran lluita i són bastant conegudes dins de tot el moviment LGTBI.
1: Uh-huh. El novembre arribarà una segona exposició Habitant el cos. Quina és la reflexió que proposa aquesta mostra?
2: Doncs aquest no és una exposició ben bé, és un taller que doncs, tracta de generar una reflexió davant de tot el que són els mandats estètics, la pressió estètica, que és un dels grans temes que avui dia es parla, sobretot amb el tema avui dia amb les xarxes socials, no? L'edatisme també, és fer una reflexió sobre diferents temes que avui dia estan molt a l'agenda de tot el que és les activitats i el moviment feminista, no? I sobretot el tema de l'edadisme, el racisme i tota la part estètica i més d'identitat, no?, de les dones.
1: A més, el tema de l'edatisme, també.
2: Sí, correcte, que és un dels grans temes avui dia que s'està posant molt al focus, no?, el tema de les dones quan es fan grans, no?, que moltes vegades elles mateixes expliquen que sembla que passen a ser invisibles, no?, perquè quan una dona es fa gran sembla que potser ja no és atractiva, no té tant ja a portar i passa a tenir un altre rol. Tradicionalment ho ha tingut així, és una cosa que estem intentant canviar, no?, però passa a tenir un altre rol, més de cuidadora, no?, i és un dels grans temes que es vol lluitar perquè al final les dones puguin tenir un envelliment que no sigui simplement això de, sembla que quedar-se ja desaparescudes, i al final la saviesa i tota aquesta part de fer-te gran és fins i tot molt més enriquidora, i això es guanya amb els anys, no?
1: Un home es fa madur i es fa interessant i una dona es fa vella amb la mateixa edat.
2: Correcte. És una mica, sí, aquesta... És com coses que sembla que s'han anat... durant els anys semblaven com normals, no? Però avui dia estem parlant molt d'aquest tema, de com es veu l'envelliment en homes i dones, no? Les diferents repercussions que té en funció de qui ho viu, no? O qui ho experimenta, no?
1: Ho percep. Això també és una gran queixa, per exemple, d'unes de les professions que viuen més la seva imatge, com és la d'actrius i actors, com per exemple elles denuncien que quan arriben a certa edat, sobretot a Hollywood o arriben als 40 anys, són invisibles per a la indústria, són poc cridades i en canvi els homes potser continuen tenint el mateix número d'ofertes.
2: Correcte, això moltes actrius ho han posat de manifest, no? Que arriba un punt al que és la carrera d'una dona, d'una actriu, que sembla que ja no pot fer com de la dona sexy, no? O la dona que està amb un home que normalment també és més gran que ella, no? I està sobretot entre els 30 i els 40, moltes expliquen, que estan com en un punt que ja no poden ser, com diguéssim, les dones sexis, però encara no poden fer tampoc potser d'àvia o de mare, no? Llavors, moltes expliquen que arriba un punt a la seva carrera que sembla o que hi ha com un impàs o que ja directament han d'agafar rols com si fossin ja d'àvia o de dona gran, no? Quan realment amb els homes no passa. De fet, com la part... Ara jo crec que tot està canviant, eh? Mm-hmm. Que és un tema que ha sigut més històricament i està canviant. Que també el món de les actrius i actors tampoc és gens fàcil en general per ningú, no? Però amb els homes també hi havia com molt d'aquesta part de que és l'home sexy de negocis, que ja té una certa maduresa i que és més atractiu fins i tot quan és més gran, no? I és curiós.
1: Com en el cas també que tu esmentaves, Sofia, quan hi ha una parella on l'home és més gran i la dona és més jove, té prestigi, i al contrari, quan una dona més gran està amb un noi més jove o amb una altra dona més jove, doncs se la critica també.
2: Clar, sí, és que hi ha coses que històricament han estat normalitzades i al final hi ha com una com un biaix allà de, si fos com igualitari hauria de ser vist de la mateixa manera, si està un home gran amb una noia jove o una dona gran amb un noi jove, però sembla que d'una banda està més normalitzada i d'una altra no, i ara és un tema que s'està començant com a parlar molt més, que al final cadascú amb la seva vida i amb les seves relacions fa el que vol, no? Però resulta curiós com moltes vegades aquests temes s'han parlat sobretot a mitjans de comunicació, per exemple, perquè després qualsevol persona pot tenir la seva opinió. No ens ficarem en la vida d'altres persones, però com es projecta això, no? Quan es parlava de tot el tema del Leonardo DiCaprio es va parlar molt d'això, que semblava sí. Que ell no mai tenia parelles, no?, que tinguessin més de 25 anys quan ell ja té 50 anys, no? I és com una cosa que dius, ostres, que s'ha parlat molt, no?
1: També una altra professió com és la nostra, els mitjans de comunicació, sobretot a la televisió, hi ha homes que poden allargar la seva carrera davant les càmeres durant molt temps i és poc freqüent veure que dones de la mateixa edat doncs, continuen, per exemple, doncs, portant un informatiu de televisió.
2: Sí, també sembla que si hi ha potser dos casos, no?, aquestes dones en concret, doncs sembla fins i tot estrany, no?, veure-ho, no? I jo això sí que jo crec que també estem avançant i va canviant, no? Però durant molts anys ha sigut molt així i ara s'està fent tota una tasca també per intentar, doncs, problematitzar, com dèiem, tot això, perquè és cert que, bueno, que les dones sembla que hi ha un punt de la seva carrera que no... Bueno, que ja no estan, com no poden servir potser com un reclam més sexuals, això s'ha vist molt en tema d'anuncis, no? Sobretot fa 10-20 anys, no? Que com les dones al final eren un reclam, bàsicament a nivell estètic, en quan ja potser ja no tens aquesta bellesa, ja, bueno, a nivell de comunicació, doncs, no et donen tantes oportunitats, que, bueno, això vosaltres ja també esteu, bueno, ja sabeu una mica com deies, que ho heu patit, també.
1: Sofia, doncs, a més d'aquestes exposicions, d'aquests tallers, el programa inclou tertúlies i activitats de formació, quines destacaries especialment?
2: Doncs destacaríem especialment, bueno, les tertúlies que fem mensualment, que les fa la psicòloga del CIAT, que és la Carolina, que fa tertúlies, doncs, parlant sobre diferents temes que interessen o que li venen molt a consulta, no? I es fan una mica en funció de la demanda de les dones. Aquestes sempre les rescatem. I després també, doncs, hi ha diferents activitats, com per exemple per intentar fomentar l'emprenedoria de dones, que també creiem que tenen molta, bueno, que són molt interessants i també tenen molta importància, no? Perquè també són professions que normalment han estat més masculinitzades, no? I estem fent, doncs, una feina per intentar que hi hagi més moviment, més dones que volen emprendre, també que facin xarxa, no? I aquestes destacaríem, tot i que convidem a anar a totes les activitats i que mireu la programació, perquè després també hi ha altres propostes que són més amb el propi cos. Hi ha, per exemple, un taller, per exemple, de relaxació, d'impacte emocional, no? Però bueno, us convidem això a veure totes les activitats i a escollir la que més us vingui de gust, no?
1: Aquestes deies les activitats en general de l'Espai Montserrat Roig. Cal inscriure, sí?
2: Correcte, sí. Podeu venir directament a l'espai i farem les inscripcions, o si no, a través de la web de l'Ajuntament. Hi ha un formulari on us podeu inscriure. No hi ha límit de us podeu inscriure a les activitats que vulgueu, el que sí que hi ha les places són limitades, llavors sí que cal fer la inscripció per, bueno, perquè al final tinguem una mica de referència que, bueno, que al final són gratuïtes i també li donem un valor, no?
1: Sofia, què diries a algú que encara no ha anat mai a l'Espai Montserrat Roig perquè s'animi a conèixer tota aquesta programació de la qual estem parlant?
2: Doncs diria que és un espai que és de referència per totes les dones, totes les persones del col·lectiu LGTBI i qualsevol persona que vulgui conèixer sobre el que és tota la part d'igualtat que fem a l'Ajuntament. I allà a l'espai tothom és benvingut i anem tenint diferents exposicions que potser no cal que de primeres potser no us voleu apuntar a cap activitat, no? Però és un espai que és molt referencial, que veureu que és molt amable i tenim diferents exposicions de tant en tant. Llavors jo crec que per visitar-lo val la pena per conèixer una mica el que és l'equipament i és un espai, com deia, que considerem que és molt, molt de referència i molt agradable també.
1: Doncs ja sabeu que, per exemple, tenien por, però calia sortir aquesta proposta al voltant del col·lectiu LGTBI, al voltant de convidar-nos a fer un viatge per la història de la lluita pels drets de les persones LGTBI a Catalunya, a través de fotografies, testimonis en primera persona i diferents materials arxius. Es pot visitar de l'1 al 28 d'octubre a l'Espai Montserrat Roig. Recordem l'adreça a Carrer Església 117. També inclou visites guiades adreçades als centres educatius.
2: Sí, farem també visites amb instituts perquè puguin, doncs, conèixer l'exposició, i també vindrà un dels fotògrafs que han participat en aquesta exposició, que és l'Aitor Fernández, perquè, bueno, aquesta exposició és la iniciativa d'una associació que es diu Date Cuenta, i el fotògraf de l'exposició, com deia, és l'Aitor Fernández, i també l'han fet amb una historiadora que es diu Verónica Taranilla. Llavors, ell vindrà també a explicar-nos com va ser tot el procés de fer les fotografies, perquè també Per exemple, jo és que l'exposició ja he tingut el plaer de veure-la i també he conegut a l'Aitor. Per exemple, és molt interessant perquè una de les activistes, la Sílvia Reyes, va morir fa pocs anys, no? I explica com ell va fer les fotografies, no? I doncs, es va emocionar molt, no? Perquè va explicar-li tota la seva vida, no? Perquè ella va ser una dona trans que va tenir una vida bastant complicada, però sempre va lluitar també i sempre va estar com molt a la bandera del que és la lluita del col·lectiu. I llavors és molt interessant perquè ella ha viscut això i ha fet les fotos de manera directa i ha participat amb tots els activistes. Llavors volem fer com tota aquesta tasca de doncs, fer una activitat més educativa també pels centres i que puguin conèixer tota aquesta història, no? I com s'ha fet i bueno, serà una proposta interessant que farem durant l'octubre.
1: I per acabar la nostra conversa amb tu, Sofia, què et sembla el fet de que l'Acadèmia de Cinema d'Espanya hagi triat la pel·lícula de Los Javis, La Bola Negra, per competir als propers Oscars de Hollywood?
2: Doncs encara no l'he vist, la veuré, mira, justament la veuré aquest dissabte, però és una pel·lícula que al final visibilitza molt el que és doncs un dels grans també artistes no referenciats pel col·lectiu, que és el Federico García Lorca, no? Parla de tota també la seva vida i el fet de que també hagi guanyat aquest èxit internacional és una cosa molt positiva també per situar com a Espanya dins del món i dins de tot el que del que hem lluitat des d'aquí, des d'Espanya, que ara ja hem aconseguit molts drets, no? Però com, en relació amb tot el que hem parlat d'aquesta exposició, no? Com va haver gent que, per desgràcia, per lluitar, no? Per aconseguir tots els drets i per ser qui és, en el seu cas, no? Va haver de patir aquest final, no? I llavors jo també és una pel·lícula que encara no l'he vist però que convido molt perquè de fet és això, té molt bones crítiques i ha estat nominat als Oscars, al Festival de Toronto crec que va ser també que ha guanyat un premi, no? Llavors jo crec que és molt positiu que es parlin d'aquestes històries, no? I bueno, s'ha trigat anys en parlar però jo crec que és molt important, no? Per recollir tot això i sobretot els Javis, no? Que ja des de la seva perspectiva segur que ho fan de manera com amb molta tendresa i amb molta cura, no?
1: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A fons.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. El president Illa assumeix l'error del govern pel fiasco a les proves PISA i reitera la crida per replantejar el sistema educatiu català. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: El govern reconeix com a propi l'error que ha invalidat els resultats dels alumnes catalans a les últimes proves PISA i subratlla que ja ha tingut conseqüències, sobretot el cessament de l'anterior secretària general del Departament d'Educació i l'obertura de 3 expedients disciplinaris, Joan Bota.
4: Unes explicacions que no han convençut l'oposició, que ha demanat al cap de la mateixa consellera Esther Niubó fins al 2029 els resultats dels alumnes catalans a les proves PISA no seran comparables amb els de la resta d'estudiants europeus.
2: Anem al Parlament, Albert Prat i Marta Corbalan.
5: El president Salvador Illa reconeix la gravetat del fiasco, defensa els canvis que s'han fet perquè no torni a passar i manté que no destituirà la consellera d'Educació.
6: Durant la revisió de les proves PISA 2025 hi ha hagut errors greus i inacceptables.
5: Però més enllà de PISA, Illa ha interpel·lat sobretot Junts i Esquerra, que també han estat al capdavant del Departament d'Educació, per repensar de dalt a baix l'ensenyament del nostre país.
7: Les explicacions del president no han satisfet gens a l'oposició ni tan sols als seus socis d'investidura. Junts, Esquerra, els Comuns i el Partit Popular han coincidit a acusar el govern de falta de transparència i demanen responsabilitats polítiques.
8: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
9: Li diem que clarament vostès han tingut una actitud d'opacitat volguda.
10: Va fallar la transparència.
11: Ocultaron deliberadamente los datos.
2: Això el dia en què el magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, ha promès al matí de Catalunya Ràdio que farà una sentència clara a favor de l'amnistia de tots els líders del procés, tot i ser-ne contrari.
12: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sens dubte, que és acomplir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
2: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, diu ara al jutge del cas Plus Ultra que les joies que li van trobar a la caixa forta del seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita l'any 2007.
4: És a dir, dos anys després que el mateix govern de Zapatero aprovés un codi ètic que reclamava als alts càrrecs no acceptar regals fora dels usos habituals o de cortesia.
2: Situació esperpèntica la que s'ha viscut aquest matí a Madrid, al Congrés dels Diputats. Allà, una diputada del Partit Popular ha estat expulsada de l'hemicicle després d'haver ensenyat un esprai de gas pebre. Era per denunciar la situació a Ceuta, però ha acabat amb parts del Congrés precintades i amb diverses persones indisposades. Madrid, Tània Tàpia.
13: Han estat 12 en total. Ha estat la presidenta Ana Vázquez qui l'ha ensenyat al ple. La presidenta l'ha fet fora perquè es considerava un arma i ella ha argumentat que estava buit, però després arribava l'alerta per tos i picor de desenes de persones a una altra banda del Congrés i la policia s'ha posat a buscar l'autor de les càmeres de seguretat. Però un treballador del partit ha reconegut que ha estat ell la versió que la diputada li ha donat perquè el netegés i al lavabo se li ha disparat 3 cops.
2: Això el dia en què el Marroc fa eleccions legislatives, amb l'atenció més posada en la crisi migratòria i en la falta d'expectatives del jovent que no pas en un escrutini amb poc marge per la sorpresa. Enviat especial, Nando Zanoguera.
14: S'espera una taxa de participació baixa en un país desencantat amb el sistema electoral i el repartiment de la riquesa, tot i l'evolució econòmica que ha experimentat el Marroc en els últims temps. Els joves, els que més han denunciat les condicions socials el darrer any, són els que menys s'han inscrit per votar.
2: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
15: Bon dia.
2: El Barça debuta aquesta nit a la Champions amb l'objectiu de revalidar el títol de campiones.
15: A les 9, Barça-París, el Johan Cruyff. Des de 8:45 podeu seguir la transmissió a la TDG. Irene Paredes és la novetat de la convocatòria i es mantenen les baixes per lesió d'Aitana, Kika i Vicky. Sentirem la Minyamal al Catalunya Migdia en aquest tour d'entrevistes que està fent per demanar la pilota d'or avui a l'equip. I el comitè de competició ha sancionat amb un partit de suspensió el jugador del Madrid, Hausen, després de ser expulsat contra l'Atlètic de Madrid.
2: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb dues vies principals tallades. L'autovia 2 a Caldes de Malavella en direcció nord per la fuita d'un camió. I ara també tallada la C-17 a Montcada i Reixac en direcció Vic, on els bombers actuen en l'incendi d'un edifici al costat. El transport públic retards de més de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies per una incidència a l'infraestructura ja resolta i retards de mitja hora als regionals del corredor sud. D'altra banda, un robatori de cable de coure entre Clot i Sant Adrià de Besòs també provoca retards a la línia R1.
2: I ens falta el temps.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
18: Bon dia, bona hora.
2: En teoria, som a la tardor. Dic en teoria, perquè a la pràctica seguim a l'estiu.
18: Doncs sí, avui, mira, anem a fer el temps en directe des del territori. Estic a dalt de tot de la Panadella, al peu del radar meteorològic. I a banda de rostir-nos amb una radiació solar que sorprèn, perquè la radiació solar ara mateix és la mateixa que el març, imagina't, doncs amb una temperatura elevada i amb un terra agrícola que fa llàstima, absolutament com un terròs, amb els rostolls, no cal dir-ho, recremats de tot el que portem d'estiu, i sí, encetem clarament l'estació astronòmica, perquè això és matemàtic, però fins diumenge no hi ha cap canvi a la vista. Fins i tot divendres podrien repuntar i no seria estrany algun rècord meteorològic, en el cas de divendres, potser al Pirineu.
2: Molt bé, doncs n'estarem pendents i ho explicarem a Catalunya Ràdio. Bona tornada i bona estada aquí a la Panadella. Francesc, fins ara, bon dia.
18: Fins ara.
17: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:07. El president Salvador Illa reconeix que la Generalitat va cometre un error inacceptable durant les proves PISA que ha invalidat els resultats dels alumnes catalans al rànquing europeu.
6: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix. Hi va haver errors d'interpretació, errors de supervisió i mancances en la transmissió d'informació rellevant.
2: Arran d'aquest fiasco, al Departament d'Educació, el president ha comparegut avui al Parlament per donar explicacions davant l'oposició. Ha insistit que no apartarà la consellera Esther Niubó del càrrec i ha fet una crida a tot el país per replantejar de dalt a baix, ha dit, el sistema educatiu actual. Anem al Parlament de Catalunya. Albert Prat, bon dia.
19: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa no ha minimitzat la gravetat dels fets.
6: Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern.
19: Però ha tornat a exculpar la seva consellera.
6: No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
19: El president manté la confiança en la màxima responsable del departament i defensa les mesures que s'han pres, començant per la destitució de la número 2 d'Esther Niubó.
6: Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem investigat què va fallar, hem posat en marxa els procediments necessaris perquè s'determinin les responsabilitats que corresponguin, hem començat a corregir els processos que van fallar i hem reforçat els mecanismes de supervisió.
19: La investigació interna al departament encara no s'ha acabat i ella no ha acabat d'aclarir quan se'n van assabentar, tant ell com la consellera. Ara bé, amb les explicacions d'avui, intenta superar la crisi de PISA per repensar el model de fons i espera la implicació, sobretot, de Junts i d'Esquerra, els dos partits que han passat per la conselleria.
6: M'he trobat l'educació del país com m'he trobada. Podria... Seria fàcil, eh? I esgotaria bastant temps explicar com m'ho he trobat. Vostès ho saben, tan bé com jo, com a mínim. No ho faig. Res de retrovisor. Mira endavant.
19: Demà passat, govern i partits es tornaran a veure les cares en la cimera que el president ha convocat a Palau perquè plantegin les seves propostes.
2: Bé, doncs les explicacions del president Illa no han convençut els partits de l'oposició, que el pressionen perquè cessi la consellera d'Educació, Esther Niubó. Tots els grups, excepte el PSC, han acusat el govern d'opacitat i d'haver amagat el desgavell a les proves PISA durant més d'un any. Seguim al Parlament ara amb Marta Corbalán. Bon dia.
7: Hola, bon dia. La compareixença de Salvador Illa no ha servit per calmar les aigües al Parlament. L'oposició no ha quedat satisfeta amb les seves explicacions i s'ha tornat a posar la consellera d'Educació en el punt de mira. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, li ha demanat al president que la cessi.
8: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó, la pitjor consellera de la història, i era molt difícil treure aquest títol al conseller Cambray.
7: Els principals socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també han apujat el to. No han demanat directament el cessament de la consellera Niubó, però ho han deixat entreveure. El republicà Jordi Albert i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, han acusat el govern d'haver amagat el fiasco de les proves PISA durant més d'un any i de deixadesa de funcions.
9: Li diem que clarament vostès han tingut una actitud d'opacitat volguda. Ho han amagat. I ens tenen ja massa acostumats a amagar els seus errors.
10: Va fallar la transparència. Durant mesos, m'atreviria a dir, més d'un any, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament.
7: El Partit Popular, Vox i la CUP també han demanat el cessament de la consellera d'Educació. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha anat més enllà i ha acusat el president Illa de ser el màxim responsable de tota la crisi.
11: Ocultaron deliberadamente los datos. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Es de ustedes dos, la consellera y usted.
7: Aliança Catalana ha demanat directament al president que convoqui eleccions després dels errors en el Departament d'Educació.
2: Mentrestant, a Madrid, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero aclareix davant del jutge l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx en una caixa forta. Zapatero assegura ara que són un regal que li va fer el rei de l'Aràbia Saudita l'any 2007, quan era president espanyol, i demana col·laboració d'aquest país per poder-ho acreditar. L'exlíder del PSOE ha trigat més de 3 mesos a explicar d'on sortien aquestes peces. Com dèiem, anem a Madrid. Paula Brujans, bon dia.
15: Què tal, bon dia? I Zapatero s'excusa, diu que ha trigat tant a confirmar l'origen perquè volia documents de l'Aràbia Saudita per provar-ho. Ha contactat, explica dos cops amb protocol de la Casa Reial Saudita i com que no ha tingut resposta, ara li demana al jutge que l'ajudi a aconseguir aquests documents, que els demani ell mateix a aquest país. Zapatero vol demostrar que no hi ha contraband i perjura que les joies són un regal del rei saudita el 2007 durant un viatge oficial a Madrid, un regal personal que va rebre al mateix Palau de la Moncloa. És la mateixa versió que ja va donar Televisió Espanyola abans de l'estiu.
20: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar. Lo último que yo pensaba en eso era el valor patrimonial, pero la de ellos que lo teníamos ahí como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino.
15: Són 12 peces, joies de rubins, maragdes i diamants que, segons la defensa de l'expresident espanyol, tampoc pugen de valor al 1.300.000 euros la valoració que ha encarregat el jutge a una joieria. Zapatero, recordeu, està investigat per contraband i per delicte fiscal. Avui assegura que aquestes joies són un regal del 2007 i, per tant, el delicte fiscal hauria caducat. En tot cas, les va acceptar 2 anys després que el seu govern aprovés un codi de bones pràctiques que els obligava a refusar regals o entregar-los a patrimoni de l'Estat.
2: Més coses. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia a partir del 6 d'octubre, un cop hi hagi sentència favorable a aplicar l'oblit judicial pels casos de malversació. Ell mateix serà l'encarregat de redactar la sentència, encara que discrepa del criteri majoritari. Per això, en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, Macías ha explicat que emetrà un vot particular. Jordi Corbalán.
21: Macías està disposat a redactar un nou text que reculli l'aval majoritari del Tribunal a l'amnistia. Serà, assegura, una sentència clara, encara que avisa que el Constitucional ha de ser molt prudent i no pot imposar al Suprem com ha d'actuar.
22: La sentència que dicti serà clara. Dir-los per avançat què és el que han de fer, jo crec que no seria un favor per bon funcionament del sistema. Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sense dubte, que ens ha complit amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
21: Macías confirma que emetrà un vot particular argumentant la seva posició contrària a l'amnistia. El magistrat conservador admet sense embuts la politització del Tribunal Constitucional i fins i tot ho justifica.
22: Pretendre que un membre del Tribunal Constitucional no tingui idees pròpies, home, això és massa pretendre.
21: Si el 6 d'octubre la sentència que reescriurà Macías tampoc no convenç la majoria del Tribunal, es votarà la del recurs d'empara de Dolors Bassa, que redacta el president de la sala Cándido Conde Pumpido, de l'ala progressista. La doctrina que en surti ha de permetre amnistiar el govern de l'1 d'octubre i el retorn de l'expresident Puigdemont i els altres exiliats.
2: Anem ara amb l'episodi rocambolesc d'aquest matí al Congrés dels Diputats. El protagonista ha estat un pot d'esprai de gas pebre. L'ha ensenyat una diputada del Partit Popular dins de l'hemicicle. La presidenta del Congrés l'ha fet fora perquè és un arma i ella ha assegurat que estava buit. Però poc després han hagut de desallotjar diversos espais del Congrés per un gas tòxic. Com ha acabat tot plegat? Doncs un treballador del grup del Partit Popular ha reconegut que l'ha manipulat en un lavabo per encàrrec de la pròpia diputada. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
13: Bon dia. La polèmica ha començat així.
0: Mire, señor Marlaska, mire, ¿sabe lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís.
13: És Anna Vázquez ensenyant un espai pebre. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'ha fet sortir de l'hemicicle i ella, ja al passadís, es justificava així.
1: La botella de gas pimienta que ha ensenyado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado.
0: Esto no es un arma. Está totalmente legalizado. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
13: Però poc després s'ha desallotjat una cafeteria, una cuina, diversos despatxos i s'han precintrat 3 lavabos perquè algú havia buidat un esprai tòxic. Els serveis mèdics han atès 12 persones, entre ells membres d'una delegació del Parlament de Mauritània que estava de visita. Davant del rebombori, mentre la policia buscava l'autor a les gravacions de seguretat, un treballador del partit ha reconegut als periodistes que havia estat ell a petició de la diputada, que li ha demanat netejar-lo perquè tenia restes d'haver-lo buidat i que en fer-ho s'ha disparat 3 cops. La policia ja prepara un informe i fons de la cambra alerten que hi pot haver conseqüències.
2: Molt bé, però a banda de tot aquest episodi amb el pot d'esprai de gas pebre, al Congrés avui també hi ressonaven les paraules de Pedro Sánchez, que ha reclamat accions i respostes al Marroc perquè el seu control fronterer va fallar aquest estiu a Ceuta. El govern espanyol treu ferro a l'assumpte i assegura que no es tracta de cap gir de guió, Tània.
13: Sí, les declaracions de Pedro Sánchez a la CNN no són ni per la Moncloa ni pel PSOE un canvi de guió ni de posicions cap al paper del Marroc. Margarita Robles, ministra.
3: Les fronteres són les fronteres compartides y por tanto Marruecos tendrá que asumir también las responsabilidades. Y yo creo que cuando el presidente del gobierno se ha pronunciado lo hace con conocimiento de causa.
13: Des de l'executiu apunten que és evident i lògic atribuir una part de la responsabilitat al Marroc i que això no està renyit amb mantenir-hi una bona relació.
2: Bé, doncs precisament el Marroc ha blindat la seva frontera amb Ceuta coincidint amb la jornada electoral que es fa avui en què es tria un nou Parlament. La votació està fent-se amb normalitat, però s'espera una alta abstenció, especialment entre el jovent, que té falta d'expectatives econòmiques. Es preveu que es revalidi la coalició actual de dretes i nacionalistes en un Parlament on la presència de la dona s'ha d'estimular per un sistema de quotes. Enviat especial a Rabat. Nando Zanoguera.
14: Prenent nota de les reivindicacions d'aquest últim any i malgrat la repressió als joves de la generació Z212, coincidint en el temps, va anunciar que en aquestes eleccions, per primera vegada, almenys 90 escons dels gairebé 400 del Parlament seran per dones. El sistema de quotes és vigent des del 2002, però ara s'obliga que totes les circunscripcions anomenades regionals siguin per diputades. En declaracions a Catalunya Ràdio, la candidata socialista Soumaya Monsif Hadji es mostra satisfeta per la decisió, però aboga perquè a llarg termini no calgui les quotes.
23: No és culpa dels partits, és l'ambient general, diria jo. És la manera com la societat en conjunt veu les coses, que encara no fomenta les dones i encara no vota les dones.
14: La candidata també creu que s'han fet polítiques per afavorir els joves, però admet que encara queden coses per fer. Només un 4% dels marroquins d'entre 18 i 24 anys s'han inscrit per votar, així que la participació s'espera baixa. En un sistema de govern on l'última paraula la té el rei i a falta d'enquestes oficials, els analistes confien en un resultat que permeti evitar una coalició igual o semblant a l'actual, formada pel centredreta del magnat Aziz Hanouch, actual primer ministre, els nacionalistes d'Istiklal i els liberals, vinculats al president de la Federació Marroquina de Futbol.
2: I una cosa més abans de la publicitat. El Departament de Justícia obre un expedient per multar l'empresa d'intèrprets pels problemes lingüístics que hi va haver en el judici a Roger Espanyol la setmana passada, Miquel Jarque.
4: El Departament de Justícia ha rebut el compromís de l'empresa encarregada del servei de traduccions de prendre mesures perquè no es torni a repetir una situació com la de la segona jornada del judici en la qual els advocats es van haver d'autotraduir parlant en castellà aquell dia a la sala de vista, segons va avançar el programa La Tarda de Catalunya Ràdio. La intèrpret era especialista en ucraïnès i rus, i no pas en català. Des del departament es recorda a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, en casos extraordinaris, la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que conegui la llengua més enllà dels traductors o intèrprets contractats pel departament.
2: Passant 19 minuts a les dues, fem una pausa i de seguida anem a Nova York, on continua desenvolupant-se l'Assemblea General de les Nacions Unides.
5: Catalunya migdia.
12: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
16: 20 anys construint junts. Obramat.
24: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
26: Com et dius?
27: Josep.
26: On vius?
27: A Blanes.
26: 2+2?
27: 4.
26: Capital de França?
27: París.
26: Qui sóc?
27: En Peyu, no?
26: Amb qui tens el mòbil?
27: El mòbil...
26: La fibra?
27: La fibra...
26: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
27: Ah, això.
26: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
28: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
29: Viladrau.
28: Guissona.
29: Salou.
28: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
29: Només en quedaran 50. Torna
28: Sóc i Seré.
25: Nova temporada de Sóc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
30: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
31: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
32: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 8 minuts seran 2:45. L'Iran centra avui l'atenció a l'ONU. El president Massoud Pezeshkian intervé davant l'Assemblea General a Nova York i ja ha promès defensar amb fermesa el seu país davant les noves amenaces de Donald Trump d'aniquilar-lo. I és que el president dels Estats Units, però, també ha assegurat que confia en un pacte per acabar amb la guerra. I delegacions dels Estats Units i de l'Iran van mantenir ahir contactes per primera vegada des del mes de juny. La guerra d'Ucraïna també tindrà avui protagonisme a l'ONU amb el discurs de Volodymyr Zelensky. Anem a Nova York. Oriol Serra, bon dia.
33: Bon dia. Avui tornarà a ser un dia intens a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on destaquen les intervencions de països com l'Argentina, Alemanya, Espanya o l'Iran. Precisament aquest darrer va formar part del discurs del president dels Estats Units ahir. Donald Trump amenaçava així l'Iran: o accepta un acord de pau o s'exposa a la seva destrucció.
34: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
33: Amenaces i en paral·lel

0: Intervé avui a l'ONU és la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que també ho farà després de reunir-se per primera vegada amb Donald Trump des de la captura per part dels Estats Units de Nicolás Maduro, Jordi Baró.
1: La trobada porta tancada i als marges de l'Assemblea General de l'ONU s'ha produït a només uns quilòmetres del centre de detenció de Brooklyn, on Maduro està empresonat. La reunió de Trump amb la líder interina de Veneçuela confirma el desgel entre els dos països. Delcy Rodríguez l'ha qualificat com un pas històric per reforçar les relacions amb els Estats Units en matèria d'energia i seguretat. S'ha produït mentre l'opositora, María Corina Machado, ha fet els últims dies tres intents sense èxit de tornar a Veneçuela. Ho ha provat per mar i per aire, amb passaport diplomàtic de Panamà. Des del juny ha fet 7 intents. Trump va presumir ahir davant de l'ONU de l'operació per detenir Maduro i va celebrar l'acord que li permet accedir al 20% de les reserves de petroli de Veneçuela, cosa que ha qualificat com un botí.
0: Doncs precisament aquest petroli de Veneçuela està donant aire a Donald Trump, que ha vist com la guerra amb l'Iran ha encarit el preu dels combustibles. De fet, el conflicte a l'Orient Mitjà continuarà passant factura a l'economia mundial, també a Europa, i especialment a Espanya, on la inflació pujarà més del que estava previst. Així ho creu, com a mínim, l'OCDE, que avui ha actualitzat els seus pronòstics. L'organisme, amb seu a París, preveu que aquí la inflació es dispararà aquest any al 3,7%, 7 dècimes més que a la zona euro. I aquest repunt serà persistent, Núria Har.
2: Sí, perquè l'any que ve la inflació encara se situarà al 3,4%, molt per sobre de l'objectiu que fixa el Banc Central Europeu del 2%. Malgrat tot plegat, l'OCDE manté que l'economia espanyola serà la que més creixerà de l'eurozona. Aquest any ho farà un 2,6%, 4 dècimes més del que havia calculat fins ara. Però pel que fa als pròxims mesos, l'escenari es complica. El secretari general de l'OCDE avisa que la capacitat de resistència de l'economia està arribant al seu límit.
3: L'economia mundial ha superat un altre xoc millor del que s'esperava, però la seva capacitat per absorbir-los no és il·limitada. Les reserves d'energia han baixat, el marge de maniobra fiscal s'està reduint, els costos de finançament augmenten i no n'hi ha prou només amb la resiliència.
2: L'organisme anticipa nous increments del tipus d'interès tant a Europa com als Estats Units per intentar contenir els preus i apunta que l'auge de la intel·ligència artificial pot ajudar a impulsar l'economia, tot i que no prou per compensar el complex context actual.
0: I aquest encariment dels combustibles està posant contra les cordes el sector agrícola. Unió de Pagesos ja ha convocat una tracturada el 14 d'octubre a Barcelona per reclamar als governs català i espanyol més ajudes per fer front a la crisi que afecta moltes explotacions, algunes de les quals seran, diuen, inviables. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Reclamen ajudes directes entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Asseguren que el sector pateix una crisi constant, ja sigui pel preu dels carburants, que s'han encarit un 62% en els darrers 6 mesos, per l'afectació del canvi climàtic o pels danys de la fauna salvatge. UP convoca tota la pagesia a la mobilització. Raquel Serrat, coordinadora nacional del sindicat.
5: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya a la mobilització del dia 14 d'octubre a Barcelona. Serà una tracturada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
4: Una situació que preocupa el sector, que veu insuficient l'anunci ahir del ministre d'Agricultura, Luis Planas, de prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre de gasoil fins a finals d'any. Sentim Vicenç Pascual, de JARC, i Pere Roquer, de Saja.
6: No arriba petroli, és evident, tots estem perjudicats, però, ostres, els aliments que produïm, o haurem de deixar de produir aliments, o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
7: Les pròrrogues amb aquest encariment de costos d'hidrocarburs no són suficients.
4: La tracturada que convoca UP passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume. Unes reivindicacions que faran arribar demà al conseller Ordeig i a la taula agrària convocada per dilluns.
0: Anem a la crònica de successos, que avui ve especialment farcida. Han detingut a Madrid la dona de Josep Juanpera per la seva suposada relació amb la mort de l'arquitecte el dia 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. Viella, Sofia Cabanes.
8: Bon dia, sí. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 60 75 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El jutjat d'instrucció de Viella investiga el cas, que es troba sota secret de sumari.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi que aquesta nit ha fet un mort en un centre sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Dels

0: 13 hospitalitzats, només 2 continuaran ingressats. L'Ametlla del Vallès, Marta Vallès.
1: Els bombers han trobat en una de les habitacions de la primera planta on hauria començat el foc el cos d'un home, un intern de 53 anys de la zona de pacients d'alta complexitat. Aquest és un centre sociosanitari on hi ha persones grans, però també residents de diferents edats amb patologies diverses. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, destaca que la seguretat ha funcionat i es refereix al fet que la porta de l'habitació de la víctima sembla que l'haurien trobat bloquejada.
2: Tot el sistema de seguretat ha funcionat, les portes tallafocs han funcionat, els sistemes d'alarma de contraincendis també han funcionat, però no hi ha cap protocol que digui que les habitacions han d'estar tancades.
1: Durant l'incendi es va atendre 78 persones, 13 van anar a diferents hospitals de la zona. Avui la majoria rebran l'alta i només 2 continuaran ingressades, una d'elles a l'UCI. Alguns residents els hauran de reubicar perquè aquí la primera i la segona planta de les 3 que hi ha no es poden utilitzar.
0: I una explosió de gas també ha destrossat aquesta matinada un hotel rural de Peralada, a l'Alt Empordà. El propietari de la finca i el seu cuidador han quedat ferits i una clienta n'ha sortit il·lesa. Se n'investiguen les causes. Girona, Fèlix Martín.
3: El més crític és un home de 47 anys que han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Un veí de l'hotel rural, Joan Cros, ha explicat que aquest ferit més greu és el cuidador del propietari de la finca de 74 anys, que també ha resultat ferit, però amb lesions lleus. A tots dos se'ls han trobat al pati quan han sentit l'explosió.
4: Hem sentit una explosió com una bomba, tota la flama i un fum negre, com un bolet. I, esclar, llavors hem vist que aquí havia passat alguna cosa gros i hem vingut cap aquí i hem vist un noi ferit aquí, molt greu, caigut tota la masia.
3: Tot això ha passat tocades les 2 de la matinada a causa d'una fuita en les canonades de gas de l'hotel. L'impacte ha estat tan gran que ha fet saltar les parets de la façana, les finestres i part del sostre de la masia, de planta baixa i 2 pisos. Tot l'entorn de la casa ha quedat ple de pedra, runes i vidres que han aixafat també parcialment un cotxe aparcat al davant.
0: Deixem els successos. Tenim xifra rècord de declaracions de voluntats anticipades durant l'any passat. Segons el Departament de Salut, durant l'any 2025 van entrar al registre més d'un 50% més de declaracions que l'any anterior, Mònica Mas.
5: Sí, van ser un total de 52.500 documents de voluntats anticipades, la xifra més elevada des que es va crear el registre l'any 2002. En total, ara hi ha 240.500 catalans que han deixat per escrit el seu dret a triar com volen ser atesos i quin tipus de tractament mèdic volen rebre en cas, en el cas que la seva malaltia no els permeti decidir-ho de manera conscient. La majoria, 6 de cada 10, són dones i el nombre més alt de voluntats anticipades es registren a Barcelona ciutat. Segons el Departament de Salut, aquest augment es deu al fet que des de fa 2 anys es pot tramitar des dels centres de salut i acompanyats d'un metge, de manera que fa molt més senzill i accessible registrar aquest document. De fet, durant l'any 2025, el 80% de voluntats anticipades es van validar per aquesta via.
0: I a Lleida, l'aprovació de l'ordenança que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic ja té els suports assegurats si no hi ha sorpreses d'última hora. Junts per Catalunya ha anunciat aquest matí que hi votarà a favor el ple de divendres. Lleida, Estela Bussoms, només hi posen, però, una condició.
6: Sí, en concret, que l'equip de govern socialista accepti una moció que demana instal·lar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en té. Tot plegat s'emmarca en la nova ordenança de civisme que incorpora la majoria de les 55 esmenes presentades pels juntaires i per això votaran a favor d'una norma que inclou també el veto a portar elements que ocultin totalment el rostre, com el vel integral. La portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ho argumenta.
7: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa. Perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
6: Esquerra, el Comú i també el PP ja se sap que hi votaran en contra. Lleida ja va vetar l'ús del burca i el niqab fa 16 anys, però la justícia ho va tombar. A diferència d'aquell moment, ara el focus no es posa en la seguretat, sinó que justifica com una política feminista i de defensa dels drets fonamentals.
0: Passant 3 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida anem a la cultura. Avui, amb molta festa major.
8: Catalunya migdia.
9: Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
10: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
11: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
12: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
13: Catalunya migdia.
0: Passant 4 minuts a 2:15 i, com dèiem, festa major. D'una banda, perquè avui arrenquen les festes de la Mercè i Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts al carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals. Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com ara el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primera vegada, també la plaça de les Glòries, Marta Vives.
5: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Exit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal que combina teatre, música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó, de l'ICUP.
14: Per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
5: Xangai com a ciutat convidada serà molt present a la programació. El fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. També podrem veure els Pallassos Sense Fronteres de Tortell Poltrona a l'aqueducte de Ciutat Meridiana o muntatges sense text als jardins de Joan Maragall com l'animal més perillós del món de la companyia irlandesa Jazzville Productions, el comiat dels escenaris de Claire Ducro o la proposta de dansa contemporània Sadness Land de la companyia catalana Carla Cisteré.
0: Avui comencen les festes de la Mercè, el dia gran de la Mercè és demà, però a Barcelona, on avui és el dia gran, és a Tarragona. I si és el dia gran de Santa Tecla, és sinònim de Diada Castellera. Hi participen les quatre colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Allà, a Tarragona, hi tenim el Josep Armirall. Com va la Diada, Josep? Bon dia.
15: Bon dia. A punt d'acabar la segona ronda amb els Xiquets de Tarragona disposats a provar per segona vegada aquesta temporada el 3 de 9 i després d'haver descarregat el 4 de 9 a la primera ronda. Hem vist ja el primer gamma extra, com s'havia anunciat, la Jove de Tarragona, 5 de 9 descarregat d'entrada i a continuació 3 de 9. Els Xiquets del Serrallo han fet llenya a la primera ronda, han carregat just el 3 de 8 i a la segona han pogut descarregar el 4 de 8. I atenció, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, perquè són en el camí d'assolir la millor diada del seu historial. Han descarregat ja el 5 de 8, han tornat a descarregar el 2 de 8, el primer des del 2019, i a continuació provaran el 4 de 8 amb l'agulla. La plaça de la Font, plena de gom a gom.
0: Doncs ambient de festa major a Tarragona avui, a Barcelona demà, però on fan festa, ja fa dies, és a Sant Sebastià.
16: Put it there, pal. Damn, you're handsome.
0: I avui amb una superestrella, perquè Brad Pitt ha posat de cap per avall al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Centenars de persones s'apleguen allà on va. L'actor nord-americà hi és per presentar la pel·lícula que estrena divendres, En el corazón de la bestia, on comparteix protagonisme amb un gos. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
17: En el corazón de la bestia narra els esforços d'un exsoldat d'elit i el seu gos per sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. És un drama d'aventures extremes que, com ha dit Brad Pitt, pot ajudar a qui ho estigui passant malament a trobar la recepta de com sortir-se'n.
18: Els supervivents sempre diuen que t'has de concentrar en les petites victòries. Tindràs pèrdues, patiràs, hi haurà dolor, però pensar en la pròxima petita victòria és també aplicable al dia a dia. Quan ens enfrontem a qualsevol repte o estem en una situació complicada, s'ha de pensar en les petites victòries i no en el pla general.
17: El film parla de com és d'important sacrificar-se els uns pels altres i com ajuda a sobreviure el fet d'envoltar-te de gent que estimes. Per això creu que és del tot oportú tenint en compte la situació actual del món. A tot això també ha celebrat que el cinema se n'està sortint, que cada cop més gent va a les sales, mentre les plataformes de streaming estan proporcionant més oportunitats al sector i que les dues coses són perfectament compatibles.
0: Hem passat per Barcelona, per Tarragona, per Sant Sebastià i ara a València. I és que al País Valencià, la companyia Teatre Micalet Arrenca nova temporada i també nova etapa. Després de les desavinences amb la Societat Coral, avui estrenen nova seu. València, Marta García.
13: 500 metres i 30 anys separen l'antiga etapa de la nova. 500 metres entre una seu i una altra, perquè després de mesos d'incertesa en abandonar l'antiga seu per desavinences amb els propietaris, avui la companyia Teatre Micalet estrena la nova, al barri de Belluters, a Ciutat Vella. És la seva històrica sala d'assajos readaptada per fer-hi representacions. Joan Peris és un dels cofundadors de la companyia.
19: És un espai sagrat, quasi. Feia temps que volíem també fer, vull dir, quan teníem el Micalet ja pensàvem en això, en aquesta cosa de la proximitat, de la intimitat amb l'espectador.
13: El teló s'alça avui amb una obra plena d'intencions. Bomba va, bomba ve, Joan Fuster, amb Guille Zavalla i Pedro Mallol com a protagonistes d'esta obra, on se'ns explica la investigació que va fer de l'atemptat contra l'escriptor de Sueca la Brigada d'Informació de la Policia de València. Laura Sánchez és la seva autora.
20: Posar el valor de la lectura també dins del teatre, no? La importància de llegir i la importància de transmetre la paraula viva de Joan Fuster.
13: En este nou espai compaginaran produccions pròpies amb les altres companyies i també servirà per desenvolupar activitats de formació i de vinculació amb el barri.
0: Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
0: Avui amb el debut del Barça a la Champions.
21: Són les vigents campiones i debuten amb l'objectiu de revalidar el títol.

0: El Barça femení comença avui el camí cap a la final de la Champions 2027 a Varsovia.
1: Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
0: Cata Coll, la portera del Barça, explicava ahir al Tot Costa com se sent el vestidor a poques hores d'aquesta estrena europea, avui al vespre, a la nit, a partir de les 9, partit contra el París. Ara sentirem algun fragment més de Cata, però abans actualitzem la infermeria per aquest partit d'avui. Es confirma el que dèiem ahir a aquesta hora, la bona notícia, l'alta d'Irene Paredes. Marcos García.
2: Irene Paredes ha rebut l'alta mèdica, com deies, entra doncs a la llista, la central. Vicky López té una lesió al recte anterior dret i estarà unes dues setmanes de baixa. També té afectat el recte anterior dret Quica Nazaret i el temps estimat de recuperació en aquest cas és de 3 setmanes. Segueixen de baixa Aitana, Alexandri i Van Asten i a banda estan amb la selecció espanyola sub-20, Carla Julià i Aisha Càmara.
0: Algunes de les jugadores que no hi seran avui, com Quica o Vicky, són les que han de fer un pas endavant aquesta temporada, precisament després de la marxa d'altres jugadores i noms importants com Alexia, Mapi, Ona o Salma.
2: Sí, és l'argument que explicava ahir al Tot Costa Cata Coll, la portera que també admetia el cartell de candidates a la Champions i a tot.
1: Crec que a mi m'ha agradat entrar de futbolitisme, no? Però sí que és vera que venim de fer anys molt bons, venim de guanyar una Champions i segurament pues, equips ens pues, tenen com a favorites. Crec que nosaltres anem pas a pas, partit a partit. Sabem la dificultat que serà en guany, però com dius, crec que també hi ha una transició de gent molt jove que ha arribat. Però crec que l'ambició d'aquest equip està clar i quan fitxes per el Barça saps que vens a guanyar-ho tot i això ho intentarem.
2: El París que espera el Barça avui és a priori un equip fort en les transicions. Pere Romeu és l'entrenador del Barça.
3: Segueix la mateixa entrenadora, és un equip que no ha fet grans canvis d'aquell 11 titular del desembre passat. Només han marxat 3 jugadores, les altres solen tenir molta continuïtat dintre de l'11 i és un equip vertical, és un equip ràpid, és un equip físic, és un equip que et cau constantment les puntes a la banda, és un equip que té la seva dificultat jugar perquè té una identitat de joc força marcada des de fa moltes temporades, perquè l'entrenador ja porta unes temporades.
2: A partir de 2:15, la TDG d'aquest Barça-París.
0: Per seguir parlant d'aquest partit, busquem a la directora de la TDG. Que és la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Home, si em busques, em trobes.
0: Sí, sempre. Sempre t'acabo trobant. Sentíem ara Cata dient que l'objectiu és tornar a ser a la final de la Champions. El Barça actual, ja ho hem estat dient, ha perdut jugadores importants com Alexia, com Mapi, però segueix sent, amb aquesta reforma que han fet de la plantilla, tan favorit per guanyar la Champions aquest equip?
4: Mira, un equip que ha jugat 7 de les últimes 8 finals, que n'ha guanyat 4, que en aquestes Champions on ha arribat a les finals ha tingut baixes cada temporada, com a mínim té l'etiqueta de màxim favorit, encara que hagi perdut el seu emblema dels últims 14 anys, com és Alexia Putellas. I fins a 4 jugadores que van ser titulars a la final 2, és cert. Però són les vigents campiones, tindran Aitana, amb qui no van poder comptar la temporada passada, i tenen solucions de garanties tant al mig del camp com a la davantera, amb el fitxatge, la incorporació de Caroline, que com a mínim iguala la baixa de Salma. Una altra cosa és la defensa, que és on l'equip pot anar una mica més coix, però un cop Pere Romeu recuperi totes les baixes que té ara mateix, haurem de veure quin rendiment pot donar l'equip, quin rendiment poden donar aquestes jugadores joves per les quals apostarà el Barça aquesta temporada.
0: Per tant, la resposta seria un sí arrossegat, una mica, sí. El que ens ha fet la Sònia Gelmà.
4: Un sí com a mínim més tan favorita com la resta d'equips, i jo crec que fins i tot un palet més.
0: Perquè si parlem de la resta d'equips, els rivals més perillosos o que també puguem considerar tan favorits com el Barça per aquesta Champions?
4: Seran els de sempre. El Lió de Jonathan Giraldez, on hi ha anat a parar Salma, que per palmarès, però també per potencial, sempre és candidat, finalista la temporada passada, on el Barça va ser superior. També el Chelsea, a qui el Barça ha traspassat Dragoni, que és una jove migcampista que tenia cedida a la Roma i que no li cabia en el seu mig del camp. I aquest Chelsea ja fa temporades que pica la porta, tot i que l'última final a la que va arribar és la que li guanya el Barça a Göteborg ja el 2021. I el tercer equip en discòrdia, per dir-ho així, en aquesta trident de candidats a més del Barça és l'Arsenal, que va guanyar el Barça ara fa 2 anys, que ja tenia Mariona Caldentey i ara ha incorporat Ona Batlle, un altre ex-blaugrana, una peça que el Barça aquesta sí la trobarà a faltar i molt, i en parlàvem. Són aquests 3 a més del Barça. Després sempre pot haver-hi alguna sorpresa que es planti a semifinals, però vaja, la cosa anirà per aquí.
0: La sorpresa no seria el rival que té avui el Barça, el París.
4: fàcil, no fa avui. Pinta, no fa fàcil tampoc, t'ho diria, però sobretot pel que t'explicava el Marcos, per les baixes que té Pere Romeu, perquè la plantilla del Barça és una plantilla curta i a la que se lesionen 3-4 jugadores del primer equip, doncs llavors has de mirar cap al filial. Aquest París ha quedat segon de la Lliga Francesa per darrere del Lió, és a dir, que ha passat per davant del PSG, que fins fa un parell de temporades era el candidat habitual a la Champions, tot i que en un segon esglau també s'ha de dir. L'última referència que tenim és de la temporada passada, ara sentíem Pere Romeu parlar-ne, el Barça se les va trobar a la fase Lliga, a l'últim partit, i tot i que va ser a París, les blaugrana es van imposar per 0-2. A més, el París després es va trobar els encreuaments de quarts amb el Madrid i va perdre. Aquest seria el nivell, perquè us feu una idea d'aquest París. Serà més problema, com deia, la quantitat de baixes que té Pere Romeu que no pas el rival avui. Però vaja, tot i així, jo crec que el Barça avui també és favorit per aquest partit.
0: Doncs avui a les 9, Barça-París, des de 8:45, sentireu la Sònia Gelmà amb la TDG, el Ramon Salmurri, la Sònia Olear i tot l'equip de la TDG. Gràcies, Sònia.
4: Fins després.
0: Encara la Champions femenina, el Barça debuta avui, però ahir ja ho van fer equips com el Madrid, l'Arsenal o el Bayern de Múnich, o del Serra.
5: I les blanques, que van tenir a tocar la victòria, al final no van poder passar de l'empat a un davant el PSG a Valdebebas. L'equip que entrena Pau Quesada es va avançar en el marcador tot just començar el partit, però el Paris Saint-Germain va empatar de penal al darrer quart d'hora de joc.
6: Yo creo que hemos merecido llevarnos los tres puntos, pero es verdad que ellas al final que tienen esa capacidad de atacarte muy bien los espacios, una jugada aislada, te han ganado la espalda, el penalti, la única ocasión que han tenido. Entonces, fritar a las jugadoras por el gran partido que han hecho. Queríamos los tres puntos, seguro que aprenderemos.
5: Tampoc van passar de l'empat, en aquest cas a dos gols, al Bayern de Múnich i al Manchester City, mentre que l'Arsenal va superar per la mínima el Koke danès amb un gol de penal de Mariona Caldentei. Per la seva banda, l'Sporting de Portugal va superar la Juventus a domicili per 1-2. Per avui, a banda del Barça París Futbol Club, ens esperen tres partits més. Servet Olímpic de Lió, les actuals subcampiones de la competició, Chelsea Àustria de Viena i Lovaina Roma.
0: Obrim la carpeta a Madrid, perquè la picabaralla entre el Real Madrid i el president de la Lliga, Javier Tebas, després del derbi madrileny del cap de setmana, no sembla tenir fi. Les últimes hores, comunicat del Madrid, resposta de Javier Tebas i, a més, nou capítol de Tiempo de Revisión. Marcos García.
2: Doncs sí, el col·legiat va encertar amb la vermella i comencem, doncs, per Tiempo de Revisión. Encert de la vermella el madridista Hausen. També va encertar amb la groga el Cuti Romero sobre Bellingham i no vermella. I, en canvi, el CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, diu que hauria hagut d'expulsar Kang In Lee per l'entrada sobre Fede Valverde. Diu que massa perillosa era aquella entrada i que, per tant, la groga hauria d'haver pujat a vermella. De les dues jugades que lamentava Mourinho, doncs, li donen la raó en una. El comitè de competició, per cert, ha sancionat amb un partit de suspensió al defensa del Madrid Hausen arran de la seva expulsió del derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid de diumenge. Un assistent de Mourinho també ha rebut un partit de sanció i l'entrenador de porters de l'Atlètic de Madrid, un altre.
0: Doncs abans de la resolució del CTA i de la sanció de Hausen, també hem pogut veure el vídeo de la càmera de l'àrbitre de diumenge al Metropolitano.
2: Sí, això que sentireu ara és el moment en el que el col·legiat Ortiz Arias s'acosta a la banqueta de Mourinho i es queixava al portuguès per la quantitat de gent que saltava de la banqueta blanca cada jugada polèmica.
7: Mister, ¿esto qué es? Una falta, salimos 25 de las banquillas.
8: Pero son tres y no das una amarilla.
7: Son tres, son dos faltas del mismo jugador, falta sin más.
8: Vale,
7: vamos a respetarnos, ¿ok? Gracias.
2: El Madrid va fer ahir al vespre un comunicat. Diu que és intolerable que el president de la Lliga utilitzi el seu càrrec per seguir atacant i desqualificant el club blanc i demana un president neutral, diu el comunicat del Madrid. Tebas ha replicat en una nova piulada a X, dient que ell no és l'amo de la competició, però que tampoc ho és el Real Madrid, i Tebas remata dient que respecta tots els clubs, però que no està subordinat a cap.
0: I Lamine Yamal i Mbappé segueixen fent el tour d'entrevistes i declaracions per guanyar la pilota d'or. Tots dos tenen arguments per defensar la seva candidatura, Ramon Salmurri.
9: Sí, i el que estan fent és una mena de tourner defensant els seus arguments com si fos pràcticament un debat polític per intentar aconseguir el vot dels electors de la pilota d'or. En aquest cas, Lamine Yamal en una entrevista a l'Equip on explica que juga per fer història i reivindica la seva candidatura.
10: Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça. Llevo dos años así, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
9: I al seu costat, Kylian Mbappé, el davanter central del Real Madrid, que no se n'amaga i també, tot i que Lamine, diguem-ne, pot exhibir els títols, la Lliga, el Mundial, defensa la seva candidatura de cara a la pilota d'or.
11: Oh, pues que j'ai fait une bonne année.
12: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
11: Une bonne année pour moi et je le sens bien.
0: No és candidat a la pilota d'or, però sí que és un dels màxims golejadors de la Lliga. Estem parlant de Roberto, el davanter de l'Espanyol, que avui l'hem sentit des de les Roses, debuta com a internacional, Sergi Andreu.
12: Sí, els 6 gols en 6 partits li han valgut al davanter andalús de l'Espanyol, Roberto Fernández, el premi de la selecció espanyola. Avui, davant dels mitjans, ha tingut paraules d'agraïment cap al club blanquiblau.
13: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Espanyol, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también.
12: En pocs dies ja l'han impressionat alguns jugadors de la selecció. De fet, algun l'ha hagut de patir directament.
13: Cucurella es muy intenso en el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso. Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Yarzabal, tiene mucho gol, Ferran igual. Al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo. Al final, que me ha sorprendido todo.
12: Roberto podria debutar ja dissabte en el primer partit de la selecció espanyola contra Anglaterra a Londres. Si ho fa, la seva clàusula augmentarà 5 milions i passarà de 25 a 30.
0: 8 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després, bàsquet.
14: Catalunya migdia.
15: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
16: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
17: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
18: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
20: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
21: De veritat, Mallorca era platja, tio.
20: Torna la Travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
22: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
23: Vaig al límit amb tu.
20: Aquí la fama no serveix de res.
24: La Travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts 29, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
25: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
26: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
25: I amb productes del territori.
26: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: Vinga, va, comencem!
26: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
27: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
0: I el nou Barça de bàsquet de Sekulić debuta demà a l'Eurolliga i ho fa amb confiança o amb algun dubte per la derrota a la Supercopa. Ernest Macià.
29: Home, doncs tu diràs, va ser una sotregada, amb algun dubte, evidentment, el partit d'aquest cap de setmana contra la penya d'aquest diumenge, però això sí, hem de dir que els jugadors els hem vist entrenar i fa tot l'efecte que ha sigut un bon entrenament, entrenament de qualitat. Hem de dir que encara sense un jugador que ja havia d'haver tornat i que sembla que de moment no se sap quan tornarà, que és l'Epivot, que en teoria havia de ser titular Tosin Mbowan, i tot i així els jugadors amb bona cara i amb ganes de recuperar sensacions després del mal paper de la final de la Supercopa. Aquest és Darío Brizuela.
1: Una final es jodido, más en el contexto en el que se perdió, ¿no? No solo una final, son jugadas contra la Peña, en Badalona, todos entendemos el contexto este, no hace falta explicarlo más, pero yo tengo una opinión firme, una creencia firme en que no solo es importante el devenir del partido, sino cómo sales de ahí, cuál es tu respuesta después de una derrota o de un mal momento, tanto en el deporte como en la vida.
29: Aquest era Darío Brizuela. Nosaltres som just ara al lloc on surten els jugadors a l'entrenament. I atenció, perquè en aquestes hores prèvies a l'inici de l'Eurolliga, un jugador que era el més ben pagat la temporada passada, l'anterior i l'anterior, les tres últimes, i que ha guanyat bastants milions d'euros a Can Barça, Billy Hernán Gómez, es despenja amb unes declaracions a Màlaga on diu que ell sempre ha estat del Madrid.
2: Yo siempre estoy agradecido, ¿no?, al Real Madrid, a los aficionados, es el club en el que crecí, en el que me he desarrollado. Soy madridista, así que siempre estaré apoyándoles y animándoles, pero ahora es otra perspectiva, ¿no?, de venir del Barça a estar en Unicaja. Seguro que no hay tanto como fue en el pasado.
29: Doncs aquestes eren les declaracions de Billy Hernán Gómez, Laia. Els jugadors del Barça que ja marxen cap a casa, d'aquí poca estona arriba l'Efes per fer l'entrenament previ a la jornada 1 de l'Eurolliga.
0: I ahir va passar el tècnic de la penya, Dani Miret, pel tot costa.
29: Doncs sí, el Dani Miret, que després de l'èxit li fa por que això tregui gas a la temporada, que els jugadors es descentrin, perquè recordem que aquest cap de setmana comença la Lliga ACB.
3: Aprofitar aquest cap de setmana increïble per agafar impuls i que així sigui, que no ens vagi en contra el fet d'haver aconseguit, no?, un gran repte a l'inici de la temporada, que no ens vagi en contra en quant a tota la feina que hem de fer i que tenim per davant.
0: I més bàsquet, aquesta nit tindrem campió de la Lliga Catalana Femenina, Xevi Soler.
4: L'èxit del bàsquet català en la clau femenina jugaran el Cadí la Seu i l'Espar Uni Girona a partir de 8:45 a Reus. Un Uni Girona que hi arriba tot just una setmana abans d'un dels partits més importants de la temporada, que serà la prèvia de l'Eurolliga, que determinarà si l'equip juga finalment la fase regular. Amb les baixes d'Axel Mercerón, però amb la novetat de Iana Martín, que sí que podrà jugar, Roberto Íñiguez, el tècnic, vol que es prenguin el partit d'avui com el que és, un títol oficial.
5: A ver, si nos gustaría que fuese un partido en el que ver una pequeña evolución del equipo en competitividad, de cómo competimos, evidentemente eso sí nos gustaría progresar. No creo que sea una prueba en ninguna manera porque es un título oficial y queremos jugarlo.
4: Al davant un Cadí amb una mescla de jugadores de la temporada passada, com Laia Reventós o Ana Palma, i nous fitxatges que il·lusionen els urgellencs, com Leila Sontag o Lexi Donarski. Laia Reventós, la jugadora més veterana del Cadí, espera un bàsquet Girona amb molta fam, sobretot de cara al partit de la setmana vinent.
6: Creiem que l'Uni Girona vindrà amb molta força. Crec que té un partit bastant important aviat i porten bastant temps de pretemporada i treballant fort per aconseguir títols.
4: Partit al Municipal de Reus, a l'Olímpic de Reus, a partir de 8:45.
0: I un altre protagonista del Tot Costa. Ahir van entrevistar Daniela Guillén, campiona del món de motocross, Eduard Solà.
7: La pilota Lloret de Mar, Daniela Guillén, que el cap de setmana passat es va proclamar campiona del món de motocross a Austràlia i es va convertir en la primera dona que pujava al primer lloc del podi d'aquesta especialitat. Ahir al migdia va aterrar a l'aeroport de Barcelona i després va ser al Tot Costa de Catalunya Ràdio, on va parlar així del seu futur.
8: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa als Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
7: Guillem, de 20 anys, havia estat segon el 2023 i el 2024 i tercer el 2025. Des de l'Ajuntament de Lloret de Mar ja se li està preparant una rebuda.
0: I per acabar, dos apunts més a Bituac.
23: Un de futbol, i és que Javier Aguirre ja és el nou entrenador del València oficialment. Ha firmat pel que queda temporada i una més d'opcional, per tant, agafa les regnes del València, l'ex de l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid, entre d'altres. I en tennis tenim en marxa la segona eliminatòria de quarts de final de la fase final de la Copa Billie Jean King Cup, que és l'antiga Copa Federació. Empaten a un l'equip espanyol i el Kazakhstan. Ara a punt d'iniciar-se el partit de dobles que definirà qui avança a les semifinals.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva a les 7 tot costa. I ja sabeu, avui a partir de 8:45 la TDG amb el Barça-París, debut del Barça a la Champions femenina. Seguim al Catalunya Migdia ara amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3.
10: Catalunya Migdia.
9: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia al Parlament de Catalunya, on el president Salvador Illa ha assumit avui l'error del govern pel fiasco a les proves PISA, un episodi que dona per superat després d'haver cessat l'anterior secretària general del Departament d'Educació. L'oposició, però, demana apuntar més amunt, cap a la mateixa consellera Esther Niubó. El president Illa diu, però, que no la pensa cessar. També hem sentit l'entrevista del matí de Catalunya Ràdio al magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, que assumeix que l'amnistia total als líders del procés anirà ràpid. I ens hem fixat també en les festes majors de Tarragona i de Barcelona, avui que és Santa Tecla i Vigília de la Mercè. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
11: Doncs, notícia de fa pocs minuts, l'Audiència Nacional absol l'advocat Gonzalo Boya del cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. En una sentència de l'Audiència Nacional que acabem de conèixer, el tribunal ha exculpat l'advocat de Carles Puigdemont dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental. En canvi, ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó. La fiscalia demanava, recordem-ho, gairebé 10 anys per Boya. Ara la sentència, que arriba un any i mig després d'acabar-se el judici, considera que no va participar en l'operació. En una publicació a X, Boya parla d'alegria immensa i agraeix el suport dels seus advocats i també de la seva família. Mentrestant, la propietària de l'agència de viatges de l'Escala de l'Empordà, que suposadament ha estafat 400 persones, no tenia assegurança i cobria els deutes amb els diners estafats. Els Mossos l'han detinguda aquest matí a Figueres i li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros. Laia Claret.
12: Bona tarda. De moment hi ha 400 persones a qui hauria venut viatges fraudulents i estafat més de 2 milions d'euros, però podrien ser xifres més elevades segons els Mossos. La detinguda ha vingut aquí a Figueres, ciutat de la comissaria. Ha passat a disposició del jutge. Segurament es complica que els clients puguin recuperar els diners, pel que explica Jordi Casanovas dels Mossos d'Esquadra.
13: Hem pogut contrastar, corroborar, que no disposava d'aquesta assegurança d'una empresa molt concreta de responsabilitat civil.
12: La dona operava sola, han explicat, des del 2024, i el sistema funcionava com una bola de neu textualment. Amb la paga de les últimes reserves, pagava els bitllets dels primers que sí que van poder anar de viatge.
11: Hi ha acord entre la Generalitat, la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis per reforçar els serveis socials municipals i comarcals. El nou acord marc pels pròxims 4 anys preveu una inversió de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que l'anterior convocatòria. A més, hi haurà un miler de més de professionals per millorar l'atenció domiciliària o les polítiques de suport a les famílies. El president Salvador Illa ha destacat la col·laboració amb el món local per enfortir les polítiques socials.
14: Doncs perquè els sectors més vulnerables de la nostra societat que requereixen unes polítiques específiques per ajudar-los, diguem-ne, a tirar endavant el seu projecte de vida. No? Fer això en col·laboració amb el món local és imprescindible, perquè sou els que teniu el coneixement directe del territori, de qui és, on viu, què fa, què necessita, perquè és la manera més efectiva d'arribar a aquestes persones i la manera més eficient també de destinar aquest recurs. No?
11: I el Superniño, que s'està gestant a les aigües de l'oceà Pacífic, podria provocar, atenció, 451.000 morts per altes temperatures els pròxims mesos en diferents punts del món, sobretot a l'hemisferi sud. És el càlcul d'un estudi publicat avui pel Climate Impact Lab de la Universitat de Chicago, segons el qual d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament similar al que es preveu que tinguem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic.
9: Passant gairebé 4 minuts de les 3.
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
9: I des d'ara i fins a les 4, que ens acompanyaran la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
16: Molt bona tarda.
9: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Abat Oliva, seu. Bona tarda.
17: Que ara sóc expert en calçotets des de fa 3 minuts.
16: Que no pot sàpigues. Estar callat.
9: Ai, quin titular. Un moment, ara el desenvolupem abans, però saludo al Roger Pi de Cabanyes, periodista delegat de l'ACN a Madrid. Roger, bona tarda.
28: Bona tarda.
9: A veure, que es desenvolupi aquesta nova expertesa.
17: No, que el Santi ho expliqui.
9: Ah, doncs espera, llavors hem de saludar el Santi. A veure, ja saps música. Estem a punt de Dirigiu vosaltres el programa, eh? Feu-ho com vulgueu. No, endavant, perdona, cap problema. Santi Villas, bona tarda.
18: Bona tarda, dues coses.
9: Què està passant?
18: He tornat a venir a conèixer el Bernat. Ja no hi torna a estar. Això és el gato i el raton. Com es diu en català? La rata i la puta i la ratoneta. Com
9: era? El gat i la rata, no?
18: Va, el gat i la rata, perdona. Ara, la puta i la ramoneta. Tu pots creure.
9: Va, barreja coses.
18: És que quin cap. O sigui, jo no estic
19: puta
18: vella.
19: Puta o ramoneta?
18: Jo, fill de puta, sóc ja. Arriba el moment. Bueno, perdona, aquest és el problema de màxima audiència, no es pot dir que es vulgui. Què faran, te fotran a fora? No.
9: No callis el mal temps, perquè vés a saber.
18: A veure, si tu ets... Això ja t'ho dic, a mi m'ho deia l'Anna Rosa, li deia, hija, no fumes en el camerino, que no se puede, i em deia, que m'eixen.
9: Saps què?
18: Home, imagina't.
9: A mi no em surt, aquesta xuleria no em surt.
18: Ha de sortir, va, sortir. Perdona, tu ara, des que surts a una promo de la cadena amb la Dulceida, tu hauries de pujar una mica al nivell, ja. Perquè estàs molt fondo, sembla que sigui, no sé, qualsevol. Vull dir, surt allà amb la Dulceida, amb l'altra, amb la Laura Escanes, estan tota la juvenalla, diu una frase que la diu el patapum, i es queda la promo que sembla que s'ha enganxat la cinta del parón que fa allò, i ve aquí com si, bueno, com si portés tres tomates. Vinga, home. Que anava
9: a dir. No pots venir i esbroncar-me.
20: Molt bé, això.
18: Bueno, és que
9: això són els papers canviats. Això no va així, això. El col·laborador que esbronca el director del programa.
18: Bueno, això ja està passant a 4, O sigui, en Nacho Abad li diu no me toques los cojones als col·laboradores. A les altres igual. Vull dir que això ja està rebentat, d'això.
16: Estava saludant en Roger.
9: Sí, no, ets...
18: Ai, pobre, si és el que està al Congrés, mare meva. Perdona, Roger.
20: Jo estic encantat, aquí.
18: Home, claro, tot això ja ho has cobrat, diguéssim, i encara no has obert la boca. Molt bé, clar que sí.
20: Em paguen per avançat.
18: Home, imagina't. A mi, vull dir...
9: Però què vol dir que el Joan ara és expert en calçotets? Com vol dir això?
18: Què m'ha dit? O sigui, ell és un ofendós.
9: Sí.
18: Aleshores, ell arriba i a ell li agrada la provocació barra ofensa. I aleshores m'ha dit...
9: És un polemista.
18: Em diu, escolta... si no et podries portar els pantalons més petits, que et van grans, clar, jo m'he mirat i he dit, però què toma? Què diu? El que toma del xalequet? De l'uniclo?
19: Avui no em porto!
18: Perquè fa calor. Del xalequet de...
19: No, jo no porto.
18: De fibra d'aquest... Bueno, el ganso. Qui diu un niclo, diu el ganso.
19: El ganso pode ser que en tingui, però d'un niclo no.
18: Sí, ja va, ja va. Bueno, total, ja us dic, perdona, això és escandinau, eh? Clar, vull dir, és que és un pantaló ample, molt ample, i molt ample. Llavors ell ho troba, que em pengen... Clar, aquest pantaló ha passat per la sastre, vull dir, que està tallat a rans... Diga, un toca del centímetre que toca, o sigui...
9: És veritat que Joan López Alegre i Santi Villa són dos exponents de dues maneres molt radicalment diferents d'entendre la moda.
18: Bueno, jo l'entenc. Ell passa per sobre, o sigui...
19: És cert, a mi la moda no m'interessa gens. No,
9: però, per exemple, tu, Joan, l'última vegada que et vas posar una gorra en interiors, com ara té el Santi, quan va ser?
19: No, jo m'he començat a posar gorres en exteriors des que em cau el cabell i llavors el cap se m'escalfa.
9: Però en exteriors, a l'interior no en gastes.
18: Bueno, però jo me l'he posat...
19: Jo això ho trobo
18: en aquest programa, com que és de màxima audiència, no hi ha secrets. Vull dir, aquí ho has d'explicar tot, perquè tot és contingut, tot s'aprofita com el porc. Jo vaig avui amb gorra, me l'he canviada, perquè portava la meva normal i m'he posat aquesta, que és més divertida, que és de la meta baixa marca, perquè aquesta tarda tinc que fer una entrevista a los Javis i m'he posat a l'altura.
19: Però, Santi, per què portes engorra?
18: I ara, quan arribi, me deixaré per davant de la visera, em deixaré una mica de cabell, un xurret, una coseta, una visereta de cabell...
16: Santi, però et puc dir una cosa? Sí. És que portes l'etiqueta.
18: Encara?
16: T'ho juro, aquí, en l'horaro de davant. A sota, aquí.
18: Ah, aquí, aquesta no l'he tret.
16: No l'he
18: tret totes les de dalt, però d'aquí
16: no. Aquesta no.
18: Ah, també us he de treure aquesta.
16: Sí, l'has de treure. Sí. Sobretot, És que jo la t'he vist i dic...
9: Jo faré després.
18: No, no!
9: És que estic patint per la teva integritat física, perquè t'has de parlar i treure-te l'etiqueta.
18: Ah, doncs no l'he tret, aquesta. L'he vist aquí i dic, bueno, aquesta la deixo. I aleshores estàvem parlant d'això de la talla i tal. I ella ha dit, la col·laboradora, la que ha vingut avui nova...
9: La Isabel.
16: Nova.
9: Jo crec que de vosaltres tres, dels quatre, comptant el Roger, la més veterana al programa és la Isabel, perquè és la que fa més anys que ve al programa.
18: La més veterana ha dit, deia Coco Chanel que mai s'està lo suficientment prim. Això no ho prenguin com una cosa que s'ha dit a Catalunya Ràdio, han dit tal...
16: Hem dit que la Coco Chanel deia això.
18: Coco Chanel deia això. Coco Chanel se dedicava a vendre faldes a senyores primes. Vull dir, que volies que digués, com a usted lo que quiera, pues no... Ja tenia un negoci, que era aquest, el cinturonet estretet i petit. I jo li he dit, fixa't jo, que em feia portar Que això, jo sé que això me li fa gràcia. Perquè ell ho veu de pijo, però ho veu amb un progressista. I allà el canvi fa... Bueno,
19: que jo pensi que tu ets progressista, ho dius tu. Jo crec que tu ets el més conservador i carcundia que hi ha.
18: Ah, sí?
19: I
9: tant. Epa.
18: Home, m'encanta, això, de veritat.
19: Ets el més carcundia que jo conec.
16: Vull venir cada dia.
18: Sí, aquesta és la millor, eh? Vull dir, Isabel, jo ho faig fatal, o si ho faig malament, no dono una tal, no arrenco el tema perquè no me'l sé. Però és la millor de les quatre.
16: Santi, saps què m'agrada?
18: Les altres no les he escoltat jo, però què?
16: Saps què m'agrada? Primer de tot, Santi, que tu... Sabies que era Coco Chanel, ja estic segura que en Joan també, però que sabies que era Bonpoint. O sigui, tu has parlat de la marca Bonpoint, que evidentment no tothom sap que és Bonpoint. Evidentment en Joan no ho sabia.
9: Jo tampoc, jo tampoc.
16: M'he pensat,
9: jo aquí estic amb el Joan, jo tampoc no tenia ni idea.
18: Bueno, doncs jo li he dit que jo me feia portar de París, d'una botiga que es deia Bonpoint, que també estava a Barcelona, diguéssim.
16: Roba de nen.
18: Roba de nen petit. Als calçotets, perquè entrava amb 45 anys a buscar calçotets de nen de 14. I tu se li dit, i la il·lusió que em feia jo quan entrava als calçotets de 14 anys i jo bevia el billet de 45, mirava... És que els, o sigui, me'ls posava amb el DNI a la boca.
9: Ah, molt bé.
18: Perquè tu entenguis, diguéssim.
16: I d'aquí
18: ell ja està, ja, bueno, ja està. I aleshores, pues, bueno, dic, escolta, si vols parla, t'explica-ho, perquè si jo hi he fotut 5 minuts.
9: Què vol dir? Que
18: ho expliqui aquí, fem 5 minuts.
19: És que m'ha dit, i això dels calçotets ho pots explicar per entendre.
9: Ah, no, ja està.
19: Ja ho he clar, tu has arribat, ja he entrat, i jo... Pues,
18: i ja hem fet 10 minuts.
19: I seguit la seva instrucció.
18: El noi que està a Madrid fa 10 minuts que passa, ha baixat bandera, el noi que està a Madrid... I ja va contant.
16: Que han dit una cosa dels calçotets que jo no repetiré, perquè ho ha dit en Joan.
18: Ah, bueno, sí, però ell ja després...
16: I llavors ell ja ha fet una miqueta una desvariada endavant.
18: Ella sí, ella ha tirat l'escombra.
16: Talla petita, talla grossa.
19: He fet una aportació.
18: Una aportació.
9: Aquestes coses són el que passen fora de l'estudi i fora de l'antena, però jo estava fent el resum de les tres.
18: Bueno, però també, exacte, però també dic que no, que estem fent nosaltres ara, és una mica el tema que faré jo ara, vull dir que això que fem ara nosaltres és una cosa que passa al Congrés dels Diputats. Que avui també he de dir a tota Catalunya, que no sé si ho faré bé o malament, però avui tinc molta pressió sobre el cos. Vull dir, m'apreten els pantalons...
19: Tu dale, dale.
18: Però calços. Si vas tres talles grossos... No em talles el micro, que vaig a dir una cosa molt important, que se me n'ha anat a l'oïdo, ja. Perquè avui he de parlar d'un tema que m'ha proposat directament la direcció i edició d'aquest programa. Que jo ja el tenia enviat al tema, perquè vaig dir, bueno, allí mi sempre em pensa, Isabel, que jo no me'n recordo... Bueno, avui no me'n recorda que havia de portar el meu pare al metge, imagina't,
16: mal,
18: a les 9 del matí.
16: Mal, això
18: o sigui,
16: mal.
18: Imagina't jo per recordar-me que tinc una secció. Clar, si diguessis, hòstia, és que cobres, que me cago.
16: Que te mueres.
18: Que ja dius, d'aquí me'n vaig i em compro una maleta de Vuitton. Però com que no és el cas, però no te'n recordes. Yeah. I ahir vaig pensar, hòstia, que tinc la ràdio un altre cop, no? I foto alarmes, ja, 12, a la una pita, a les dues, perquè et pervenir. Perquè
16: allò
18: si
16: de despertar-te cada 10 minuts, que al final no fas ni cas.
18: Exacte. I aleshores jo ja havia, vaig dir, bueno, doncs vaig a fer aquest tema, que és un tema més... com perquè estic fent alta política.
9: Ja. Vull dir, ara ja... Últimament ens ha fet diaris de Ceuta.
18: Estic fent Ceuta, estic fent el New York Times, estic elevant una mica perquè vaig pensar, bueno, eleva-ho, perquè almenys a l'arrencada que l'he vist, perquè si no després va tot a terra, doncs mentre més de dalt saltis, bueno, quan arribes a terra doncs ja s'ha passat la secció i encara et pots quedar mig. I aleshores avui, ahir vaig dir, bueno, doncs es va fer una mica una cosa més de Chichinabo, a veure si ho trobo, perquè jo no sé quant... Que porto una temporada aquí?
9: Sí.
18: Pues encara no he trobat de què va. O sigui, no... Ja, no encara, ja, ja, ja. I en Pobre em va enviar links dels altres, com ho feien. Jo vaig veure que els altres llegien molta cosa i jo vaig pensar, jo, si no puc pensar el tema, estic jo per escriure 10 folios d'una dèria. No, és que no. Vull dir, quasi no és una dèria i l'accepto. Saps què vull dir? Passo.
16: Me la quedo.
18: I tiro endavant. I aleshores m'ha enviat un missatge. I fixa't tu com és el meu cap, que veig... Allí sí que ho veig perquè ho posa tot, si no, no me recordo ni com es diu ell. Òscar Fernández.
9: Molt bé.
18: I dic, ai, que bé, ara em dirà que no vinc perquè ha passat algo.
16: I ja no, però llavors si no vens no cobres.
18: Bueno, però jo, filla meva, amb el dolor de cap que tinc, amb el meu pare aquí, he pensat, bueno, doncs mira.
16: És igual, no vull.
18: I aleshores m'ha canviat el tema. M'ha proposat una d'actualitat del Congrés, que per això està el muchacho aquest, que ja porta 13 minuts.
9: El muchacho ve que un dimecres no.
18: Ah.
9: Tinc més reforços.
18: M'haureu de donar la
9: llista. És que tinc més reforços, perquè també al Congrés hi tenim una companya de Catalunya Ràdio, la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
18: Ah, la Tània, molt bé.
1: Hola, què tal? Hola, Santi, tu ja vam fer una loteria de Nadal junts, te'n recordes?
18: Home, sí, perdona. Ja entrarà allà junts, ella ja fem la loteria.
9: Ja us coneixeu.
1: És que m'ha dit, calça't, que hi ha el Santi Villas.
18: Saps què passa?
1: No patiu, no patiu.
18: Això era de l'època de quan a John em trucava per fer altres coses.
9: John?
18: No em trucava, només per dir-me que no havia posat l'adreça de casa meva bé a la
9: contracta. Pels no habituals, John és el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, que per Santi Villas és John, perquè...
18: Sí, maleta i correm bici.
9: Ah, perquè va amb una motxilla. Ja,
19: Santi,
9: clar,
19: sàpigues que m'he trobat en John John abans d'entrar aquí a l'estudi.
16: No li dieu John John, en Jordi.
19: Al carrer.
18: No, això no només li dic jo, però això, això cal.
19: Que havia tornat a signar el teu contracte, sí, ja, ja i que l'adreça seguia
18: malament. Malament.
9: Sí, ja li vaig dir, però el Santi continua enviant el contracte amb l'adreça malament. Ja.
16: Però quan te l'envien, tu no revises, no fas res. Fas clic, clic, clic, clic, vas clicant, signa, signa, signa.
18: Jo,
16: des que no saps
18: com vaig, veig una cosa que diu, firme ràpido, i faig així amb el que jo com a la infanta Cristina, saps? Vull dir, faig i vinga, i ja t'ho trobaràs.
16: Claro.
18: Bueno, ja la canviaré. I si no, escolta. Però depèn com em vagin les coses, t'ho dic en sèrio, depèn com em vagin les coses, em canvio l'adreça que posa el contracte. I així no ho ha de repetir més. Ja em canvio de casa, me veig la casa i me'n vaig a viure on diu el Jordi Bordàs.
9: Gran mal, gran remeis.
18: Bueno,
9: que, però el tema el recordes o no, de la dèria, que t'he proposat?
18: El que m'has proposat tu sí. I el meu també.
9: No,
18: avui, ojo, avui estic de mente preclara.
20: Que ara no ha entrat, això.
18: Ai, ara diria, qui és aquest?
16: És
20: el muchacho.
18: És el muchacho d'allà.
20: No arriba.
18: Bueno, el tema tu ja el saps, perquè ja tots ja ho haureu parlat i tot, i em deixeu aquí sol.
20: Claro.
18: El tema és això que ha passat aquest matí al Congrés dels Diputats, que ha aparegut l'Anna Vázquez, que per cert, l'Anna Vázquez és una col·laborada en tots aquests programes de 4. Vull dir que, clar, aquesta senyora, aquesta tarda, ja et dic jo. Bueno, el que ha passat és, jo ho resumeixo, i els que sou informadors ho podeu ampliar i donar-li una miqueta més.
9: La Tània i el Roger, que han estat allà in situ al Congrés, t'aportaran detalls.
18: Pues
9: el resum que em fas tu.
18: No, jo faig el resum de que aquesta senyora, que és una diputada, que a més és polemista de programes de 4 i de Telecinco, això ja et dona, diguéssim, un nivell. Doncs aquesta senyora s'ha presentat amb un spray pimienta de pebre d'això, per ensenyar-lo, per dir-li que les senyores a Ceuta van totes amb spray pimienta, que no es pot caminar pel carrer. Jo torno a repetir que l'altre dia van fotre una pantalla per posar l'Hormiguero a una plaça de Ceuta a les 11 de la nit. Vull dir, no sé jo si quadra una cosa amb l'altra. Si no es pot anar pel carrer, que cojo les fots de nit veient l'Hormiguero a una plaça d'un poble. Dic jo. Però només és una opinió. No vull dir res perquè després em diuen coses. Per això he de canviar l'adreça de casa perquè tinc haters. Bueno, aleshores, aquesta senyora l'han fotut fora amb el seu spray pimienta, que segur ella estava buit, i han tingut que presentar diverses parts, un lavabo, una part de cafeteria, algun despatx de congrés, perquè picava. Picava en els ulls, perquè segur ella l'ha entrat buit, però l'haurà buidat pel camí.
16: Claro.
18: Això és la meva teoria. Bueno,
9: a veure, Roger i Tània, poseu-li
18: Roger. Sí.
9: Completeu-vos els forats.
18: Jo crec que a la meva història, si poseu l'oposició s'ha manifestat, la dreta, tal, feu una mica de...
19: No, era l'oposició la que tenia l'esprai.
1: No ho has fet malament, Santi, no ho has fet malament, però és que la història encara és millor, perquè resulta que ella a la sessió de control, al mig de Marlaska, per dir-li exactament com deies, que Ceuta és un complement escolar bàsic i ho porten a la motxilla, li ha ensenyat el gas pebre. I ha continuat, i vinga, vinga, vinga, i quan ha acabat la seva intervenció, després que els lletrats de la cambra hagin advertit a la presidenta del Congrés, que no s'ho inventa, sinó que li diuen els lletrats, li diuen, ell ha agafat la paraula, li diu, vostè acaba d'ensenyar una arma. Això és una arma i no ho pot tenir aquí, per tant, surti. Ell ha començat a parlar sense el micro, no li donaven la paraula, tot el PP cridant, fuera, fuera, no sé què, i al final, el segon avís, perquè el tercer, si no la fan fora, ella voluntàriament ha sortit. I en el passadís del Congrés, mentre es marxava, deia que no és una arma perquè això es pot comprar i tothom ho porta a la mà. És evident que és una arma, ho diu el reglament d'armes, el reglament del Congrés també diu que no es poden entrar armes. Ella s'ha excusat que era buit i que l'havia buidat i ha fet una pausa dramàtica en la calle. Sense dir res més. Què passa? Que després ella es passeja per tots els platós, donant les culpes a tothom menys amb ella mateixa, i paral·lelament comencen a arribar alertes de que hi ha gent que s'està trobant malament en una altra zona del Congrés. Val? Hi havia, no és conya, hi havia una delegació de Mauritània, una senyora de Mauritània ha entrat al lavabo, ha vomitat perquè li picaven els ulls, perquè tal, 12 persones ateses pels metges d'aquí del Congrés, han tancat una cafeteria, un menjador, ens estan dient, última hora han llançat tot el menjar d'aquest menjador. Despatxos de Vox que diuen que primer s'han enfadat perquè no els desallotjaven i després s'han enfadat perquè els havien desallotjat. I quan ja la policia estava rebuscant a les càmeres de seguretat qui havia estat l'autor o autora, una persona del grup, que ens ha demanat que no diguem el nom, i a més no el diem perquè li tenim estima, perquè sí, és una bona persona.
9: Del grup popular, eh?
1: Del grup popular.
18: Mira, ha sortit... El grup popular hi ha una bona persona, diu.
19: Jo que un dia vaig formar part d'un...
18: No, deixa acabar la història.
19: Tinc que dir que algunes persones que formen part del grup popular...
9: I a més aquest s'ho mereix.
19: Poden arribar a ser bones persones.
1: És treballador. Doncs ha sortit a dir-nos amb els periodistes, diguéssim, amb una cara que no era la millor que li havien vist, amb una veu que no era la millor que li havien vist, i amb un to que era poc convincent, a explicar la següent versió. Que ell, doncs la diputada li ha donat perquè era buit, tenia una mica de restes, perquè ja li havia donat buit, però com que aquesta senyora s'anava a passejar per als dúplex, tradueixo per les entrevistes que feia amb diferents mitjans, perquè el Partit Popular de seguida ha anat a dir que la presidenta els havia expulsat, que no els podia aguantar i tal, que li ha donat i li ha demanat que el netegés. Perquè llavors si l'havia d'ensenyar a les teles que no estigués brut. I aquesta brut persona ha anat al lavabo, l'ha netejat, l'ha rentat, i quan l'estava netejant, l'ha accionat. Aquesta és la paraula que ha fet servir.
20: Sense voler.
1: Sense voler i tal, que ha sortit una mica, però ja estava buit, eh? Ha sortit una mica, però tres cops. I ell, o ella, aquesta persona, no ha tingut cap tipus d'efecte. No ha tingut cap tipus d'efecte, però que després, com ha vist el rebombori que s'estava generant, doncs ha volgut sortir a explicar que havia passat això. Jutgeu vosaltres, els tempos són aquests. Ella l'ensenya a dins, surt pel passadís, diu que és buit, després tothom comença a buscar i després desallotgen diverses hores i després aquest senyor surt a dir, senyora, doncs que li ha donat la diputada. No només això, hi ha vídeos, eh?
9: Hi ha un vídeo que corre per les xarxes del moment en què la diputada li entrega...
1: Però és que ella prèviament ha anat a totes les teles a negar que ella hagués fet res i li ha faltat poc més que dir que era una conspiració del sanchisme contra el Partit Popular. Per tant, hem estat molt entretinguts. No vull catalogar jo perquè no em toca si hem de destinar tot el matí a parlar d'això o no.
18: Però això ja s'ha convertit en una dèria meva, eh? Vull dir, no pensis que és tema
1: de... No és que és teva, Santi, no et sentis protagonista. Ho hem explicat al migdia, ho estan explicant totes les teles, ho estan explicant tots els mitjans de comunicació, però al final, i amb això acabo, demostra com de tòxic doncs s'ha convertit el debat en el Congrés dels
19: Diputats. Mai millor dir-lo, de tòxic.
16: Sí, no sé si la Dèria...
9: El somni del Santi és cobrar sense dir res.
18: Jo sí podeu fer que cada setmana algun d'aquests nois que fa notícies la faci...
1: Periodistes.
18: Bueno, un periodista, perdona. És que ja no tinc vocabulari, Tània. O sigui, tinc un cap...
1: Santi, deixa parlar el Roger, que també ho ha viscut, això. Deixa'l parlar, vinga.
18: Que diré el muchacho. No, el Roger. Bueno, Tània, escolta'm una cosa, que jo al director de Catalunya Ràdio li dic John Kennedy, eh? Vull dir que jo vaig per lliure aquí, eh?
1: Sí, total.
18: O sigui, que tu tranquil·la, vull dir que jo... No ho faig a mal, tampoc.
1: Jo faig precs i propostes.
18: Molt bé.
20: No, la cosa és que la Tània deia que la política espanyola... És tòxica, però és que jo crec que hem passat ja d'un nivell d'after hours, no? Que a vegades els debats ja no semblen ni que siguin ni seriosos, fa molt de temps que no es fa política al Congrés dels Diputats, hem passat de l'after hours al pàrquing de l'after hours, no? Perquè el que s'ha vist avui amb el tema d'un gas pebre aquí amb gent que ha hagut de ser atesa pels metges del Congrés, amb desallotjament de zones, això no s'havia vist mai. Jo porto molts anys al Congrés dels Diputats i no s'havia vist mai. I crec que tot plegat reforça la idea de que la política no serveix de res. O sigui, els qui pensen que la política no serveix de res, avui segurament tindran un motiu més per pensar-ho. Perquè mentre estava passant això, precisament, una qüestió absolutament esperpèntica, com deia, i inútil a nivell polític, al carrer sí que estava passant una cosa. Aquí a Madrid hi ha hagut aquest matí una polèmica forta pel desallotjament d'una persona de 87 anys al centre de Madrid. No? I crec que, d'alguna manera, el que ha passat avui... tapa l'altre. És a dir, parlem del xou de l'Anna Mázquez, que per cert és policia, hauria de saber doncs, que portar un gas pebre al Congrés no és gaire assenyat. Doncs parlem de l'Anna Mázquez, del gas pebre, de si Feijó ha aplaudit o no ha aplaudit el gest, però no parlem del problema de l'habitatge, que és el que avui hi ha al carrer, no parlem dels problemes de la gent els reals, i això crec que allunya una mica més la política del carrer, de la societat, i a més alimenta de retruc als autèntics professionals de la provocació,
18: però,
20: que són pocs.
18: Fixa't, jo, o sigui, que treballo a la tele i veig... O sigui, ara jo trobo molts paral·lelismes amb aquests polítics que fan televisió i que estan de col·laboradors, i que jo crec que, en certa manera, moltes vegades es comporten com es comportaven abans els famosos quan volien aconseguir tornar als programes. Quan tu hi havia un famós que no tenia actualitat o tal, doncs de sobte feia alguna cosa... publicava alguna cosa, publicava un vídeo des d'un hospital i aleshores ja un programa el trucava, el portava, li pagava una entrevista.

0: i a les notícies parlin de mi. Abans tu no t'enteraves, veies el canal parlamentari i no t'enteraves de res. Ara cadascú fa el que ha de fer i sap quin és el tall, que serà viral i que sortirà un programa i que els trucaran. I la trucaran del Espejo Público, de la mañana i del mañana, de tot arreu. I jo crec que ara, amb els col·laboradors, els hi passa això. Que clar,
1: però,
0: volen anar...
1: Hi ha una cosa més, que és que entre PP i Vox hi ha una competència ferotge per un sector de l'electorat, que és important, que el PP sap que està perdent vots cap a Vox, i el PP intenta rivalitzar amb Vox en un terreny en què Vox és professional. És a dir, en la provocació, Vox en sap molt més que tu. I a més, quan ho fas tu, com has vist avui, acabes provocant un incident, doncs, que hi ha gent que ha hagut de ser atesa pels serveis mèdics. Per tant, aquí el problema de fons és que el PP intenta emular el que fa Vox a nivell polític en tots els terrenys ja, perquè no només és a nivell de discurs polític, també en els seus comportaments, i que això doncs, el porta a cometre errors com el d'avui.
2: I hi ha hagut un altre moment, només un apunt i ja us deixo a vosaltres a la taula. Hi ha hagut un moment que quan ella ha sortit fins i tot s'ha queixat, diu, i Rufián també ensenyo dos bales i no li passó nada. No sé si us recordeu fa uns anys, quan hi va haver morts a Malilla també perquè van disparar, i ell va dir que eren doncs, unes bales ja fetes servir, que li havien donat una companya que havia estat a Emilia i tal. Doncs bé, després li hem preguntat al Rufián què li havia semblat aquest espectacle i ha contestat. Jo també vaig portar una impressora i després vaig madurar.
3: Sí, és que jo crec que...
4: Bueno,
3: per lligar diverses coses. El que deia en Santi, que jo estic d'acord amb que hi ha una necessitat de notorietat per poder,
0: sí.
3: per poder seguir estant tenint veu en alguns...
0: Bueno, i que això al final, vulguis o no, ells tenen un sol, però això potser són 500 euros cada tarda que vas.
3: Doncs imagina't que...
0: Vull dir, és que al final, quan vagis 3 dies, són 1.500 a la setmana, 6.000 euros al mes.
3: Això seria una cosa, això seria una cosa. Després, estic d'acord amb que en Rufián, és veritat, va portar-ho, però no ho va tornar a fer. Però jo vull, hi ha un trasfons, i jo crec que aquí és on en Roger també entrava, i jo vull mirar-ho des d'una altra perspectiva, no? Al final... El tema és que Ceuta és prou greu com perquè no necessiti atrezzos. És a dir, jo tinc la sensació que aquí avui, amb aquesta performance, s'ha frivolitzat una qüestió molt greu, gravíssima, no? I és que la ciutat de Ceuta té un problema, i aquest problema existeix, i aquest problema d'una sèrie d'inseguretat és una realitat que no pot anar associada o contaminant la tragèdia de totes aquestes persones que han arribat a Ceuta. No? I jo crec que aquí el PP, fent una intentant ocupar un espai que està perdent, ha volgut fer una mirada endavant, traient pit, fent teatre. I jo crec que aquesta és la pena de la política espanyola. És a dir, no necessitem fer teatre sobre, amb qüestions tan delicades, tràgiques, com el que està passant a Ceuta, per un cantó i cap a l'altre.
0: El tema, per exemple, dels espais pebre, que ara estan molt de moda, es veu, o sigui, tothom torna a parlar dels espais pebre, això jo crec que neix d'un blogger d'aquestos que està per allà per Ceuta, que es va dedicar a fer un vídeo repartint espais pebre a les senyores de Ceuta a 25 euros cada espai, que no sé qui si ho devia pagar ell. Jo diria que no.
3: Molt car, 25
0: euros. Per això, però ja anava donant a totes les senyores de Ceuta que es trobava, els anava gravant, donant un espai pebre perquè esteu vostè protegida. Vull dir, que...
3: A l'Amazon te'l venen molt barat.
0: Sí, sí, però a partir d'aquí és això. L'altre dia, jo els hi deia amb ell, hi havia un vídeo d'una senyora corrent pel carrer, que ella corria amb el Twitter, o no, amb el TikTok obert, per si li passava algo que pogués quedar constància, però que clar, que no podia era disparar el pebre que enrere per si l'atacaven per darrere. O sigui, una sèrie de coses. Vull dir que jo, bueno, francament, no sé què dir-te.
5: John, que estàs molt callat.
6: No, clar, això de que el PP intenta imitar Vox és que... Clar, veus el que ha passat a Alemanya aquest cap de setmana, on la CDU és que és extraparlamentària.
5: En un land, sí.
6: Amb un dels lands, i clar, jo si fos la dreta clàssica de tota la vida, doncs, també tindria una preocupació, perquè al final, clar, la gent té la sensació de que només si es prenen mesures molt contundents hi haurà solució a tot el que està passant aquí i a molts altres indrets d'Europa. I llavors els partits moderats es queden sense espai. El Sánchez ho ha tingut fàcil. Ell s'ha convertit en ultraradical, s'ha menjat a l'espai dels seus propis socis, i amb això aguanta. Però, clar, el PP té un competidor a la seva dreta i no pot fer el que ha fet el Sánchez. I, efectivament, té un problema, però s'està veient a Portugal, a França, o sigui, tots els països de l'entorn estan igual, i té una mala peça al talent.
3: Aquesta mirada que fas tu de Sánchez igual a ultraradical, segurament hi ha moltíssima gent que vota Sánchez que no la contemplaria d'aquesta manera. És a dir, fer-li una associació ultraradical... Entenc que cap a l'altre cantó, diguéssim, el cantó oposat al que pot representar Vox o el PP...
6: No faig un comentari... de lo que jo crec ideològicament del Sánchez. El que faig és un comentari que és obvi, o sigui, el

0: PSOE s'ha mogut a l'esquerra i s'ha menjat una part importantíssima dels votants de Sumar i de Podemos. Aquest és un fet que demostren totes les enquestes, totes, inclús el CIS.
1: A partir del 15M, a partir del 15M, en Sánchez va fer una lectura intel·ligent, jo crec, de quin electorat estava perdent, que era realment un electorat que estava anant cap a Podemos i cap a...
2: passa que la contradicció és que si es fessin eleccions generals, Sánchez necessita que l'espai a l'esquerra del PSOE estigui prou musculat com per poder sumar.
1: I ara mateix no hi està.
3: Els altres també tenen problemes.
0: El dia de la Diada es va publicar una enquesta, crec que era del Mundo en Sigma 2, sobre eleccions al Parlament de Catalunya. I una dada que era, jo crec que molt, molt inquietant, com a mínim pel PSC, era que el PSC perdia més vots cap a Vox que cap al Partit Popular. També podràs dir que el PP també es pot preocupar. Mm. Però clar, si jo fos el PSC i veiés que perdo, crec que era el 4% de vot cap a Vox a Catalunya, doncs m'ho faria mirar.
3: Sí, però jo faig una mica la contra, això, Joan, perquè el PP, emulant les posicions de Vox, en realitat només abona el seu camp mental. És a dir, si tu planteges que els problemes són els que diu l'ultradreta i que les solucions són les que diu l'ultradreta, el que estàs fent és alimentar les posicions de l'ultradreta, no les teves. I, per tant, quan es vagi a un futur govern que hagi de ser entre PP i Vox, veurem un Vox molt enfortit.
0: I aquest és precisament...
3: Sí, i aquest és precisament una de les qüestions pels quals Sánchez li interessa també la polarització. O sigui, s'està explicant i s'està parlant de la possibilitat que Sánchez li interessi que al moment que hi hagi unes eleccions Vox estigui fort, perquè un Vox fort vol dir un PP més dèbil, vol dir emmascarar una mica la teva hipotètica derrota, i també vol dir que el futur hipotètic govern entre PP i Vox serà més inestable, perquè dos partits forts equivalen a un govern molt més tensionat i molt més inestable.
0: A veure, el que tu estàs dient, de fet, històricament ja ha passat moltes vegades, perdona, eh? Jo sóc vell i per tant, ho puc explicar. François Mitterrand era un senyor que es va mantindre la presidència de la República i va reforçar el Partit Socialista a base de donar-li pisto i canxa a Jean-Marie Le Pen, el pare de Marine Le Pen, l'actual líder de l'ultradreta francesa, i d'enfonsar i amagar Jacques Chirac, que era el senyor com del PP francès, fins al punt d'acabar arribar a reformar la llei electoral per afavorir a l'ultradreta des del Partit Socialista. Però és que això, disculpeu-me, ho veiem al Parlament de Catalunya. Salvador Illa, que sembla un senyor molt endreçat, molt educat, amb trajo i corbata, que et saluda sortint de missa el diumenge, jo crec que és un senyor que té com a estratègia donar-li canxa a Sílvia Orriols, se n'aprofita de que Puigdemont i Junqueras no estan al Parlament de Catalunya, i ha fet créixer la figura de Sílvia Orriols pensant que això amb ell aniria bé electoralment parlant. Jo crec que no li estan bé l'estratègia, per tant, això de que l'esquerra alimenta l'extrema dreta, que és el que tu estàs dient, porta dècades passant a Europa, i per tant, i els altres direu que estic boig, però l'esquerra és la que més interès ha tingut en que l'extrema dreta pugi a Europa.
3: Bueno, és que hi ha una realitat, per exemple, a Catalunya, si es fessin realitat les enquestes que diuen que Aliança podria ser segona força, això blinda que Salvador Illa sigui president durant molt de temps.
0: Jo és que crec que guanyarà les eleccions.
3: Bueno, si l'alternativa a un govern d'Illa és l'Aliança Catalana, que no pot pactar pràcticament amb ningú, doncs clar, sempre forçarà que hi hagi una...
0: Per què no pot pactar amb ningú?
3: Bueno,
0: no ho entenc, per què ho dius,
3: perquè
0: això?
3: Igual potser no sumaria amb qui pogués pactar.
0: Jo vi que un lloc es diu Catalunya on t'he vist...
1: Però tu no es
0: pactaríem junts? Jo vi que un lloc es diu Catalunya on t'he vist amb un senyor
3: com
0: l'Artur Mas, representant de la burgesia més burgesa, més endreçada, més del polo i més del tenis Barcelona, que em puc arribar a imaginar en tota la meva vida, a David Fernández, que representa l'altre extrem del món, a fi efecte de que l'independentisme governi. Si ja he vist això, per què no puc veure Sílvia Orriols
3: d'Esquerra amb la gent d'Esquerra? Si no es coneixen amb junts, seria difícil que Esquerra o qualsevol altre partit independentista entrés.
0: Com era el de David Fernández amb Artur Mas?
3: Aleshores hi havia un projecte i ara no n'hi ha.
2: Deixem-ho, que queden 2 anys per unes eleccions catalanes.
4: No, i després jo, vull dir, és que a mi a partir d'ahir ja no m'està sortint a compte. Clar, jo ja sé...
2: La dèria no et va bé tan llarga, perquè, clar, cobres el mateix. Clar.
4: Home, avui m'ha quedat bastant bé, no? Perquè estem... ha tingut entreteniment, informació, debat, total... No em surt a compte, per això ni 33.
2: Jo fa
4: 13 minuts que no cobro, vull dir que vaig a pèrdues.
2: Et diré una cosa, t'ha quedat bé, però una part me l'hauries de pagar a mi, que és qui t'ha proposat el tema.
4: Això sí que... Fes-ho més. Vull dir, és que jo estic més tranquil. Jo després ja m'ho invento, ja m'ajuda, ja va un periodista de Barcelona, Madrid,
2: ja
4: ho explica
2: està,
4: i tal.
2: Ja està,
4: imagina't que jo volia parlar de podcast a les bodes. O sigui,
2: guarda-t'ho, que això un altre dia ho farem.
1: És la setmana vinent.
4: És que sóc una persona, entre que entra uns calçotets de nen de 14 anys, i sóc un frívol, perquè seria la temàtica, no sé...
1: Però en Santi ja se'n va.
2: Sí, i la Tània també.
4: Jo tinc que fer un altre programa, però... Però ara no sé què anava a dir. M'anava a dirigir al director de Catalunya Ràdio, perquè jo crec que ara ja estic preparat.
2: Estàs preparat, eh?
4: Per fer una altra cosa.
2: Ah, molt bé.
4: Ho he vist que...
2: El magazín, faràs un magazín informatiu.
4: Escolta, i a més, no cal ni... O sigui, no cal ni moderar el debat.
2: No, no, ells van sols.
4: Ara parleu i sense llums, eh? Vull dir, jo trobo que això... Això és baratíssim.
2: Passen 5 minuts de 2 quarts. Santi Villas i Tània Tàpia. Gràcies a tots dos. Fins la pròxima.
5: Adéu. Una abraçada ben gran.
2: Anem amb publicitat i de seguida més coses. Catalunya migdia.
6: 205 cavalls i només 4,3 litres?
7: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i, si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets, de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
11: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
12: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
10: La història del restaurant que ho va canviar tot.
11: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Val o no? Al lío.
10: Gènesi. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Aquí el tens.
13: Ja?
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Catalunya migdia.
17: Cada tarda anem més enllà de la notícia. El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
18: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
19: Això 100%.
17: Fem memòria.
20: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve el cap aquell 17 d'agost.
17: I si cal, ens posem romàntics.
21: Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
22: Sí.
23: Exclusiva. Oh.
24: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
2: Passem 8 minuts de 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, el Roger Pi de Cabanyes i la Isabel Lleuger, el dia en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat explicacions sobre el fiasco de les proves PISA a Catalunya. El govern assumeix que es van cometre errors greus i inacceptables, ha dit el president, que van acabar amb l'exclusió del 23% dels alumnes i ha apuntat al Consell d'Avaluació per no haver informat bé els centres després que el Ministeri va avisar a la Conselleria que la mostra estava mal feta. De fet, segons el president, el Consell d'Avaluació de Catalunya va rebre fins a 6 informes tècnics, però aquesta informació mai no va arribar a les escoles ni tampoc als responsables polítics del Departament d'Educació. Per tant, Salvador Illa ha exculpat totalment la seva consellera, Esther Niubó, ha posat tota la responsabilitat en la directora general, Teresa Sambola, a qui ja es va destituir a finals del mes d'agost i, a més, van obrir 3 expedients disciplinaris més dins del departament. Però més enllà de les proves PISA, el debat s'ha centrat una altra vegada en el model d'educació, ha dit el president, fent un mig retret als seus antecessors.
27: M'he trobat l'educació del país com a bé trobada. Podria... Seria fàcil, eh? I esgotaria bastant temps explicar com m'ho he trobat. Vostès ho saben. Tan bé com jo, com a mínim. No ho faig. Res de retrovisor. Mira endavant.
2: Com era d'esperar, l'oposició no ha quedat contenta amb les explicacions del president i li reclama la destitució de la consellera Esther Niubó i alguns, fins i tot, la seva dimissió i que convoqui eleccions. Per exemple, l'Aliança Catalana li ha demanat eleccions. No sé si us doneu per satisfets amb les explicacions, si considereu que aquest episodi ja s'ha tancat amb aquestes explicacions, o, per contra, si creieu que calen més responsabilitats, més explicacions, després d'aquesta assumpció de responsabilitats per part del president.
0: A mi, que la consellera Niubó hagi de dimitir, no crec que sigui l'exponent de la revolució que necessita l'educació a Catalunya, ni molt menys. Crec que, evidentment, la mala gestió d'aquest conflicte que ha implicat la dimissió, bueno, que s'hagi rellevat a la secretària d'Educació, ja implica, doncs, unes responsabilitats. I també és veritat que el Departament d'Educació tradicionalment ha estat castigat per una mala gestió de cada un dels consellers i dels directors generals que l'han anat ocupant en els últims 24 anys, com a mínim. I, per tant, la reflexió que està avui plantejant... Ahir van nomenar el senyor Joan Manuel del Pozo com a nou responsable d'aquesta comissió que ha de fer un estudi realista d'on estem a nivell educatiu a Catalunya. Realment, si aquest estudi és lo suficientment seriós, que jo estic segura que el senyor del Pozo, que l'avala tota una trajectòria en el món de la pedagogia i en el món de la gestió de la pedagogia, doncs, sense màcula, jo diria, és un gran professional, estic segura que aconseguirà fer un anàlisi realista, que això vol dir, segurament, no tornar a canviar maneres d'examinar, de treballar per projectes, etc., sinó fer un bany de realitat de quin és el model educatiu que estem tenint a Catalunya i que, ara per ara, jo és aquest govern el que estic veient que està posant sobre la taula canvis estructurals que representin un punt d'inflexió.
2: Vam parlar amb ell, amb el del Pozo, aquesta setmana al Catalunya Migdia, i evidentment la seva voluntat és total i està disposat a treballar. Jo vaig trobar que té un punt de candidesa, en el sentit que espera que tothom hi vagi sense apriorismes, que tothom vagi a sumar, i tenint en compte que hi ha un horitzó electoral d'aquí 4 dies...
0: I que
2: hi ha aquest ambient tan enrarit en el sector de l'educació, amb els sindicats enfrontadíssims amb el departament i el departament que no acaba de flexibilitzar la seva posició amb les demandes dels sindicats, que a mi, o sigui, tant de bo se'n surti i tant de bo tothom vagi a aquesta discussió amb obertura
0: cosa.
2: De mires i amb la voluntat de construir, però en el moment de polarització que es viu, a mi, doncs deixa'm ser escèptic.
0: Ja, doncs deixa'm que digui una cosa. Benvingut a aquesta actitud.
2: Sí, sí.
0: T'ho dic de veritat.
2: Però falta que l'acompanyin.
0: I si no l'acompanyen, que quedi clar que no l'acompanyen. És a dir, jo crec que precisament benvinguda aquesta actitud, benvinguda aquest punt d'inflexió, benvinguda aquesta voluntat de consens, benvinguda aquesta demanda de responsabilitats en els sindicats, en les famílies i a tots els col·lectius que tenen a veure amb la comunitat, aquestes dues paraules, no? Comunitat educativa, i la corresponsabilitat que exigeix a tothom. Per tant, per mi, benvinguda aquesta actitud.
1: És que sembla que hi ha com una tempesta perfecta sobre l'educació, no? O sigui, un model que ha quedat antiquat, una escola immersiva d'inclusió en què no hi ha prou recursos per donar doncs aquesta inclusió a tothom i que, per tant, genera problemes. Una població que ha crescut de manera brutal en els últims anys i el sistema no s'ha adequat a aquest creixement. I després, doncs, per exemple, en el cas de les demandes dels professors, unes eleccions sindicals l'any que ve que, doncs, d'alguna manera marquen les posicions dels sindicats i un problema de fons en què ells mateixos estan dient que el que s'està fent i la manera com se'ls demana que treballin doncs no acaba de rutllar. No només és un tema de sous, sinó que és un tema de model, no? I crec que aquí el govern fa bé, jo crec que ella fa bé de demanar, diguem, disculpes, fa bé de dir que això és un problema de gestió puntual, perquè és el que ha de dir, i l'oposició també fa bé de demanar explicacions, i com dèieu aquí, estaria bé que tothom s'hi posi, però és molt complicat, la polarització s'ho emporta tot, i el problema jo crec que continuarà com a mínim uns quants anys més, perquè a més hi ha un factor, diguem, adjacent, que és que es va canviant el model de manera reiterada. Aquí a l'Estat s'han aprovat i aplicat més d'una desena de lleis educatives en els últims anys i cada govern va canviant el seu model. Per tant, quan arribi el següent govern, sigui quin sigui, segurament farà la seva pròpia llei i ho tornem a canviar tot.
3: Jo no he entès molt bé l'actitud d'avui d'Illa, perquè per una banda ens diu... hi ha una responsabilitat d'uns funcionaris perquè això no es va escalar a nivell polític. I, clar, per tant, t'has de creure que hi ha algú que va prendre una decisió unilateral d'excloure a un col·lectiu d'alumnes que tenen necessitats especials a fi efecte de que no es baixés el nivell de PISA. De veritat, algú es creu que a l'administració hi ha gent que estigui en un escalafó intermig, per ficar un exemple, que prengui una decisió pel seu compte sense escalar aquesta decisió? La resposta és no.
2: Bé, però van destituir el número 2 del departament.
3: Sí,
2: vull dir que ja és forçal.
3: Illa, per una banda, diu que és que això són decisions que es van prendre sense coneixement del nivell polític, però, en canvi, sí, hi ha hagut un cessament d'una persona que és de designació política. Per tant, a la seva intervenció d'avui hi ha una contradicció. Per altra banda, jo entenc a Illa, perquè, clar, si estàs negociant essencialment amb USTEC, i tens a la consellera, si et carregues a la consellera, arribes a la negociació rendit i entregat. Per tant, suposo que no tens més remei, encara que no t'agradi l'entrenador, el dia abans de la final, mantindre l'entrenador, perquè, si no, perdràs la final, per dir-ho d'alguna manera. Però, per altra banda, el tema és més greu, perquè el govern d'Illa havia signat un acord amb l'OCDE, crec que era d'un milió i escaig d'euros, per tal de poder treballar conjuntament amb ells sobre per què els resultats de PISA previs aquest ja havien sigut molt dolents per Catalunya. I de cop i volta, nosaltres mateixos el que fem és trampes i amaguem i maquillem les dades per tal de que la OCDE no tingui les dades. I dius, però si els has contractat i has firmat un conveni per poder esbrinar exactament què ha passat aquí. O sigui, tot plegat és incomprensible i acaba amb una darrera cosa que és el de divendres, i aquesta cimera que s'ha convocat d'ensenyament per divendres, que, des del meu modest punt de vista, no és res més que un intent d'Illa d'intentar implicar tothom, de fer veure que els sindicats, USTEC, essencialment, són mala gent perquè no es volen entendre amb un consens i d'intentar fer com un canvi de paradigma, a veure si així, com a mínim, guanya el relat.
0: Jo crec que, al final, quan el divendres es convoca tota aquesta interlocutors, si Illa, si el govern de la Generalitat i si la consellera Niubó fa bé la seva feina d'explicar el què i el com, pot tenir una repercussió i una repercussió positiva a nivell reputacional per la conselleria. Perquè al final, quan necessitem que es posin miralls davant de les coses, i una de les qüestions de muntar doncs uns grups de treball com aquest, es fa necessari posar uns miralls públics del que vagi passant allà. I aquest és un problema que, lamentablement, els governs masses vegades fan que aquests miralls siguin opacs i s'equivoquen. Crec que la consellera té una oportunitat i per això crec i confio en que aquesta nova iniciativa funcioni, perquè tu deies, Roger, abans que la polarització s'ho emporta tot i que faltaran molts anys per revertir-ho. Clar, però precisament no tenim tots aquests anys. És a dir, si cada vegada que fem alguna cosa passa molts anys abans de revertir-ho i no ho apliquem, no ens en sortirem. I, per tant, l'única manera de poder fer evident que les coses volen que es funcioni i s'estan posant els instruments i els recursos perquè es funcionin és que se sàpiga. I se sàpiga i es faci públic el que s'explica i el que s'acorda i el que es parla. I aquí tenim un problema de transparència a l'hora de poder adjudicar responsabilitats en aquelles persones que assumeixen un determinat paper en unes determinades reunions i assumeixen uns determinats pactes i després no els porten a terme. I jo crec que estem en un moment molt delicat en el món de l'educació que, lamentablement, tenim molt poc temps per revertir-lo.
2: Passen gairebé 3 minuts de 3 quarts de 4, fem una pausa i de seguida ens anem al Marroc. Avui hi ha eleccions al Marroc i hi havia aquella crida a través de xarxes per si avui podia haver una altra vegada un intent de molts immigrants de passar la frontera amb Ceuta. Això no s'està produint, però sí que s'estan fent les votacions amb certa tranquil·litat. Ara ho expliquem.
4: Catalunya migdia.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
19: I fem i no deixem de fer.
23: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
26: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya.
29: El govern de tothom.
30: Únic? S'escriu amb H o sense H?
31: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
32: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
33: Catalunya migdia.
8: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
9: Qué ambientazo, mano.
8: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
9: Qué barbaridad.
8: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
9: Buena venta.
8: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Marche seminuevo para casa!
9: Ven a por más.
8: Ven a Ocasión Plus.
10: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
11: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
12: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
13: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
12: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
15: Catalunya migdia.
12: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
16: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
12: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
18: Som 3Cat.
20: Catalunya Ràdio.
18: Som
20: 3Cat.
2: D'aquí a 10 minuts seran les 4 de la tarda. Som amb el Joan López Alegre, el Roger Pidecabanyes i la Isabel Lleuger. Com us dèiem, avui el Marroc viu una jornada electoral per renovar el seu Parlament, on no s'esperen canvis significatius dins d'un règim fortament controlat pel rei Mohamed VI. Els comicis es fan amb la frontera de Ceuta blindada, ara sí, per evitar noves entrades massives, i marcats per la precarietat laboral dels joves en un país en expansió i centrat en grans esdeveniments, com per exemple el Mundial de Futbol, que han d'organitzar juntament amb Espanya l'any 2030. Tenim un enviat especial al Marroc, ara mateix a Rabat, és el Nando Zanoguera. Nando, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
2: Primer de tot, com s'estan desenvolupant aquests comicis i, al final, tots aquells rumors que hi havia els dies previs que hi podia haver migrants que aprofitessin aquests comicis per intentar saltar la frontera amb Ceuta, no s'estan produint i, per tant, hi ha tranquil·litat ara mateix al país.
21: Doncs sembla que en principi sí. Aquestes crides venen sempre per xarxes. Aleshores, el que passa és que es reforcen les fronteres. Han de dir que han pogut deixar testimonis de que realment almenys la frontera de Fenidec, que és la que comunica amb Ceuta, ha estat reforçadíssima aquests últims dies. Està la ciutat pràcticament blindada no només per policia, sinó també per l'exèrcit, i si hi hagués una entrada massiva de 70.000, 80.000 persones, com va passar el juliol, no sé si realment seria prou com per poder-ho contrarrestar, però sí que seria difícil poder dir que el Marroc no ha protegit la seva frontera. Mm-hmm. Això pel que fa al que me comentaves. Respecte a la resta de la jornada, en principi en normalitat, aquí la baixa participació segurament serà la notícia, perquè el sistema, com tu has explicat, doncs bàsicament el rei té l'última paraula, presideix el Consell de Ministres, a més hi ha uns ministres que es diuen de sobirania, que són els més importants, els que tenen carteres més estratègiques com defensa, interior, exteriors o afers religiosos, que despatxen directament amb el rei, amb la qual cosa qualsevol canvi de govern no és realment molt significatiu, perquè el rei és qui té l'última paraula. Sí que s'ha de dir que potser haurem d'estar atents a una cosa, perquè si es repeteix l'actual coalició, que és el que sembla que pot passar, no perquè ho diguin les enquestes, perquè no hi ha enquestes, sinó és una mica el que se respira, una mica el que diuen els analistes, el rei ha d'escollir el candidat entre la llista més votada. Ara la llista més votada és un partit de centre-dreta que es diu RNI, i el seu primer ministre és Aziz Hanouch, que és un magnat, una persona milionària, però en segon lloc hi ha els liberals, un partit que es diu Partit d'Autenticitat i Modernitat. Si aquest partit aconseguís el primer lloc, encara que continuàs formant part de la coalició, aleshores possiblement tindríem una sorpresa. Però aquesta sorpresa ara no la comentaré i ho deixarem per més endavant, si et sembla.
2: Molt bé, doncs escolta'm, tu manes. Ho deixem per més endavant. Escolta'm, el Marroc és un país que segons les dades macroeconòmiques, va bé, l'economia va pujant, està competint, a més, per aconseguir grans esdeveniments, que, a més, el situïn en l'aparador, per exemple, aquest Mundial del 2030, i està competint durament amb Madrid per endur-se la final del Mundial. Però després, quan parles amb la gent, especialment amb els joves, aquesta bonança econòmica a ells no els hi arriba i, de fet, tenen un horitzó més aviat pessimista, no?
21: Sí, de fet, les xifres macroeconòmiques són molt bones i són les xifres d'atur que se disparen, sobretot l'atur juvenil, els salaris, la sanitat, que no és ben bé pública, tota aquesta mena de coses que fan que el Marroc socialment no acabi d'evolucionar. Però deixa'm que t'explico una batalleta, que em fa molta il·lusió fer-ho per antena, que la primera cobertura internacional que vaig fer amb aquesta casa va ser la mort de Hassan II el 1999. Han passat 27 anys, ja no havia tornat al Marroc. És veritat que han passat molt de temps, però realment és un país que ha canviat moltíssim. És un país molt modern, amb unes infraestructures increïbles, d'alta velocitat, unes estacions, l'estació de Rabat, increïbles, centres comercials, la gent molt moderna, vestida amb el mòbil, tot, o sigui, realment és un canvi molt gran, però és el que passa en molts països semblants, com per exemple la Xina també, no? Aquests països a dues velocitats. Després veus unes zones rurals que no acaben de desenvolupar-se, veus encara molta pobresa al carrer, i veus, efectivament, molta gent que no té esperança de poder tirar endavant. Aleshores, quan tu parles, per exemple, amb partits suposadament de l'oposició, clar, tots els partits de l'oposició no estan alineats amb el rei, a la qual cosa l'oposició és molt tova. Diuen, sí, han fet moltes coses i encara queden coses per fer. És una mica el discurs. No és com nosaltres, que quan passa alguna cosa dolenta diuen, la culpa és del govern. No, aquí una mica tot és més moderat. I, efectivament, veus que hi ha molta feina per fer, però també, visualment, és un país que ha canviat molt.
2: Em sembla que ens hem de familiaritzar amb el nom del president de la Federació de Futbol del Marroc, no?
21: Aquesta és la sorpresa que et volia dir. No és segur que sigui el pròxim primer ministre, però podria ser-ho. Per què? Pel que comentava abans. Ell, en aquests moments, és ministre de pressupostos, el president de la Federació Marroquina de Futbol, i està fent campanya amb aquest partit, el PAM, el PAM, un partit liberal, i si guanyés, si fos la primera llista, el rei el podria nomenar primer ministre. Clar, això és molt important, perquè aquest senyor és molt amic d'Infantino, la seva prioritat és el Mundial de Futbol del 2030, sobretot la final, la disputa aquesta que hi ha amb Espanya sobre qui celebra la final d'aquest Mundial, i aquí hem de recordar, no està de més recordar, els diners que s'estan gastant amb l'estadi Hassan II, que pretén ser l'estadi més gran del món, està a Casablanca, 115.000 espectadors, encara estan obres, però si vols els projectes que estan fets per uns arquitectes de París, és com una mena de jaima gegantina luxosíssima, és a dir, estan posant tota la carn a la graella amb aquest projecte, en les grans infraestructures, perquè, ho hem vist ara en aquest últim Mundial, la geopolítica del futbol està ja instal·lada com si fos la geopolítica del petroli, i el govern actual, el govern del rei, Mohamed VI, si es pot dir així, a més està alineat amb Trump, que és amic d'Infantino, i de retruc amb Israel, perquè hi ha el triangle aquest que li dona suport al fet de que el Sàhara Occidental sigui territori marroquí.
2: Doncs ja veieu que tot està com molt interrelacionat. A veure, el Joan va fent cares, esperes d'aquesta... Molta sorpresa no s'espera en aquestes eleccions.
0: Bueno, s'assembla molt a les de Rússia, no? Que guanyi qui guanyi, mana Putin o mana el rei. Marroc és realment un país que s'ha convertit en un factor, jo crec, clau de política domèstica europea i espanyola. O sigui, hi ha milions de marroquins que viuen entre nosaltres. La principal font d'ingressos de Marroc, llegia l'altre dia, amb aquests informes que feu els corresponsals, són les remeses de diners que s'envien des d'aquí, de la Unió Europea cap allà. Els marroquins, quan han volgut fastidiar-nos, a part d'enviar-nos aquest any 80.000 emigrants a Ceuta, fa dos estius li van dir a tota la gent que tenia que fer el pas de l'estret, que en vez de venir per Espanya no es deixessin aquí els calés, sinó que ho fessin a través d'Itàlia. Per la qual cosa, ser dèbil davant de Marroc, no ser conscient de la importància de Marroc, i per rematar-ho, unes eleccions que venen, les del 29 d'octubre a Israel, el que sembla que guanyarà Netanyahu és Eisenkot, que també és d'origen marroquí, doncs això ja et posa sobre la taula que qui no tingui en compte que Marroc és un factor, això, de política domèstica, doncs no ho veu clar.
1: Estic d'acord que Espanya necessita un Marroc estable, un Marroc pròsper i cooperatiu. El que passa que també tinc, bueno, i l'evidència és el que ha passat a Ceuta els últims mesos, no? L'evidència de que Marroc té un problema quan hi ha una prosperitat aparent, però en canvi hi ha tot un col·lectiu de joves que el que vol és sortir de Marroc, perquè es pensa, o té coll avall, que allà no prosperarà, no?
2: Roger?
3: Sí, la imatge del país és lamentable quan veus que els joves marxen i com ho fan per la frontera, no? Però també és veritat que el Marroc és emergent i que no té problemes, diguem, d'oposició interna als seus plans de creixement. Les seves relacions diplomàtiques amb els Estats Units i amb Israel són espectaculars en els últims anys i això fa que sigui un element també perillós per aquest equilibri que hi ha d'haver amb l'Estat. És a dir, Marroc està intercedint ara i potser es diu que potser està fent xantatge, no? A Pedro Sánchez a nivell d'obrir l'aixeta, no obrir l'aixeta amb immigració, però també ho farà el següent govern. És a dir, serà un element sempre d'inestabilitat d'aquesta frontera sud d'Europa.
2: Doncs pendent dels resultats tindrem el Nando Zanoguera. Nando, gràcies, bona tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I a punt de donar el relleu al Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
5: Hem acabat molt seriosos avui, eh?
2: Sí, hem començat en canvi totalment diferent.
5: Sí, ja ho he vist, heu anat virant.
2: Hi ha hagut algun moment que he pensat que se m'escapava de les mans. Això.
5: Farem un trencament ara.
2: Ara
5: ens posarem de festa d'aniversari d'un cantant i autor i actor i compositor català.
2: Molt bé, pots convidar el Roger Pi de Cabanyes, que crec que ha tingut una celebració també de dies, eh?
5: Ah, doncs que vagi, que vagi, ara farem festa.
2: És a Madrid, és a Madrid.
3: L'aniversari.
2: Un aniversari d'aquells que es veu que duren dies i dies, eh?
3: Un cap de setmana sencer.
2: Una cosa grossa, però vaja. Doncs de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, gràcies al Joan López Alegre, el Roger Pi de Cabanyes i l'Isabel Lleuger, gràcies a tots tres.
3: Que vagi molt bé.
2: De seguida la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Bona tarda de dimecres a tothom.
6: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem els titulars locals d'actualitat. L'Ajuntament de Castelldefels vol crear punts d'atenció a les persones usuàries als dos CAP que ja funcionen a la ciutat, el CAP al Castell i el CAP Can Bou. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar la població sobre els canvis que comportarà la nova tercera àrea bàsica de salut vinculada al nou centre de la Muntanyeta. L'àrea metropolitana de Barcelona promociona l'ús de la bicicleta compartida amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. Fins avui, 22 de setembre, és possible aconseguir un abonament flexible de 72 hores d'en bici per només un cèntim, en lloc dels 12 euros habituals. Les persones usuàries habituals també poden aconseguir un avantatge, dos viatges gratuïts. I des de Policia Local es posa en marxa el programa, es recupera el programa d'educació viària amb el curs 2026-2027 als centres educatius de Castelldefels. Al llarg d'aquest curs es treballa amb alumnat de segon, quart i sisè de primària per aprendre a moure's pel seu entorn amb més seguretat, responsabilitat i respecte. A cadascuna de les edats es focalitzen en un aprenentatge diferent. A segon de primària, seguretat com a vianants, a quart de primària, seguretat com a passatgers i a sisè de primària, normes per circular en bicicleta. I fins aquí el repàs a les notícies d'aquesta hora a Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més informació. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Buenos días, Castelldefels. Bon dia, Castelldefels. Aquí ara comienza Castelldefels, així som. En unos minutos escucharemos los contenidos de Canto Popular Latinoamericano en nuestra sección El Programa del Día, un programa que llegará como cada martes a las 8 en esta misma sintonía. Ernesto Duclosón, su conductor, nos explica los contenidos del programa de hoy. A continuación, a la nuestra sección Castelldefels Coffee de Tertulia Política, como cada dimarts, tendrá como convidado al Partido Popular y en aquel caso nos visita David Soleu, portaveu de que esta formación del Ayuntamiento de Castelldefels i també regidor de Governació i responsable de la neteja viària. Parlem després amb una enfermedad, una malaltia una mica estranya dins de les malalties rares o minoritàries. Avui se celebra el Dia Mundial de la Disautonomia. Què és? Doncs és la síndrome de taquicàrdia postural. Diana Heredia és la presidenta de POP, l'entitat que aglutina les persones que tenen aquesta malaltia, i ens explicarà les activitats per commemorar aquesta jornada. La nostra mòbil tornarà a voltar pel comerç i ens visitarà Leo Piqué, sotinspector de la policia local, per explicar incidències que hagin passat relacionades amb la seguretat a casa nostra, però també una cosa molt important, la nova reglamentació que es prepara des del Ministeri i també la nova reglamentació, també ens ho explicarà del Soler, sobre els vehicles de mobilitat personal, els patinets. Per acabar, també ens farem ressò de les principals activitats d'una nit que intenta plegar als comerciants, a les comerciants de la ciutat. La nit del comerç amb la regidora de comerç, Mar Sicilià. Comencem. Welcome.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels, així som.
1: Castelldefels Coffee.
2: Com cada dimarts en aquest espai el Partit Popular i en aquest cas el principal portaveu d'aquesta formació política, l'Ajuntament de Castelldefels, també regidor de Governació responsable de la recollida de residus, David Soler. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Aquesta setmana reunió important perquè es torna a reunir la Junta Local de Seguretat.
3: Doncs sí, com ja fem habitualment i normalment fem entre un o dos cops l'any, fem aquesta trobada amb els diferents cossos de seguretat que operen a la ciutat de Castelldefels per fer una mica de balanç i fer una mica d'anàlisi de com estem a Castelldefels en matèria de seguretat. I la veritat és que estem molt satisfets. Molt satisfets perquè portem, doncs, i amb les dades que presentarem també en aquesta pròxima trobada, que serà aquest mateix dijous, dia 24, doncs una reducció continuada en els últims 4 anys dels delictes a Castelldefels. I per tant, doncs, estic molt satisfet d'aquesta evolució a nivell de seguretat a la ciutat de Castelldefels, perquè la veritat és que s'ha notat, i s'ha notat molt. Feia molts anys que no veiem una baixada continuada, doncs, de delictes, i a més tan consecutiva, i a més els 4 anys consecutius baixant delictes a Castelldefels, i la veritat és que estem ara en unes dades molt satisfactòries. I si ens comparem amb municipis del voltant, sobretot també de la corona metropolitana, doncs la veritat és que Castelldefels podríem dir que és una ciutat molt segura. Molt segura, i estem amb unes dades ja que són difícils de superar, perquè evidentment doncs, som una població força important, més de 70.000 persones, i més amb una població flotant caps de setmana i sobretot els estius, en els quals més de 2 milions de persones visiten Castelldefels. Per tant, passen coses, evidentment, passen coses. Som una ciutat de serveis, una ciutat amb més de 500 bars i restaurants, en el que tenim una oferta turística importantíssima, amb moltíssimes places hoteleres, al costat de l'aeroport, i per tant doncs, és una ciutat molt dinàmica i que, a més, pot generar doncs, una sèrie de qüestions importants de seguretat. I per tant, doncs, aquesta aposta decidida que hem fet per ampliar el nombre d'agents de la policia local, a l'intentar donar més mitjans, a tindre més presència als carrers i, sobretot, aquesta voluntat de prevenció que hem aplicat en totes les polítiques de seguretat de Castelldefels, han donat el seu fruit i, per tant, doncs, puc dir que jo crec que pot ser segurament la primera vegada que durant una legislatura completa es baixen els delictes a Castelldefels.
2: Estem parlant de tota mena de delictes?
3: Sí, evidentment, doncs aquesta és la mitjana, no? La mitjana que es fa

0: doncs, amb tota l'anàlisi de cada una de les tipologies dels delictes que tenim a la nostra ciutat i, evidentment, doncs, amb les petites fluctuacions que puguin haver en cada un dels delictes, evidentment, doncs, la mitjana i la dada doncs, final resultant és que doncs, des de l'any 2023, 24, 25 i ara, l'any 2026, doncs, la dada doncs, de delictes a Castelldefels és negativa i, per tant, doncs, reduïm delictes a Castelldefels.
1: Com afecta aquesta reducció la prevenció?
0: Doncs afecta en el que cada vegada tenim més presència al carrer. Cada vegada es veu més la policia local i, a més, també doncs, ens donem doncs, cobertura a través d'altres sistemes que milloren la seguretat de Castelldefels, com és el sistema de videovigilància que ja teníem doncs, instal·lat a Castelldefels i que doncs, es va posar en marxa per primera vegada del mandat 2011-2015, quan també doncs, l'alcalde Reyes doncs, va voler decidir donar aquest pas endavant a nivell tecnològic en matèria de seguretat. I ara doncs, estem en la recta final d'un gran projecte que veurà la llum entre finals d'aquest any, principis de l'any 27, en el qual doncs, tindrem ja a disposició de Castelldefels més d'un centenar de càmeres de seguretat amb un sistema d'intel·ligència artificial en el qual doncs, podrem doncs, millorar moltíssim el seguiment dels delictes i sobretot la resolució dels mateixos perquè podem tindre quasi un control absolut del que pot estar passant en els carrers de Castelldefels i a més doncs, posarem en coordinació un total de 300 càmeres a Castelldefels que en aquests moments estan instal·lades i que moltes vegades doncs, per qüestions tecnològiques no podíem doncs, tindre-hi accés i no estaven coordinades i ara en aquests moments doncs, estarem en disposició de tindre ja doncs, més de 300 càmeres operatives a la ciutat de Castelldefels per diferents usos, ja siguin de trànsit, ja siguin de seguretat i evidentment aquest centenar de càmeres que estan preparades amb un software específic d'intel·ligència artificial. Per tant, doncs, això tampoc ho havíem vist mai a Castelldefels, per tant, això és un gran projecte, una gran novetat i que evidentment doncs, el que vol és donar un salt qualitatiu a la feina que estan fent aquests grans professionals que tenim a la policia local.
1: En aquesta Junta Local de Seguretat participen també membres dels cossos policials que operen a la ciutat. Quina importància té aquesta coordinació entre els diferents cossos policials per prevenir i per evitar delictes?
0: Doncs és importantíssima perquè el territori, en aquest cas a Castelldefels, doncs els diferents cossos de seguretat tenen una sèrie de competències específiques que desenvolupen en total coordinació amb els diferents cossos. Tots sabem doncs, que la Guàrdia Civil té doncs, les competències en tot el que serien les qüestions fiscals i també de terrorisme i la Policia Nacional, a part de tindre doncs, la seva oficina de documentació a Castelldefels i que estem molt contents de que segueixin doncs, en el nostre municipi prestant aquest servei, a més també es dediquen a moltes altres qüestions relacionades amb la seguretat del país i, per tant, doncs, han d'estar plenament coordinats amb els dos cossos que tenen competències en matèria de seguretat ciutadana, que són els Mossos d'Esquadra i també les policies locals. I, a més, amb altres qüestions, com són grans esdeveniments a Castelldefels, com, per exemple, va ser doncs, aquest estiu el Tour de França, en el qual doncs, vam estar doncs, en plena sintonia, especialment amb la Guàrdia Civil, que és la que pilotava doncs, tot aquest servei doncs, i tota aquesta comitiva que passava per arreu del territori. No? I, per tant, doncs, estem molt satisfets.
1: Doncs no deixem de banda el tema de seguretat perquè aquest mes d'octubre s'engegarà una campanya sobre els patinets, els vehicles personals, amb una ordenança prèvia que hi havia en aquest sentit, però què és el que es farà amb aquesta campanya i què és el que es pretén?
0: Doncs donar a conèixer a tothom que tenim una ordenança aprovada fa pocs mesos i que ja està en vigor i que posa una mica d'ordre en aquest desgavell que teníem a la ciutat de Castelldefels amb els vehicles de mobilitat personal o, doncs, col·loquialment parlant, els patinets, que porten doncs, un renou important als carrers peatonals i, sobretot, als peatons que els afecta de forma directa. I, sobretot, aquelles persones que són més vulnerables a la via pública, sobretot als nens i a les persones grans. I la veritat és que ja van començar doncs, aquestes setmanes a fer petites campanyes, però iniciem una de ciutat, una campanya de ciutat en el qual el que es vol posar de manifest és que hi ha noves regles pels patinets i que a partir d'ara doncs, les sancions són força elevades. Són força elevades, sobretot en aquells patinets que hagin estat trucats, que tinguin accés doncs, de velocitat i, per tant, doncs, estiguin circulant fora de norma. També doncs, ara hi haurà l'obligatorietat de l'assegurança i, a més, doncs, també doncs, exigirem doncs, el tema del casc. I, per tant, doncs, són tota una sèrie d'elements que són importants a Castelldefels i que nosaltres volíem ser un dels municipis pioners en posar en marxa doncs, aquesta nova ordenança i el que volem és que es respecti la norma, que es respecti la norma, que es respectin els vianants, que són les persones més vulnerables a la via pública i sobretot que hi hagi una convivència pacífica entre els vehicles, els peatons i també amb altres elements de mobilitat, com pot ser també la bicicleta i per tant doncs, hem d'intentar respectar l'espai públic i intentar entre tots ser conscients de que doncs, circulem moltes més persones per la via pública. Per tant, doncs, iniciarem aquesta campanya a la qual s'iniciaran molts controls a la ciutat per part de la policia local i, evidentment, ens posarem ferms amb aquestes conductes irregulars a la via pública.
1: La setmana vinent, encara dins de l'àmbit de la seguretat, se celebra el patró de la policia local, un acte que serveix com a homenatge no només a agents, sinó també a ciutadans o ciutadanes que han contribuït a la millora de la seguretat.
0: Doncs sí, és l'acte tradicional de reconeixement a la tasca policial a Castelldefels, no només a la policia local del nostre municipi, sinó també a altres cossos de seguretat, també especialment els Mossos d'Esquadra, per la seva idiosincràsia i també la col·laboració tan estreta que tenim amb ells, i també a totes aquelles persones, ciutadans anònims, veïns de Castelldefels, persones i entitats i empreses, col·laboradors que han estat sempre al costat de la policia local i que també han ajudat a resoldre molts dels incidents que tenim a la nostra ciutat. Hi ha actes que són mereixedors de menció i d'heroisme moltes vegades per part de veïns que han ajudat a poder evitar greus problemes o greus accidents al nostre municipi. Per tant, és un acte molt emotiu, molt íntim, en el qual tots els agents de la policia local poden veure realment que reconeix la seva feina i que, evidentment, són molt estimats per part de la ciutadania de Castelldefels, i la veritat és que estem molt satisfets d'aquest tipus d'actes. No? I a la tarda també tindrem una exhibició de vehicles policials, no només de la policia local, sinó també de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, dels Mossos d'Esquadra, dels agents rurals, de Protecció Civil i d'altres convidats que tindrem a la plaça de l'Església. Crec que és un acte festiu, bonic, en el qual també la canalla de la ciutat pot conèixer de primera mà, no?, com són els vehicles dels que patrullen als nostres
1: tocar,
0: carrers.
1: Es
0: pot tocar la bocina, es poden engegar les sirenes, es pot pujar tothom als vehicles, i la veritat és que, a més, els que vinguin, els nens que vinguin, podran ser agents infantils durant un dia, perquè també tindran algun element de regal per poder-los identificar com agents infantils de la nostra ciutat. I, per tant, convido a tothom que a partir de les 5 de la tarda pugui vindre per la plaça de l'Església, que jo crec que serà un acte bonic i, evidentment, que per conèixer de primera mà quins professionals operen a Castelldefels.
1: Una altra de les seves responsabilitats, senyor Soler, és el tema de la neteja. En aquest sentit, s'inicia aquesta setmana una campanya fomentada per Ecovideo. En què consisteix?
0: Doncs sí, també farem un acte el dijous a la tarda, en el qual presentarem una campanya d'Ecovideo que molts pocs municipis de l'Estat tindran, i a més és digne de veure, perquè tindrem 5 contenidors de vidre especials d'una campanya de Disney a la plaça de l'Església. Són uns contenidors que volen apropar també als nens a el que seria el reciclatge i que estan inspirats en diferents pel·lícules o personatges de Disney, i per tant estem molt satisfets de tindre aquesta campanya. Estarà més d'una setmana instal·lats al pati de l'edifici de la República, a la mateixa plaça de l'Església, i en aquests dos dies el que farà també Ecovidro conjuntament amb l'Ajuntament de Castelldefels és repartir tota una sèrie d'elements pel reciclatge, i també les dues tardes, tant la del dijous com la del divendres, la del dimecres i la del dijous, tindrem un petit obsequi pels més petits, i per tant no la desvalarem què és, però sí que té a veure amb el reciclatge futur, una vegada que s'hagi gastat o utilitzat allò que regalarem, i també jo crec que agradarà molt als més petits de la nostra ciutat.
1: Tenint en compte que Castelldefels és un municipi amb molts restaurants, hotels, amb el sector de la restauració, és important en aquest sentit el reciclatge del vidre, perquè aquests establiments generen molt de vidre, imagino.
0: Sí, i cada vegada són més els establiments que s'incorporen a aquest programa de reciclatge. I la veritat és que aquesta economia circular és la que al final acaba millorant el nostre medi ambient. I, per tant, convido a qualsevol dels altres establiments que no estigui incorporat en el programa d'Horeca i, per tant, que no col·labori amb Ecovidrio, que ho pugui fer-ho, i que, a més, puguem recollir in situ tots aquests elements de vidre sense tindre que fer servir els contenidors de la via pública. D'aquesta manera, alliberem espai, donem també més facilitats als veïns, i progressivament, si tenim menys residus a la via pública, podem anar retirant també contenidors. I, per tant, també això pot millorar la qualitat de vida dels veïns de Castelldefels. Per tant, és una roda a la qual ens hem de sumar tots, i per tant jo convido a tothom, que tant a casa seva com als establiments, s'incorporin als programes de reciclatge que ja estan operatius a Castelldefels.
1: Fa uns anys també es va posar operatiu el telèfon anomenat de la neteja, i recordem també que l'Ajuntament ofereix un servei per eliminar pintades en els edificis, en les a diversos dels edificis. Com està funcionant aquest telèfon de neteja que, com dic, es va implementar fa uns anys?
0: Doncs sí, és un WhatsApp que tenim a disposició tots els veïns de Castelldefels i és un servei que hem anat millorant en aquests últims 3 anys i la veritat és que la resolució de les incidències és quasi immediata. Diguem que totes les incidències generals estan resoltes abans de que acabi el dia i moltes d'elles en les primeres 2-3 hores ja queden resoltes. Tenim equips específics d'atenció a lo que seria el WhatsApp de la neteja i la veritat és que hem intentat també millorar molt la comunicació i també l'efectivitat en quant a explicar al veí que allò ja ha quedat resolt. Ja sigui enviant una fotografia amb l'element o la problemàtica resolta o comunicant-li que això ha sigut ja retirat i per tant agrair-li també aquesta col·laboració. I és un servei que funciona extraordinàriament bé. Per tant, jo recomano a tothom que si veu quelcom a la via pública que no està bé, algú que està brut, algú que està trencat, algun contenidor que no funciona, algun element que s'ha de retirar, una paperera que estigui plena, ja sigui que tingui també brutícia o excrements dels animals al voltant de la porta de casa seva o en algun carrer que sigui complicat de travessar, que ens enviï una fotografia i una ubicació d'aquesta qüestió i, evidentment, com ja li dic, molt, molt, molt ràpidament s'atendrà aquesta petició i s'arreglarà el que s'hagi d'arreglar. Per tant, jo convido tothom a participar. Igual que el tema de les pintades. Tenim un servei gratuït a tots els particulars i comerços de la ciutat de Castelldefels. Només han d'omplir un formulari que està a la pàgina web de l'Ajuntament i que en la revista El Castell estan tant el número del WhatsApp de la neteja com també l'enllaç i el QR per accedir a aquest formulari per poder retirar les pintades. L'únic que ens han de donar és autorització per poder treballar en aquesta propietat privada, com podria ser la façana d'un establiment o d'una vivenda. Però la voluntat de l'Ajuntament és retirar tots aquests elements que embruten, que degraden la ciutat com són els grafitis i per tant el que volem és la màxima col·laboració de tothom i a més, repeteixo, és un servei gratuït.
1: Tant el WhatsApp de la neteja com aquest servei gratuït d'eliminació d'esborrany de les pintades de les façanes creu que ja està consolidat plenament o faltaria una mica més?
0: Doncs el WhatsApp de la neteja jo crec que està molt, molt consolidat. Jo crec que és una cosa que està molt interioritzat en els veïns de Castelldefels, però sí que és veritat que jo crec que fa falta donar un pas més en el tema de la retirada de pintades. No totes les comunitats de veïns saben que existeix aquest servei i també hem fet alguna carta a les diferents comunitats de veïns informant-los de que existeix i que, per tant, poden fer servir aquest element que posem a disposició de tothom. I, per tant, seguirem en aquesta línia. No? Per això hem volgut que en les edicions del Castell cada mes hi hagi sempre aquestes dues qüestions reflexades a les pàgines destinades a la neteja de Castelldefels i seguirem amb aquesta línia, fomentant i sobretot explicant que tenim aquests serveis que podríem dir que són de luxe i que no tots els municipis tenen, per tant, aprofitem-los.
1: Doncs canviant totalment d'àrea, si el passat cap de setmana el divendres se celebrava la nit de l'esport, aquesta setmana se celebra la nit del comerç.
0: Doncs sí, una nit que reunirà a comerciants de la nostra ciutat, a persones que cada dia heroicament, i això s'ha de dir, aixequen la persiana per poder oferir el millor que tenen a casa seva als veïns de Castelldefels i totes les persones que ens visiten de fora del municipi. I per tant és una nit de reconeixement, d'agraïment, de suport, de col·laboració i sobretot per explicar tot allò que estem fent a nivell comercial, no només a part de la regidoria, que s'està fent molt bona feina, sinó també a aquestes entitats i diguem gremis, com els el de comerç que està treballant per intentar unificar criteris, per treballar conjuntament, generar sinergies i sobretot donar-li una empenta al comerç de proximitat, que jo crec que és allò que més hem de cuidar a la nostra ciutat, allò que fa poble, allò que fa germanor i sobretot aquest tracte tan meravellós de tu a tu que poden entendre els professionals que ofereixen aquest servei comercial a la nostra ciutat. Per tant, això genera garanties, això genera qualitat i per tant estem molt contents que el teixit comercial de la ciutat pugui anar creixent a poc a poc.
1: Des de l'àrea de comerç, justament per reconèixer els comerços més veterans, es va implementar la idea de donar-los un homenatge reconeixent-los com a establiments emblemàtics de la ciutat.
0: Doncs sí, aquests establiments que porten ja 50 anys a la persiana oberta al nostre municipi, ja siguin comerços com també restaurants, i la veritat és que en són un munt. En són un munt i cada any molts d'ells s'incorporen a aquesta llista perquè ja arriben a tindre aquests anys de continuïtat a la nostra ciutat. I, per tant, estem molt contents de que podem aixecar aquestes plaques que podem instal·lar davant dels seus establiments. Aquest reconeixement, jo crec, d'excel·lència, perquè quan tu portes ja quasi 50 anys treballant en la ciutat amb la persiana oberta i oferint un servei tan meravellós, la veritat és que ho tens que estar fent molt bé. Per tant, jo crec que es mereixen tot això i molt més.
1: Doncs acabem parlant d'actes polítics, com el que va concentrar doncs, les diferents faccions del Partit Popular, els diferents municipis, els diferents representants, en un acte que es va organitzar a Badalona amb la presència de Núñez Feijóo.
0: Doncs sí, un gran acte de mobilització ciutadana i la veritat és que estem extraordinàriament contents a nivell polític i sobretot des del Partit Popular per aquesta gran mobilització ciutadana. Estem parlant més de 6.000 persones que van estar en un acte a Badalona doncs, amb el president Núñez Feijóo doncs, expressant jo crec un sentiment que hi ha al carrer que és ja d'estar farts, de voler tindre un canvi, d'intentar doncs, com podem donar-li la volta a aquesta situació tan dramàtica que tenim al nostre país i sobretot jo crec que expressant una voluntat que tothom té a la ment, no? És que vol anar a votar, que vol que hi hagin eleccions generals, que volem un canvi de rumb del nostre país i la veritat és que independentment de que un sigui més del PP o menys del PP, jo crec que tots coincidirem doncs, que aquesta etapa s'ha acabat. S'ha acabat perquè no hi ha un projecte, no hi ha discurs, no hi ha un rumb clar de com té que anar el país i per tant doncs, jo crec que es necessita doncs, un nou lideratge i sobretot una persona doncs, que evidentment pensi no en els seus interessos personals sinó també en els interessos del país i per tant doncs, jo crec que Núñez Feijóo doncs, ho té molt clar quin és el projecte de país, té molt clar què s'ha de fer i sobretot quins són els principals problemes que s'han de tractar, com és la seguretat, com és la immigració i com és també l'habitatge. I per tant jo crec que aquests tres pilars són els que marcaran doncs, la propera campanya a nivell nacional i per tant doncs, jo crec que un gran acte com aquest, en el qual es mostra doncs, aquesta recuperació i aquest gran creixement que està tenint el Partit Popular a Catalunya i sobretot amb aquestes bones expectatives que tenim de creixement no només en l'àmbit municipal sinó també en l'àmbit autonòmic i en l'àmbit doncs, del conjunt de l'Estat i per tant doncs, ja estem en un moment doncs, de creixement constant del Partit Popular i per tant cada vegada més gent s'acosta al partit i sobretot més gent doncs, coneix doncs, aquest gran projecte que tenim doncs, per fer fort doncs, al nostre país i per tant també a Catalunya i per tant doncs, estem doncs, molt contents d'aquest acte i seguirem treballant en aquesta línia i a més doncs, ara vindran doncs, molts més actes al llarg d'aquesta tardor i sobretot doncs, a partir del gener doncs, amb la precampanya de les eleccions municipals que se celebraran el mes de maig i ja veurem si pel mig doncs, tenim una convocatòria d'eleccions generals.
1: A vostè creu que això és possible? Perquè de moment Pedro Sánchez, precisament que va ser a Gavà la Festa de la Rosa el passat cap de setmana, no s'ha pronunciat.
0: No s'ha pronunciat, però tampoc ha dit que no. I per tant, doncs, el que a mi em sorprèn és que amb la que està caient doncs, tingui la poca vergonya de no convocar eleccions. Per tant, doncs, jo, si tinc que demanar a la carta dels Reis Mags algun desig, segurament un dels primers serà que hi hagin eleccions generals quan abans millor.
1: Ha parlat d'un increment de l'acostament de persones a les diferents seus del Partit Popular. També passa que a Castelldefels?
0: Sí, evidentment. Evidentment, sí, sí, hi ha un gran creixement de persones que no només s'acosten al Partit Popular a Castelldefels, sinó també a un projecte de ciutat que és el que capçala doncs, el nostre alcalde, Manu Reyes, i que a més va més enllà de les sigles polítiques. I jo crec que a Castelldefels no se'ns escapa de que, evidentment, doncs, el primer que tenim doncs, els regidors de Castelldefels i el primer de tots, l'alcalde, és que per sobre de qualsevol sigla està Castelldefels. I per tant, doncs, jo crec que això és una cosa que unifica, això és una cosa que atrau a molts veïns de la ciutat i que a més veuen que les nostres decisions no estan marcades per una cicla política, sinó per una coherència i una necessitat de ciutat. I per tant, doncs, jo crec que el primer que hem de fer és posar en valor el que volen els veïns i a partir d'aquí doncs, desenvolupar aquestes polítiques sense tindre un doncs, una posicionament polític determinat, sinó que treballem per ciutat. Per tant, jo crec que al final arreglar una vorera no és ni de dretes ni d'esquerres, és de sentit comú i per tant nosaltres el que volem aplicar és el sentit comú per sobre de qualsevol cicla.
1: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, David Soler, regidor del Partit Popular, portaveu d'aquesta força política a l'Ajuntament de Castelldefels i també regidor de Governació, responsable de la neteja viària. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies i fins la propera setmana.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem els titulars locals d'actualitat. El programa Tastant torna a la Biblioteca Fernández Jurado amb Tastant al món del llibre. Durant tot el mes d'octubre, l'equipament cultural acull un programa d'activitats relacionades amb el món dels llibres, amb tallers, xerrades, cinema o rutes literàries, entre altres propostes. Nous bancs a prop de les parades d'autobús per millorar el confort de les persones usuàries. Les parelles de manteniment de la via pública realitzaven un total de 37 treballs entre el 7 i el 18 de setembre. Entre totes aquestes actuacions realitzades destaca especialment la instal·lació de diversos bancs en punts propers a parades d'autobús. I a l'agenda del cap de setmana, des de l'àrea d'esports, ens arriba la marxa nòrdica de Castelldefels, que celebra ja la seva 8a edició. Serà aquest diumenge 27 de setembre, amb dues distàncies de 4 i 8 quilòmetres. La marxa nòrdica de la ciutat és una cita consolidada en el calendari esportiu local i reuneix aficionats a l'activitat física, la natura i els hàbits saludables. Les inscripcions online encara estan obertes. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. En una nova hora tornem amb més titulars. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels.

0: Doncs parlem ara amb el Quartet Grup Pèl. Són un grup de música compostat per dues dones i dos homes. Una parella és de Castelldefels i l'altra parella és de Gavà, i actuen aquest divendres als Jardins del Castell. Ara explicarem amb el Marc de l'espectacle, que ara explicarem quin és. Però primer saludem a tots i a totes. Mercè Soler, què tal?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí, Anna.
0: Una antiga col·laboradora d'aquesta casa, amb programes molt bons, que ara, bé, s'ha dedicat més a la faceta de la música, podríem dir, no?
1: Bueno, sempre he estat molt vinculada a la música, ja ho saps tu, que
0: he
1: cantat diverses vegades aquí i fora d'aquí, però ara estic més immersa que mai, sí, sí.
0: Ara parlarem del vostre grup. La Encarna Cantera, què tal?
2: Estoy estupendamente.
0: Encarna i Josep Lluís són parella, Josep Lluís García, què tal?
3: Matrimoni, benvingut. Bé, molt bé, moltes gràcies. Igual.
2: Matrimoni casats aquí a Castelldefels.
3: Sí, sí.
0: I el Tomàs Godino, què tal?
4: Hola,
0: Tomàs?
4: Bona tarda.
0: Bona tarda. Doncs parlem ara de vosaltres, com neix el vostre grup, Quartet Grup, i quin estil, Mercè, feu de música?
1: A veure, el quartet neix no fa massa. Va ser una idea de Tomàs Godino, perquè de fet tots cantem individualment, tots som solistes. Però en un moment donat, en Tomàs, després ja t'ho explicarà ell amb més sí. detall, se li va ocórrer el fer en algunes ocasions doncs fer un quartet, i ens vam provar les veus, vam veure que encaixaven molt bé, i a partir d'aquí doncs fem cosetes.
0: I Tomàs, com vas pensar tu que les veus de tots quatre podíeu quadrar en un grup?
4: Mira, perquè nosaltres vam començar, nosaltres, bueno, jo porto sol el president de l'Associació de la Llengua Gran de Gavà, i cada mes fent un concert, no? I llavors, bueno, ells participen també i fan alguna cançó i, bueno, participen com cantants i tal, no? I ells, la Encarna i José Luis, pues, fan parella també i canten en duo. I una vegada que, bueno, es va ocorreixer i va dir, oye, fem una prova, i vam fer una prova a capella, i vaig pensar, ostres, farem una prova cançons de mocedades, tu, a veure, anem com surt i tal, no? I aquesta prova a capella va sortir molt bé, dic, i des d'aquest moment vaig comentar amb ells, oi, farem un grup, què et sembla que farem un grup i tal, no? A part de cadascú té el José Luis toca i canta en conjunts a part, Mercedes també, Encarna també, i jo també, no? I tal, no? I per això hi van començar, i aquest concert que fem al Castell, que és a través de l'associació de Canyars, que és del president, és el Pepe Soto, doncs allà llavors farem el primer concert que farem, saps? Ja hem actuat en altres puestos, que és per un puestos que és de l'associació, eh? I tal, no? Però bueno, aquí farem un concert, no? I esperem que continuem, no? A veure com sort. La veritat és que penso que agradarà molt, no? Agradarà molt.
0: Després parlarem del repertori del concert. Josep Lluís, tu cantes amb la teva dona des de sempre? Us bueno, veu que aneu ja per la música? No sé, pregunto jo.
5: No té res a veure que ens coneixéssim per la música, però sí, jo som músic de fa molts anys, bueno, des dels 18 anys, en tinc 70, doncs vosaltres mateixos, no? Però sí que és veritat que jo amb ella la vaig conèixer amb uns altres derroteros i tal, però sí que és veritat que jo la vaig sentir cantar, vaig dir, anem a mirar, a veure, i tal. Jo com a músic doncs la vaig iniciar una miqueta, perquè, a veure, una persona quan comença a cantar, canta molt linealment i tal, jo sempre li deia, tu tens que omplir més, tens que fer això, tens que fer l'altre i tal, i la vaig una mica induir en el món de la música i tal, i bueno, a partir de llavors sí que hem fet coses a duo, ella individualment, jo toco el piano també, fem cosetes i tal amb ella i tal, i bueno, així s'ha anat el tema, no?
0: Però el ser músic era la teva professió, i en sí. aquest cas, ara hablaremos con Encarna, encara tu eres aficionada a la música, no?
2: Sí.
0: Tu professionalment no t'has dedicat a esto, a cantar.
2: No, jo des de muy pequeñita, yo creo que tenía 5 años, que hacían bautizos en... Yo soy gaditana, de Algeciras. Uh-huh. Y mi madre, allí abajo, siempre los bautizos se hacían en casa con el tocadisco, la fiesta. Y yo recuerdo que mi madre ponía la música y me decían, ¡Cane, ponte a bailar! Y allí que iba yo con el vestidito. Sí. Yo creo que desde que nací que yo estoy con la música dentro. Pero... ahora es cuando más me dedico a ella, ¿eh? Uh-huh. Porque yo he tenido que trabajar, he tenido que criar a mis hijos Y ahora yo estoy libre, soy joven.
0: Muy efectivamente.
2: Joven. Porque soy joven.
5: No de edad, pero como todos. Sí, joven.
2: Somos todos quinceañeros.
5: Claro. Sí, sí.
0: ¿Es difícil aconseguir un temps per assajar? Encara que esteu ja tots i totes jubilades, si teniu més temps lliure?
4: Sí, sí, sí.
0: És difícil,
5: per cert,
1: sí. Però bueno, perquè tenim activitat. És que, com deia l'Encarna, som joves i tenim moltes ganes de fer coses i sense donar-nos a compte ens anem comprometent amb coses i al final anem justos de temps. Però bueno, fem tot el possible.
5: Trobem sempre el moment,
1: sempre trobem el moment
5: per assajar, o sigui... Sí, a veure, què us sembla tal dia? No, tal, l'altre, l'hora aquesta, sí, no, pim, pam... Allí estem. Allí estem i ensegem.
0: Us heu posat d'acord amb els gèneres que havíeu d'interpretar o teniu clar quin tipus de cançons cantaríeu?
4: Sí, sí, sí, sí, esto es, sí, sí, porque sobre todo una de las cosas que tenemos claro es que tiene que ser canciones... Nosotros tenemos un tipo de público, el tipo de público pues son personas relativamente mayores, ¿no? O sea, decir, bueno,
1: con experiencia.
4: Aunque somos un grupo intergeneracional, ¿no? Pero sí, ya son canciones de todo tipo, pero canciones ya pues de los 70, 80, 90, pero el dúo dinámico de Camilo VI, claro. de Rafael, de Rocío Jurado, de
1: la Tomás es de la música pop, pero que casi ha quedado como clásica dentro de ese estilo. Son canciones que coneix tothom i que podrien
5: fer coses també actuals i tal, eh? Vull dir que no ens privaria, però clar, el nostre no seria això. No, el nostre és més aviat el que diu, no? Més aviat dels anys 70, 80, 90, i bueno...
2: Amb una música.
5: Sí, hem començat a fer coseta i tal, ens sona bé, ens... Dic, bueno, doncs tira milles, anem a fer aquest grup, i sí, sí, hem fet aquest grup, i...
1: Sí, a més, el José Luis toca molt bé.
4: Funciona, sí,
1: funciona. El José Luis toca molt bé el piano, toca diversos instruments, la trompeta, la guitarra també, no?
5: També,
1: El piano és genial. I de vegades ell m'ha acompanyat també a mi amb alguna cançó que m'acompanya amb el piano.
5: El divendres t'acompanyo amb una, amb ell l'acompanyo amb una altra, i l'altra la toco jo i canto amb el piano.
0: Parlem ara de la part musical. Teniu l'acompanyament del piano teu o tindreu més instruments allà? O música per gravada?
4: Música per gravada. I també el que cantem amb... L'instrument és el que ell toca a piano. Llavors sí que cantem amb el piano, però és el que toca amb
5: piano. Hi haurà tres cançons aquest dia, almenys. Altres dies igual hi haurà més coses amb piano i tal, però hi haurà tres cançons, una amb la Mercè, una amb el Tomàs, i una jo sol també, que seran amb piano, només piano i la veu i tal. I veus també, quan ell canta... Amb ella no, quan ella canta la seva no, però quan ell canta una, que és del Serrat, i l'acompanyo al piano, i a la part, diguéssim, d'estribillo i tal, li faig una segona veu, i queda molt bé, és una passada.
1: Perdona, Josep Lluís, és que ell és un geni fent segones veus.
5: Bueno.
1: O sigui, de veritat, fa unes segones veus que enriqueix la cançó d'una manera meravellosa. A més, li surt sobre la marxa, eh? No necessita assajar-ho massa.
5: Molts d'anys de música, Mercè. Sí, vull dir, molts anys. Jo porto des dels 18 anys por ahí, per ahir vol dir sobre escenaris, tinc 70 i segueixo sobre escenaris, i ja està, és una mica l'experiència també, no? Clar que sí.
0: No pensat en interpretar cançons pròpies, o si tu ets compositor, a més?
5: De moment no en tenim, però podríem mirar de fer alguna cosa.
4: Sí que sortirà alguna cosa.
0: Mira, Encarna quiere decir algo.
4: Sí que sortirà.
5: L'Encarna.
2: És que ell m'hi ha hecho a mi una canción.
5: Sí, jo li vaig fer una canción.
2: I ha hecho una sardana, també.
5: Ha fet una sardana, sí, bueno.
0: Ja hem parlat, eh? Ja hem parlat en una altra ocasió de la sardana, sí, me'n recordo.
5: Sí.
1: Amb la Pepa, no? Tu estaves presentant l'acte, me'n recordo.
0: La veritat, sí, sí.
2: Perquè estrenó una sardana amb la Pepa.
1: Sí, sí, ella estava.
5: El dia de la Diada de l'any passat es va estrenar la Cobla Baix Llobregat, me la va estrenar i tal, i bueno, va quedar molt bé, molt maca i tal. Però desgraciadament no hi ha ningú que digui hòstia, que guapa, una sardana d'un del poble i tal. Això no...
1: Va faltar publicitat.
0: Però bueno, que podríeu pensar en tenir un repertori propi, fins i tot, amb el temps.
5: Sí, no, Tomàs, podríem fer alguna cosa.
4: Sí, es podria fer, jo tinc alguna lletra i tal, perquè A mi m'agrada molt també fer coses d'aquestes i tal, i tinc alguna,
5: pues mira, lletra,
4: alguna lletra i tal,
5: música,
4: no?
5: Que poso jo.
4: Però clar, falta això, la música. Clar. Va ser que, bueno, també, amb això, saps el que passa? Es passa ara que amb el temps que tenim i tal, pues, què passa? Ja estem bastant fent coses, no? Fent moltes coses, i llavors i fem actuacions, perquè ells van per un costat i jo tinc també un altre, jo també actuem per teatres i tal, no? I llavors què passa? Pues claro, falta temps, no? Però sí que ens agradaria, i més ara, t'ho dic, ho dic així, no? O sigui, en la IA, pues se fa moltes coses, no? I llavors jo, en la lletra que jo tinc, pues vull posar-la a la IA, a veure quina lletra, quina música em posa, no? Però he fet una prova i tal, i queda molt bé. Però molt bé. I quan fas això, no hi ha ningú que digui, no, això és una còpia, no? No, perquè la IA no fa còpies, la IA te posa la música i tal, no? I la veritat queda bé, eh? O sigui, jo l'he posat la lletra i te posa la música i tal, però bueno, tinc que fer amb ells i tal, a veure com ho queda, no?
0: De moment, a quina hora us poden veure en aquest festival que tenen, recordem, el divendres vespre a nit als Jardins del Castell?
1: A les
5: 20,
1: no?
5: De 8 a 10 és el festival aquest que organitza el PSOE,
0: l'Associació dels Canyars.
5: I bueno, de 8 a 10 estem allà,
4: bueno, però de 8 a 8 perquè tenen que vindre abans de les 8, o sigui que no és que tu puguis entrar, com m'entens o no? O sigui que no és que de 8 a 10 pugui entrar aquí. No, home, és un concert.
5: Sí. De 8 a 10 és el concert.
4: És un concert.
5: Nosaltres, mira, avui hem quedat inclús, nosaltres sí. Anirem a les 5 de la tarda ahir
0: per
5: preparar coses, per sonoritzar bé, que hagi una bona sonorització, sobretot, m'entens?
4: I després també, bueno, que també nosaltres el dia 3...
5: Exacte.
4: Tenim una, també no tenim, a veure, no és un concert, però sí que és més o menys, o sigui, també fem, perquè fem teatre, no? I tenim una obra que fem a Gavà, que és Vinilos del Recuerdo, no?
5: Sí.
4: I se fa, és un teatre musical i els cantants són nosaltres, però cada un, o sigui, el quartet, però no. Independentment, o sigui, canta ella, individual, la Mercedes, o José Luis, Encarna, sí. Individualment. I tal.
1: Sí, és un format completament diferent, eh?
4: Sí.
1: Perquè
4: sí.
1: És una obra teatral,
0: sí.
1: Que de tant en tant surt un tema musical.
0: I allà els interpretem vosaltres.
1: Nosaltres.
4: Sí,
5: sí.
4: Sí, sí.
0: I oberts, evidentment, a tots els aquells que us vulguin contactar, no? A totes les festes o esdeveniments. Vosaltres esteu oberts a la contractació.
4: Sí,
5: ens agradaria molt. Que és el que volem, que hi hagi difusió i que puguem...
4: Sí, mira, l'altre dia que vaig estar, el va comentar amb ells i tal, que jo estava en Peñascola i ja vaig conèixer, sí. Bueno, que els coneixia molt bé. Mira, i venen al concert, al nostre concert, venen. I tal, bueno, venen les famílies, o sigui, les parelles.
5: Sí,
4: lo que no venen és la parella que està en Lugo. Havia una parella de les parelles que van estar allà, perquè, bueno, i tal, i van conèixer i van estar... Bueno, la veritat és que tots els dies van estar al on hi havia ball, i llavors pues, bueno, anaven i allà pues, bueno, prenien alguna cosa i van fer amistat, no? I venen perquè són d'aquí de Castelldefels, d'Hospitalet i de Sant Vicenç. I aquesta parella sí que venen al concert.
0: Uh-huh.
4: I tal. Però n'hi ha una que era l'alcaldessa d'un poble molt petit de Lugo. I llavors parlant i tal, dic, ostres, pues nosotros, que no sabia que nosotros cantàvamos o que jo cantava, no? I dice, hemos contratado a Mocedades i tal. I dic, Mocedades? Digo, si no, yo tengo un grupo de Mocedades. Pues,
5: claro.
4: I va quedar así. Sí. I digo, però... Y, ostras, sí, digo, y tanto, y cobramos uno mucho menos que Mocedades. Y entonces, sí, además hizo gracia, y dice, oye, pues es para hablarlo y tal, digo, pero además no solamente de Mocedades, sino que solamente, aparte, hacemos de otros grupos, o sea, hay que decir, pero de Mocedades hacemos muchas canciones, sí. O sea, además salió con el pensamiento de hacer canciones de Mocedades, ¿no? Quiero decir que a lo mejor nos vamos un día a Lugo, porque es la alcaldesa de Lugo, de un pueblecito de Lugo, ¿no? Pero me hizo gracia cuando dice, hemos contratado a Mocedades. Y dije, Mocedades, pues sí.
5: La intenció també, una mica la intenció nostra és fer una mica varios, com es diu això?
0: Bolos?
5: No. Jope. Bueno, fer temes de Mocedades,
4: sí,
5: com allà que fan...
0: Covers o tributs, no?
5: Tributs,
4: sí, tributs.
5: No em sortia el tributs. Sí, tributs a Mocedades,
0: sí.
5: o Consorcio, també, sí, hi ha moltes coses que és una mica el mateix, però que ens surten molt bé.
1: És que, de fet, la idea, quan vam pensar en el quartet, la primera idea va ser, com ha dit el Tomàs, fer mocedades, perquè el tipus de música que feien ells encaixava molt bé amb la nostra manera de fer. Però d'aquí hem anat passant a ja agafar un repertori propi de cançons de tot tipus, fins i tot cançons de cantants solistes, que les cantem entre els quatre. Uh-huh. I aquí ja agafem de tot. Potser el pa de paller continua sent mocedades, però ara ja ens hem llançat a tot tipus de música que cantem, fem versions entre els quatre i ens queda força bé.
4: Sí. I de Dúo Dinámico també, i de Camilo Sesto. I...
1: Sí, sí, sí. Fem duets també, perquè així com ells dos fan duets, el matrimoni, el Tomàs i jo, que també som compañeros y, sin embargo, amigos.
5: Sois el matrimonio B de la...
1: I també fem duets, que també en farem un el divendres que ve i també, també ens queda bé.
4: I cancions fortes, o sigui, que són cancions... Aquest concert, de Miguel Ríos, també.
0: Amb dificultats, no? En marxa. Escolta, doncs, molt d'èxits aquest divendres als Jardins del Castell i també a tots els propers concerts que feu, evidentment, Quartet Grup, Mercè Soler, Encarna Cantera, Tomàs Godino i Josep Lluís García. Molt d'èxits, i no només aquest divendres, com dic, sinó a tota la vostra trajectòria.
1: Moltes gràcies, Anna.
4: Moltes gràcies.
1: Estàs convidada.
0: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: Agraït per tot.
0: Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
1: Molt bé. Gràcies.
6: Castelldefels, així som.

0: Pues nuestra unidad móvil nos conduce ahora a Janet School of English, Academia de Inglés en Castelldefels, en Pintor Serra Santa, local 15. Hablamos con Xavier Rius. ¿Qué tal? Buen día, Xavier.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Com anem?
1: Molt bé.
0: Escolta, és això cert que quan arriba el mes de setembre doncs ens comencem a interessar de nou, per exemple, per aprendre llengües estrangeres?
1: Sí, bueno, és quan comencen els cursos. La gent pues, està bé que vulguin començar des del principi i bueno, és una data perfecta per venir a veure'ns i veure el que oferim i bueno, si els interessa doncs apuntar-se a nosaltres.
0: Xavier, expliquem des de quan funciona l'Academia School of English, Janets.
1: Des de quan? A 2005, ja fem, a l'abril farem 22 anys i bueno, acabem d'ampliar una mica les instal·lacions. Estava reformat el local, hi ha aules ben grans i bueno, un ambient perfecte perquè se sentin a gust els alumnes i participin a la classe, que això és el que volen la majoria i el que no poden fer fora d'aquí, no? El que volem és això, que hi hagi un ambient agradable amb els professors que són nadius i els puguin corregir i bueno, a practicar.
0: Molt bé. Quin és el perfil del vostre alumnat?
1: Hi ha de tot. Des dels 4 anys hi ha franges horàries per nens, que és per la tarda, a les 5:30. Després adolescents, que hi ha molts grups, hi ha horaris a les 4 i a les 6:45. I després adults que venen pel matí o venen també a la tarda-nit, entre les 7 i les 10 de la nit. El dissabte també fem classes. Llavors l'edat és de tot. Hi ha gent gran, bueno, adults que només volen practicar per la feina i bueno, millorar i sentir-se més còmode en ambients laborals. I també veiem que hi ha molta gent gran que també s'apunta, jubilats, que volen viatjar i volen fer una mica exercitar la ment també, perquè això ens ho han dit moltes vegades, que els hi va bé per mantindre's actius, no?
0: Exactament. No cal tenir coneixements previs per això, oi?
1: No, normalment no. És millor si en tenen, perquè poden començar una mica més amunt i fer coses més entretingudes, però també tenim grups de nivell inicial que, bueno, han de tenir una mica més de paciència perquè, clar, començar un idioma nou quan ets gran, pues, costa, no? Els petits ho agafen molt bé perquè de seguida s'adapten a l'accent dels professors que tenim perquè són tots nadius i ho agafen a seguida, però la gent més gran és que li costa una mica més.
0: Has parlat de molts usuaris diferents perquè us adapteu precisament a les característiques de la vida laboral i familiar també de l'alumnat.
1: Exactament. Hi ha horaris, sí, que s'adapten a la vida familiar i també hi ha nivells i classes adaptades pel que vol una persona que vol estudiar i treure's un certificat de Cambridge, per exemple. Nosaltres som centre examinador de Cambridge i preparador i cada any fan alumnes, uns 140 alumnes fan exàmens amb nosaltres cada any i l'aprovat és molt alt, no? És d'un 95 cap amunt el percentatge d'aprovats. Llavors, també l'objectiu que tenen, hi ha un curs específic que poden fer, tant si és treure certificacions, com a la gent jove que ho necessita, o gent que ja està en el món laboral o jubilats que no ho necessiten, doncs també hi ha grups perfilats per ells.
0: Una vegada acabada la vida acadèmica aquí, al Janet School of English, hi ha algun lloc, no estava pensant, perquè abans existia, a Castelldefels, on es pugui posar en pràctica els coneixements, es pugui practicar de manera oral, que és quan realment doncs, s'acaba d'aprendre una llengua?
1: Jo crec que hi ha grups, em sembla una aplicació que es diu Meets a Barcelona, però aquí no ho he vist, o no em sona que ho facin ara gaire. Això és el que la gent busca, però aquí és el que oferim també. Les classes estan dirigides a la pràctica oral. Llavors, bueno, el consell que donaria és que vinguessin amb nosaltres.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, que estigueu aquí 20 anys més, per lo menos.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Xavier Rius, de Janet School of English, Acadèmia d'Anglès en Castelldefels, al carrer Pintor Serra Santa, número 15.
1: Molt bé, moltes gràcies, Anna.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar les notícies locals d'actualitat. Renfe habilitarà autobusos alternatius per les obres de l'estació de Castelldefels. Aquestes obres de millora a càrrec d'Adif comportaran noves afectacions al servei ferroviari en dues fases. La primera del 31 d'octubre a la matinada del 2 de novembre i la segona del 14 al 20 de desembre. Aquestes actuacions permetran avançar en la nova configuració de vies i andanes, la millora de l'accessibilitat i l'increment de la capacitat i l'eficiència de l'estació. Renfe planificat un dispositiu que inclou autobusos directes i serveis amb parades per garantir la mobilitat dels viatgers. Policia local realitza un manteniment dels coneixements de primers auxilis i reanimació cardiopulmonar. Era la setmana passada quan en una formació l'equip del cos de seguretat local practicava actuacions com la RCP, la posició lateral de seguretat, l'atenció davant d'una obstrucció de la via aèria i l'ús dels desfibriladors DEA. Els vehicles policials disposen d'aquest element, el DEA, per poder actuar davant d'una aturada cardiorrespiratòria mentre s'activa el sistema d'emergències. I a l'agenda del cap de setmana, el Parc de la Muntanyeta acull la quarta trobada de vehicles clàssics aquest diumenge. Més d'un centenar de vehicles, cotxes i motos de més de 30 anys d'antiguitat des de la seva fabricació s'aplegaran de 9 a 2 del migdia. També inclourà aquest acte de l'agenda local una botifarrada popular i moltes sorpreses més. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa. D'aquí una hora, el torn ja de l'informatiu de Ràdio Castelldefels amb més notícies en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ai, per cert, tens pensat d'apuntar-te a la rua de Carnaval?
2: Sí, però encara no ho he fet, és que vaig de bòlit.
1: Doncs afanya't, perquè em sembla que hi ha un nombre limitat de participants.
0: En català, quan ens referim a una quantitat indeterminada, la paraula que utilitzem és nombre. Per exemple, aquesta temporada ha augmentat el nombre d'oients de Ràdio Castelldefels, o bé, un gran nombre de persones ha visitat l'exposició. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Castelldefels, així som!

0: Los aniversarios del 2026.
1: Guitarras amb ànima. Ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
1: Castelldefels, així som.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Benvinguts a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la d'aquest dimecres 23 de setembre. Un espai informatiu que presentem d'entrada en titulars. En marxa una campanya de controls policials per difondre la nova ordenança que regula l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat. Aprovada el juliol, la nova ordenança estableix sancions que poden arribar als 1.000 euros. Ja es coneix l'ordre del dia del ple municipal de divendres. Entre les mocions dels grups municipals que s'hi presentaran, Movem en Comú Podem porta a debat la proposta d'ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipals. Els personatges de Disney, Pixar i Marvel animen a reciclar més vidre. Aquesta setmana s'instal·len a l'edifici de la República nous contenidors amb decoració inspirada en personatges de ficció d'aquests estudis de cine. Demà arriba la nit del comerç, una trobada distesa que l'Ajuntament proposa com a reconeixement al teixit comercial local i com a espai de trobada per compartir inquietuds. S'hi presentarà, entre d'altres campanyes, la d'enllumenat del Nadal 2026. Aquesta tarda, nova edició, la setzena, de la Festa del Cor. L'objectiu és donar a conèixer la tasca de les cases dels infants, els quatre centres educatius municipals que tenen infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. Demà al vespre torna el documental del mes a la biblioteca. La primera projecció del curs la protagonitza Amazomania, una pel·lícula que critica la mirada colonial sobre el poble indígena dels Corubo, al Brasil. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem.

0: L'Ajuntament de Castelldefels posa en marxa una campanya per difondre la nova normativa que regula l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat. L'ordenança de mobilitat, aprovada el juliol, fixa per on poden circular aquests vehicles, a quina velocitat ho poden fer i quines conductes estan prohibides, amb sancions que poden arribar als 1.000 euros. David Soler és tinent d'alcaldia de Seguretat.
1: Donar a conèixer a tothom que tenim una ordenança aprovada de fa pocs mesos i que ja està en vigor i que posa una mica d'ordre en aquest desgavell que teníem a la ciutat de Castelldefels amb els vehicles de mobilitat personal o, doncs, col·loquialment parlant, els patinets, que porten un enrenou important als carrers peatonals i, sobretot, als peatons que els afecta de forma directa i, sobretot, aquelles persones que són més vulnerables a la via pública, sobretot als nens i a les persones grans.
0: La campanya arriba després d'un estiu amb 20 accidents amb vehicles de mobilitat personal, un d'ells molt greu. Ha hagut també més de 200 denúncies i 60 patinets els ha retirat la policia local. El tinent d'alcaldia recorda que les sancions ara poden arribar fins als 1.000 euros.
1: Ja van començar aquestes setmanes a fer petites campanyes, però iniciem una de ciutat, una campanya de ciutat en la qual el que es vol posar de manifest és que hi ha noves regles pels patinets i que a partir d'ara les sancions són força elevades. Són força elevades, sobretot en aquells patinets que hagin estat trucats, que tinguin excés de velocitat i, per tant, estiguin circulant fora de norma. També ara hi haurà l'obligatorietat de l'assegurança i, a més, exigirem el tema del casc. I, per tant, són tota una sèrie d'elements que són importants a Castelldefels i que nosaltres volíem ser un dels municipis pioners en posar en marxa aquesta nova ordenança.
0: D'aquesta manera, aquestes properes setmanes, la policia local intensificarà els controls als BMP, els vehicles de mobilitat personal. Es busca, diu el tinent d'alcaldia, un grau més alt de convivència.
1: I el que volem és que es respecti la norma, que es respecti la norma, que es respectin els vianants, que són les persones més vulnerables a la via pública, i sobretot que hi hagi una convivència pacífica entre els vehicles, els peatons i també amb altres elements de mobilitat, com pot ser també la bicicleta, i per tant hem d'intentar respectar l'espai públic i intentar entre tots ser conscients de que circulem moltes més persones per la via pública. Per tant, iniciarem aquesta campanya, a la qual s'iniciaran molts controls a la ciutat per part de la policia local i, evidentment, ens posarem ferms amb aquestes conductes irregulars a la via pública.
0: Parlem ara de política perquè ja es coneix l'ordre del dia del ple municipal de divendres. Entre les diverses mocions dels grups polítics que s'hi presenten, Movem Castelldefels en Comú Podem porta a debat la proposta d'ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipals. La proposta planteja incrementar les places públiques per donar resposta a la demanda de famílies de la ciutat. El portaveu de Movem, Javi Martín, explica els motius d'aquesta moció.
2: És un neguit molt gran que hi ha, no? Les persones que tenen nens i nenes troben molt complicat per entrar a la xarxa d'escoles bressol, que és un model d'èxit que ha estat observat a tot arreu, que va implantar, no?, el govern progressista des de fa més de 30 anys. I donen molt bon servei, estan molt ben equipades i tothom vol accedir, són universals. I el que demanem en aquesta moció és que s'ampliï l'oferta. Demanem això al govern, que sabem que es fa a Castelldefels un esforç econòmic molt gran per donar aquest servei.
0: El ple municipal ordinari de setembre és aquest divendres a la 1:00 PM. El podran seguir complet en directe a través d'aquesta sintonia i del web de l'emissora municipal, radiocastelldefels.org. Els personatges de Disney, Pixar i Marvel animen a reciclar més vidre i a acostar-se als contenidors. Aquesta setmana s'instal·len a l'edifici de la República nous contenidors inspirats en personatges de ficció d'aquests estudis cinematogràfics. La campanya la impulsen Ecovidrio i l'Ajuntament. Començarà demà dijous i s'allargarà fins al 5 d'octubre. Hi haurà també un punt informatiu amb monitors ambientals que repartiran bosses reutilitzables. Amb aquesta acció es vol animar les famílies a reciclar més vidre. Sandra Martínez és cap de Serveis Urbans de l'Ajuntament.
3: La campanya que comencem ara va més enfocada a la conscienciació de les famílies i especialment als infants. Llavors, és una campanya que ens fa molta il·lusió presentar-la aquí a Castelldefels. Som una de les 9 ciutats espanyoles seleccionades per participar en aquesta edició i bueno, creiem que tindrà molt d'èxit. L'objectiu doncs, això és fomentar la recollida selectiva, implicar les famílies i especialment els infants de la mà de Covidro i de Disney.
0: La campanya per promoure el reciclatge de vidre s'obre demà amb un acte públic aquest dijous, dèiem, 24 a les 6, al pati de l'edifici de la República. Serà quan es descobreixin els contenidors de recollida de vidre que s'han tematitzat.
3: Bàsicament, la campanya consisteix en la instal·lació de 5 contenidors de vidre que tindran, bueno, estaran tematitzats amb personatges de Disney, de Pixar i de Marvel. Com a personatges destacats, per exemple, estaran personatges de Frozen, Elsa i Anna, de Toy Story, Woody i Jessie, i també de Marvel tindrem contenidors d'Iron Man i de Black Panther. Llavors, jo ja els he vist i la veritat és que són contenidors molt macos, molt espectaculars, que cridaran molt l'atenció dels nens. I a banda d'aquests contenidors que tindrem més de 10 dies, hi haurà una carpa amb educadors ambientals que explicaran quins residus van al contenidor verd, quins beneficis ambientals té el reciclatge de vidre, explicaran que el vidre si es recicla, bueno, que de fet es pot reciclar infinites vegades. I llavors fer-ho a través de Disney i personatges que tant els agraden als nens, pensem que, bueno, que aproparà molt als nens perquè tindran moltes ganes.
0: A les carpes de promoció s'entregarà material promocional. A més, qui ho vulgui podrà participar en un sorteig.
3: En aquestes carpes, que estan els educadors ambientals els dies 24 i 25 de setembre, doncs, a banda d'explicar tota aquesta informació, s'entregarà material. Material repartiran bosses reutilitzables de Disney que ens ajudaran a fer la separació de vidre a casa. I també, una cosa que jo crec que també agradarà molt, és que els contenidors disposaran d'un codi QR que permetrà entrar en un sorteig. I s'assortejarà un viatge a Disneyland París i també 200 miniglus tematitzats amb aquests mateixos personatges. Llavors, pensem que és una campanya molt atractiva i que engrescarà molt els petits.
0: Fins al 5 d'octubre. Per tant, Elsa i Anna, de Frozen, Buddy, de Toy Story, o Iron Man, entre d'altres, als contenidors de recollida de vidre de l'edifici de la República. Aquest dissabte arriba la primera trobada d'entitats, Fem Poble, així s'ha batejat. És una jornada que permetrà al teixit associatiu de la ciutat donar a conèixer les seves activitats. Sara Segarra, tècnica municipal de participació ciutadana, subratlla que les mateixes entitats han format part de la gestació de la trobada des del moment que va germinar la idea.
4: El primer que es va fer, tenint en compte que som l'àrea de participació, va ser consultar al teixit associatiu com, quan i de quina manera volíem fer aquesta trobada. I el que vam llançar una crida, una proposta, a veure si generava interès entre el món associatiu fer aquesta trobada i ens va sorprendre molt favorablement que més de 40 entitats des del minut 1 s'apuntessin a la proposta, sense haver determinat ni tan sols el que faríem, no? Llavors es van dissenyar una sèrie de trobades, vam fer una macrotrobada el mes de març, en la que vam convidar totes les entitats a idear i a dissenyar com seria aquesta trobada.
0: L'Ajuntament, l'àrea de participació ciutadana, destaca el paper crucial que han jugat les entitats a l'hora de dissenyar aquesta trobada Fem Poble.
4: L'ADN del departament en general sempre és fer les coses d'una manera col·laborativa, en la mesura que puguem, sempre que el temps ho permeti. I així ha estat una trobada dissenyada amb les entitats, sent conscient que era la primera vegada que ho fèiem, que hauríem d'anar millorant el model si es segueix fent. Des del minut 1 s'ha fet en col·laboració amb les entitats i totes les propostes que hi ha sobre la taula en aquesta trobada, totes venen per part de les entitats. Tots els tallers que s'ofereixen, les exhibicions que es fan, les propostes de distribució de la plaça, com estem distribuïdes, com decorem els espais, quin missatge donem, el lema de la trobada, els elements comunicatius del cartell, del díptic, tot ha estat dissenyat amb les entitats.
0: Sara Segarra explica que la mateixa organització s'ha sorprès de l'interès de les entitats a l'hora de proposar i oferir activitats.
4: És una proposta molt variada, que busca públics diferents. La majoria de propostes per part de les entitats tenen un caire més adult, però sí que hi ha activitats infantils i familiars. Algunes les impulsen els joves de la pròpia Casa d'Oficis. Ha estat una sorpresa molt gratificant. És a dir, al final hi participen gairebé 40 entitats, però hem de pensar que en una jornada de no tantes hores, perquè és tot un dia, però és de 10 a 2 i de 5 a 8, encabim 25 tallers simultanis i 10 exhibicions, que és una gran quantitat de propostes que s'aniran realitzant una darrere l'altra. A l'escenari, cada mitja hora, hi ha un tastet d'una exhibició d'una entitat que ofereix alguna cosa. I aquí hi ha entitats escèniques, de dansa, no? Entitats de salut, entitats culturals, cant, coral, xaranga, hi ha de tot, no?
0: Per la seva banda, la regidora de Participació Ciutadana, Mariana Ortega, apunta que Fem Poble obeeix a l'esperit que mou a totes les entitats ciutadanes, que és el de crear comunitat.
5: La primera vegada que s'ha organitzat una celebració com aquesta, no? d'una trobada d'entitats, i bueno, estem contentos de com s'ha desenvolupat i a l'expectativa de a veure com nos sale. La veritat que va ser un encuentro de cerca de 40 entitats i també de alguns serveis municipals. Y yo creo que al final el Fem Poble, que es el eslogan que se ha elegido, ¿no? para este día, pues resume muy bien lo que hacen nuestras entidades durante todo el año. Al final son ellas las que hacen ciudad, las que crean comunidad y las que crean este vínculo entre personas, que es lo que realmente es una ciudad, ¿no? Tenemos entidades de todo tipo, todas las entidades, nosotros hicimos la convocatoria a todas las entidades de la ciudad, de diferentes ámbitos, entonces eso es lo que queremos, ¿no? Una trubada donde no haya solo stands de entidades, sino que pasen muchas cosas, ¿no? Ahí habrá exhibiciones, habrá talleres, habrá charlas, bueno, un montón de actividades, una trubada que está viva, que está llena de acción y que eso, y que realmente lo más importante yo creo de esa trubada es que se ha construido no para las entidades, sino con las entidades.
0: La jornada Fem Poble, aquesta trobada d'entitats, és aquest dissabte de 10 del matí a 2 i de 5 a 8 a la plaça de l'Església.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Travessem la ratlla de la meitat d'aquest informatiu a Ràdio Castelldefels aquest dimecres 23 de setembre. L'hem obert amb la campanya de control que la policia local fa aquests dies als patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Hi ha sancions de fins a 1.000 euros. La segona part de l'informatiu d'avui, entre altres qüestions, la dedicarem a parlar de la Nit del Comerç, una celebració que l'Ajuntament proposa com a festa de trobada del teixit comercial local. És demà, dijous, quan Castelldefels viurà una nova Nit del Comerç. La trobada està pensada com un espai distès per compartir experiències i posar en comú les diferents realitats del comerç local. Durant la vetllada, l'Ajuntament presentarà les accions de dinamització comercial previstes per a aquests mesos fins a final d'any, entre d'altres la campanya d'enllumenat comercial de Nadal o l'encesa d'aquest enllumenat nadalenc. També es presentaran oficialment uns nous reconeixements adreçats als comerços de Castelldefels. Ana López ha entrevistat la regidora de Comerç, Mar Sicília.
7: Pues esta semana una de las noticias es la celebración de la Nit del Comerç. Para hablar de ello con nosotros la concejala de Comercio en el Ayuntamiento de Castelldefels, Mar Sicília, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días.
7: Bueno, pues ¿qué nos depara esta semana? Creo que se celebra el miércoles o jueves.
8: El jueves 24.
7: ¿Dónde se ubicará?
8: Bueno, este año la tradicional Nit del Comerç, que es una noche dedicada exclusivamente al comercio, al tejido comercial de nuestra ciudad, es una noche en la que todo el tejido comercial está invitada a pasar ese rato dedicado a ellos, a hacer un poquito de networking, a conocer un poquito no solamente las acciones que llevamos a cabo desde el ayuntamiento, sino también a conocerse entre ellos, ¿no? Este año, tradicionalmente lo hacíamos siempre en el castillo. Como todo el mundo sabe, el castillo ahora mismo está en un momento de obras en la parte jardinada y, por tanto, nos impedía poder celebrarlo allí por una cuestión de aforo. Estuvimos mirando otros edificios municipales, pero no conseguimos poder encontrar ninguno que se adecuara a las necesidades. Y dentro de toda la oferta que tenemos en nuestra ciudad privada, pues decidimos celebrarlo en el CBC, en el Casanovas Beach Club, en la playa.
7: ¿Cuáles van a ser los contenidos de esa gran noche del comercio de Castelldefels?
8: Pues como yo te decía, es una noche dedicada a ellos, al sector comercial, y todo con la intención de crear comunidad para nosotras que trabajamos en el área y para las personas que estamos al frente del gobierno municipal. En cuanto a comercio local, es muy importante el hacer comunidad, ¿no? Creemos que es una premisa fundamental. Sabemos que Castelldefels es una ciudad turística, pero el turismo abarca muchas cosas y la oferta comercial es una de ellas. Por tanto, muy ligada también a la oferta turística, a la oferta gastronómica, a la oferta hotelera. Por tanto, creemos que dar relevancia a todo el tejido comercial es necesario. Reconocer la labor que hacen, reconocer el trabajo, reconocer, pues, ese, lo que te digo, el esfuerzo que hacen por crear esa comunidad tan importante para una ciudad, dar vida a los barrios.
7: Que vaya muy bien la NID del Comer, señora Cecilia, este próximo jueves.
8: Pues seguro que irá muy bien y seguro que será un punto para encontrarnos, hablar, y seguro que surgen muchas iniciativas nuevas hablando con todo el tejido. Muchas gracias.
7: Gracias a usted, Mar Cecilia, concejala de Comercio en el Ayuntamiento de Castelldefels. Que vaya muy bien.
8: Muchas gracias.
0: Els espais familiars de les cases dels infants surten al carrer aquest dimecres. Avui, amb una nova edició, serà la 16a de la Festa del Cor. L'objectiu és donar a conèixer la tasca d'aquests serveis municipals que s'adrecen als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. És una xerrada que és aquesta tarda, de 5 a 7, a la zona de vianants del carrer d'Arcadi i Balaguer, davant de l'edifici de la República. Hi haurà diferents racons de joc, activitats pensades per als més petits. Serà també un espai de trobada entre famílies i professionals. Aquesta iniciativa, la Festa del Cor, permet donar a conèixer els quatre espais familiars que formen la xarxa municipal de les cases dels infants. Són els centres d'educació 03 de Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via Mar i Can Aymerich. Rosa Mestre és la responsable de coordinar les cases dels infants municipals.
9: La Festa dels Espais Familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició i és una festa que va néixer de la del desig de, per part de les educadores, dels equips educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit, no? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem, i també és un moment per difondre les propostes que nosaltres tenim en les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda, no? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
0: La Festa del Cor és avui, aquesta tarda, a partir de les 5. És oberta a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys i no cal inscripció prèvia. Les activitats a la zona de vianants del carrer d'Arcadi Balaguer.
10: Since I was a kid, I've been fascinated by the great explorers.
0: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado reprèn aquesta setmana el cicle El documental del mes. La programació fins al desembre proposa la projecció de 4 pel·lícules sobre temes molt diferents, però amb un punt en comú. Són històries que conviden a reflexionar sobre qüestions socials i d'actualitat. La primera projecció és aquest dijous. Arriba Amazomania, un documental sobre el poble indígena dels Corubo i la mirada colonial sobre les seves comunitats. En parlem de tot plegat amb Yolanda Zamora, bibliotecària que coordina el programa El Documental del Mes a la Biblioteca de Castelldefels. Bon dia, Yolanda.
11: Bon dia.
0: Comencem, si de cas, pel que és més d'actualitat. Aquesta mateixa setmana comencem parlant d'Amazomania, que és la primera de les pel·lícules.
12: No, es pues enchanta.
13: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Què explica aquest documental i per què pot interessar? Quin seria el ganxo per a la gent de Castelldefels?
11: Bueno, el primer ganxo és que, com hem dit, que del Festival Docs Barcelona surten els documentals que després circulen amb el Docs del Mes, Amazomania va rebre a la secció oficial d'enguany el premi a la millor pel·lícula. I això ja vol dir molt. Ha tingut el reconeixement dels professionals tant per temàtica com per tècnica. I què ens explica Amazomania? L'any 1996 s'organitza una expedició entre personal brasiler i personal suec per aproximar-se a la tribu aïllada dels Corubo. És algo excepcional. S'enregistren unes imatges, és un treball entre periodístic, antropològic, però clar, estem a l'any 96 llavors. Què ha passat? El temps i la història ens ha fet canviar moltes coses, hi ha uns canvis de paradigmes i en certes revisions. Les revisions de drets humans, les revisions del fet colonial, les revisions de les minories ètniques i els seus drets, i el que el documental mostra una miqueta és el conflicte entre què significava allò el 96, l'any 1996, i la revisió posterior de tots aquests treballs.
14: Senyor Aïn, no vol garantir el seu Aïn faltant, no?
0: És a dir, que pràctiques que donaven per fetes des del camp de la ciència, de l'antropologia, que donaven com a correctes a l'hora d'acostar-nos a aquestes comunitats, ara ja no ho són.
11: Clar, o sigui, tot s'ha revisat, a vegades es qüestionen, a vegades no es qüestionen, vull dir, perquè tot és dins d'un context, però el conflicte existeix. L'enregistrament d'aquelles imatges amb una intenció que simplement era d'aproximar-se a aquella comunitat, però aquella minoria té uns drets i tenia uns drets. I simplement el documental mostra aquesta possible revisió.
15: Journalists makes a lot of money here and you guys never pay back.
16: Si el teu filho morrer, depois falta do teu filho, quando teu filho, tu não chora.
0: Detalls concrets, hora, sala...
11: Doncs serà el dijous 24 de setembre. Projectem aquí a la biblioteca, a l'Espai Margarida Xirgo. La durada és de 93 minuts. L'entrada és gratuïta i lliure. I el que sí que cal comentar que els documentals són en versió original subtitulada al català. I com tu has dit abans, són documentals d'arreu del món. Per tant, parlem en aquest cas és brasiler, portuguès, suec, subtitulat en català, però tenim de tots els idiomes.
0: Yolanda, moltes gràcies. Recordem la primera projecció aquest mateix dijous, Amazomania. Gràcies per acompanyar-nos.
11: A vosaltres.
16: Tu no xora, tu xora.
0: Avui dimecres a Castelldefels tenim sol i temperatures altes, al voltant dels 28 graus, i sense precipitacions destacables a la vista. Amplia la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia!
17: Bon dia, de moment continuem amb l'anticicló ben assentat sobre la zona de la península Ibèrica, sobre Catalunya i, per tant, amb molta tranquil·litat meteorològica i les pertorbacions, de moment, ben allunyades de nosaltres. Tot això fa que parlem de sol, que s'imposa ja des de primeres hores del matí, d'una temperatura que, si bé primera hora ha estat un pèl més baixa que la d'ahir, avui podríem veure la temperatura una miqueta més alta en algunes zones. Seria el cas, per exemple, de Ponent, zones de la depressió central, en canvi baixaria una miqueta cap al nord-est o també cap a la Vall de l'Ebre. Però, en definitiva, un ambient atípic per aquesta època de l'any, amb temperatura molt alta per estar ja a finals de setembre i amb màximes que poden arribar a rondar els 30 graus o superar-los en zones de l'interior, especialment cap al terç oest i, sobretot, de nou, cap a la zona de la Vall de l'Ebre, on, tot i que baixi una miqueta respecte a la de

Patinets elèctrics a Castelldefels. Aprovada el juliol, l'ordenança estableix sancions que poden arribar als 1.000 euros. Ja es coneix l'ordre del dia del ple municipal de divendres. Entre les mocions dels grups polítics que s'hi presentaran, Movem en Comú Podem porta a debat la proposta d'ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipals. Demà arriba la nit del comerç, una trobada distesa que l'Ajuntament proposa com a reconeixement al teixit comercial local. S'hi presentarà, entre d'altres campanyes, la d'enllumenat comercial del Nadal 2026. Aquesta tarda, nova edició, serà la 16a de la Festa del Cor. L'objectiu és donar a conèixer la tasca que fan les cases dels infants municipals. Són els 4 centres educatius que tenen infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. I demà al vespre torna el documental del mes a la biblioteca. La primera projecció del curs la protagonitza Amazomania, una pel·lícula que critica la mirada colonial sobre el poble indígena dels Corubo al Brasil. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Fons.
1: L'exposició Teníem por, però calia sortir, és una proposta que ens convida a fer un viatge per la història de la lluita pels drets de les persones LGTBI a Catalunya a través de fotografies, testimonis en primera persona i diferents materials d'arxiu. Parlem d'aquesta exposició amb la Sofia Hernández, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Sofia.
2: Bon dia.
1: Explica'ns una mica més aquesta mostra que vol donar veu a persones protagonistes de diferents generacions, crec que és el que és interessant també del moviment LGTBI.
2: Correcte, aquesta exposició visibilitza el testimoni de 14 persones que han lluitat en relació amb els drets LGTBI i comparteixen les seves experiències, les seves lluites i també les seves reivindicacions a través de fotografies, testimonis i diferents materials d'arxiu.
1: És una de les propostes de l'Espai Montserrat Roig que ha preparat una nova programació d'activitats fins al desembre. Aquesta proposta inclou tallers, tertúlies i espais de formació, però també, com acaba d'explicar Sofia, diverses exposicions al voltant de la igualtat i els drets de les dones i del col·lectiu LGTBI. L'exposició, com dèiem, recull el testimoni d'aquestes 14 persones. Quines històries ens permet conèixer?
2: Ens permet conèixer històries de persones que han sigut activistes i històrics del moviment LGTBI aquí a Catalunya, com per exemple potser us sona la Sílvia Reyes, l'Armanda Fluvià, Antoni Prades, Alpe Conceptes, Bea Espejo, que han sigut activistes que encara avui dia fan molta feina per al col·lectiu, no? Però que van estar lluitant en moments que era molt més difícil a nivell d'activisme i sobretot en moments de la història

0: que no era tan fàcil, no? parlar d'aquests temes, i quan totes aquestes persones van sortir, van posar el seu cos, no? per poder lluitar pels drets que avui dia sembla que ja els tenim aconseguits des de fa molt, i no, realment no fa tant a nivell d'anys.
1: No fa tant, i per desgràcia, malauradament, es continuen produint agressions envers aquest col·lectiu LGTB.
0: Correcte, sí que hem avançat molt aquí a Espanya, a Catalunya, però malauradament és un tema que encara continua present, aquest tipus d'agressió, i per això cada vegada existeixen més protocols i més serveis, però per desgràcia, com amb la violència de gènere, continuem tenint casos, no?
1: En aquest sentit, va lligada la meva pregunta ara, perquè és important recuperar aquesta memòria del moviment LGTB i donar-li visibilitat.
0: Doncs és molt important, perquè moltes vegades pensem que els drets cauen de manera com fortuïta, no? Com si fossin qüestions que ja estan assolides o de manera espontània, no? Quan realment els drets s'aconsegueixen perquè hi ha un col·lectiu de persones que lluiten, no? per aconseguir-los, i no és una cosa que moltes vegades, per exemple, les persones joves no hem vist tota aquesta història, i ja hem nascut, per exemple, o hem viscut tota la nostra vida amb el matrimoni homosexual, per exemple, ja legalitzat, no? però realment no és una cosa que hagi caigut d'un arbre i que hagi sigut, com deia abans, com una cosa fortuïta, espontània, sinó que ve d'una llarga trajectòria, no? De moltes persones que, com deia, doncs han lluitat per aconseguir tot això.
1: Aquí s'explica l'experiència de 14 protagonistes de diferents àmbits. Totes elles són conegudes a nivell professional o a nivell reivindicatiu d'aquest col·lectiu, però, clar, simbolitzen o representen a moltes més que hi ha al darrere.
0: Correcte. Hi ha activistes, per exemple, que van formar part del moviment d'alliberació de persones homosexuals, que va ser un dels primers moviments que va haver a l'estat espanyol als anys 70, que fins i tot van formar part d'aquest moviment, i altres que sí que són, doncs, més actuals, no? Que són més joves, però tant des de l'activisme més homosexual com també hi ha persones trans, per exemple, que han lluitat molt, i sobretot a l'època dels 90, que han tingut una gran lluita i són bastant conegudes dins de tot el moviment LGTBI.
1: Uh-huh. El novembre arribarà una segona exposició, Habitant el cos. Quina és la reflexió que proposa aquesta mostra?
0: Doncs aquest no és una exposició ben bé, és un taller, uh-huh, que doncs tracta de generar una reflexió davant de tot el que són els mandats estètics, la pressió estètica, que és un dels grans temes que avui dia es parla, sobretot amb el tema avui dia amb les xarxes socials, no? L'edatisme també. És com fer una reflexió sobre diferents temes que avui dia estan molt a l'agenda de tot el que és les activitats i el moviment feminista, no? I sobretot el tema de l'edadisme, el racisme i tota la part estètica i més d'identitat, no? De les dones.
1: A més, el tema de l'edatisme també.
0: Sí, correcte, que és un dels grans temes avui dia que s'està posant molt, molt al focus, no? El tema de les dones quan es fan grans, no? Que moltes vegades elles mateixes expliquen que sembla que passen a ser invisibles, no? Perquè quan una dona es fa gran sembla que potser ja no és atractiva, no té tant ja a portar i passa a tenir un altre rol, tradicionalment ho ha tingut així. És una cosa que estem intentant canviar, no? Però passa a tenir un altre rol, més de cuidadora, no? I és un dels grans temes que es vol lluitar perquè al final les dones puguin tenir un envelliment que no sigui simplement això de sembla que quedar-se ja desaparescudes, i al final la saviesa i tota aquesta part de fer-te gran és fins i tot molt més enriquidora, i això es guanya amb els anys, no?
1: Un home es fa madur i es fa interessant, i una dona es fa vella amb la mateixa edat.
0: Correcte. És una mica, sí, aquesta... És com coses que sembla que s'han anat durant els anys semblaven com normals, no? Però avui dia estem parlant molt d'aquest tema, de com es veu l'envelliment en homes i dones, no? Les diferents repercussions que té en funció de qui ho viu, no? O qui ho experimenta, no?
1: Ho percep. Això també és una gran queixa, per exemple, d'unes de les professions que viuen més la seva imatge, com és la d'actrius i actors, com per exemple elles denuncien que quan arriben a certa edat, sobretot a Hollywood o arriben als 40 anys, són invisibles per a la indústria, són poc cridades i, en canvi, els homes potser continuen tenint el mateix número d'ofertes.
0: Correcte, això moltes actrius ho han posat de manifest, no? Que arriba un punt al que és la carrera d'una dona, d'una actriu, que sembla que ja no pot fer com de la dona sexy, no? O la dona que està amb un home que normalment també és més gran que ella, no? I està sobretot entre els 30 i els 40, moltes expliquen, que estan com en un punt que ja no poden ser, com diguéssim, les dones sexis, però encara no poden fer tampoc potser d'àvia o de mare, no? Llavors, moltes expliquen que arriba un punt a la seva carrera que sembla o que hi ha com un impàs o que ja directament han d'agafar rols com si fossin ja d'àvia o de dona gran, no? Quan realment amb els homes no passa. De fet, com la part... Ara jo crec que tot està canviant, eh? Mm-hmm. Que és un tema que ha sigut més històricament i està canviant. Que també el món de les actrius i actors tampoc és gens fàcil en general per ningú, no? Però amb els homes també hi havia com molt d'aquesta part de que és l'home sexy de negocis, que ja té una certa maduresa i que és més atractiu fins i tot quan és més gran, no? I és curiós.
1: Com en el cas també que tu esmentaves, Sofia, quan hi ha una parella on l'home és més gran i la dona és més jove, té prestigi, i al contrari, quan una dona més gran està amb un noi més jove o amb una altra dona més jove, doncs se la critica també.
0: Clar, sí, sí. És que hi ha coses que històricament han estat normalitzades i al final hi ha com una com un biaix allà. Si fos com igualitari hauria de ser vist de la mateixa manera, si està un home gran amb una noia jove o una dona gran amb un noi jove, però sembla que d'una banda està més normalitzada i d'una altra no, no? I ara és un tema que s'està començant com a parlar molt més, que al final cadascú amb la seva vida i amb les seves relacions fa el que vol, no? Però resulta curiós com moltes vegades aquests temes s'han parlat sobretot a mitjans de comunicació, per exemple, perquè després qualsevol persona pot tenir la seva opinió. No ens ficarem en la vida d'altres persones, però com es projecta això, no? Quan es parlava de tot el tema del Leonardo DiCaprio es va parlar molt d'això, que semblava sí. Que ell no mai tenia parelles, no? Que tinguessin més de 25 anys quan ella té 50 anys, no? I és com una cosa que dius, ostres, que s'ha parlat molt, no?
1: També una altra professió com és la nostra, els mitjans de comunicació, sobretot a la televisió, hi ha homes que poden allargar la seva carrera davant les càmeres durant molt temps i és poc freqüent veure que dones de la mateixa edat doncs, continuen, per exemple, doncs, portant un informatiu de televisió.
0: Sí, també sembla que si hi ha potser dos casos, no? Aquestes dones en concret, doncs sembla fins i tot estrany, no? Veure-ho, no? I jo crec, això sí que jo crec que també estem avançant i va canviant, no? Però durant molts anys ha sigut molt així i ara s'està fent tota una tasca també per intentar doncs, problematitzar, com dèiem, tot això, perquè és cert que, bueno, que les dones sembla que hi ha un punt de la seva carrera que no... Bueno, que ja no estan, com no poden servir potser com un reclam més sexuals, això s'ha vist molt en tema d'anuncis, no? Sobretot fa 10-20 anys, no? Que com les dones al final eren un reclam, bàsicament a nivell estètic, en quan ja potser ja no tens aquesta bellesa, ja, bueno, a nivell de comunicació, doncs, no et donen tantes oportunitats, que, bueno, això vosaltres ja també esteu, bueno, ja sabeu una mica com deies que ho heu patit, també.
1: Sofia, doncs, a més d'aquestes exposicions, d'aquests tallers, el programa inclou tertúlies i activitats de formació, quines destacaries especialment?
0: Doncs destacaríem especialment, bueno, les tertúlies que fem mensualment, que les fa la psicòloga del CIAT, que és la Carolina, que fa tertúlies doncs parlant sobre diferents temes que interessen o que li venen molt a consulta, no? I es fan una mica en funció de la demanda de les dones, aquestes sempre les rescatem. I després també doncs, hi ha diferents activitats, com per exemple per intentar fomentar l'emprenedoria de dones, que també creiem que tenen molta, bueno, que són molt interessants i també tenen molta importància, no? Perquè també són professions que normalment han estat més masculinitzades, no? I estem fent doncs, una feina per intentar que hi hagi més moviment, més dones que volen emprendre, també que facin xarxa, no? I aquestes destacaríem, tot i que Convidem a anar a totes les activitats i que mireu la programació, perquè després també hi ha altres propostes que són més amb el propi cos. Hi ha, per exemple, un taller, per exemple, de relaxació, d'impacte emocional, no? Però bueno, us convidem això a veure totes les activitats i a escollir la que més us vingui de gust, no?
1: A què s'adreça les activitats en general de l'Espai Montserrat Roig? Cal inscriure-s'hi?
0: Correcte, sí. Podeu venir directament a l'espai i farem les inscripcions, o si no, a través de la web de l'Ajuntament. Hi ha un formulari on us podeu inscriure. No hi ha límit de us podeu inscriure a les activitats que vulgueu, el que sí que hi ha les places són limitades, llavors sí que cal fer la inscripció perquè al final tinguem una mica de referència que al final són gratuïtes i també li donem un valor, no?
1: Sofia, què diries a algú que encara no ha anat mai a l'Espai Montserrat Roig perquè s'animi a conèixer tota aquesta programació de la qual estem parlant?
0: Doncs diria que és un espai que és de referència per totes les dones, totes les persones del col·lectiu LGTBI i qualsevol persona que vulgui conèixer sobre el que és tota la part d'igualtat que fem a l'Ajuntament. I allà a l'espai tothom és benvingut i anem tenint diferents exposicions que potser no cal que us de primeres potser no us voleu apuntar a cap activitat, no? Però és un espai que és molt referencial, que veureu que és molt amable i tenim diferents exposicions de tant en tant. Llavors jo crec que per visitar-lo val la pena per conèixer una mica el que és l'equipament i és un espai, com deia, que considerem que és molt, molt de referència i molt agradable també.
1: Doncs ja sabeu que, per exemple, tenien por, però calia sortir aquesta proposta al voltant del col·lectiu LGTBI, al voltant de convidar-nos a fer un viatge per la història de la lluita pels drets de les persones LGTBI a Catalunya, a través de fotografies, testimonis en primera persona i diferents materials arxius. Es pot visitar de l'1 al 28 d'octubre a l'Espai Montserrat Roig. Recordem l'adreça a Carrer Església 117. També inclou visites guiades adreçades als centres educatius.
0: Sí, farem també visites amb instituts perquè puguin conèixer l'exposició, i també vindrà un dels fotògrafs que han participat en aquesta exposició, que és l'Aitor Fernández, perquè aquesta exposició és la iniciativa d'una associació que es diu Date Cuenta, i el fotògraf de l'exposició, com deia, és l'Aitor Fernández, i també l'han fet amb una historiadora que es diu Verónica Taranilla. Llavors, ell vindrà també a explicar-nos com va ser tot el procés de fer les fotografies, perquè també, per exemple, jo és que l'exposició ja he tingut el plaer de veure-la i també he conegut a l'Aitor. Per exemple, és molt interessant perquè una de les activistes, la Sílvia Reyes, va morir fa pocs anys, no? I explica com ell va fer les fotografies, no? I es va emocionar molt, no? Perquè va explicar-li tota la seva vida, no? Perquè ella va ser una dona trans que va tenir una vida bastant complicada, però sempre va lluitar també i sempre va estar com molt a la bandera del que és la lluita del col·lectiu. I llavors és molt interessant perquè ella ha viscut això i ha fet les fotos de manera directa i ha participat amb tots els activistes. Llavors volem fer com tota aquesta tasca de fer una activitat més educativa també pels centres i que puguin conèixer tota aquesta història, no? I com s'ha fet, i serà una proposta interessant que farem durant l'octubre.
1: I per acabar la nostra conversa amb tu, Sofia, què et sembla el fet de que l'Acadèmia de Cinema d'Espanya hagi triat la pel·lícula de Los Javis, La Bola Negra, per competir als propers Oscars de Hollywood?
0: Doncs encara no l'he vist, la veuré, mira, justament la veuré aquest dissabte, perdó, però és una pel·lícula que al final visibilitza molt el que és un dels grans també artistes, no, referenciats pel col·lectiu, que és el Federico García Lorca, no? Parla de tota també la seva vida, i el fet de que també hagi guanyat aquest èxit internacional és una cosa molt positiva també per situar com a Espanya dins del món i dins de tot el que del que hem lluitat des d'aquí, des d'Espanya, que ara ja hem aconseguit molts drets, no? Però com, en relació amb tot el que hem parlat d'aquesta exposició, no? Com va haver gent que, per desgràcia, per lluitar, no? Per tota... aconseguir tots els, bueno, tots els drets i per ser qui és, en el seu cas, no? va haver de patir aquest final, no? I llavors és, jo també és una pel·lícula que encara no l'he vist però que convido molt perquè de fet és això, té molt bones crítiques i ha estat nominat als Oscars, al Festival de Toronto crec que va ser també que
1: ja va guanyar un premi,
0: que ha guanyat un premi, no? Llavors jo crec que és molt positiu que es parlin d'aquestes històries, no? I bueno, s'ha trigat anys en parlar, però jo crec que és molt important, no? Per recollir tot això i sobretot els Javis, no? Que ja des de la seva perspectiva segur que ho fan de manera com amb molta tendresa i amb molta cura, no?
1: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé. Bon
0: gràcies
1: dia.
0: A vosaltres.
2: A fons.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Bon vespre a tota dona i a tothom des d'aquest el vostre programa El Crit a la Terra, aquí, a Ràdio Castelldefels. Soc l'Andreu Martí Cortada, tal com va avançar ja en Miqui el darrer programa, en endavant duré la majoria de les conduccions d'aquest programa. I com que cal començar d'una manera bonica i elegant, per això avui hem portat una persona bonica i elegant. És l'Anna Pardos i Ripoll, a qui coneixem tots carinyosament per Misha. Misha, moltíssimes gràcies per atendre'ns i siguis benvinguda al nostre programa. Què tal, com estàs?
1: Hola, bon vespre, moltíssimes gràcies. Que amb aquesta introducció, com no em sento benvinguda en aquest programa? Gràcies.
0: Escolta, sé que t'agraden molt els llibres. Volia començar parlant d'un tema una mica més genèric, però no per això menys punyent. En quins aspectes són importants encara els llibres?
1: Uau, és que hi ha algun que no ho siguin, perquè per mi els llibres són importants des de com una font d'entreteniment. És a dir, la gent sovint parla de la importància dels llibres, però jo crec que no es parla prou també de com de divertits poden ser els llibres, això sí, d'una banda. D'altra banda, per potenciar la creativitat, el pensament crític, l'empatia. Jo crec que hi ha una cita que crec que ho resumeix bastant bé, i és que si no llegeixes, no passa res. Però si llegeixes, passa molt.
0: Exactament. És això, que no és que no passi res, és que deixa de passar.
1: Exacte.
0: Exactament. Sí, sí, realment és aquest el punt crític, no? Suposo que saps que estem de ple a la Setmana del Llibre en Català.
1: Home, oh, i tant!
0: Com la veus tu, aquesta celebració?
1: Per mi, jo com a amant dels llibres, hi ha dos moments de l'any que són espectaculars. Un és Sant Jordi i l'altre és la Setmana del Llibre en Català. Ja fa anys que no me'n perdo cap ni una, i també ja des de fa uns quants anys que col·laboro activament presentant llibres, dinamitzant activitats, a diversos dies de la setmana, i en aquesta ocasió la setmana dura 10 dies, ha començat el dia 18 de setembre i acabarà el 27, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Doncs bé, jo hi seré 7 dies.
0: Déu-n'hi-do.
1: 7 dels 10. M'hi trobareu.
0: Sí, potser seràs més.
1: Sí, sí, sí. Vull dir que per mi és una cita ineludible. Si encara no hi heu anat, feu, perquè és espectacular. Com diu el lema d'aquest any, hi ha molt per veure i molt per llegir. Hi ha més de 300 activitats.
0: Déu-n'hi-do, més de 300 activitats. I pel que sé, porten personatges importants, també. Sé que hi ve el carrer Rabassa, entre altres noms d'aquests... Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, porten autors de quilòmetre zero espectaculars, porten també autors internacionals, autors i autores internacionals, i el que intenta fer la setmana és que intenta arribar a tothom, a totes aquelles persones que potser no se senten interpel·lades per la lectura o que potser encara senten recel a l'hora de llegir en català. Els hi demostra que el sector editorial en català és més viu i més ric que mai, i que siguin els seus gustos, siguin els que siguin, a la Setmana del Llibre en Català hi trobaran un llibre per a ells.
0: Ja ho heu sentit, no us podeu perdre aquesta celebració, perquè realment és una gran festa. Digue'm una cosa, el llibre en paper o en format electrònic?
1: La gran pregunta. A veure, jo des de sempre, aquesta te la contesto ràpid, llibre en paper.
0: Sí, no?
1: Per mi és inigualable.
0: Tocar-lo,
1: sí.
0: L'olor.
1: L'olor, ostres, és que és per mi... Clar, d'altra banda, entenc els beneficis del llibre electrònic, perquè sobretot, quan, com a mi, m'agrada molt llegir a tot arreu, anar amunt i avall, jo entenc que la gent que no pot, que està llegint llibres molt gruixuts, que no pot anar amb el llibre carregat amunt i avall o no té espai a casa seva, és un gran què tenir un llibre electrònic. Però jo que també, com que sóc prescriptora literària, em dedico a parlar de llibres a les xarxes, a crear contingut divulgatiu, estic molt connectada amb el tema de les pantalles. Per mi, poder llegir en paper és una manera fantàstica de desconnectar i no ho canviaria per res. Per tant, sempre, sempre, sempre que puc, el 98% dels llibres que llegeixo són en paper.
0: En paper, no?
1: Sí.
0: Clar, és, jo igual, potser perquè sóc també d'una generació més antiga, per dir-ho d'una manera suau, m'agrada tindre el llibre a la mà, llegir-lo, rellegir-lo, amb més fàcil tirar endavant i enrere, tindre aquells punts que guardo. Però, clar, en el format electrònic n'hi caben tants.
1: Sí, exacte, exacte. Però sembla que és això que diguis, que el llibre en paper només pugui ser gaudit per altres generacions, però jo crec que els joves i les joves d'avui en dia estan super enamorats amb el llibre en paper, sobretot aquelles noies o aquells nois que són molt, molt lectors, que els agrada molt això que deies, marcar, posar pòstits, viure l'experiència de la lectura. Jo crec que són molt, molt, prefereixen molt més el llibre en paper.
0: Tu ets de posar-hi pòstits també als llibres?
1: Sí.
0: Jo els tinc tots plens i aquí poso aquest he guardat, aquesta fulla l'he guardat perquè això, l'altra fulla he guardat per l'altre i han acabat.
1: Exacte.
0: Sí, clar. Això el llibre electrònic, dona, suposo que sí que es deu poder fer i a més sempre et queda molt més endreçat. Potser, diguéssim, és més net perquè ens hi trobem a les biblioteques que ens porten uns llibres a vegades de color groc que dius, mare de Déu, aquests els treuen de sobre, no? Bueno, però realment penso que el que comporta el llegir en paper és aquest plaer del moment, de la situació i que et posa més en situació. No?
1: Sí.
0: Això, potser amb el llibre electrònic això es perd una mica.
1: Sí, i detalls com, per exemple, saber per on vas, és a dir, visualment poder veure si vas per la meitat del llibre, però no és el mateix veure un 56%?
0: No, no és el mateix.
1: No és el mateix. Que veure el punt del llibre al mig. No? Són els petits detalls.
0: Sí, tant per quan vols acabar-lo, com per quan dius, ostres, que no s'acabi.
1: Exacte.
0: Que dic, cara, mare, ja només em queda això, ho saboreges més.
1: Exacte.
0: Què et volia comentar? Són incompatibles?
1: El llibre en paper...
0: Jo crec
1: llibre...
0: que l'experiència, l'evidència ens demostra que no són incompatibles.
1: Ah, estic totalment d'acord amb tu, clar que no. Vull dir, al final crec que poden conviure perfectament. Quan va sorgir el llibre electrònic, tothom pensava posar el crit al cel, no a la terra, sinó al cel, dient ja s'ha acabat el llibre en paper. I no, crec que poden conviure perfectament. I ara també ha entrat un tercer jugador, que és l'audiollibre, que també està guanyant molta força. Vull dir que crec que hi ha moltes maneres de gaudir de la lectura i que totes poden conviure perfectament.
0: Sí, respecte a això de l'audiollibre, aquí faig potser una mica de divagació, està molt bé per totes aquestes persones invidents, perquè evidentment poden llegir-ho, com ho hem comentat molts cops amb la Sandra Jiménez i el Pauli Castelló de Ràdio Gavà, que fan el seu programa S'ha de veure i què ver. I això és un dels punts més importants que toquen, no? Però parlem ara de la ràdio, perquè jo sé que tot això dels llibres i de la literatura ho has portat a la ràdio. En aquest aspecte, tu i jo ens semblem molt. Jo vaig voler portar la poesia a la ràdio pensant-me que seria un innovador i resulta que, bueno, posa't a la cua. Van dir, no. Hi ha molta literatura a la ràdio?
1: Jo crec que sí. Cada vegada hi ha més programes, i no només programes de ràdio, sinó també podcasts.
0: Sí, el podcast és el que ens ha salvat.
1: I gent que s'atreveix a fer el seu propi contingut, a parlar de les seves lectures a les xarxes, als podcasts. Jo mateixa també tinc un podcast que es diu Paraula de Misha. També tinc un canal de YouTube. I, evidentment, sí, faig ràdio també aquí a Castelldefels amb un programa que ja aquest any complim 10 temporades.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llibres a la vista. Abans ens dèiem el Club dels Experts i vam començar sent uns joves que ens reuníem aquí a la biblioteca amb un club que es deia el Club dels Experts i per això vam venir a fer les nostres recomanacions aquí a la ràdio i van evolucionant en un espai de debat de tertúlia literària juvenil i ara per celebrar aquesta desena temporada ens hem canviat el nom i ara ens diem Llibres a la vista.
0: Entenc que 10 temporades no les fa qui vol, sinó qui pot. Alguna cosa deus haver fet ben feta. Quin podcast m'has dit que tens? Ho dic pels oients, si algú s'ho vol prendre.
1: Sí, tinc un podcast que està especialitzat en literatura infantil i juvenil que es diu Paraula de Misha. Misha és el nom que faig servir a les xarxes i com a creadora de continguts i sempre quan un llibre m'agrada molt doncs dono la meva paraula de Misha de que els lectors i les lectores el gaudiran.
0: Estupendo. Tenim futur? Tenim futur amb la poesia i amb la literatura en general a la ràdio, ho creus?
1: Jo crec que sí. Perquè és el que dèiem, tornem al tema dels audiollibres, no? La lectura I això també ho connecto amb la prescripció, amb la divulgació a les xarxes, a tots els mitjans de comunicació possibles. Jo crec que la màgia de la lectura, sempre ho dic, és compartir-la, perquè la lectura és molt solitària, però crec que el més màgic és quan pots escoltar, quan pots veure què opinen els altres lectors, quan pots comunicar-te amb ells, quan poses la tertúlia sobre la taula, a les ones, a les xarxes, on calgui, a la biblioteca, on calgui.
0: Sí, realment el fet de comunicar, de compartir, és aquella base, no? És allò que ens deia el Joan Margarit, que ell escrivia els seus poemes no per ell, que això no ho entenia, que ell el que feia era escriure el seu poema, llançar-lo al vent, tot esperant que algú el pogués enxampar, llegir-lo, identificar-s'hi i dir, caram, aquesta persona sóc jo, no? Aquesta era la idea. Jo entenc que és això del que parlem tots.
1: Exacte.
0: No? Tots volem, quan escrivim, d'alguna manera, que algú ens llegeixi i que ho comparteixi.
1: Exacte, exacte. És com aquells autors i autores que diuen que una obra la completa no està completa fins que un lector no la llegeix, no? Per tant, jo afegiria, i també fins que no en parla d'ella i genera aquesta tertúlia que fa possible programes com aquest.
0: Aquest és un dels punts que volia arribar, perquè quan un llegeix, el que està fent és interpretar.
1: Mm-hmm.
0: I quan un interpreta, realment hi ha alguna cosa que ja canvia. Ningú interpreta el mateix llibre de la mateixa manera, per més lectors que hi hagi, evidentment hi ha excepcions, però tothom hi troba una interpretació diferent. Estàs d'acord amb mi amb aquest aspecte?
1: Oh, i tant. I precisament per això jo crec que és tan interessant el fet de compartir, parlar de cadascun d'aquests punts de vista, no? Perquè és això, cada lector veurà una cosa diferent i quan ho poses en comú en un club de lectura, en una tertúlia, o s'adones, no?, que un llibre té 50.000 capes i maneres d'entendre. I ja no parlem de la poesia, també, que té moltes interpretacions.
0: La poesia realment és un dels camps on la interpretació és bàsica i fonamental i potser fins i tot, no et vaig a dir què més, però sí tan important com la creació, perquè al cap i a la fi el creador és el que té la xispa, la gràcia, però el que interpreta, el que llegeix, ha d'haver llegit molt, ha de sintetitzar. I aquest aspecte és fonamental, no et sembla?
1: Oh, i tant.
0: Molt bé, Misha. Pues, què et anava a dir? Com tenim amb el Martí perquè ens truqui? Ah, bueno. Quan el fas el teu programa, Misha?
1: Doncs el nostre programa s'emet cada dijous a les 21:30, 21:45 del vespre, a Ràdio Castelldefels. Com he dit, som Llibres a la Vista. Som un espai de tertúlia literària, juvenil, amb noies que portem... Hi ha una noia que porta les 10 temporades amb mi, que és la Carla, una noia, la Mireia, que s'ha incorporat fa la temporada passada, i diversos col·laboradors que van venint de tant en tant. Entrevistem autors i autores d'aquí Castelldefels i també d'altres indrets, fem molts jocs, parlem de l'actualitat literària, fem molt de debat i ens ho passem molt i molt bé. Així que si voleu riure amb nosaltres i descobrir recomanacions, ja sigui de literatura juvenil, però també parlem de tant en tant de clàssics, doncs escolteu-nos.
0: Bé, doncs ja ho heu sentit. Si voleu passar una bona estona literària, teniu que escoltar aquest programa que m'has dit que és els dijous a 21:45.
1: Correcte.
0: I es diu...
1: Llibres a la Vista.
0: Llibres a la Vista. Molt bé, queda molt clar. Queda molt clar. Martí, bon vespre.
2: Sí,
0: què tal?
2: Bon vespre.
0: Què tal, com estem?
2: Companyes.
0: Hola.
2: Bé, molt bé.
0: Bé, doncs amb Martí, amb ell, iniciem una cosa nova en aquest programa, que serà que cada setmana introduirem una frase, una cita, alguna reflexió que trobem important per, a partir d'ella, fer una mica també nosaltres de col·loqui. Martí, si us plau.
2: La cita, immediatament. La llibertat no és un fet, és un deure i una responsabilitat. La cita, teòricament, és de la Hannah Arendt. El tema és que no està verificat.
0: Vaja, bueno. Bueno, la donem per bona.
2: Conclusió,
0: eh?
2: Conclusió de la IA. No, és... jo buscava termes, buscava termes, no, buscava frases, buscava amb la llibertat, no? I em va sortir aquesta que, bueno, estic plenament d'acord. I la IA, perquè de cop i volta em diu s'atribueix ja, però no. Llavors, algo interessant, que és a partir de la IA, també s'atribueix o pot ser que sigui d'altres autors. Mm-hmm. Però s'atribueix a la Hannah Arendt. Llavors, jo la vaig trobar interessant. I a partir d'aquí, doncs no sé, el debat que sorgeix d'aquí doncs és evident, no? Hem de cuidar i ens hem de responsabilitat de la llibertat.
0: I tant. Digue'm una altra vegada, sisplau, Martí, que la tindrem més present. La llibertat... Martí, no sé si t'hem perdut.
2: Sí,
0: no,
2: digues, sí.
0: No, t'agrairia que si ens la tornaves a repetir, sisplau.
2: Sí, la llibertat no és un fet, és un deure i una responsabilitat.
0: És un deure i una responsabilitat. Molt bé, sí, queda molt clar. Molt bé. Clar, bueno, doncs moltíssimes gràcies.
2: Taxativa.
0: Sí, és que és...
2: Taxativa, vull dir.
0: I contundent. Taxativa i contundent. Molt bé, Martí, doncs pues, moltíssimes gràcies.
2: Digue'm. A vosaltres. No. Jo digue que és molt ad hoc també per als temps que corren.
0: Sí, i què passa ara que no hagi passat sempre? Quan ha estat adient aquesta frase?
2: No, segurament sí, però ara més que mai que estem a punt, o molt a tocar de perdre la llibertat com el que ens pensàvem, perquè no és un fet. Com no és un fet i l'hem de treballar, no? Doncs ara ben bé estem a tocar de que en breu, ja ha passat en altres llocs del món, en breu la perdem també.
0: Sí, sembla que el món s'està espatllant, d'alguna manera. Realment, la situació que estem vivint o que ens enterem de que estem vivint no deixa de ser força preocupant. No et sembla?
2: Sí. És així. Prous exemples tenim. Vull dir que... Llavors, és això. Doncs, precisament jo buscava, no?, en aquest moment, buscava la frase relacionada amb llibertat i vaig trobar aquesta. És que em sembla que és d'una responsabilitat no? També sé que l'estem inclús al·ludint, no? estem passant de llarg perquè creiem encara que és un fet i no és un fet.
0: Sí, el sofà té molta part de responsabilitat en aquest aspecte. No et sembla? Sempre esperem que algú ens ho resolgui i no ens ho ha de resoldre ningú.
2: Exacte. Tot serà per art de màgia, no?
0: Exacte. Les coses no es fan soles. S'han de fer i les hem de fer nosaltres.
2: Exacte. Això mateix.
0: Molt bé, Martí. Pues, moltíssimes gràcies per la teva aportació d'avui.
2: A vosaltres.
0: I et cito ja per la setmana propera.
2: La setmana que ve allà hi seré.
0: D'acord. Moltíssimes gràcies. Bon vespre.
2: Gràcies. Bon vespre.
0: I ara, per poder reflexionar una miqueta més sobre aquesta cita que ens ha passat en Martí, que la vull tornar a repetir perquè m'ha agradat, a dir, la llibertat no és un fet, és un deure i una responsabilitat, al marge de qui sigui l'autoria. Ara escoltarem una cançó, suposo que tots la coneixeu, si no encara ja us diré quina és.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te, camina.

0: Bé, suposo que tots coneixeu els Charango. Aquesta cançó es titula Tanca els ulls. I Misha, estaràs d'acord amb mi que és preciosa.
1: És preciosa, sí.
0: T'agrada Charango?
1: Sí, sí, sí, sí, de tant en tant escolto Charango quan necessites, no? Com un bàlsam per l'ànima, I somiar, i és que és preciós. Tenen cançons precioses.
0: Sí, són d'aquestes que arriben, perquè tenen força, tenen un esperit.
1: Sí.
0: Aprofito per dir-vos que la Misha, a partir del programa vinent, serà una nova col·laboradora del programa amb una secció sobre literatura.
1: Mm-hmm.
0: Així és que benvinguda doblement al nou equip.
1: Moltes gràcies. Misha. Molt contenta de formar-ne part.
0: Ara podríem parlar d'aquesta frase que ens ha dit el Martí. Realment és un deure i una responsabilitat, et sembla?
1: Jo crec que sí. Es necessita... És que és el que dèiem, Igual que els bons llibres, les bones cites, citacions, ostres, et deixen rumiant perquè tenen moltes interpretacions. Però sí, jo crec que és un deure que hem d'exercir i que hem de reclamar. Per tant, sí, molt d'acord.
0: Exactament. Exactament, perquè a més no és tan sols allò que volem fer. La base està a no haver de fer necessàriament allò que ens ordenen, allò que ens manen. Potser hauríem de poder triar o hauríem de poder tindre el valor o la potestat de rondinar, de dir això no ho volem fer, no ens agrada. No et sembla que potser també podríem portar cap aquí la frase?
1: Sí, també al final penso en aquesta també frase feta que sempre es diu, no? Que al final la teva llibertat acaba on comença la de l'altre, no? I així que sí, és molt important saber trobar aquest equilibri, però saber alçar la veu també quan convé. I de fet la cita també m'ha fet pensar en una cita del meu escriptor preferit, que es diu Terry Pratchett, no sé si el coneixes.
0: No massa, però estic encantada que me'l presentis.
1: Ui, no em diguis això, que és molt perillós, que puc estar jo ara aquí una hora sencera parlant-te de Terry Pratchett, eh? Saps allò que diu la gent? De què podries fer una conferència sense preparar-te res?
0: Sobre doncs, Terry Pratchett.
1: Jo sobre Terry Pratchett, només diré que és un autor de fantasia i humor que té llibres que estan carregadíssims de crítica social. Jo crec que és un dels autors que millor entén la naturalesa humana. I té una cita que m'ha fet pensar la que heu comentat vosaltres, i és: no pots anar per la vida fent un món millor per la gent. Només la gent pot fer un món millor per la gent. Si no, ja no és un món, és una gàbia.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. M'has dit que es diu
1: Terry Pratchett, sí.
0: Déu-n'hi-do la frase i la contundència també, tal com ha dit el Martí, que aquesta frase era contundent, no ho és menys la de en Terry Pratchett. Bueno, doncs parla'm una mica d'aquest home.
1: Terry Pratchett, Terry Pratchett va ser un autor britànic que va començar a publicar als anys 80 una sèrie de llibres que es diuen la col·lecció del Discmon, Discworld. Jo vaig començar a llegir-los quan era petita perquè la meva mare també era molt fan i clar, al principi em quedava només amb la història, amb les aventuretes i clar, tota la crítica social em passava una miqueta per sobre el cap. Però amb el temps vaig aprendre a entendre, no?, també tots aquests matisos, perquè Terry Pratchett és això el que té. Els seus llibres tenen tantes capes, pots quedar-te amb l'humor, amb els jocs de paraules, pots quedar-te amb la paròdia que fa altres obres de fantasia, pots quedar-te amb la crítica social bestial que fa de la nostra societat, perquè aquest món de fantasia que ell crea no deixa de ser un mirall del nostre propi món, i d'altra banda et pots quedar... Doncs això, no? Amb tots aquests personatges entranyables, amb aquests personatges tan complexos, perquè et fa estimar personatges que estan en totes les tonalitats del gris, no? I com sap disseccionar i parlar sobre la naturalesa humana. Ell sempre deia que el contrari de l'humor no és la seriositat, el contrari de l'humor és allò que no fa gràcia. Per tant, ell sabia tractar temes molt durs, molt complexos, però a la vegada fer-nos riure i reflexionar molt amb els seus llibres.
0: Moltes gràcies, ja ho heu sentit. Terry Pratchett és un autor a consultar en breu, recomanat per la Misha. Bé, tinc aquí assentat ja al meu costat l'antic conductor, però que encara no ha deixat de ser-ho del tot, i que no desapareix del programa. Tinc aquí en Miqui Renart.
2: Molt bona nit.
0: L'ànima mater d'aquest programa, que avui ens farà un tall sobre una de les seves aficions preferides, sobre les arts escèniques. Miqui, bon vespre.
2: Molt bon vespre. Benvingut. Al·lucinat i molt content d'aquesta entrevista tan entretinguda, tan rica, i que crec que està funcionant de meravella. Hem descobert a més el Terry Pratchett. Hem descobert una frase tan contundent com la que ha preparat el Martí, no? A mi ara em ve al cap una altra que no té a veure, però amb això de la gàbia m'ha fet pensar, no sé si la sabré dir, si me'n recordaré exactament com era. La tinc apuntada, la buscaré, perquè la vull dir bé, perquè tingui la contundència que té a veure amb aquesta gàbia. L'explico una miqueta. Diu que no hi ha res més fort que, o més, no sé exactament com era, la tinc que buscar, diu, que la ràbia desapareix simplement quan obres la mà. I la vaig trobar tan bèstia, aquesta frase, algo tan sencer, no? Diu, la ràbia desapareix simplement quan obres la mà.
0: Sabem de qui és?
2: No me'n recordo. Diria que pot ser popular, però igual, jo la vaig apuntar, i si tenia un autor segur que vaig apuntar qui era, i em va semblar molt...

0: de seguida has captat és el que ens fa treballar-la, no? Mm-hmm. És el que ens obliga a fer pensar què podem fer per que sigui una frase important.
1: Mm-hmm.
0: És, depèn de nosaltres, no?
1: Molt bé, doncs, Miqui, et deixo el micro tot per tu perquè ens parlis sobre
0: molt bé, mira, doncs, arts escèniques engloba moltíssimes coses. Jo sóc un fanàtic del cinema, sobretot, però també del teatre i del circ i de les titelles, del teatre d'objectes, en fi. I avui vull parlar-vos de dos pel·lis que crec que són un bon contrast i que es poden trobar, vull dir, a les plataformes de forma... No, perdona, una la podeu trobar a les plataformes i l'altra al cinema, cosa que també és un contrast important i interessant perquè crec que s'han de seguir fent les dues coses. I després, per ampliar una mica aquest ventall i poder dir que parlem d'arts escèniques, us parlaré molt breu d'una obra de teatre que es va representar ahir al teatre, al nostre estimat Teatre Plaça de Castelldefels. Sense més, doncs vinga, us vull parlar una pel·li que havia sentit d'ella moltes vegades, que sabia que era una pel·li molt important, però no l'havia vista. Llavors vaig arribar a casa, dic, ostres, ara què faig? I vaig veure que feien Furtivos. Dic, mira, va, una hora 20 i pocs minuts, 99 minuts exactament. Dic, va, fica't. Només comences una pel·lícula que t'impacta, que t'atrapa, que cada fotograma és atractiu. Estem parlant d'una pel·li de José Luis Borau, de l'any 75, que va ser Concha d'Or a Sant Sebastià. El film Affinity, que és la meva pàgina de referència, li posa un 7,3. 7,3 és molt alt perquè Film Affinity és dels que puntua, diguéssim, de totes aquestes pàgines planes web, dels que puntua més baix.
2: Mm-hmm, per cert, tant, és una... cert. Són despietats, eh?
0: Sí, sí. És una gran puntuació. És una pel·lícula que compta amb Ovidi Montllor, una persona francament interessant, polièdrica i trista, s'ha de reconèixer, trista. La pel·lícula té... segurament necessitava aquest personatge perquè té una cara trista en una pel·lícula que és bastant dura, bastant descarnada, bastant creïble al mateix temps, i és el que és, el fa interessant, no? No és dura per fer espectacle, és dura perquè explica coses reals i coses reals que passaven a l'Espanya post-franquista o encara, diguéssim, dels darrers anys del franquisme, no? I en Espanya rural, doncs, aquesta falta de llibertats, jo crec que segurament encara, o aquesta falta d'obrir-nos al món encara es notava més, no? En els llocs rurals tancats, que el senyor era encara molt important i els altres eren gairebé vassalls, no?
2: Mm-hmm.
0: I bé, doncs aquesta pel·li amb uns actors, ja dic, brutals, no només l'Ovidi Montllor, la Lola Gauss, que mereixia, segurament va rebre molts, a part de la pel·li i la Concha, la Lola Gauss segurament va rebre molts premis perquè fa un paper absolutament descomunal. I el José Luis Borau, també el director, fa un paper interessant de governador, d'aquest senyorito, no? Que, que és una mica el que està per sobre del bé i del mal, que no fa ben bé de... No imita Franco, però sí que podem tenir una mica d'idea quan Franco anava a casa, doncs això, no? Que li preparaven una mica les...
1: Sí, sí, preparaven la jugada, la peça.
0: No? Les peces ja, i que tothom estava com, a veure, el que vulgui, el que necessiti, no? Un servilisme brutal. Aquest contrast, la figura del personatge de l'Ovidi Montllor, doncs un tio seriós, ja dic, trist, té l'oportunitat de ser feliç i l'intenta agafar amb les dues mans, però les coses són com són. I bueno, haureu de veure què passa. Val molt la pena veure què passa perquè és sorprenent, a part de dura i impactant, val molt, és molt rica, el resultat de tot plegat és molt ric.

0: i crec que val la pena que us endinseu en aquestes plataformes que tenim avui en dia. Jo la vaig veure a Vodafone, a Orange, perquè el meu company de pis té Orange, però crec que és d'aquestes que està a moltes altres. Contrastant amb aquesta, en els minuts que tinc, vull compartir-vos una altra que és tot el contrari, és una superproducció molt i molt moderna que crec que ha portat de nou a la gent al cinema i que durant unes setmanes tothom que ja anava al cinema ja sabies que anava a veure, i no és altra que l'Odissea.
1: Ah, ho sabia, sabia que anaves a dir-la.
0: L'Odissea 2026, l'has vista?
1: Sí, tinc comentaris, però et deixo, endavant.
0: Bé, l'Odissea, doncs, superproducció nord-americana, amb el primer espasa Matt Damon, Zendaya, una actriu, una cantant, una dona de la cultura també, doncs, molt interessant. I amb el primer espasa també de la direcció, el Christopher Nolan, que tot el que ha fet a mi diria que m'ha agradat, i aquesta no ha sigut menys. Vaig anar cansat, vaig anar que dic, ostres, encara m'adormiré. Feia molts anys que no anava al cinema. Faig un petit apunt. Jo treballava en una feina que em permetia anar cada divendres a veure tres o quatre pel·lis seguides.
1: Wow.
0: I és el que vaig fer durant molts anys, cada divendres.
2: Tu tenies un xollo, tenies...
0: I ho vaig fer, ja dic, molts, gairebé doncs, 10 o 15 anys. I quan no tenia aquests divendres, igualment anava moltíssim. Va arribar la pandèmia, i des de la pandèmia, que farà 6 anys ja potser ara, he vist al cinema 3 pel·lícules. 3. Quan jo, en 6 anys, doncs imagineu-vos a 4 més altres els altres dies de la setmana, no sé, a unes 5 per setmana, per 4 setmanes que té el mes, per 12 mesos que té l'any, imagineu la de pel·lícules que he arribat a veure des de que em vaig enamorar del cinema amb molts poquets anys. Jo me'n recordo que a casa m'amagava sota la taula del menjador perquè el meu pare no se'n recordés que la meva germana petita i jo estàvem per allà, perquè havien 3 germans més grans que ja li permetien quedar-se. Però la meva germana i jo ens amagàvem sota la taula perquè no se'n recordessin que érem. Però bé, sortien els rombos i s'ha acabat. Quan sorties els rombos se'n recordava sempre.
2: Se'n recordava dos rombos?
0: I a dormir. Bé, doncs dir-vos sobre aquesta pel·lícula de l'Odissea que... Siguen una obra molt difícil d'afrontar, crec. Està molt ben treballada. A mesura que vas veure la pel·lícula entens perquè és el Matt Damon el triat, que és un tio que ha fet pel·lis com més socials, no? No tant de prota, d'aquestes d'aventures i guaperes i tal. Ho podria fer, però li agrada fer més altres coses més interessants i riques. I al llarg de la pel·lícula doncs, té molt de sentit perquè és el Matt Damon el que han triat. I és una pel·li dura, bèstia, entretinguda, bastant salvatge, però sobretot és una pel·li que ens posa un mirall, per a mi, al davant. I aquí m'agradarà compartir amb vosaltres el dubte que em queda al final de la pel·li, sense intentar esbombar massa. Al final... tu també l'has vist, Andreu?
2: No l'he vist.
0: No l'he vist. Bueno, al final, el personatge de Matt Damon fa una reflexió que ve a dir se'n penedeix de tot el que ha fet, de les salvatjades que ha fet, que al final es tradueixen en guerra, i li diu a la seva esposa marxem, ja ho volia fer ja temps, marxem, desapareixem d'aquest món guerrer i anem a viure una vida tranquil·la el que ens quedi, tal i que qual. Però fa una reflexió final molt ràpida que diu que tornarem a fer el mateix, que ell se'n penedeix de tot, que no tenia que fer, però ho tornarem a fer.
2: Sí.
0: No sé tu com ho veus, això, Misha.
2: Crec que sí, que volies fer una... Sí.
1: Aviam, sí, estic d'acord en que aquesta pel·lícula, al final, el que ha fet Nolan és que l'ha centrat molt en la guerra de Troia, i efectivament, no? I com la violència és una espiral que crida més violència i ha d'haver-hi un punt en el que posis fre a tot això, no? Però clar, jo, com a lletra ferida, crec que la obra original de l'Odissea va més enllà. No, aquest, diguéssim, que el focus que ha posat el Nolan no és el focus de l'Odissea original. Al final, l'Odissea original, l'Odisseu és un home superllest, molt egoista i que fa tot el que pot per intentar tornar a casa, no? Que evidentment sí que sent remordiments, però que ell vol arribar a casa i la resta, no? Està disposat a sacrificar el que calgui, no? I crec que l'Odissea explora molts més temes, i per mi la pel·lícula que vaig trobar a faltar és que hi apareixen molts personatges i també personatges femenins molt potents que a la pel·lícula queden reduïts a persones que diuen dues frases i que no saps qui són ni què fan allà, no? Llavors crec que m'ha faltat més aprofundir en tots aquests personatges tan interessants.
0: La part de les sirenes jo sempre dic que és ridícula. Sí. Dintre una pel·lícula molt bona per mi, mm-hmm, és una part ridícula i té a veure amb tot el que és la tonteria que hi ha als Estats Units en relació al cos, sobretot femení. Mm-hmm. Que una cosa és no cosificar la dona i altra cosa és negar el que diu la literatura o el que diu aquella obra, censurar, en definitiva. Mm-hmm. Si les sirenes han de representar l'erotisme i aquest crim de les sirenes està d'una mica fer ballar el cap, hòstia, les ensenyen de lluny, uns segons, has d'entendre una mica què és això. Mm-hmm. Però bé, m'agrada que expliquis això perquè jo crec que el que ha fet Nolan és centrar-se en el que a ell li interessava, que és l'empanadiment.
1: Ah, exacte.
0: L'empanadiment. Sí. M'agrada que em diguis això perquè jo no m'he llegit l'obra, però intuïa que no anava tant per aquí l'obra. No?
1: Ah,
0: i ell l'ha agafat i ha agafat la part que li interessa. Però ja dic, aquest final em deixa una mica com...
2: Bueno, però potser no l'havíem d'explicar perquè sí, si no faríem un spoiler.
0: Sí, no, però val la pena, ja, val la pena que la veieu i que penseu en aquest final, com ho veieu.
2: D'alguna manera incites a que la gent busqui aviam quin final és aquest, no? Bé, Miqui, moltes gràcies.
0: Molt bé, acabo dient només que vaig veure aquest diumenge, com us deia, una gran obra de Metanoia Teatre, un grup d'aquí de Castelldefels, amb tres grans actrius, amb un gran director, que és el Carles Oliveres, que és Arte, que jo ja l'havia vist per Actors Professionals, que és una obra passada a actrius, molt ben feta, molt ben passada, per cert, i que elles ho defensen molt bé, siguent una obra realment molt difícil, perquè a més té una obra amb molta comicitat i clar, dintre del món amateur això és el que més costa fer riure, no? I elles el defensen molt i molt bé, el text, tota l'obra, i si la torneu a enganxar, que jo crec que es mourà algun dia per aquí pel Baix Llobregat, val la pena que la recolzeu.
2: Prenem nota. Tenim a l'espera un personatge que tu coneixes, el senyor Carratalà. Salva, què tal?
3: Hola!
2: Bona tarda. Espero que no siguis compassiu amb la Misha, Salva. Sí. Te la deixo tota per tu, d'acord?
1: Ai, ai, ai.
3: Bona nit, Misha, com estàs?
1: Bona nit!
3: Bona nit. Bé, ja ens heu fet aquí uns spoilers que, escolta'm, ja no aniré a veure la pel·lícula i ja veurem què farem, eh?
2: No diguis això, home.
3: Ja parlarem.
1: Home, és una obra que té 2.000 anys, jo crec que si no sabem el final... No, però veritat, també és veritat que no l'han fet de les seves, eh?
3: Molt bé. Escolta'm, tu has jugat mai al ping-pong, Misha?
1: Ostres, jo crec que sí alguna vegada, però és tot un art i jo crec que no se'm dona gaire bé, eh? Fa molt de temps.
3: Doncs ja veuràs com se't donarà, fantàstic. Mira, jo et faré una bateria de preguntes molt senzilletes i tu respons el primer que et passi pel cap, d'acord?
1: Ui, vinga, quina pressió. Vinga, som-hi.
3: Va, fàcil això, vinga. Va, digue'm un esport.
1: Un esport? Natació sincronitzada. Ara que parlàvem de les sirenes.
3: No me l'havien dit mai, aquesta.
2: Sorpreses, sorpreses.
1: M'has dit el primer que em passi pel cap. Doncs ara estàvem parlant de les sirenes. Doncs mira, m'ha vingut natació sincronitzada.
3: M'encanta. Escolta'm, si no fossis del Castelldefels, de quin equip series?
1: D'esport, vols dir?
3: Sí, clar, o del que sigui.
1: Home, jo que, ho sento, però he de dir del Barça. El meu avi, jo quan vaig néixer, em va posar uns paucs del Barça i ja no puc ser de cap altre equip.
3: Fantàstic, doncs sí, m'encanta. També m'encanta. Una ciutat on et trobarem?
1: Ciutat? Doncs Barcelona. Barcelona, perquè hi ha molt de moviment cultural, però també vull mencionar, per exemple, Balaguer, que aquest cap de setmana passat s'hi ha celebrat el Festival Encontats i també vaig tenir el plaer de col·laborar-hi. Que no, la vida cultural, hi ha més vida cultural fora de Barcelona.
3: Fantàstic. Una beguda?
1: Una beguda? Molt clàssica, ho sento. M'agrada molt la Coca-Cola.
3: La Coca-Cola?
1: Sí.
3: Amb vi es diu Calimocho, no?
1: Sí, però no, m'agrada clàssica. I vale. Sí, és que per dinar, per sopar...
3: I sense acompanyar.
1: Sí, m'agrada.
3: I sense acompanyar.
1: També, també.
3: També, però en moments molt, molt, molt comptats, no? Molt bé. Un indret de Castelldefels que enyoris perquè ha canviat o perquè ja no existeix o perquè abans t'agradava més?
1: Ostres, bona pregunta. Jo diria que m'agraden els canvis que he vist últimament a Castelldefels. Ui, aquesta no sabria dir-te-la, eh? Uau, no. M'agrada la transformació. Bueno. M'agraden les transformacions. Jo la veritat és que sóc castelldefelenca d'adoptiva perquè fa uns pocs anys que visc aquí i la transformació que he vist de la ciutat m'ha agradat.
3: Clar, el que passa és que els que ja tenim una edat, doncs a vegades enyorem coses, que era aquella brutícia que tenia Castelldefels, que a vegades l'enyores, no? És una mica com passejar per Roma, que Roma és un desastre, però si no fos tan desastre no seria tan bonica, no? Digue'm un escriptor, que aquesta és fàcil per tu.
1: Sí, sí, ja, a més, si n'estàvem parlant abans, et diré Terry Pratchett, com no.
3: Molt bé. Un pintor?
1: Un pintor? Bona pregunta. Vinga, va, diré Monet.
3: Monet, fantàstic. Mm-hmm. Un llibre?
1: Un llibre, La importància de ser franc, o The Importance of Being Honest, d'Oscar Wilde.
3: Bueno, ostres, em pensava que diries alguna cosa d'algun paisatge, alguna cosa així. Com has dit Monet, dic, igual tirarà per aquí. Una pintura?
1: Una pintura? Ostres, així ràpid? Ostres, no sabria dir-te, eh? Vinga, et diré Les Menines, perquè és un quadre que té moltes històries i té com moltes picades d'ullet.
3: Ui, tant. Jo crec que és el quadre que, per excel·lència, no? Que tothom se l'ha mirat més d'una vegada. I amb el Martí vaig parlar una vegada que, bueno, Picasso era un fanàtic de Les Menines. Què prefereixes, amb la llum encesa o apagada?
1: Direm la llum encesa, que així puc llegir millor.
3: Gos o gat?
1: T'hauria de dir gat perquè jo em faig dir Misha, però et diré gos perquè sóc més de gossos.
3: Molt bé. Escolta, m'has guanyat de carrer, però de carrer. I ara sí, que et dono una miqueta més de temps per alguna pregunta una mica més concreta. Mm-hmm. Va, explica'm, com va ser aquell primer petó?
1: Ostres! Mira, t'he de dir que aquest moment encara no ha arribat. I, per tant, quan arribi, segur que serà molt especial.
3: Ja ens ho explicaràs.
1: Mm-hmm.
3: Ah, que guai. Escolta'm, a les teves recomanacions, recomanes manga, també?
1: Doncs, mira, és una d'aquests temes que tinc pendents. És a dir, intento llegir de tant en tant manga, perquè sé que els joves d'avui en dia llegeixen moltíssim, i de mitjo molts clubs de lectura, on tinc joves que també llegeixen molt de manga, i intento llegir-la de tant en tant, però les així que recomanacions seran més que benvingudes.
3: O sigui que el de K-pop no toques gaire.
1: No gaire. Alguna cançó conec, però no és la meva especialitat.
3: Escolta, ja que recomanes llibres per ràdio, i per què no recomanes audiollibres?
1: Doncs ara n'estàvem parlant de que els audiollibres estan cada vegada arrencant i tenim més presència en el món cultural. He de dir que jo, ja ho hem dit, sóc més de team paper, m'agrada més llegir llibres en paper, però sí que he escoltat algun audiollibre, com per exemple, a veure, quin et puc dir que m'hagi agradat, perquè és important trobar el narrador, eh? Has de trobar un narrador amb el qual hi connectis.
3: Estic completament d'acord.
1: Sí.
3: Mira, jo vaig fer un viatge a l'Andalusia, eren les 4 del matí, mm-hmm. I per Ràdio Nacional, no sé quin canal de Ràdio Nacional, donaven fent un audiollibre d'aquests i em vaig quedar prendat. O sigui, vaig passar una hora que no em vaig dormir per res. Aquelles hores és molt fàcil dormir-te a la carretera i vaig estar aguantant molt, molt bé. O sigui que és un tema a tindre molt, molt en compte. Sí,
1: sí, sí, sí.
3: Escolta'm, quin llibre li recomanaries a un mag com jo? Saps que jo faig molt, soc mag.
1: Doncs mira, ja que hem començat parlant de Terry Pratchett, et recomanaria un dels seus llibres de la subsèrie dels mags, perquè la seva col·lecció del Dismont té diferents sagues i una d'elles és la dels mags, que treballen a la Universitat No Vista, la Universitat Invisible, on tots són catedràtics, donen classes, etc, però són molt sapastres i, mare meva, les aventures i desventures que viuen són impressionants. I, de fet, arriben a la conclusió que, en el seu cas, és millor no fer gaire màgia perquè, si no, em destaroten els multiversos i el cosmos. Són molt divertits, així que qualsevol llibre de la col·lecció dels mags, molt recomanable.
3: Vale, tu parles d'un altre tipus de mag. Jo et recomanaria a tu per llegir, mira, una recomanació. Enganyar a Houdini. Si vols saber com va la vida dels mags o com som els mags, si llegeixes aquest llibre, Enganyar a Houdini, és la veritat que val molt, molt la pena per saber com som de raros els il·lusionistes. Sí.
1: De fet,
3: l'última pregunta...
1: Volia afegir una coseta, i és que Terry Pratchett té una cita sobre la màgia, i és que diu segueix sent màgia encara que sàpigues com es fa.
3: És cert. Què faries per canviar aquest món?
1: Moltes coses, però ja que avui hem començat parlant també de lectura, el que faria seria animar la gent a llegir, a trobar llibres que els fessin reflexionar, empatitzar amb altres persones i amb altres realitats. Així que el primer que faria seria això, intentar animar i encomanar l'amor i la passió que sento pels llibres a més gent.
3: Ha estat fantàstic, Misha. Estic encantadíssim d'haver-te conegut.
1: El mateix
3: dic. I, escolta'm, no canviïs mai i, endavant, escolta'm, segueix donant aquestes recomanacions que, mira, jo m'he quedat embobat.
1: Gràcies, moltes gràcies.
2: Salva, moltíssimes gràcies.
3: Molt bona nit a tothom i ens veiem, ens tornem a parlar d'aquí uns dies.
2: D'acord, Salva, fins la setmana propera.
3: Adéu-siau.
2: Bon vespre. Molt bé, molt bé. Bé, Misha, ens queda ja el comiat, el tall poètic... T'agrada la poesia?
1: Oh, i tant.
2: Sí.
1: Sí. He de dir que no en llegeixo tant com m'agradaria perquè estic més especialitzada en novel·la, però crec que si trobes també aquell autor o autora, aquell estil amb el qual et ressona, és una meravella.
2: Doncs mira, jo et parlaré ara del Màrius Torres, aviam si t'animes, no sé si el coneixes,
1: tant,
2: si tens referències d'ell. Us parlo a tots de Màrius Torres, nascut a Lleida el 1910. Va morir molt jove, a Sant Quirze de Safaja, l'any 42, val a dir de Màrius Torres que juntament amb Baltasar Rosselló Porcel i en Joan Salvat Papaseit és un dels tres poetes més representatius del seu temps i malauradament connectats entre si per la seva mort joves i per la mateixa malaltia, la tuberculosi. En Torres va estar un infant molt reservat, ho va estar sempre i això es nota a la seva poesia. La malaltia li va debutar al 35 i ja no el va abandonar mai. I va ser en aquest període, quan va estar ingressat, que va escriure el gruix de la seva obra poètica. Va ser una dona, la Mercè Figueres i Bassols, a qui el poeta anomenava Mahalta, filla també d'un metge i també malalta de tuberculosi al mateix tanatori, qui va inspirar el poeta a escriure aquest poemari, Cançó a Mahalta, que és una sèrie específica de 6 poemes d'amor i d'una sintonia espiritual molt especial dedicats a ella. No deixa de ser 6 cançons d'amor. Per més que la història ens diu que era una reacció d'amistat, tots entenem que hi havia alguna cosa més. La Mercè li va presentar en Joan Sales i la Núria Folch, un matrimoni molt important en la seva obra. Ella va ser important perquè el va influenciar de manera notòria en la seva poesia i ell perquè va publicar bona part de l'epistolari que van intercanviar la Núria Folch i en Màrius Torres. La seva poesia simbolista va estar molt influenciada per Baudelaire, Carner, Riba, García Lorca, Joan Maragall i algun altre més, però potser aquests són els més importants. I tal com us he dit, és una obra que gira a l'òrbita del simbolisme. Perquè fer una idea de com era Màrius Torres, us diré que ell es definia com un metge que fa versos, confessava que hi feia aquesta cosa absurda, un poeta líric. Aquesta timidesa el feien menysprear-se i valorar-se molt poc. Doncs us duc un poema seu, potser el més celebrat, que dins de les 6 cançons de Malta i que la Misha m'ha promès que tindrà l'amabilitat de recitar-lo per acomiadar d'aquesta manera el programa d'avui. Com us he dit, és un poema que pertany a les 6 cançons de les cançons de Malta i cedeixo ara la paraula a la Misha perquè ens el reciti.
1: Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. Fem el mateix camí sota els mateixos cels. No podem acostar les nostres vides calmes. Entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes. En els meandres grocs de lliris, verds de pau, sento com si em seguís el teu batec suau i escolto la teva aigua tremolosa i amiga de la font a la mar, la nostra pàtria antiga. 30 de març de 1937.
2: Déu-n'hi-do. Misha, em trec el barret. T'ho dic seriosament. He sentit pocs cops algú que reciti aquest poema d'una manera tan senzilla i tan dolça.
1: Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies. Et volia preguntar una darrera cosa, ja per acomiadar el programa. Tu escrius?
1: Sí, sí.
2: Has publicat? Ho tens pendent?
1: No, ho tinc pendent, però desitjo que arribi aviat.
2: Sí?
1: Sí.
2: Però tenim cosa, tenim material preparat,
1: sí,
2: ja.
1: Sí.
2: Ho tenim embastat, tens ja... Que ens ho faràs patir com allò del primer petó, que no ens acabes d'explicar.
1: Haureu d'esperar, ja us donaré l'exclusiva, sí. Però quan arribi. Estic escrivint, tinc coses acabades, uh-huh. I si tot va bé, qui sap, potser sí que podré publicar en el futur. Això és tot el que us puc dir de moment.
2: Però digues una cosa més, és prosa, és poesia?
1: M'agrada escriure, jo vaig començar escrivint relats breus,
2: sí.
1: Em costava molt acabar una novel·la i per fi m'hi he posat i ja he pogut acabar una novel·la.
2: Quin encant tenen els relats breus.
1: Són màgics, eh?
2: Perquè mira, abans pensant amb el Miqui amb això de les pel·lícules, ell ha dit de la primera pel·lícula que ha parlat que dura 99 minuts. Ho he deixat caure així a l'aire, però jo sé que molta gent, quan busca una pel·lícula, el primer que miren, quan dura? Quan compren un llibre, el primer que miren, quantes pàgines té? I avui en dia, ja heu vist que està molt en boga, molt a l'aire, a tot arreu, fer coses curtes, ràpides. Potser una influència d'aquesta societat en la que vivim, que tot té que ser molt ràpid, tot té que tenir resultats immediats. Això també s'està vivint en literatura.
1: Sí, però jo crec que els relats ja existien abans d'aquest fenomen que estàs escrivint i crec que tenen molt de mèrit, perquè escriure un relat, per escriure un relat has de saber condensar molt, molt bé tot el que altres persones necessitarien 300 pàgines per descriure. Per tant, jo crec que saber escriure un relat breu és més difícil inclús, que, o té més complexitat que escriure una novel·la. Mira el que et dic, si ho saps fer bé, eh? Vull dir que...
2: És clar, has d'anar a buscar la paraula exacta.
1: Exacte. Uh-huh.
2: Aquí entra ja la sinonímia, perquè la sinonímia i la semàntica algun cop són traïdores, si ens podrien... I acabarem parlant del mateix, de la interpretació. Si no fas una síntesi precisa, la gent podrà llegir una cosa que tu no has escrit.
1: Exacte.
2: Molt bé. Miqui, crec que vols fer un
0: darrer comentari. Perdoneu, he tornat sí. Perquè vull dir que heu fet màgia. Ha hagut aquí una connexió brutal i ha sigut un plaer escoltar-vos i estic contentíssim de compartir aquest programa amb l'Andreu, gairebé de cedir-li perquè és un gran. Jo ho sabia, avui m'ha quedat claríssim. Vull aprofitar per dir, acabo, la frase exacta que us deia abans, que no té, efectivament, no té una signatura al darrere, diu: va desaparèixer com un puny quan s'obre la mà. Sembla.
2: Bé, és brutal. Sí, sí, tant.
0: Enhorabona, company, i benvinguda, Misha.
2: Moltíssimes gràcies, Miqui. Misha, t'ha estat un plaer i compto amb tu per anar endavant. D'acord? I acabem el programa d'avui repetint la frase, la cita que ens ha aportat en Martí. La llibertat no és un fet, és un deure i és una responsabilitat. Queda dit. Bon vespre, moltíssimes gràcies per l'atenció i fins dimecres vinent.

des del flamenc fins al punk, de la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

La República, nous contenidors amb decoració inspirada en personatges de ficció d'aquests estudis de cine. Demà arriba la nit del comerç, una trobada distesa que l'Ajuntament proposa com a reconeixement al teixit comercial local i com a espai de trobada per compartir inquietuds. S'hi presentarà, entre d'altres campanyes, la d'enllumenat del Nadal 2026. Aquesta tarda, nova edició, la setzena, de la Festa del Cor. L'objectiu és donar a conèixer la tasca de les cases dels infants, els quatre centres educatius municipals que tenen infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. Demà al vespre torna el documental del mes a la biblioteca. La primera projecció del curs la protagonitza Amazomania, una pel·lícula que critica la mirada colonial sobre el poble indígena dels Corubo, al Brasil. Gerard Carreras és el control tècnic, Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem.

0: L'Ajuntament de Castelldefels posa en marxa una campanya per difondre la nova normativa que regula l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat. L'ordenança de mobilitat, aprovada el juliol, fixa per on poden circular aquests vehicles, a quina velocitat ho poden fer i quines conductes estan prohibides, amb sancions que poden arribar als 1.000 euros. David Soler és tinent d'alcaldia de Seguretat.
1: Donar a conèixer a tothom que tenim una ordenança aprovada de fa pocs mesos i que ja està en vigor i que posa una mica d'ordre en aquest desgavell que teníem a la ciutat de Castelldefels amb els vehicles de mobilitat personal o, doncs, col·loquialment parlant, els patinets, que porten un enrenou important als carrers peatonals i sobretot als peatons que els afecta de forma directa i sobretot a aquelles persones que són més vulnerables a la via pública, sobretot als nens i a les persones grans.
0: La campanya arriba després d'un estiu amb 20 accidents amb vehicles de mobilitat personal, un d'ells molt greu. Ha hagut també més de 200 denúncies i 60 patinets els ha retirat la policia local. El tinent d'alcaldia recorda que les sancions ara poden arribar fins als 1.000 euros.
1: Ja van començar aquestes setmanes a fer petites campanyes, però iniciem una de ciutat, una campanya de ciutat en la qual el que es vol posar de manifest és que hi ha noves regles pels patinets i que a partir d'ara les sancions són força elevades. Són força elevades, sobretot en aquells patinets que hagin estat trucats, que tinguin excés de velocitat i, per tant, estiguin circulant fora de norma. També ara hi haurà l'obligatorietat de l'assegurança i, a més, exigirem el tema del casc. I, per tant, són tota una sèrie d'elements que són importants a Castelldefels i que nosaltres volíem ser un dels municipis pioners en posar en marxa aquesta nova ordenança.
0: D'aquesta manera, aquestes properes setmanes, la policia local intensificarà els controls als BMP, els vehicles de mobilitat personal. Es busca, diu el tinent d'alcaldia, un grau més alt de convivència.
1: I el que volem és que es respecti la norma, que es respecti la norma, que es respectin els vianants, que són les persones més vulnerables a la via pública, i sobretot que hi hagi una convivència pacífica entre els vehicles, els peatons i també amb altres elements de mobilitat, com pot ser també la bicicleta, i per tant hem d'intentar respectar l'espai públic i intentar entre tots ser conscients de que circulem moltes més persones per la via pública. Per tant, iniciarem aquesta campanya, a la qual s'iniciaran molts controls a la ciutat per part de la policia local i, evidentment, ens posarem ferms amb aquestes conductes irregulars a la via pública.
0: Parlem ara de política perquè ja es coneix l'ordre del dia del ple municipal de divendres. Entre les diverses mocions dels grups polítics que s'hi presenten, Movem Castelldefels en Comú Podem porta a debat la proposta d'ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipals. La proposta planteja incrementar les places públiques per donar resposta a la demanda de famílies de la ciutat. El portaveu de Movem, Javi Martín, explica els motius d'aquesta moció.
2: És un neguit molt gran que hi ha, no? Les persones que tenen nens i nenes troben molt complicat per entrar a la xarxa d'escoles bressol, que és un model d'èxit que ha estat observat a tot arreu, que va implantar, no?, el govern progressista des de fa més de 30 anys. I donen molt bon servei, estan molt ben equipades i tothom vol accedir, són universals. I el que demanem en aquesta moció és que s'ampliï l'oferta. Demanem això en el govern, que sabem que es fa a Castelldefels un esforç econòmic molt gran per donar aquest servei.
0: El ple municipal ordinari de setembre és aquest divendres a la 1 del migdia. El podran seguir complet en directe a través d'aquesta sintonia i del web de l'emissora municipal, radiocastelldefels.org.

0: Roger. Els personatges de Disney, Pixar i Marvel animen a reciclar més vidre i a acostar-se als contenidors. Aquesta setmana s'instal·len a l'edifici de la República nous contenidors inspirats en personatges de ficció d'aquests estudis cinematogràfics. La campanya la impulsen Ecovidrio i l'Ajuntament. Començarà demà dijous i s'allargarà fins al 5 d'octubre. Hi haurà també un punt informatiu amb monitors ambientals que repartiran bosses reutilitzables. Amb aquesta acció es vol animar les famílies a reciclar més vidre. Sandra Martínez és cap de Serveis Urbans de l'Ajuntament.
1: La campanya que comencem ara va més enfocada a la conscienciació de les famílies i especialment als infants. Llavors, és una campanya que ens fa molta il·lusió presentar-la aquí a Castelldefels. Som una de les 9 ciutats espanyoles seleccionades per participar en aquesta edició i bueno, creiem que tindrà molt d'èxit. L'objectiu doncs, això és fomentar la recollida selectiva, implicar les famílies i especialment els infants de la mà de Covidro i de Disney.
0: La campanya per promoure el reciclatge de vidre s'obre demà amb un acte públic aquest dijous, dèiem, 24 a les 6, al pati de l'edifici de la República. Serà quan es descobreixin els contenidors de recollida de vidre que s'han tematitzat.
1: Bàsicament, la campanya consisteix en la instal·lació de 5 contenidors de vidre que tindran, bueno, estaran tematitzats amb personatges de Disney, de Pixar i de Marvel. Com a personatges destacats, per exemple, estaran personatges de Frozen, Elsa i Anna, de Toy Story, Woody i Jessie, i també de Marvel tindrem contenidors d'Iron Man i de Black Panther. Llavors, jo ja els he vist i la veritat és que són contenidors molt macos, molt espectaculars, que cridaran molt l'atenció dels nens. I a banda d'aquests contenidors que tindrem més de 10 dies, hi haurà una carpa amb educadors ambientals que explicaran quins residus van al contenidor verd, quins beneficis ambientals té el reciclatge de vidre, explicaran que el vidre si es recicla, bueno, que de fet es pot reciclar infinites vegades. I llavors fer-ho a través de Disney i personatges que també els agraden als nens, pensem que, bueno, que aproparà molt als nens perquè tindran moltes ganes.
0: A les carpes de promoció s'entregarà material promocional. A més, qui ho vulgui podrà participar en un sorteig.
1: En aquestes carpes, que estan els educadors ambientals els dies 24 i 25 de setembre, doncs, a banda d'explicar tota aquesta informació, s'entregarà material. Material repartiran bosses reutilitzables de Disney que ens ajudaran a fer la separació de vidre a casa. I també, una cosa que jo crec que també agradarà molt, és que els contenidors disposaran d'un codi QR que permetrà entrar en un sorteig. I s'assortejarà un viatge a Disneyland París i també 200 miniglus tematitzats amb aquests mateixos personatges. Llavors, pensem que és una campanya molt atractiva i que engrescarà molt, molt els petits.
0: Fins al 5 d'octubre. Per tant, Elsa i Anna, de Frozen, Buddy, de Toy Story, o Iron Man, entre d'altres, als contenidors de recollida de vidre de l'edifici de la República. Aquest dissabte arriba la primera trobada d'entitats, Fem Poble, així s'ha batejat. És una jornada que permetrà al teixit associatiu de la ciutat donar a conèixer les seves activitats. Sara Segarra, tècnica municipal de participació ciutadana, subratlla que les mateixes entitats han format part de la gestació de la trobada des del moment que va germinar la idea.
2: El primer que es va fer, tenint en compte que som l'àrea de participació, va ser consultar al teixit associatiu com, quan i de quina manera volíem fer aquesta trobada. I el que vam llançar una crida, una proposta, a veure si generava interès entre el món associatiu fer aquesta trobada i ens va sorprendre molt favorablement que més de 40 entitats des del minut 1 s'apuntessin a la proposta, sense haver determinat ni tan sols el que faríem, no? Llavors es van dissenyar una sèrie de trobades, vam fer una macrotrobada al mes de març, en la que vam convidar totes les entitats a idear i a dissenyar com seria aquesta trobada.
0: L'Ajuntament, l'àrea de participació ciutadana, destaca el paper crucial que han jugat les entitats a l'hora de dissenyar aquesta trobada Fem Poble.
2: L'ADN del departament en general sempre és fer les coses d'una manera col·laborativa, en la mesura que puguem, sempre que el temps ho permeti. I així ha estat una trobada dissenyada amb les entitats sent conscient que era la primera vegada que ho fèiem, que hauríem d'anar millorant el model si es segueix fent. Des del minut 1 s'ha fet en col·laboració amb les entitats i totes les propostes que hi ha sobre la taula en aquesta trobada, totes venen per part de les entitats. Tots els tallers que s'ofereixen, les exhibicions que es fan, les propostes de distribució de la plaça, com estem distribuïdes, com decorem els espais, quin missatge donem, el lema de la trobada, els elements comunicatius del cartell, del díptic, tot ha estat dissenyat amb les entitats.
0: Sara Sagarra explica que la mateixa organització s'ha sorprès de l'interès de les entitats a l'hora de proposar i oferir activitats.
2: És una proposta molt variada, que busca públics diferents. La majoria de propostes per part de les entitats tenen un caire més adult, però sí que hi ha activitats infantils i familiars. Algunes les impulsen els joves de la pròpia Casa d'Oficis. Ha estat una sorpresa molt gratificant. És a dir, al final hi participen gairebé 40 entitats, però hem de pensar que en una jornada de no tantes hores, perquè és tot un dia, però és de 10 a 2 i de 5 a 8, encabim 25 tallers simultanis i 10 exhibicions, que és una gran quantitat de propostes que s'aniran realitzant una darrere l'altra. A l'escenari, cada mitja hora, hi ha un tastet d'una exhibició d'una entitat que ofereix alguna cosa. I aquí hi ha entitats escèniques, de dansa, no? Entitats de salut, entitats culturals, cant, coral, xaranga, hi ha de tot, no?
0: Per la seva banda, la regidora de Participació Ciutadana, Mariana Ortega, apunta que Fem Poble obeeix a l'esperit que mou a totes les entitats ciutadanes, que és el de crear comunitat.
3: La primera vegada que s'ha organitzat una celebració com aquesta, no? De una trobada d'entitats, y bueno, estamos contentos de cómo se ha desarrollado y a la expectativa de a ver cómo nos sale. La verdad que va a ser un encuentro de cerca de 40 entidades y también de algunos servicios municipales. Y yo creo que al final el Fem Poble, que es el eslogan que se ha elegido, ¿no?, para este día, pues resume muy bien lo que hacen nuestras entidades durante todo el año. Al final son ellas las que hacen ciudad, las que crean comunidad y las que crean este vínculo entre personas, que es lo que realmente es una ciudad, ¿no? Tenemos entidades de todo tipo, todas las entidades, nosotros hicimos la convocatoria a todas las entidades de la ciudad, de diferentes ámbitos. Entonces eso es lo que queremos, ¿no? Una trubada donde no haya solo stands de entidades, sino que pasen muchas cosas, ¿no? Ahí habrá exhibiciones, habrá talleres, habrá charlas, bueno, un montón de actividades, una trubada que está viva, que está llena de acción y que eso, y que realmente lo más importante, yo creo, de esa trubada es que se ha construido no para las entidades, sino con las entidades.
0: La jornada Fem Poble, aquesta trobada d'entitats, és aquest dissabte de 10 del matí a 2 i de 5 a 8 a la plaça de l'Església.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Travessem la ratlla de la meitat d'aquest informatiu a Ràdio Castelldefels aquest dimecres 23 de setembre. L'hem obert amb la campanya de control que la policia local fa aquests dies als patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Hi ha sancions de fins a 1.000 euros. La segona part de l'informatiu d'avui, entre altres qüestions, la dedicarem a parlar de la Nit del Comerç, una celebració que l'Ajuntament proposa com a festa de trobada del teixit comercial local. És demà, dijous, quan Castelldefels viurà una nova Nit del Comerç. La trobada està pensada com un espai distès per compartir experiències i posar en comú les diferents realitats del comerç local. Durant la vetllada, l'Ajuntament presentarà les accions de dinamització comercial previstes per a aquests mesos, fins a final d'any. Entre d'altres, la campanya d'enllumenat comercial de Nadal o l'encesa d'aquest enllumenat nadalenc. També es presentaran oficialment uns nous reconeixements adreçats als comerços de Castelldefels. Anna López ha entrevistat la regidora de Comerç, Mar Sicília.
4: Pues esta semana una de las noticias es la celebración de la NIT del Comerç. Para hablar de ello con nosotros la concejala de Comercio en el Ayuntamiento de Castelldefels, Mar Sicilia. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días.
4: Bueno, pues ¿qué nos depara esta semana? Creo que se celebra el miércoles o jueves.
5: El jueves 24.
4: ¿Dónde se ubicará?
5: Bueno, este año la tradicional NIT del Comerç, que es una noche dedicada exclusivamente al comercio, al tejido comercial de nuestra ciudad. Es una noche en la que todo el tejido comercial está invitada a, pues, a pasar ese rato dedicado a ellos, a hacer pues, un poquito de networking, a conocer un poquito no solamente las acciones que llevamos a cabo desde el ayuntamiento, sino también a conocerse entre ellos, ¿no? Este año, tradicionalmente lo hacíamos siempre en el castillo. Como todo el mundo sabe, el castillo ahora mismo está en un momento de obras en la parte ajardinada y, por tanto, nos impedía poder celebrarlo allí por una cuestión de aforo. Estuvimos mirando otros edificios municipales, pero no conseguimos poder encontrar ninguno que se adecuara a las necesidades. Y dentro de toda la oferta que tenemos en nuestra ciudad privada, pues decidimos celebrarlo en el CBC, en el Casanovas Beach Club, en la playa.
4: ¿Cuáles van a ser los contenidos de esa gran noche del comercio de Castelldefels?
5: Pues como yo te decía, es una noche dedicada a ellos, al sector comercial, y todo con la intención de crear comunidad para nosotras que trabajamos en el área y para las personas que estamos al frente del gobierno municipal. En cuanto a comercio local, es muy importante el hacer comunidad, ¿no? Creemos que es una premisa fundamental. Sabemos que Castelldefels es una ciudad turística, pero el turismo abarca muchas cosas y la oferta comercial es una de ellas. Por tanto, muy ligada también a la oferta turística, a la oferta gastronómica, a la oferta hotelera. Por tanto, creemos que dar relevancia a todo el tejido comercial es necesario. Reconocer la labor que hacen, reconocer el trabajo, reconocer, pues, ese, lo que te digo, el esfuerzo que hacen por crear esa comunidad tan importante para una ciudad, dar vida a los barrios.
4: Que vaya muy bien la NIT del Comerç, señora Sicilia, este próximo jueves.
5: Pues seguro que irá muy bien y seguro que será un punto para encontrarnos, hablar, y seguro que surgen muchas iniciativas nuevas hablando con todo el tejido. Muchas gracias.
4: Gracias a usted, Mar Sicilia, concejala de Comercio en el Ayuntamiento de Castelldefels. Que vaya muy bien.
5: Muchas gracias.
0: Els espais familiars de les cases dels infants surten al carrer aquest dimecres. Avui, amb una nova edició, serà la 16a de la Festa del Cor. L'objectiu és donar a conèixer la tasca d'aquests serveis municipals que s'adrecen als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. És una xerrada que és aquesta tarda, de 5 a 7, a la zona de vianants del carrer d'Arcadi i Balaguer, davant de l'edifici de la República. Hi haurà diferents racons de joc, activitats pensades per als més petits. Serà també un espai de trobada entre famílies i professionals. Aquesta iniciativa, la Festa del Cor, permet donar a conèixer els quatre espais familiars que formen la xarxa municipal de les cases dels infants. Són els centres d'educació 03 de Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via Mar i Can Aymerich. Rosa Mestre és la responsable de coordinar les cases dels infants municipals.
6: La Festa dels Espais Familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició i és una festa que va néixer de la del desig de, per part de les educadores, dels equips educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim doncs, tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit, no? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem. I també és un moment doncs, per difondre doncs, les propostes que nosaltres tenim en les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda. No? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca doncs, fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
0: La Festa del Cor és avui, aquesta tarda, a partir de les 5. És oberta a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys i no cal inscripció prèvia. Les activitats a la zona de vianants del carrer d'Arcadi Balaguer.
7: since I was a kid, I've been fascinated by the great explorers.
0: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado reprèn aquesta setmana el cicle El documental del mes. La programació fins al desembre proposa la projecció de 4 pel·lícules sobre temes molt diferents, però amb un punt en comú. Són històries que conviden a reflexionar sobre qüestions socials i d'actualitat. La primera projecció és aquest dijous. Arriba Amazomania, un documental sobre el poble indígena dels Corubo i la mirada colonial sobre les seves comunitats. En parlem de tot plegat amb Yolanda Zamora, bibliotecària que coordina el programa El documental del mes a la Biblioteca de Castelldefels. Bon dia, Yolanda.
8: Bon dia.
0: Comencem, si de cas, pel que és més d'actualitat. Aquesta mateixa setmana comencem parlant de Amazomania, que és la primera de les pel·lícules.
9: No, it was a joke.
10: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Què explica aquest documental i per què pot interessar? Quin seria el ganxo per a la gent de Castelldefels?
8: Bueno, el primer ganxo és que, com hem dit, que del Festival Docs Barcelona surten els documentals que després circulen amb el Docs del mes. Amazomania va rebre a la secció oficial d'enguany el premi a la millor pel·lícula, i això ja vol dir molt. Ha tingut el reconeixement dels professionals tant per temàtica com per tècnica. I què ens explica Amazomania? L'any 1996 s'organitza una expedició entre personal brasiler i personal suec per aproximar-se a la tribu aïllada dels Corubo. És algo excepcional. S'enregistren unes imatges, és un treball entre periodístic, antropològic, però clar, estem a l'any 96 llavors. Què ha passat? El temps i la història ens ha fet canviar moltes coses, hi ha uns canvis de paradigmes i en certes revisions. Les revisions de drets humans, les revisions del fet colonial, les revisions de les minories ètniques i els seus drets, i el que el documental mostra una miqueta és el conflicte entre què significava allò el 96, l'any 1996, i la revisió posterior de tots aquests treballs.
11: Senyor Aïn...
0: És a dir, que pràctiques que donaven per fetes des del camp de la ciència, de l'antropologia, que donaven com a correctes i a l'hora d'acostar-nos a aquestes comunitats, ara ja no ho són.
8: Clar, o sigui, tot s'ha revisat, a vegades es qüestionen, a vegades no es qüestionen, vull dir, perquè tot és dins d'un context, però el conflicte existeix. L'enregistrament d'aquelles imatges amb una intenció... que simplement era d'aproximar-se a aquella comunitat, però aquella minoria té uns drets, i tenia uns drets. I simplement el documental mostra aquesta possible revisió.
12: Journalist makes a lot of money here, and you guys never pay back.
13: Se o teu filho morrer, depois falta do teu filho, quando teu filho, tu não chora.
0: Detalls concrets, hora, sala...
8: Doncs serà el dijous 24 de setembre. Projectem aquí a la biblioteca, a l'Espai Margarida Xirgo. La durada és de 93 minuts, l'entrada és gratuïta i lliure. I el que sí que cal comentar que els documentals són en versió original subtitulada al català. I com tu has dit abans, són documentals d'arreu del món. Per tant, parlem de, en aquest cas és brasiler, portuguès, suec, subtitulat en català, però tenim de tots els idiomes.
0: Yolanda, moltes gràcies. Recordem la primera projecció aquest mateix dijous, Amazomania. Gràcies per acompanyar-nos.
8: A vosaltres.
13: Tu no xora, tu xora.
0: Avui dimecres a Castelldefels tenim sol i temperatures altes, al voltant dels 28 graus, i sense precipitacions destacables a la vista. Amplia la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia!
14: Bon dia, de moment continuem amb l'anticicló ben assentat sobre la zona de la península Ibèrica, sobre Catalunya i, per tant, amb molta tranquil·litat meteorològica i les pertorbacions, de moment, ben allunyades de nosaltres. Tot això fa que parlem de sol, que s'imposa ja des de primeres hores del matí, d'una temperatura que, si bé primera hora ha estat un pèl més baixa que la d'ahir, avui podríem veure la temperatura una miqueta més alta en algunes zones. Seria el cas, per exemple, de Ponent, zones de la depressió central, en canvi baixaria una una miqueta cap al nord-est o també cap a la Vall de l'Ebre. Però, en definitiva, un ambient atípic per aquesta època de l'any, amb temperatura molt alta per estar ja a finals de setembre i amb màximes que poden arribar a rondar els 30 graus o superar-los en zones de l'interior, especialment cap al terç oest i, sobretot, de nou, cap a la zona de la Vall de l'Ebre, on, tot i que baixi una miqueta respecte a la d'ahir, encara veurem màximes avui que localment arribaran als 32 o 33 graus. Un ambient suau, càlid, podríem dir, sobretot al centre del dia, que continuarà els pròxims dies, de moment, amb ben pocs canvis a la vista. És tot de moment, ho deixem aquí.

la previsió del temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimecres 23 de setembre. Encara tenim un minut, el dedicarem a repassar els principals continguts del dia. És en marxa una campanya de controls policials per difondre la nova ordenança que regula l'ús dels patinets elèctrics a Castelldefels. Aprovada el juliol, l'ordenança estableix sancions que poden arribar als 1.000 euros. Ja es coneix l'ordre del dia del ple municipal de divendres. Entre les mocions dels grups polítics que s'hi presentaran, Movem en Comú Podem porta a debat la proposta d'ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipals. Demà arriba la nit del comerç, una trobada distesa que l'Ajuntament proposa com a reconeixement al teixit comercial local. S'hi presentaran, entre d'altres campanyes, la d'enllumenat comercial del Nadal 2026. Aquesta tarda, nova edició, serà la setzena de la Festa del Cor. L'objectiu és donar a conèixer la tasca que fan les cases dels infants municipals. Són els quatre centres educatius que tenen infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. I demà al vespre torna el documental del mes a la biblioteca. La primera projecció del curs la protagonitza Amazomania, una pel·lícula que critica la mirada colonial sobre el poble indígena dels Corubo al Brasil. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
6: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
7: Al 98.0 de la freqüència modulada.
6: Ràdio Castelldefels.
8: Castelldefels avui.
9: Bon dia, repassem els titulars locals d'actualitat. L'Ajuntament de Castelldefels vol crear punts d'atenció a les persones usuàries als dos CAP que ja funcionen a la ciutat, el CAP al Castell i el CAP Can Bou. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar la població sobre els canvis que comportarà la nova tercera àrea bàsica de salut vinculada al nou centre de la Muntanyeta. L'àrea metropolitana de Barcelona promociona l'ús de la bicicleta compartida amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. Fins avui, 22 de setembre, és possible aconseguir un abonament flexible de 72 hores d'en bici per només un cèntim, en lloc dels 12 euros habituals. Les persones usuàries habituals també poden aconseguir un avantatge, dos viatges gratuïts. I des de Policia Local es posa en marxa el programa, es recupera el programa d'educació viària amb el curs 2026-2027 als centres educatius de Castelldefels. Al llarg d'aquest curs es treballa amb alumnat de segon, quart i sisè de primària per aprendre a moure's pel seu entorn amb més seguretat, responsabilitat i respecte. A cadascuna de les edats es focalitzen en un aprenentatge diferent. A segon de primària, seguretat com a vianants, a quart de primària, seguretat com a passatgers i a sisè de primària, normes per circular en bicicleta. I fins aquí el repàs a les notícies d'aquesta hora a Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més informació. Fins ara.
8: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
11: Castelldefels, així som

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Buenos días, Castelldefels. Buen día, Castelldefels. Aquí ahora comienza Castelldefels, així som. En unos minutos escucharemos los contenidos de Canto Popular Latinoamericano en nuestra sección El Programa del Día, un programa que llegará como cada martes a las 8 en esta misma sintonía. Ernesto Duclosón, su conductor, nos explica los contenidos del programa de hoy. A continuación, a la nuestra sección Castelldefels Coffee de Tertulia Política, con cada dimarts tindrà com a convidat al Partit Popular i en aquest cas ens visita David Soleu, portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels i també regidor de Governació i responsable de la neteja viària. Parlarem després amb una enfermedad, una malaltia una mica estranya dins de les malalties rares o minoritàries. Avui se celebra el Dia Mundial de la Disautonomia. Què és? Doncs és la síndrome de taquicàrdia postural. Diana Heredia és la presidenta de POP, l'entitat que aglutina les persones que tenen aquesta malaltia, i ens explicarà les activitats per commemorar aquesta jornada. La nostra mòbil tornarà a voltar pel comerç i ens visitarà Leo Piqué, sotinspector de la policia local, per explicar incidències que hagin passat relacionades amb la seguretat a casa nostra, però també una cosa molt important, la nova reglamentació que es prepara des del Ministeri i també la nova reglamentació, també ens ho explicarà Adrià Soler, sobre els vehicles de mobilitat personal, els patinets. Per acabar, també ens farem ressò de les principals activitats d'una nit que intenta plegar als comerciants, a les comerciants de la ciutat. La nit del comerç amb la regidora de comerç, Mar Sicilià. Comencem. Welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels Coffee.
1: Com cada dimarts en aquest espai el Partit Popular, i en aquest cas el principal portaveu d'aquesta formació política, l'Ajuntament de Castelldefels, també regidor de Governació responsable de la recollida de residus, David Soler. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Aquesta setmana reunió important perquè es torna a reunir la Junta Local de Seguretat.
2: Doncs sí, com ja fem habitualment i normalment fem entre un o dos cops l'any, fem aquesta trobada amb els diferents cossos de seguretat que operen a la ciutat de Castelldefels per fer una mica de balanç i fer una mica d'anàlisi de com estem a Castelldefels en matèria de seguretat. I la veritat és que estem molt satisfets. Molt satisfets perquè portem, doncs, i amb les dades que presentarem també en aquesta pròxima trobada, que serà aquest mateix dijous, dia 24, doncs una reducció continuada en els últims 4 anys dels delictes a Castelldefels. I per tant, doncs, estic molt satisfet d'aquesta evolució a nivell de seguretat a la ciutat de Castelldefels, perquè la veritat és que s'ha notat, i s'ha notat molt. Feia molts anys que no veiem una baixada continuada, doncs, de delictes, i a més tan consecutiva, i a més els 4 anys consecutius baixant delictes a Castelldefels, i la veritat és que estem ara en unes dades molt satisfactòries. I si ens comparem amb municipis del voltant, sobretot també de la corona metropolitana, doncs la veritat és que Castelldefels podríem dir que és una ciutat molt segura. Molt segura, i estem amb unes dades ja que són difícils de superar, perquè evidentment, doncs, som una població, doncs, força important, més de 70.000 persones, i més amb una població flotant caps de setmana i sobretot els estius, en els quals més de 2 milions de persones visiten Castelldefels. Per tant, passen coses, evidentment, passen coses. Som una ciutat de serveis, una ciutat amb més de 500 bars i restaurants, en el que tenim una oferta turística importantíssima, amb moltíssimes places hoteleres al costat de l'aeroport, i per tant, doncs, és una ciutat molt dinàmica i que, a més, pot generar, doncs, una sèrie de qüestions importants de seguretat. I, per tant, doncs, aquesta aposta decidida que hem fet per ampliar el nombre d'agents de la policia local, a l'intentar donar més mitjans, a tindre més presència als carrers, i sobretot aquesta voluntat de prevenció que hem aplicat en totes les polítiques de seguretat de Castelldefels, han donat el seu fruit, i per tant, doncs, puc dir que jo crec que pot ser segurament la primera vegada que durant una legislatura complerta es

0: sistema de videovigilància que ja teníem doncs, instal·lat a Castelldefels i que doncs, es va posar en marxa per primera vegada al mandat 2011-2015, quan també doncs, l'alcalde Reyes doncs, va voler decidir donar aquest pas endavant a nivell tecnològic en matèria de seguretat. I ara doncs, estem en la recta final d'un gran projecte que veurà la llum entre finals d'aquest any, principis de l'any 27, en el qual doncs, tindrem ja a disposició de Castelldefels més d'un centenar de càmeres de seguretat amb un sistema d'intel·ligència artificial en el qual doncs, podrem doncs, millorar moltíssim el seguiment dels delictes i sobretot la resolució dels mateixos, perquè podem tindre quasi un control absolut del que pot estar passant en els carrers de Castelldefels. I a més doncs, posarem en coordinació un total de 300 càmeres a Castelldefels que en aquests moments estan instal·lades i que moltes vegades doncs, per qüestions tecnològiques no podíem doncs, tindre-hi accés i no estaven coordinades, i ara en aquests moments doncs, estarem en disposició de tindre ja doncs, més de 300 càmeres operatives a la ciutat de Castelldefels per diferents usos, ja siguin de trànsit, ja siguin de seguretat i, evidentment, aquests centenar de càmeres que estaran preparades amb un software específic d'intel·ligència artificial. Per tant, doncs, això tampoc ho havíem vist mai a Castelldefels. Per tant, això és un gran projecte, una gran novetat i que, evidentment, doncs, el que vol és donar un salt qualitatiu a la feina que estan fent aquests grans professionals que tenim a la policia local.
1: En aquesta Junta Local de Seguretat participen també membres dels cossos policials que operen a la ciutat. Quina importància té aquesta coordinació entre els diferents cossos policials per prevenir i per evitar delictes?
0: Doncs és importantíssima, perquè el territori, en aquest cas a Castelldefels, doncs, els diferents cossos de seguretat tenen una sèrie de competències específiques que desenvolupen en total coordinació amb els diferents cossos. Tots sabem doncs, que la Guàrdia Civil té doncs, les competències en tot el que serien les qüestions fiscals i també de terrorisme, i la Policia Nacional, a part de tindre doncs, la seva oficina de documentació a Castelldefels i que estan molt contents de que segueixin doncs, en el nostre municipi prestant aquest servei, a més també es dediquen a moltes altres qüestions relacionades amb la seguretat del país i, per tant, doncs, han d'estar plenament coordinats amb els dos cossos que tenen competències en matèria de seguretat ciutadana, que són els Mossos d'Esquadra i també les policies locals. I, a més, amb altres qüestions, com són grans esdeveniments a Castelldefels, com, per exemple, va ser doncs, aquest estiu el Tour de França, en el qual doncs, vam estar doncs, en plena sintonia, especialment amb la Guàrdia Civil, que és la que pilotava doncs, tot aquest servei doncs, i tota aquesta comitiva que passava per arreu del territori. No? I, per tant, doncs, estem molt satisfets.
1: Doncs no deixem de banda el tema de seguretat, perquè aquest mes d'octubre s'engegarà una campanya sobre els patinets, els vehicles personals, amb una ordenança prèvia que hi ve en aquest sentit, però què és el que es farà amb aquesta campanya i què és el que es pretén?
0: Doncs donar a conèixer a tothom que tenim una ordenança aprovada fa pocs mesos i que ja està en vigor i que posa una mica d'ordre en aquest desgavell que teníem a la ciutat de Castelldefels amb els vehicles de mobilitat personal o, doncs, col·loquialment parlant, els patinets, que porten doncs, un renou important als carrers peatonals i, sobretot, als peatons que els afecta de forma directa. I, sobretot, aquelles persones que són més vulnerables a la via pública, sobretot als nens i a les persones grans. I la veritat és que ja van començar doncs, aquestes setmanes a fer petites campanyes, però iniciem una de ciutat, una campanya de ciutat en el qual el que es vol posar de manifest és que hi ha noves regles pels patinets i que a partir d'ara doncs, les sancions són força elevades. Són força elevades, sobretot en aquells patinets que hagin estat trucats, que tinguin accés doncs, de velocitat i, per tant, doncs, estiguin circulant fora de norma. També doncs, ara hi haurà l'obligatorietat de l'assegurança i, a més, doncs, també doncs, exigirem doncs, el tema del casc. I, per tant, doncs, són tota una sèrie d'elements que són importants a Castelldefels i que nosaltres volíem ser un dels municipis pioners en posar en marxa doncs, aquesta nova ordenança, i el que volem és que es respecti la norma, que es respecti la norma, que es respectin els vianants, que són les persones més vulnerables a la via pública, i sobretot que hi hagi una convivència pacífica entre els vehicles, els peatons i també amb altres elements de mobilitat, com pot ser també la bicicleta, i per tant doncs, hem d'intentar respectar l'espai públic i intentar entre tots ser conscients de que doncs, circulem moltes més persones per la via pública. Per tant, doncs, iniciarem aquesta campanya a la qual s'iniciaran molts controls a la ciutat per part de la policia local i, evidentment, doncs, ens posarem ferms amb aquestes conductes irregulars a la via pública.
1: La setmana vinent, encara dins de l'àmbit de la seguretat, se celebra el patró de la policia local, un acte que serveix com homenatge doncs, no només a agents, sinó també a ciutadans o ciutadanes que han contribuït a la millora de la seguretat.
0: Doncs sí, és doncs, l'acte tradicional doncs, de reconeixement a la tasca policial a Castelldefels, no només a la policia local del nostre municipi, sinó també a altres cossos de seguretat, també especialment doncs, els Mossos d'Esquadra, per la seva doncs, idiosincràsia i també la col·laboració tan estreta que tenim amb ells, i també doncs, a totes aquestes persones, ciutadans anònims, veïns,

0: de Castelldefels, persones i entitats i empreses, col·laboradors que han estat sempre al costat de la policia local i que també han ajudat a resoldre doncs, molts dels incidents que tenim a la nostra ciutat. Hi ha actes doncs, que són doncs, mereixedors de menció i d'heroisme moltes vegades per part de veïns que doncs, han ajudat a poder doncs, evitar greus problemes o greus accidents al nostre municipi. Per tant, doncs, és un acte doncs, molt emotiu, molt íntim en el qual doncs, tots els agents de la policia local poden veure realment que reconeix la seva feina i que, evidentment, són doncs, molt estimats per part de la ciutadania de Castelldefels i la veritat és que estem molt satisfets doncs, d'aquest tipus d'actes. No? I a la tarda doncs, també tindrem una exhibició de vehicles policials, no només de la policia local, sinó també de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, dels Mossos d'Esquadra, dels agents rurals, de Protecció Civil i d'altres doncs, convidats que tindrem a la plaça de l'Església. Crec que és un acte festiu, bonic, en el qual també doncs, la canalla de la ciutat pot conèixer doncs, de primera mà no? com són els vehicles de les que patrullen els nostres carrers. Es pot tocar la bocina, es poden engegar les sirenes, es pot pujar tothom als vehicles i la veritat és que, a més, els que vinguin, els nens que vinguin, doncs, podran ser agents infantils durant un dia, perquè també tindran doncs, algun element de regal per poder-los identificar com agents infantils de la nostra ciutat. I, per tant, doncs, convido a tothom que a partir doncs, de les 5 de la tarda pugui vindre per la plaça de l'Església, que jo crec que serà un acte doncs, bonic i, evidentment, doncs, que per conèixer de primera mà quins professionals operen a Castelldefels.
1: Una altra de les seves responsabilitats, senyor Soler, és el tema de la neteja. En aquest sentit, s'inicia aquesta setmana una campanya fomentada per Covid-19. En què consisteix?
0: Doncs sí, també doncs, farem un acte el dijous a la tarda doncs, en el qual doncs, presentarem una campanya de Covid-19 que molts pocs municipis de l'Estat tindran i, a més, és digne de veure perquè tindrem doncs, 5 contenidors de vidre especials d'una campanya de Disney a la plaça de l'Església. Són uns contenidors que volen doncs, apropar també els nens a el que seria el reciclatge i que doncs, estan inspirats en diferents doncs, pel·lícules o personatges de Disney i, per tant, doncs, estem molt satisfets de tindre aquesta campanya. Estarà més d'una setmana doncs, instal·lats al pati de l'edifici de la República, a la mateixa plaça de l'Església, i en aquests dos dies el que farà també Covidro conjuntament amb l'Ajuntament de Castelldefels és repartir doncs, tota una sèrie d'elements pel reciclatge i també doncs, les dues tardes, tant la del dijous com la del divendres, la del dimecres i la del dijous, tindrem doncs, un petit obsequi pels més petits i, per tant, doncs, no la desvalarem què és, però sí que té a veure amb el reciclatge futur, una vegada que s'hagi doncs, gastat o utilitzat allò que regalarem i també doncs, jo crec que agradarà molt als més petits de la nostra ciutat.
1: Tenint en compte que Castelldefels és un municipi amb molts restaurants, hotels, amb el sector de la restauració, és important en aquest sentit el reciclatge del vidre perquè aquests establiments generen molt de vidre, imagino.
0: Sí, i cada vegada són més els establiments que s'incorporen a aquest programa de reciclatge. I la veritat és que aquesta economia circular és la que al final acaba doncs, millorant el nostre medi ambient. I, per tant, doncs, convido a qualsevol dels altres establiments que no estigui incorporat en el programa d'Horeca i, per tant, doncs, que no col·labori amb Ecovidrio, doncs, que ho pugui fer-ho i que, a més, puguem doncs, recollir in situ tots aquests elements de vidre sense tindre que fer servir els contenidors de la via pública. D'aquesta manera, alliberem espai, doncs, donem també més facilitats als veïns i, progressivament, si tenim menys residus a la via pública, podem anar retirant també contenidors i, per tant, també això pot millorar doncs, la qualitat de vida dels veïns de Castelldefels. Per tant, doncs, és una roda a la qual ens hem de sumar tots i, per tant, doncs, jo convido a tothom que tant a casa seva com als establiments s'incorporin doncs, als programes de reciclatge que ja estan operatius a Castelldefels.
1: Fa uns anys també es va posar operatiu el telèfon anomenat de la neteja i recordem també que l'Ajuntament ofereix un servei per eliminar pintades en els edificis, en les pares dels edificis. Com està funcionant aquest telèfon de la neteja que, com dic, es va implementar fa uns anys?
0: Doncs sí, és un WhatsApp que tenim doncs, a disposició tots els veïns de Castelldefels i és un servei que hem anat millorant en aquests últims 3 anys i la veritat és que la resolució de les incidències és quasi immediata. Diem que totes les incidències generals estan resoltes abans que acabi el dia i moltes d'elles en les primeres 2-3 hores ja queden resoltes. Tenim equips específics d'atenció a el que seria el WhatsApp de la neteja i la veritat és que hem intentat també millorar molt la comunicació i també l'efectivitat en quant a explicar al veí que allò ja ha quedat resolt. Ja sigui enviant una fotografia amb l'element o la problemàtica resolta o comunicant-li que això ha sigut ja retirat i per tant doncs, agrair-li també doncs, aquesta col·laboració. I és un servei que funciona extraordinàriament bé. Per tant, doncs, jo recomano a tothom que si veu quelcom a la via pública que no està bé, algú que està brut, algú que està trencat, algun contenidor que no funciona, algun element doncs, que s'ha de retirar, una paperera que estigui plena, ja sigui que tingui també brutícia o excrements dels animals al voltant de la porta de casa seva o en algun carrer doncs, que sigui doncs, complicat de travessar, que ens enviï una fotografia i una ubicació d'aquesta qüestió i, evidentment, doncs, com ja li dic, molt ràpidament s'atendrà aquesta petició i s'arreglarà doncs, el que s'hagi d'arreglar. Per tant, doncs jo convido tothom a participar. Igual que el tema de les pintades, tenim un servei gratuït a tots els particulars i comerços de la ciutat de Castelldefels. Només han d'omplir un formulari que està a la pàgina web de l'Ajuntament i que en la revista El Castell estan tant el número del WhatsApp de la neteja com també l'enllaç i el QR per accedir a aquest doncs, formulari per poder retirar les pintades. L'únic que ens han de donar és autorització per poder doncs, treballar en aquesta propietat privada, com podria ser la façana d'un establiment o d'una vivenda. Però la voluntat de l'Ajuntament és retirar doncs, tots aquests elements que embruten, que degraden la ciutat com són els grafitis i, per tant, el que volem és la màxima col·laboració de tothom. I, a més, repeteixo, és un servei gratuït.
1: Tant el WhatsApp de la neteja com aquest servei gratuït d'eliminació d'esborrany de les pintades de les façanes, creu que ja està consolidat plenament o faltaria una mica més?
0: Doncs el WhatsApp de la neteja jo crec que està molt consolidat. Jo crec que és una cosa que està molt interioritzat en els veïns de Castelldefels, però sí que és veritat que jo crec que fa falta donar un pas més en el tema de la retirada de pintades. No totes les comunitats de veïns saben que existeix aquest servei i també doncs, hem fet alguna carta a les diferents comunitats de veïns informant-los de que existeix i que, per tant, poden fer servir i, doncs, aquest element que posem a disposició de tothom. I, per tant, doncs, seguirem aquesta línia. No? Per això hem volgut que en les edicions del Castell cada mes hi hagi sempre doncs aquestes dos qüestions reflexades a les pàgines destinades a la neteja de Castelldefels i seguirem amb aquesta línia, fomentant doncs, i sobretot explicant que tenim doncs, aquests serveis que podríem dir que són de luxe i que no tots els municipis tenen, per tant, aprofitem-los.
1: Doncs canviant totalment d'àrea, si el passat cap de setmana el divendres se celebrava la nit de l'esport, aquesta setmana se celebra la nit del comerç.
0: Doncs sí, una nit doncs, que reunirà a comerciants de la nostra ciutat, a persones que cada dia heroicament, i això s'ha de dir, aixequen la persiana per poder doncs, oferir el millor que tenen a casa seva als veïns de Castelldefels i totes les persones que ens visiten de fora del municipi. I per tant és una nit de reconeixement, d'agraïment, de suport, de col·laboració i sobretot per explicar doncs, tot allò que estem fent a nivell comercial, no només a part de la regidoria, que s'està fent molt bona feina, sinó també doncs, a aquestes doncs, entitats i diem doncs, gremis, com els el de comerç que està doncs, treballant per intentar doncs, unificar criteris, per treballar conjuntament, generar sinergies i sobretot donar-li una empenta al comerç de proximitat, que jo crec que és allò que més hem de cuidar a la nostra ciutat, allò que fa poble, allò que fa doncs, germanor i sobretot aquest tracte doncs, tan meravellós de tu a tu que poden entendre els professionals que ofereixen aquest servei comercial a la nostra ciutat. Doncs, per tant, això genera garanties, això genera qualitat i per tant doncs, estem molt contents doncs, que el teixit doncs, comercial de la ciutat pugui anar creixent a poc a poc.
1: Des de l'àrea de comerç, justament per reconèixer els comerços més veterans, es va implementar la idea de donar-los un homenatge reconeixent-los com a establiments emblemàtics de la ciutat.
0: Doncs sí, aquests establiments que porten ja 50 anys doncs, a la persiana oberta al nostre municipi, ja siguin comerços com també restaurants, i la veritat és que en són un munt. En són un munt i cada any molts d'ells s'incorporen a aquesta llista perquè ja doncs, arriben a tindre doncs, aquests anys doncs, de continuïtat a la nostra ciutat. I, per tant, estem molt contents de que podem aixecar aquestes plaques que podem instal·lar davant dels seus establiments. Doncs, aquest reconeixement, doncs, jo crec, d'excel·lència, perquè quan tu portes doncs, ja quasi 50 anys treballant en la ciutat amb la persiana oberta i oferint un servei tan meravellós, la veritat és que ho tens que estar fent molt bé. Per tant, doncs, jo crec que es mereixen tot això i molt més.
1: Doncs acabem parlant d'actes polítics, com el que va concentrar doncs, les diferents faccions del Partit Popular, els diferents municipis, els diferents representants, en un acte que es va organitzar a Badalona amb la presència de Núñez Feijóo.
0: Doncs sí, un gran acte de mobilització ciutadana i la veritat és que estem extraordinàriament contents a nivell polític i sobretot des del Partit Popular per aquesta gran mobilització ciutadana. Estem parlant més de 6.000 persones que van estar en un acte a Badalona doncs, amb el president Núñez Feijóo doncs, expressant, jo crec, un sentiment que hi ha al carrer, que és ja d'estar farts. De voler tindre un canvi, d'intentar doncs, com podem donar-li la volta a aquesta situació tan dramàtica que tenim al nostre país i sobretot jo crec que expressant una voluntat que tothom té a la ment, no? És que vol anar a votar. que vol que hi hagi eleccions generals, que volem un canvi de rumb del nostre país, i la veritat és que, independentment de que un sigui més del PP o menys del PP, jo crec que tots coincidirem doncs, que aquesta etapa s'ha acabat. S'ha acabat perquè no hi ha projecte, no hi ha discurs, no hi ha un rumb clar de com té que anar el país, i per tant doncs, jo crec que es necessita doncs, un nou lideratge i sobretot una persona doncs, que evidentment pensi no en els seus interessos personals, sinó també en els interessos del país. I per tant doncs, jo crec que Núñez Feijó doncs, ho té molt clar quin és el projecte de país, té molt clar què s'ha de fer i sobretot quins són els principals problemes que s'han de tractar, com és la seguretat, com és la immigració i com és també l'habitatge. I per tant jo crec que aquests tres pilars són els que marcaran doncs, la propera campanya a nivell nacional i per tant doncs, jo crec que un gran acte com aquest, en el qual es mostra doncs, aquesta recuperació i aquest gran creixement que està tenint el Partit Popular a Catalunya i sobretot amb aquestes bones expectatives que tenim de creixement no només en l'àmbit municipal sinó també en l'àmbit autonòmic i en l'àmbit doncs, del conjunt de l'Estat i per tant doncs, estem en un moment doncs, de creixement constant del Partit Popular i per tant cada vegada més gent s'acosta al partit i sobretot més gent doncs, coneix doncs, aquest gran projecte que tenim doncs, per fer fort doncs, al nostre país i per tant també a Catalunya i per tant doncs, estem doncs, molt contents d'aquest acte i seguirem treballant en aquesta línia i a més doncs, ara vindran doncs, molts més actes al llarg d'aquesta tardor i sobretot doncs, a partir del gener doncs, amb la precampanya de les eleccions municipals que se celebraran el mes de maig i ja veurem si pel mig doncs, tenim una convocatòria d'eleccions generals.
1: A vostè creu que això és possible? Perquè de moment Pedro Sánchez, precisament que va ser a Gavà la Festa de la Rosa el passat cap de setmana, no s'ha pronunciat.
0: No s'ha pronunciat, però tampoc ha dit que no. I, per tant, doncs, el que a mi em sorprèn és que amb la que està caient doncs, tingui la poca vergonya de no convocar eleccions. Per tant, doncs, jo, si tinc que demanar a la carta dels Reis Mags algun desig, segurament un dels primers serà que hi hagin eleccions generals quan abans millor.
1: Ha parlat d'un increment de l'acostament de persones als diferents seus del Partit Popular. També passa que a Castelldefels?
0: Sí, evidentment. Evidentment, sí, hi ha un gran creixement de persones que no només s'acosten al Partit Popular a Castelldefels, sinó també a un projecte de ciutat que és el que capçala doncs, el nostre alcalde, Manu Reyes, i que a més va més enllà de les sigles polítiques. Jo crec que a Castelldefels no se'ns escapa de que, evidentment, doncs, el primer que tenim doncs, els regidors de Castelldefels i el primer de tots, l'alcalde, és que per sobre de qualsevol sigle està a Castelldefels. I per tant, doncs, jo crec que això és algo que unifica, això és algo que atrau a molts veïns de la ciutat i que a més veuen que les nostres decisions no estan marcades per una cicla política, sinó per una coherència i una necessitat de ciutat. I per tant, doncs, jo crec que el primer que hem de fer és posar en valor el que volen els veïns i a partir d'aquí doncs, desenvolupar aquestes polítiques sense tindre un posicionament polític determinat, sinó que treballem per ciutat. Per tant, jo crec que al final arreglar una vorera no és ni de dretes ni d'esquerres, és de sentit comú i per tant nosaltres el que volem aplicar és el sentit comú per sobre de qualsevol cicle.
1: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, David Soler, regidor del Partit Popular, portaveu d'aquesta força política a l'Ajuntament de Castelldefels i també regidor de Governació responsable de la neteja viària. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies i fins la propera setmana.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

Ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem els titulars locals d'actualitat. El programa Tastant torna a la Biblioteca Fernández Jurado amb Tastant al món del llibre. Durant tot el mes d'octubre, l'equipament cultural acull un programa d'activitats relacionades amb el món dels llibres, amb tallers, xerrades, cinema o rutes literàries, entre altres propostes. Nous bancs a prop de les parades d'autobús per millorar el confort de les persones usuàries. Les parelles de manteniment de la via pública realitzaven un total de 37 treballs entre el 7 i el 18 de setembre. Entre totes aquestes actuacions realitzades, destaca especialment la instal·lació de diversos bancs en punts propers a parades d'autobús. I a l'agenda del cap de setmana, des de l'àrea d'esports, ens arriba la marxa nòrdica de Castelldefels, que celebra ja la seva 8a edició. Serà aquest diumenge 27 de setembre, amb dues distàncies de 4 i 8 quilòmetres. La marxa nòrdica de la ciutat és una cita consolidada en el calendari esportiu local i reuneix aficionats a l'activitat física, la natura i els hàbits saludables. Les inscripcions online encara estan obertes. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. En una nova hora tornem amb més titulars. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org. Castelldefels.

0: Doncs parlem ara amb el Quartet Grup, perquè són un grup de música compostat per dues dones i dos homes. Una parella és de Castelldefels i l'altra parella és de Gavà, i actuen aquest divendres als Jardins del Castell. Ara explicarem amb el Marc de l'espectacle, que ara explicarem quin és. Però primer saludem a tots i a totes. Mercè Soler, què tal?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí, Anna.
0: Una antiga col·laboradora d'aquesta casa, amb programes molt bons, que ara, bé, s'ha dedicat més a la faceta de la música, podríem dir, no?
1: Bueno, sempre he estat molt vinculada a la música, ja ho saps tu, que
0: he
1: encantat diverses vegades aquí i fora d'aquí, però ara estic més immersa que mai, sí, sí.
0: Ara parlarem del vostre grup. La Encarna Cantera, què tal?
2: Estoy estupendamente.
0: Encarna i Josep Lluís són parella, Josep Lluís García, què tal?
3: Matrimoni, benvingut. Bé, molt bé, moltes gràcies. Igual.
2: Matrimoni casats aquí a Castelldefels.
3: Sí, sí.
0: I el Tomàs Godino, què tal?
4: Hola,
0: Tomàs?
4: Bona tarda.
0: Bona tarda. Doncs parlem ara de vosaltres, com neix el vostre grup, Quartet Grup, i quin estil, Mercè, feu de música?
1: A veure, el quartet neix no fa massa. Va ser una idea de Tomàs Godino, perquè de fet tots cantem individualment, tots som solistes. Però en un moment donat, en Tomàs, després ja t'ho explicarà ell amb més sí. detall, se li va ocórrer el fer en algunes ocasions doncs fer un quartet, i ens vam provar les veus, vam veure que encaixaven molt bé, i a partir d'aquí doncs fem cosetes.
0: I Tomàs, com vas pensar tu que les veus de tots quatre podíeu quadrar en un grup?
4: Mira, perquè nosaltres vam començar, jo porto sol el president de l'Associació de la Llengua Gran de Gavà, i cada mes fent un concert, no? I llavors, bueno, ells participen també i fan alguna cançó i bueno, participen com cantants i tal, no? I ells, la Encarna i José Luis, pues, fan parella també i canten en duo. I una vegada que, bueno, es va ocórrer això i va dir, oye,

0: fem una prova, i vam fer una prova a capella, i vaig pensar, ostres, farem una prova cançons de mocedades, tu, a veure, anem com surt i tal, no? I aquesta prova a capella va sortir molt bé, dic, i des de llavors, des d'aquest moment, ho vaig comentar amb ells. Oye, farem un grup, què et sembla que farem un grup i tal, no? A part de cadascú de AT, el José Luis toca i canta en conjunts a part, Mercedes també, Encarna també, i jo també, no? I tal, no? I per això hi van començar, i aquest concert que fem al Castell, que és a través de l'associació de Canyars, que és de la president és el Pepe Soto, doncs llavors farem el primer concert que farem, saps? Ja hem actuat en altres puestos, que és per un puestos que és de l'associació, eh? I tal, no? Però bueno, aquí farem un concert, no? I esperem que continuem, no? A veure com sort. La veritat és que penso que agradarà molt, no? Agradarà molt.
1: Després parlarem del repertori del concert. Josep Lluís, tu cantes amb la teva dona des de sempre? Us bueno, veu que coneu ja per la música? No sé, pregunto jo.
2: No té res a veure que ens coneixéssim per la música, però sí, jo som músic de fa molts anys, bueno, des dels 18 anys, en tinc 70, doncs vosaltres mateixos, no? Però sí que és veritat que jo amb ella la vaig conèixer amb uns altres derroteros i tal, però sí que és veritat que jo la vaig sentir cantar, vaig dir, anem a mirar, a veure, i tal. Jo com a músic doncs la vaig iniciar una miqueta, perquè, a veure, una persona quan comença a cantar, canta molt linealment i tal, jo sempre li deia, tu tens que omplir més, tens que fer això, tens que fer l'altre i tal, i la vaig una mica induir en el món de la música i tal, i bueno, a partir de llavors sí que hem fet coses a duo, ella individualment, jo toco el piano també, fem cosetes i tal amb ella i tal, i bueno, així s'ha anat el tema, no?
1: Però el ser músic era la teva professió, i en aquest cas, ara hablarem con Encarna, tu eres aficionada a la música, no?
3: Sí.
1: Tu professionalment no t'has dedicado a esto, a cantar.
3: No, yo desde muy pequeñita, yo creo que tenía 5 años, que hacían bautizos en... Yo soy gaditana, de Algeciras. Uh-huh. Y mi madre, allí abajo, siempre los bautizos se hacían en casa con el tocadisco, la fiesta. Y yo recuerdo que mi madre ponía la música y me decían, ¡Cani, ponte a bailar! Y allí que iba yo con el vestidito. Sí. Yo creo que desde que nací que yo estoy con la música dentro. Pero ahora es cuando más me dedico a ella, ¿eh? Uh-huh. Porque yo he tenido que trabajar, he tenido que criar a mis hijos y ahora yo estoy libre, soy joven.
1: Muy efectivamente.
3: Joven. Porque soy joven.
2: No de edad, pero como todos, joven.
3: Somos todos quinceañeros.
2: Claro. Sí, sí.
1: ¿Es difícil aconseguir un temps per assajar? Encara que esteu ja tots i totes jubilades i teniu més temps lliure?
0: Sí, sí, sí.
4: És difícil. Però bueno, perquè tenim activitat. És que, com deia l'Encarna, som joves i tenim moltes ganes de fer coses i sense donar-nos a compte ens anem comprometent amb coses i al final anem justos de temps. Però bueno, fem tot el possible.
2: Trobem sempre el moment,
4: sempre trobem el moment
2: per assajar, o sigui... Sí, a veure, què us sembla tal dia? No, tal, l'altre, l'hora aquesta, sí, no, pim-pam... Allí estem i ensegem.
1: Us heu posat d'acord amb els gèneres que havíeu d'interpretar o teniu clar quin tipus de cançons cantaríeu?
0: Sí, sí, perquè sobretot una de les coses que tenim clar és que tenen que ser cançons. Nosaltres tenim un tipus de públic, el tipus de públic pues, són persones relativament majors, no? O sea, decir, bueno,
4: con experiencia.
0: Aunque somos un grupo intergeneracional, ¿no?
3: Sí.
0: Pero sí, ya son canciones de todo tipo, pero canciones ya pues de los 70, 80, 90, pero el Duodinámico de Camilo VI, claro. de Rafael, de Rocío Jurado, de
4: Tomás es de la música pop, pero que casi claro. Ha quedado como clásica dentro de ese estilo. Son canciones que coneix tothom i que podria
2: fer coses també d'actuals i tal, eh? Vull dir que no ens privaria, però clar, el nostre no seria això. No, el nostre és més aviat el que diu, no? Més aviat dels anys 70, 80, 90 i bueno...
3: Amb una música.
2: Sí, hem començat a fer coseta i tal, ens sona bé, Dic, bueno, pues tira milles, anem a fer aquest grup i sí, sí, hem fet aquest grup i...
4: Sí, a més, el José Luis toca
0: funciona,
4: molt bé.
0: Sí, sí, funciona.
4: El José Luis toca molt bé el piano, toca diversos instruments, la trompeta, la guitarra
2: sí,
4: també, no?
2: També, a
4: però
2: les
4: amb el piano, amb però... el piano és genial. I de vegades ell m'ha acompanyat també a mi amb alguna cançó que m'acompanya
2: bueno,
4: amb el piano.
2: El divendres t'acompanyo amb una, sí. Amb ell l'acompanyo amb una altra sí. I l'altra la toco jo i canto sí. Pues, amb el piano. Sí.
1: Parlem ara de la part musical. Sí. Teniu l'acompanyament del piano teu o tindreu més instruments allà? O música
2: no.
1: Per gravada?
0: És música per gravada. Música per... I també amb el, i el que cantem amb l'instrument és el que ell toca a piano. Llavors sí que cantem amb el piano, però és el que toca
2: amb el piano. Hi haurà tres cançons aquest dia, almenys. Altres dies igual hi haurà més coses amb piano i tal, però hi haurà tres cançons, una amb la Mercè, una amb el Tomàs i una jo sol també, que seran amb piano, només piano i la veu i tal. I veus també, quan ell canta... amb ella no, quan ella canta la seva no, però quan ell canta una, que és del Serrat, jo l'acompanyo al piano i a la part, diguéssim, d'estribillo i tal, li faig una segona veu, queda molt bé, és una passada.
4: Perdona, Josep Lluís, és que ell és un geni fent segones veus.
2: Bueno.
4: O sigui, de veritat, fa unes segones veus que enriqueix la cançó bueno. D'una manera meravellosa. A més, li surt sobre la marxa, eh? No necessita ensajar-ho massa.
2: Molts anys de música, Mercè.
4: Sí,
2: vull dir, molts anys.
4: Que...
2: Jo porto des dels 18 anys por ahí. Per ahir vol dir sobre escenaris, tinc 70 i segueixo sobre escenaris, i ja està, és una mica l'experiència també, no? Clar que sí.
1: No he pensat en interpretar cançons pròpies o si tu ets compositor a més?
2: De moment no en tenim, però podríem mirar de fer alguna cosa.
0: Sí que sortirà alguna
1: cosa. Mira, Encarna quiere decir algo.
0: Sí que sortirà.
2: L'Encarna.
3: Es que él me ha hecho a mí una canción.
2: Ah. Sí, jo li vaig fer una canció.
3: I ha hecho una sardana també.
2: Ha fet una sardana, sí, bueno. Però...
1: Ja hem parlat, eh? Ja hem parlat en una altra ocasió de la sardana, sí, me'n recordo.
2: Sí.
4: Tu Pepa, estaves no? Sí, sí. Presentant a l'acte, me'n recordo.
1: La veritat, sí, sí.
3: Perquè
1: sí.
3: Estrenó una sardana sí. En...
4: Sí, sí,
3: con la Pepa.
4: Sí, ella estava. Sí.
2: El dia de la diada de l'any passat es va estrenar sí. El Cople Baix Llobregat, me la va estrenar i tal, i bueno, va quedar molt bé, molt maca i tal. Però desgraciadament no hi ha ningú que digui hòstia, que guapa, una sardana d'un del poble i tant. Això no...
4: Va faltar però, publicitat.
2: Sí.
1: Però bueno, que podríeu pensar en tenir un repertori propi, fins i tot, amb el
2: sí,
1: temps.
2: Sí, no, Tomàs, podríem fer alguna cosa.
0: Sí, es podria fer, bueno, sí. Es podria fer. Jo tinc alguna lletra i tal, perquè... Clar. A mi m'agrada molt també fer coses d'aquestes i tal, i tinc alguna...
2: Pues mira, lletres,
0: alguna lletra i tal,
2: música
0: no?
2: Que poso lo que, jo.
0: Però clar, falta això, la música. Clar. Va ser que, bueno, també, amb això, saps el que passa? Ens passa ara que amb el temps que tenim i tal, pues, què passa? Ja estem bastant fent coses, no? Fent moltes coses i llavors i fem actuacions perquè ells van per un costat i jo tinc també un altre, jo també actuem per teatres i tal, no? I llavors què passa? Pues claro, falta temps, no? Però sí que ens agradaria, i més ara, t'ho dic, i ho dic així, no? O sigui, en la IA, pues se fa moltes coses, no? I llavors jo, en la lletra que jo tinc, pues vull posar-la a la IA, a veure quina lletra, quina música em posa, no? Però he fet una prova i tal, i queda molt bé. Però molt bé. I quan fas això, no hi ha ningú que digui, no, això és una còpia, no? No, perquè la IA no fa còpies, la IA te posa la música i tal, no? I la veritat queda bé, eh? O sigui, jo l'he posat la lletra i te posa la música i tal, però bueno, tinc que fer amb ells i tal, a veure com ho queda, no?
1: De moment, a quina hora us poden veure en aquest festival que tenen, recordem, el divendres vespre nit als Jardins del Castell?
4: A les 20, no? Comença
2: de 8 a 10.
0: Sí, sí.
2: De 8 a 10 és el festival aquest que organitza el PSOE.
1: L'Associació dels Canyars.
2: I, bueno, de 8 a 10 estem allà...
0: Bueno, però de 8 a 8 perquè tenen que vindrà abans de les 8. O sigui, que no és que tu puguis entrar... M'entens o no? O sigui, que no és que 10 a 10 pugui entrar aquí. No, home, és un concert.
2: Sí. De 8 a 10 és el concert.
0: És un concert.
2: Nosaltres, mira, avui hem quedat inclús... Sí. Nosaltres anirem a les 5 de la tarda ahir
1: per
2: preparar coses, per sonoritzar bé, que hi hagi una bona sonorització, sobretot, m'entens? I, bueno,
0: i després també, bueno, que també nosaltres el dia 3...
2: Exacte.
0: Tenim una... També, a veure, no és un concert, però sí que és més o menys... O sigui, també fem, perquè fem teatre, no? I tenim una obra que fem a Gavà, que és Vinilos del Recuerdo, no?
2: Sí.
0: I se fa, és un teatre musical i els cantants són nosaltres, però cada un, o sigui, no surt el quartet, però no. Independentment, o sigui, canta ella, individual, la Mercedes, José Luis, Encarna, sí. Individualment. I tal.
4: Sí, és un format completament diferent, sí. Perquè sí. És una obra teatral,
1: sí.
4: Que de tant en tant surt un sí. tema musical.
1: I allà els interpretem
4: vosaltres.
0: Sí.
1: I oberts, evidentment, a tots els aquells que us vulguin contactar, no? A totes les festes o esdeveniments. Vosaltres esteu oberts a la contractació.
2: Sí, ens agradaria molt. És el que volem, que hi hagi difusió i que puguem...
0: Sí, mira, l'altre dia que vaig estar, ho va comentar amb ells i tal, que jo estava en Penyescola i ja vaig conèixer, sí. Bueno, que ens coneixia molt. Mira, i venen al concert, al nostre concert venen. I tal, bueno, venen les famílies, o sigui, les parelles. El que no venen és la parella que està en Lugo. Hi havia una parella de les parelles que van estar allà, perquè, bueno, i tal, i van conèixer, i van estar... Bueno, la veritat és que tots els dies van estar on hi havia ball, i llavors pues, bueno, anaven i allà pues, bueno, venien amb alguna cosa i van fer amistat, no? I venen, perquè són d'aquí de Castelldefels, d'Hospitalet i de Sant Vicenç. I aquesta parella sí que venen al concert, uh-huh. I tal. Però n'hi ha una que era l'alcaldessa d'un poble molt petit de Lugo. I llavors parlant i tal, dic, ostres, pues nosotros, que no sabia que nosotros cantàvamos o que jo cantava, no? I dice, hemos contratado a Mocedades i tal. Uf, y digo, ¿a Mocedades? Digo, pues si no, yo tengo un grupo de Mocedades. Pues, claro. Y va a quedar así. Sí. Y digo, pero... Y, ostras, sí, digo, tanto, y cobramos seguro mucho menos que Mocedades. Y entonces, sí, sí, además hizo gracia, y dice, oye, pues es para hablarlo y tal, digo, pero además no solamente de Mocedades, sino que solamente, aparte, hacemos de otros grupos, o sea, hay que decir, pero de Mocedades hacemos muchas canciones, sí. O sea, además salió con el pensamiento de hacer canciones de Mocedades, ¿no? Quiero decir que a lo mejor nos vamos un día a Lugo, porque es la alcaldesa de Lugo, de un pueblecito de Lugo, ¿no? Pero me hizo gracia cuando dice, hemos contratado a Mocedades, y dije, Mocedades, pues sí.
2: La intenció també, una mica la intenció nostra és fer una mica varios, com es diu esto?
1: Bolos?
2: No. Jope. Bueno, fer temes de Mocedades,
0: sí,
2: com allà en que fan...
1: Covers,
2: tributs,
1: no?
2: Tributs. No em sortia el tributs. Sí, tributs a Mocedades, sí. O consorcio, també,
0: sí,
2: és una mica el mateix, però que ens surten molt bé.
4: És que, de fet, la idea, quan vam pensar en el quartet, la primera idea va ser, com ha dit el Tomàs, fer Mocedades,
2: sí.
4: Perquè el tipus de música que feien ells encaixava molt bé amb la nostra manera de fer. Però d'aquí hem anat passant a ja agafar un repertori propi de cançons de tot tipus, fins i tot cançons de cantants solistes, que les cantem entre els quatre, uh-huh. I aquí ja agafem de tot. Potser el pa de paller continua sent Mocedades, però ara ja ens hem llançat a tot tipus de música, sí. Que cantem, fem versions entre els quatre i ens es queda força bé.
2: Sí.
0: I de Duo Dinámico també, i de Camilo Sesto. I...
4: Sí, sí, sí. Fem duets també, perquè així com ells dos fan duets, sí. el matrimoni, el Tomàs i jo, que però no som compañeros y, sin embargo, amigos.
2: Sois el matrimonio B de la...
4: Sí. I també fem duets, que també en farem un el divendres que ve i també, sí, sí. També ens queda bé.
0: I cancions fortes, o sigui, que són cancions d'aquest concert, o sigui, de Miguel Ríos també.
1: Amb dificultats,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: en marxa. Sí. Escolta'ns, molt d'èxits aquest divendres als Jardins del Castell i també a tots els propers concerts que feu, evidentment, Quartet Grup, Mercè Soler, Encarna Cantera, Tomàs Godino i Josep Lluís García. Molt d'èxits i no només aquest divendres, com dic, sinó a tota la vostra trajectòria.
4: Moltes gràcies, Anna.
0: Gràcies.
4: Estàs convidada.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Agraït per tot.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
4: Molt bé, gràcies.
5: Castelldefels, així som.

0: Pues nuestra unidad móvil nos conduce ahora a Janet School of English, Academia de Inglés en Castelldefels, en Pintor Serra Santa, local 15. Hablamos con Xavier Rius. ¿Qué tal? Buen día, Xavier.
1: Hola, buen día, Ana.
0: ¿Com anem?
1: Molt bé.
0: Escolta, no és això cert que quan arriba el mes de setembre doncs ens comencem a interessar de nou, per exemple, per aprendre llengües estrangeres?
1: Sí, bueno, és quan comencen els cursos. La gent pues, està bé que vulguin començar des del principi i bueno, és una data perfecta per venir a veure'ns i veure el que oferim i bueno, si els interessa doncs apuntar-se a nosaltres.
0: Xavier, expliquem des de quan funciona l'Academia School of English, Janets.
1: Des de quan? A 2005, ja fem, a l'abril farem 22 anys i bueno, acabem d'ampliar una mica les instal·lacions. Estava reformat el local, hi ha aules ben grans i bueno, un ambient perfecte perquè se sentin a gust els alumnes i participin a la classe, que això és el que volen la majoria i el que no poden fer fora d'aquí, no? El que volem és això, que hi hagi un ambient agradable amb els professors que són nadius i els puguin corregir i bueno, a practicar.
0: Molt bé. Quin és el perfil del vostre alumnat?
1: Hi ha de tot. Des dels 4 anys hi ha franges horàries per nens, que és per la tarda, a les 5:30. Després adolescents, que hi ha molts grups, hi ha horaris a les 4 i a les 6:45. I després adults que venen pel matí o venen també a la tarda-nit, entre les 7 i les 10 de la nit. El dissabte també fem classes. Llavors l'edat és de tot. Hi ha gent gran, bueno, adults que només volen practicar per la feina i bueno, millorar i sentir-se més còmode en ambients laborals. I també veiem que hi ha molta gent gran que també s'apunta, jubilats, que volen viatjar i volen fer una mica exercitar la ment també, perquè això ens ho han dit moltes vegades, que els hi va bé per mantindre's actius, no?
0: Exactament. No cal tenir coneixements previs per això, oi?
1: No, normalment no. És millor si en tenen, perquè poden començar una mica més amunt i fer coses més entretingudes, però també tenim grups de nivell inicial que bueno, han de tenir una mica més de paciència perquè, clar, començar un idioma nou quan ets gran pues, costa, no? Els petits ho agafen molt bé perquè de seguida s'adapten a l'accent dels professors que tenim perquè són tots nadius i ho agafen a seguida, però la gent més gran és que li costa una mica més.
0: Has parlat de molts usuaris diferents perquè us adapteu precisament a les característiques de la vida laboral i familiar també de l'alumnat.
1: Exactament. Hi ha horaris sí, que s'adapten a la vida familiar i també hi ha nivells i classes adaptades pel que vol una persona que vol estudiar i treure's un certificat de Cambridge, per exemple. Nosaltres som centre examinador de Cambridge i preparador i cada any fan alumnes, uns 140 alumnes fan exàmens amb nosaltres cada any i l'aprovat és molt alt, no? És d'un 95 cap amunt el percentatge d'aprovats. Llavors, també l'objectiu que tenen, hi ha un curs específic que poden fer, tant si és treure certificacions, com a la gent jove que ho necessita, o gent que ja està en el món laboral o jubilats que no ho necessiten, doncs també hi ha grups perfilats per ells.
0: Una vegada acabada la vida acadèmica aquí, al Janet School of English, hi ha algun lloc, no estava pensant, perquè abans existia, a Castelldefels, on es pugui a posar en pràctica els coneixements, es pugui practicar de manera oral, que és quan realment doncs, s'acaba d'aprendre una llengua?
1: Jo crec que hi ha grups, em sembla una aplicació que es diu Meets a Barcelona, però aquí no ho he vist, o no em sona que ho facin ara gaire. Això és el que la gent busca, però aquí és el que oferim també. Les classes estan dirigides a la pràctica oral. Llavors, bueno, el consell que donaria és que vinguessin amb nosaltres.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, que estigueu aquí 20 anys més, per lo menos.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Xavier Rius, de Janet School of English, Acadèmia d'Anglès en Castelldefels, al carrer Pintor Serra Santa, número 15.
1: Molt bé, moltes gràcies, Anna.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som.
2: Així som.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar les notícies locals d'actualitat. Renfe habilitarà autobusos alternatius per les obres de l'estació de Castelldefels. Aquestes obres de millora a càrrec d'Adif comportaran noves afectacions al servei ferroviari en dues fases. La primera del 31 d'octubre a la matinada del 2 de novembre i la segona del 14 al 20 de desembre. Aquestes actuacions permetran avançar en la nova configuració de vies i andanes, la millora de l'accessibilitat i l'increment de la capacitat i l'eficiència de l'estació. Renfe planificat un dispositiu que inclou autobusos directes i serveis amb parades per garantir la mobilitat dels viatgers. Policia local realitza un manteniment dels coneixements de primers auxilis i reanimació cardiopulmonar. Era la setmana passada quan en una formació l'equip del cos de seguretat local practicava actuacions com la RCP, la posició lateral de seguretat, l'atenció davant d'una obstrucció de la via aèria i l'ús dels desfibriladors DEA. Els vehicles policials disposen d'aquest element, el DEA, per poder actuar davant d'una aturada cardiorrespiratòria mentre s'activa el sistema d'emergències. I a l'agenda del cap de setmana, el Parc de la Muntanyeta acull la quarta trobada de vehicles clàssics aquest diumenge. Més d'un centenar de vehicles, cotxes i motos de més de 30 anys d'antiguitat des de la seva fabricació s'aplegaran de 9 a 2 del migdia. També inclourà aquest acte de l'agenda local una botifarrada popular i moltes sorpreses més. I fins aquí el repàs a l'actualitat.